0: la banda NCT Wish provoca la febre K-pop a Barcelona durant una trobada amb seguidors.
1: El grup surcoreà va organitzar ahir una trobada amb fans on van signar el seu primer àlbum després de participar dissabte al concert internacional Music Bank Barcelona 2026 celebrat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
0: Tu hi eres, Acier?
2: No, no hi eres.
0: No és el teu estil de música.
2: No és el meu estil, el K-pop.
0: No ho sé, si la Marina Fernández. Marina, què tal? Bon dia.
3: Ui, jo tampoc.
0: No preguntis.
3: Podria haver estat, això sí, però no, mira, era de càmping aquest cap de setmana.
0: Molt bé, escolta, que també està la Mar de bé. Sí. Què tenim avui el programa?
3: Avui hem de tornar a parlar d'intel·ligència artificial. Què està passant? Perquè teníem la setmana passada aquell avís de l'enginyer d'Anthropic dimitit dient, escolta, és que això ens pot matar tots. Ara resulta que són els principals dirigents d'aquestes tecnològiques que diuen, és que potser se'ns escapa de les mans, hauríem de posar el fre. I Donald Trump que diu, no, no, aquí pedal a fons i vinga, fotem-li, que no passa res, que hem de guanyar els xinesos. Home, doncs potser no, en parlarem nosaltres amb un expert de la UPC, amb l'Ulisses Cortés, que és membre també del Supercomputing Center, de la intel·ligència artificial i els seus límits. Haurem fet tertúlia esportiva, també, ara que per primera vegada un espanyol ha tornat a guanyar, feia molts anys que no passava en ciclisme, el Barça patint, ara ho explicàveu, i a les 10 el Racó de pensar amb la Maria Nicolau i el Francino, i per tancar les morts de merda amb el Pop i Muerte. Que abans, a dos quarts, res d'aquí mitja horeta, parlarem amb el Ramon Lamiel, també, del Servei Català de Trànsit.
0: Doncs Marina, que vagi molt bé el programa. Ja sabeu que el podeu sintonitzar a SER Catalunya. A Cadena SER, continua l'Hoy por Hoy.
4: ¿Te imaginas un año entero sin pagar tu hipoteca? Zurich Seguros lo hace posible. Contrata tu seguro de hogar, coche o vida con Zurich y entra en el sorteo de 12.000 euros para vivir con tranquilidad. Porque en Zurich nos importas tú. Contrata tu seguro y consulta las condiciones en Zurich.es.
0: Son las 7 del matí. Bon dia a tothom i benvinguts a l'Aquí Catalunya.
5: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.

És dilluns, és 14 de setembre. En plena onada nacional populista, els socialdemòcrates tenen avui una raó per somriure. Són pocs els bastions on resisteixen, de moment Espanya encara n'és un, i avui és notícia Suècia, un país que tradicionalment decantava cap a l'esquerra, però que fa 4 anys va canviar de mans quan els conservadors van aixecar el cordó a l'extrema dreta per arribar al poder. I els suecs ja n'han tingut prou.

0: Aquest diumenge han votat i han retornat la majoria al centre-esquerra. Ara falta que es posin d'acord per governar, que tampoc serà fàcil. Aquí a Espanya, el gran puntal dels socialistes és Catalunya. El retorn al poder del PSC després d'una dècada, durant la qual es va obrir una falla a l'altura de l'Ebre, va ser un bàlsam per Pedro Sánchez, però l'oasi català que somiava Salvador Illa és més aviat un aiguamoll. El president ha convocat per avui una conferència per fer balanç de mig mandat, del mig mandat que ja porta. Arriba a l'Equador amb la revolta de mestres, amb els metges a les portes d'una vaga indefinida, amb la mobilitat en escac i amb el mercat de l'habitatge encara hostatge de la cara més ferotge del capitalisme. Ara que per ferotge, el mercat de la intel·ligència artificial, aquest cap de setmana, ració doble de tremendisme. Si la passada, la setmana passada, era un enginyer d'Antròpic que va dimitir avisant que la intel·ligència artificial podria matar-nos a tots, ara són directament els CEOs de les principals tecnològiques del sector. Elon Musk, Sam Altman, Dario Amodei... Ells admeten que cal posar fre al desenvolupament per no perdre'n el control. Cito textual. No els mentiré, hi ha perills reals. Durant massa temps la indústria ha enganyat sobre si aquesta tecnologia tenia riscos. I aquí alguns es pregunten ja si tot això no serà una estratègia de màrqueting. Nosaltres ho analitzarem amb un expert en la matèria a partir de les 9 del matí.
1: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Vinga, i el primer que anem a buscar a aquesta hora, com sempre, és el temps que ha de fer quan sortiu de casa. Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
2: Molt bon dia.
0: A cap de setmana ha estat calorós, això sí, no agobiant. I avui?
2: Sí, una miqueta més agobiant. Demà una mica més, però a mitjans de setmana tornarà a baixar la temperatura, a més amb tempestes. De fet, sembla clara la idea, no? L'estiu es resisteix a marxar, ara ho deies, no? Una calor que no era agobiant, però perquè el nostre cos ja està habituat a una calor molt
0: també
2: més extrema, que és la que hem tingut durant tot l'estiu. Dit d'una altra manera, qualsevol any, més que qualsevol any, fa molts anys o fa uns quants anys, les temperatures d'ahir ens haurien semblat molt altes, molt caloroses. Però bé, és el que hi ha, i d'avui destaquem això, que les temperatures encara seran més altes, sí que les nits poden baixar, tampoc massa, 23 graus ara mateix a Barcelona, 21 a Tarragona, 16 a Lleida i Girona, però amb el sol que farà des de que surti fins que s'amaqui, la temperatura pujarà amb alegria i les màximes poden ser un parell de graus més altes que ahir, es mouran entre els 30 i 35 graus a la major part de Catalunya, a prop dels 35 a les comarques situades més a ponent, situació que es repetiria demà, fins i tot amb una mica més de calor i de xafogor, però entre dimecres i dijous, les tempestes guanyaran protagonisme, ja veurem fins quin punt de nou haurem d'estar atents als avisos meteorològics i la temperatura amb aquestes tempestes a mitjans de setmana també baixarà de manera força apreciable.
0: Carbó, gràcies. Fins ara.
2: Fins ara.
0: Ara passen 4 minuts de les 7 del matí. És l'ambient a la seu dels socialdemòcrates a Suècia després de les eleccions que s'han celebrat aquest diumenge i que podien portar l'extrema dreta al govern. L'ambient d'alegria a la seu socialdemòcrata és perquè han guanyat les eleccions. El que està encara per decidir és si tenen suficients suports o no per evitar que els ultres puguin arribar a governar al costat dels conservadors de tota la vida. Sergi López, Judit Caselles, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, Marina.
4: Molt bon dia, Marina.
0: Quan fa just una setmana de la victòria de l'extrema dreta a Landa, Saxònia, Alemanya, Suècia, estan pendents del nombrós vot per correu per saber a quines mans acaba el govern del país i si podran sumar.
4: De moment, els socialdemòcrates són els més votats i sumant escons amb la resta de formacions progressistes del país tenen 3 diputats més que el bloc de la dreta, però el vot per correu podria capgirar el resultat. De moment, la líder dels socialdemòcrates, Magdalena Andersson, es limita a dir que el seu partit ha lluitat per la democràcia. Durant els últims 4 anys, els conservadors han governat el país amb el suport extern dels ultres, però ara ja han dit que si acaben mantenint-se a l'executiu entraran a formar-ne part i en conseqüència tindran ministres. En tot cas, a les eleccions d'ahir, l'extrema dreta va perdre un parell de punts de suport i ja no van ser el segon partit més votat, com va passar ara fa 4 anys. Ara els han superat novament els conservadors tradicionals.
0: Però tornant als ultres a França, Marine Le Pen, la líder d'aquesta formació, ha fet servir un terme que segur que us sona, la prioritat nacional.
5: Seront prioritaires chez eux.
6: A França, que hi ha eleccions a l'abril, uns comicis que podrien portar Le Pen a la presidència, en el seu discurs parlava com fa Vox aquí o els ultres a tota Europa de la prioritat per als nacionals en un missatge racista sobre la migració. Si hi hagués eleccions al País Veí, segons indica les enquestes, Le Pen seria la candidata més votada. Això malgrat que, recordem, està sent processada al Suprem francès per malversació de fons públics.
0: Doncs d'una banda tenim el debat de les forces polítiques tradicionals de com es frena això de l'extrema dreta, de l'altra, el que vull, el debat que vull sobre la necessitat de limitar l'avenç de la intel·ligència artificial. Són ja uns quants els líders de tecnològiques del sector que s'han posat en guàrdia davant d'alguns incidents que els han fet veure que el millor seria frenar, posar una mica de fre a aquesta velocitat en la implantació de la intel·ligència artificial.
4: De fet, els quatre gegants de la IA als Estats Units estan d'acord que cal alentir el seu desenvolupament. El que no han dit és com ho faran, ni tampoc què els preocupa. L'última en avisar de la necessitat d'aturar el ritme és el líder d'Anthropic. I won't lie to you, there are real dangers. En una entrevista a la CBS ha dit que hi ha perills reals i que creu que durant molt de temps la indústria ha mentit sobre el fet que aquesta tecnologia té riscos. Prèviament havia estat el CEO d'OpenAI, la propietària, entre d'altres, de ChatGPT, qui ha posposat la sortida a borsa de la companyia.
0: Nosaltres en parlarem, a partir de les 9, amb un expert. Qui no és expert en la matèria, però ha tornat a dir-li la seva, és Donald Trump tornant a fer de Donald Trump.
6: Sí, demana mantenir el ritme, que s'han de fer les regulacions mínimes, diu, perquè qui guanyi el camp de la intel·ligència artificial serà el guanyador. Whoever wins AI, and we're leading by a lot. Afegeix que els Estats Units estan liderant aquest terreny per molta distància i diu que s'ha de guanyar la Xina. Trump ignora les advertències, doncs, que està fent la indústria i també el debat públic al seu país, on comencen a tenir-se en consideració aquestes crides d'atenció.
0: D'una banda tenim Trump, de l'altra, Vladimir Putin. La notícia a les últimes hores és que Rússia ha atacat la zona fronterera entre Polònia i Ucraïna, només 2 quilòmetres això de territori OTAN.
4: Putin continua activant la corda. Un atac amb dron va impactar sobre un tren molt a prop de la frontera polonesa. El primer ministre polonès, Donald Tusk, ha assegurat que l'escalada russa és un fet. L'estratègia de Putin seria ara la d'atacar trens, que fins ara era l'única manera d'entrar amb seguretat a Ucraïna.
0: 7 i 8. Aquí a Catalunya hem arribat a la meitat de la legislatura i el president de la Generalitat, Salvador Illa, valorarà aquesta tarda la meitat del seu mandat en una conferència a les Drassanes de Barcelona. Tot això després de les crisis amb l'educació, a Interior, amb la seguretat, amb els metges a punt de començar una altra vaga indefinida. Gemma Alegrí.
3: Illa compleix mig mandat amb diversos fronts oberts. Un dels principals és el dels mestres. Tot i que Educació va tancar un acord amb els sindicats minoritaris, organitzacions com USTEC i la CGT encara no han arribat a cap entesa amb l'executiu i continuen convocant vagues. En les últimes setmanes, a més, la consellera Esther Niubó ha destituït la secretària general d'Educació pels errors en la gestió de les proves PISA. Un altre dels fronts oberts és a Interior, després de la dimissió del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, que ha estat substituït per Ferran López. La consellera Núria Parlon, anomenada Cília Catà, nova comissària en cap, sense aclarir, però, els motius de la dimissió de Trapero. En l'àmbit de la salut continuen les desavinences entre la consellera i metges de Catalunya, que faran vaga el dia 28. Pel que fa a les infraestructures, Illa té pendent millorar el servei de Rodalies i abordar la gestió de l'AP7.
0: Aquesta segona part del mandat, aquests 2 anys que li queden encara a Salvador Illa, estarà marcada per l'aplicació de l'amnistia, el possible retorn de Carles Puigdemont aquest hivern i les eleccions municipals, amb l'extrema dreta guanyant força les enquestes.
4: En relació amb l'amnistia serà el Tribunal Constitucional qui haurà de moure fitxa. El primer que haurà de resoldre és el recurs d'empara de Jordi Turull a partir del 22 de setembre. Si finalment els jutges avalen l'aplicació de l'amnistia, s'obriria la porta a un possible retorn de Carles Puigdemont aquest hivern. En aquest sentit, el magistrat Pablo Llarena ja ha obert la porta a aplicar el que resolgui el Constitucional sobre l'amnistia sense esperar el recurs del líder de Junts, cosa que pot facilitar el retorn.
0: I com deia, les eleccions municipals que seran el mes de maig, que també marcaran l'agenda en el debat de la seguretat, de la inseguretat que atia l'extrema dreta i que vincula a la immigració. Sabeu que hi ha hagut canvis a la Conselleria d'Interior, ara ens ho comentava la Gemma Alegrí. Doncs bé, el comissari Ferran López s'incorporarà demà com a nou director de la policia després de les polèmiques detencions que hi ha hagut durant la Diada Nacional de Catalunya.
6: El govern farà demà el nomenament de López, que substituirà, recordem, el major Trapero. Entrarà a la cúpula d'Interior amb una patata calenta ja sobre la taula, les detencions a 18 joves i menors en els del aldarulls de la nit de la Diada i per la qual alguns partits de l'oposició ja han demanat explicacions perquè diuen que les actuacions de la policia són del tot desproporcionades.
0: Aquesta setmana també s'incorpora la nova cap dels Mossos, és la comissària Sílvia Catà, la primera dona en dirigir el cos. Doncs bé, la seva prioritat serà és la lluita contra la multireincidència, així ho ha reconegut ella mateixa, també contra el crim organitzat, les armes blanques, sobretot en aquells municipis on creix la sensació d'inseguretat. Justament, els Mossos han detingut 6 persones a Badia del Vallès per tràfic de drogues i per estar al darrere d'un tiroteig.
6: Els fets que van tenir lloc a mitjans d'agost, els Mossos ho vinculen a un enfrontament entre famílies vinculades al narcotràfic. Amb les detencions, la policia ha pogut desmantellar 2 plantacions també de marihuana, on hi havia prop de 400 plantes.
0: I a Barcelona, Andrea Villoria, un home ingressat a l'hospital després d'haver estat apunyalat en una baralla aquest dissabte.
7: Una baralla, en aquest cas, al districte de Sant Martí, al carrer Llacuna, passades les 9 de la nit, i que ha enfrontat més d'una desena d'implicats. Segons ha avançat BTV, la disputa ha acabat amb 2 detinguts i un home ferit d'arma blanca.
0: El Carmel, els serveis d'emergències també han atès 2 menors amb ferides d'arma blanca. Els Mossos han obert investigació per aclarir el rol de cadascú en aquestes baralles i 5 persones, això en paral·lel, han mort aquest cap de setmana a les carreteres catalanes coincidint amb el pont de la Diada. Un balanç tràgic, vaja. 3 són motoristes. L'últim va perdre la vida a la ciutat de Mataró. Nosaltres, res, d'aquí a un quart d'hora llarg que conversarem amb el director del Servei Català de Trànsit. I si ens situem a Ceuta, un mes i mig després de l'entrada massiva de milers de migrants, la policia ha traslladat més de 800 persones que vivien al carrer a una instal·lació que ha habilitat el govern amb carpes a una altra zona de la ciutat.
4: La zona on vivien aquests immigrants era un dels punts crítics de Ceuta, on més gent s'acumulava i que més queixes dels veïns provocava, perquè els immigrants vivien en unes greus condicions d'insalubritat. Pel que fa a l'afectació que té la presència de tantes persones arribades del Marroc a Ceuta, avui s'havien de reprendre les classes universitàries, però s'ha decidit posposar-les una setmana.
0: I el Partit Popular, en tot això, continua endurint el seu discurs. Ahir ho feia la seva portaveu, deixant entreveure que Sánchez va poder promoure l'arribada de Ceuta i que el ministre Marlaska va ordenar que no s'impedís.
8: És evident que tenien la informació i no quisieron proteger nuestra frontera, con lo cual pues es evidente que tenemos un gobierno que no solo abandonó a Ceuta, sino que además pudo promover que pasara lo que pasó.
0: I a Ser Catalunya us estem explicant que les dones de més de 60 anys són agredides en 1 de cada 3 casos pels seus fills o nets. Una violència que, segons dades del Departament de Justícia, han crescut en els últims 3 anys. Ens ho explica l'Èlia Pijuan.
9: En el que portem d'any, de les quasi 350 dones majors de 60 anys ateses a les oficines d'atenció a la víctima, 113 van ser agredides pel seu fill o net. Una tendència que va a l'alça, ja que aquests casos han augmentat un 21% respecte al 2024. I sense anar més enllà, durant el mes de juliol, el 40% de les víctimes va tenir el fill o el net com a agressor. Això, la majoria de casos, no es denuncia. Antonio Andrés Puello és catedràtic de Psicologia de la Universitat de Barcelona.
10: La gran majoria de casos d'abusos dins de les famílies no es denuncien, perquè moltes vegades les dones grans abusades pels seus fills tenen vergonya o se'n senten responsables, fins que la cosa és molt greu i intervenen serveis socials o la policia, i llavors és quan aquesta dada passa a les estadístiques.
9: L'agressor acostuma a presentar problemes de salut mental o de drogoaddicció.
0: Avui s'obre el procés d'inscripció pels cursos de català que ofereix el Consorci per la Normalització Lingüística. Mai s'havien ofert tantes places com aquest any, 48.000, després que l'anterior més de 13.000 persones quedessin sense plaça. Pau Puig.
11: Les persones que en l'últim any ja han fet un curs de català es poden inscriure a partir d'avui fins demà, la resta d'interessats a partir de dimecres. El Consorci, que depèn del Departament de Política Lingüística, ofereix 44.500 places, a les quals cal sumar-hi les prop de 4.000 que depenen d'ajuntaments, sindicats o col·legis professionals. És el curs en què s'oferiran més classes. Malgrat aquest augment, caldrà veure si es repetirà la tònica dels últims anys, quan més de 13.000 persones es van quedar sense. Des del departament no tanquen la porta a ampliar l'oferta de cursos de català després de la regularització extraordinària de migrants impulsada pel govern de Pedro Sánchez. També recorden que la formació a nivells bàsics és gratuïta.
0: Una trentena de joves catalans han començat el curs en centres educatius terapèutics. Són centres pensats per adolescents que tenen conductes disruptives. És el segon curs que el departament impulsa aquesta iniciativa. Gemma Alegrí.
12: Es tracta d'una mena d'instituts adreçats a joves d'entre 12 i 16 anys que funcionen com a recurs temporal. Els adolescents que ho necessiten són apartats dels seus centres i traslladats a aquests altres, on els atenen més enllà de docents, psicòlegs i educadors socials.
13: El nostre objectiu principal és poder estabilitzar la conducta d'aquests joves, la situació desregulada emocionalment d'aquests joves, perquè puguin retornar als centres educatius.
12: És la directora d'Educació Inclusiva, Susana Tarapiella, en declaracions a CERT Catalunya. El curs passat, Educació va començar una prova pilot en dos centres escolars de Barcelona que s'allargarà fins a finals d'aquest.
0: I després de 6 anys de silenci per una malaltia muscular, Celine Dion ha tornat als escenaris, no va poder evitar les llàgrimes.
4: Havia dit que no ho faria, però finalment va plorar a l'inici d'aquest concert. La cantant canadenca pateix la malaltia de la persona rígida, una malaltia rara que afecta a una o dues persones per cada milió d'habitants. Ara fa 6 anys li van dir que potser no podria tornar a cantar. Ella ha fet un esforç per poder tornar als escenaris i ho ha fet a París. Quan a l'abril es va anunciar...
0: Que no. A veure, què? No era la seva millor afinació, però clar,
4: no
0: portava molts anys.
4: No és la Celine que era, no, realment. Quan a l'abril es va anunciar que faria 16 concerts, tots a París, 9 milions de persones es van inscriure per optar a comprar una entrada amb uns preus d'entre 89 i 299 euros.

0: Temps pels esports.
1: Busca Rafinha! Oh. Rafinha sol davant Ryan! Rafinha se'n va de Ryan! Seguint Rafinha! Yeah. Va passar enrere la Vin! Gol!
0: Arnau Montserrat, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Marina.
0: El Barça continua intractable a la Lliga. Li va costar, per això, ahir.
2: Una mica més de patiment que els altres dies. 2-4 al camp del Llevant. Són 15 punts de 15 possibles.
0: Nil Solà, bon dia.
3: Bon dia. El Barça de Hansi Flick 3.0 continua intractable i invencible a Lliga. Ahir, nova victòria per 2-4 al Ciutat de València davant del Llevant, amb gol de Xavi Espart, doblet de Lamine Yamal i gol de Karim Adeyemi per sentenciar el partit. Els de Hansi Flick van començar guanyant 0-3 al marcador. Al minut 50 el partit semblava totalment sentenciat, però una diana d'Ivan Romero i una altra de Roger Bruguer van fer que en els últims instants el Llevant pogués creure en la possibilitat de poder empatar el partit. Va aparèixer al minut 93 Karim Adeyemi per poder sentenciar el que és la cinquena victòria del Barça a Lliga. Els de Hansi Flick van tornar ahir mateix a Barcelona i ja preparen el partit aquest matí contra el Racing de dimecres al Camp Nou i el de dissabte contra el Sevilla, el Sánchez Pizjuán, just abans de l'aturada.
0: Lamine Yamal no va parlar després del partit. Qui ho va fer en una entrevista és amb Jorge Valdano, Movistar.
2: Sí, va parlar amb Jorge Valdano de la pilota d'or i va dir que Lamine li donaria la pilota d'or a Lamine Yamal.
4: ¿A quién se lo daría yo? Es al mejor jugador del mundo.
5: Sí, no,
4: ¿a quién se lo van a dar? Eso ya es una conversación muy larga. Que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo.
5: Así de claro lo tienes, ¿no?
4: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
0: Que no había volgut entrar y la semana pasada va dir no voy a suplicar, però... Avui ja sí.
2: Si una cosa té Lamine és que més natural no pot sonar, eh? Suma ja 6 gols en el que portem de Lliga, 7 en els primers 6 partits oficials que ha disputat el Barça aquesta temporada.
0: I en la resta de la jornada d'ahir...
2: Celta 1, Màlaga 1, Getafe 1, Deportivo 1 i Real Societat 0, Atlètic de Madrid 3.
0: Avui rodes de premsa de Mourinho i de Manolo González.
2: Perquè, com deia el Nil abans, hi ha jornada intersemanal. L'Espanyol visita demà el Rayo Vallecano a les 7 del vespre i a 9:45 de la nit hi ha un Elx Real Madrid. Això serà ja la jornada 6. Avui encara s'ha de tancar la cinquena amb un Villarreal Betis a les 9 de la nit.
0: Ha estat un cap de setmana dolent pels equips catalans que segona, que ha completat el Sabadell.
2: Primera derrota de la temporada pels arlequinats, 2-0 contra el Mallorca. Girona va caure dissabte a casa contra el Castelló 1-2.
0: I final històric, podríem dir, de la Vuelta, perquè no passava des de feia molts anys que guanyés un espanyol. Ho ha fet Enric Mas.
2: 12 anys feia concretament que no guanyava un ciclista espanyol la Vuelta.
6: Emocionado. Todo lo que es, bueno, hemos vivido ahora con el podium, con el equipo. No sé, ha sido una Vuelta que ahora ya sí que puedo decir que no he tenido ningún imprevisto. Creo que no he tenido ni un pinchazo en toda la Vuelta, así que ha sido un camino muy, muy, muy bonito.
2: L'últim havia estat Alberto Contador, el de Movistar. Havia pujat 4 cops al podi, 3 com a segon i 1 com a tercer, i finalment completa la història amb 31 anys.
0: I sabeu que hi havia gran premi de Fórmula 1 a Madrid, controvertit? Doncs Kimi Antonelli... L'ha guanyat el primer de la història.
2: El primer de la història a Madrid. El líder del Mundial es va endur el seu 8è triomf de l'any i pràcticament tanca la lluita pel campionat. 81 punts de marge té. Han passat 353.000 persones en algun moment pel Mad Ring durant tot el cap de setmana, on, per exemple, els dos pilots espanyols es van tocar en pista, Sainz va abandonar i Alonso va ser penúltim.
7: No sé si va ser l'última vegada que corro en Espanya, así que aprovecharlo.
2: Alonso va deixar la porta oberta a la retirada ja a final d'any. Una cursa avorrida en un traçat que permet pocs avançaments i amb la presència, sobretot, de molts VIPs.
0: El líder de MotoGP és Marc Márquez.
2: Fa 7 curses estava a 102 punts del líder, ara ho és ell, empatat a punts amb Jorge Martín, després d'imposar-se dissabte i ahir al Gran Premi de San Marino. Àlex Márquez va ser segon i Pedro Acosta va ser tercer. Els 6 primers van ser pilots espanyols.
0: En bàsquet, el Barça s'endú la Lliga Catalana.
2: Es va imposar a la final a l'Ilerna Lleida, 96-87. Aquest cap de setmana, Supercopa d'Espanya, el Mundial Femení. Espanya es va penjar la medalla de bronze al derrotar 81-56 a Alemanya, Estats Units ha guanyat el Mundial.
0: I Zverev ha guanyat l'US Open.
2: Derrotant a Ben Shelton a la final, és el segon gran slam de la seva carrera per l'Alemanya.
0: I ara arriba la reina del mando que ens porta un nou programa cultural a la 2. Cristina García, què tal? Bon dia.
8: Bon dia, noi. Sí, es tracta d'una tornada. Parlo de Suca, un espai cultural que arriba aquest vespre cap a les 7:30, més o menys, a la 2, amb la seva segona temporada. Suca torna amb Susana Castañón i Pablo García Batista com a presentadors.
9: Crear algo nuevo también transforma su entorno.
10: Calla el ruido y dale on a lo que te gusta.
8: Si us agraden els programes culturals de la 2 de tota la vida, en Suca, teniu una proposta renovada. La intenció és ampliar la mirada sobre la cultura i també sobre el benestar, perquè el format integra l'històric bloc de divulgació mèdica i nutricional Saber Vivir amb experts com Nazaret Castellanos. Ja en la part més cultural i de comèdia, l'elenc de col·laboradors rep a Joaquín Reyes, Seila Blanco o Raúl Pérez com a nous fitxatges. Suca estrena aquest vespre la seva segona temporada a la 2 i després tindreu tots els seus programes a RTV Play.
5: Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
10: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
11: Seguro que sembrarás, que cuidarás. Seguro que llegará el agua, que sentirás el viento. Seguro que no todo saldrá como espera.

0: la República d'Irlanda, i resulta que tot tan bon punt ha arribat allà, no se li ha acudit res més que dir que seria fantàstic veure l'illa unificada. Clar, sí, una més del president dels Estats Units, que toca un dels temes més sensibles de la història d'Europa.
1: Sí, sí, és que realment no para de sorprendre'ns aquest personatge que, bé, en fi... però sí, sí, i és que s'ha carregat molt, vaja, jo diria que no sé si sigui un segle, però pràcticament d'equilibri històric de la Casa Blanca entre dos països amb qui té moltes connexions, d'una banda la República d'Irlanda i de l'altra el Regne Unit, que són dos països que són molt mal veïns, amb conflictes acumulats durant segles i amb unes tensions que fa que les paraules que ha dit doncs hagin omplert pàgines i pàgines de la premsa dels dos països.
0: Que nosaltres, com a molt, tenim present la lluita per la independència irlandesa, els conflictes de l'Ulster, els Troubles, l'activitat terrorista de l'IRA, però tot ve de molt, molt, molt més enrere.
1: Sí, és clar, és que quan... mira, clar, quan veig... La veritat, confesso, quan vaig veure que havia fet aquestes declaracions, vaig pensar, ja tens tema per dilluns, perquè, és clar, és que aquest senyor gairebé li hauria d'enviar una panera de Nadal o alguna cosa. No,
0: et dona material,
1: que,
0: no?
1: Sí, exacte, perquè és que realment et dona peu a parlar de temes com aquest, que és molt interessant, però que, esclar, que en 3 minuts abans de 7:45 del matí no el resoldrem, ja t'ho dic ara, perquè ens n'hauríem d'anar fins al rei aquest. Segurament a més o menys a tots ens sona Enric VIII d'Anglaterra, aquell que trenca amb Roma, que introdueix el protestantisme més que res perquè no es pot casar amb qui vol i etcètera, però és que aquell monarca a més introdueix una època també que ja hi havia tensió entre el que és ara Irlanda i el Regne Unit, però una etapa de conquesta, de colonització dels anglesos cap a Irlanda. I, a més, marcat també pel tema religiós. A partir del moment que els anglesos són protestants mentre que els irlandesos es mantenen en el catolicisme, el que passa és que els anglesos intenten, doncs, això, acabar controlant tota la illa d'Irlanda. Ho aconsegueixen, sobretot, precisament aquesta zona de l'Ulster, que ens sona molt perquè és la Irlanda del Nord, que és aquest punt de conflicte que parlava Donald Trump. I allà, per exemple, el que fan des d'Anglaterra és introduir una cosa que li deien plantations, que bàsicament és un procés de colonització amb terres confiscades als catòlics. Després venen èpoques en les quals la persecució contra els catòlics fa que no puguin ocupar certes professions, no puguin tenir dret a la propietat, no puguin participar en política. I clar, tot això evidentment fa un caldo de cultiu que quan arriba un moment com la Revolució Francesa i també precisament la independència dels Estats Units, que és pocs anys abans que la Revolució Francesa, doncs els irlandesos comencen també a intentar ells lluitar pel seu compte. La resposta del Regne Unit és l'Acte de la Unió, el 1800, que el que fa és suprimeix el Parlament de Dublín i integra Irlanda al Regne Unit. Com et pots imaginar, la tensió encara és més bèstia, i si tot això no fos prou complicat, hi ha un període que l'hem vist en pel·lícules, l'hem llegit, n'hem sentit de parlar molt, que és allò que se n'hi diu la Gran Fam, vinculada a una crisi del conreu de la patata entre 1845 i el 1848, amb centenars de milers de morts, que ara els associem a altres punts del planeta, amb gent d'Irlanda morint de gana pels pobles, als carrers, i una emigració massiva a on? Doncs als Estats Units.
0: Clar, i això explica la connexió que hi ha entre els Estats Units i Irlanda.
1: Mira si és gran la connexió, que Halloween s'explica per la presència d'immigrants irlandesos. De fet, són ells els que introduixen el Halloween, perquè Halloween és irlandès, no és un invent dels Estats Units. Els primers jugadors de béisbol són irlandesos, i de fet la festa de Sant Patrici, que més o menys a tots ens sona, també ve d'aquí, perquè Sant Patrici és el patró d'Irlanda, que és el patró cristià catòlic dels irlandesos. Tot això està lligat, i a més aquests emigrants irlandesos ajuden a la causa irlandesa amb suport econòmic. Al segle XX, temes que ens conegui, ara ja en sonen més. Neix el Sinn Féin, però en canvi a l'Ulster hi ha la lluita contra la separació, i després el 1916 hi ha l'alçament de Pasqua, que és un punt d'inflexió perquè els voluntaris que participen en això acaben afusellats, i després hi ha, de fet, els conflictes definitius, que acaben tots amb una guerra als anys 20 i un tractat anglo-irlandès, que és un estat lliure amb 26 comtats per la República irlandesa i 6 comtats, que són els de l'Ulster, sota sobirania del Regne Unit. I aquí queda, doncs, aquesta tensió que va seguint, i el Bloody Sunday famós molt més endavant, no? Que recordem amb els U2, Ira, etc. I el 1998 hi ha l'acord de Divendres Sant gràcies a la mediació de la Casa Blanca amb Bill Clinton. O sigui que imagina't, aquell equilibri és el que s'ha carregat Donald Trump només asseient-se en una cadira i dir la bestiesa que va
0: dir. I només trepitjar l'illa. Ara la vol reunificada. En fi, Xavier Carmany.

0: Teniu moltíssimes gràcies, que vagi bé, presentador del Tren de la Història, historiador de capçalera d'aquest programa.
1: Gràcies, bona setmana a tothom. Adéu-siau.
0: Vinga, adéu. Són 7:45 del matí. Aitana Romà, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
0: De què es parlarà avui?
2: Del fre de mà que han posat els líders de les tecnològiques al desenvolupament de la IA, retrasant, per exemple, la sortida a borsa d'OpenAI, que s'esperava que sobrepassés el bilió de dòlars. També sentireu parlar del resultat de les eleccions a Suècia i de la victòria del mallorquí Enric Mas a la Vuelta.
0: Però, sobretot a la tarda, hi ha cita important amb el president de la Generalitat, amb Salvador Illa, que ofereix la compareixença de la meitat del mandat.
2: A les 7 de la tarda, a les Drassanes de Barcelona, per mostrar el seu projecte per a la Catalunya dels propers anys. El president vol reflexionar sobre el paper del país al món i aixecar la mirada per plantejar com afrontar els reptes durant la pròxima dècada.
0: I avui, sobre el procés d'inscripció pels cursos de català que ofereix el Consorci per la Normalització Lingüística.
2: Les persones que en l'últim any ja han fet un curs de català es poden inscriure a partir d'avui i fins demà. La resta d'interessats, a partir de dimecres. El Consorci, que depèn del Departament de Política Lingüística, ofereix més de 48.000 places de tots els nivells, en un curs en què s'oferiran més classes.
0: I avui, Aitana, a qui felicitem?
2: A la sèrie I Love Lucy, perquè serà guardonada amb el primer Legacy Award dels Premis Emmy, que aquesta nit celebren la seva 78a edició al Picut Theater a Los Angeles, Califòrnia. Per primera vegada, els màxims guardons de la televisió americana entregaran un premi al llegat.
0: I és que no sé ni de què va aquesta sèrie d'I Love Lucy.
2: És que I Love Lucy es va estrenar l'any 1951 i per això rep un premi per haver perdurat en la història.
0: I també serà una setmana amb diverses notícies del món de la cultura.
2: Sí, hem d'estar pendent dels Oscars perquè dimecres coneixerem quina pel·lícula representarà Espanya a Hollywood, però també parlarem de la Shakira i del superescenari que ha construït per posar el seu fi de gira a Madrid. Una residència de 30 hectàrees que compta amb un estadi, una biblioteca, un taller de moda o un espai gastronòmic on s'espera rebre a 600.000 espectadors.
0: És una barbaritat, això.
2: És una barbaritat.
0: I haurem d'aprofundir-hi.
2: Sí.
0: Ho anirem fent al llarg de la setmana. La banda sonora del dia, qui la posa?
2: Oasis. Today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not. Avui a les 5 de la tarda, hora nostra, la banda britànica anunciarà des del Etihad Stadium els shows que formaran part del seu pròxim tour mundial. En els últims dies, Oasis ha anat deixant pistes per les seves xarxes socials amb imatges d'estadis, coordinades geogràfiques, però serà aquesta tarda quan coneixerem el calendari complet.
0: I a aquesta hora que volem saber quin temps ens espera per avui... Encara ha de durar una mica la calor. Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. Temps de ple estiu per aquest inici de setmana. El sol avui lluirà en tot moment, no hi haurà núvols destacables, molt bona visibilitat i temperatura pujant ràpidament. De fet, les actuals ja són una mica altes per les dates. 23 graus de mitjana a Barcelona, 21 a Tarragona, 16 a Lleida i Girona. Les màximes arreu de Catalunya es mouran entre els 30 i 35 graus. Demà temperatures una mica més altes. Entre dimecres i dijous baixaran de manera apreciable. També tindrem tempestes a gran part de Catalunya.
0: I per si sou al cotxe o esteu a punt d'agafar-lo, fixem-nos en com tenim les carreteres. Ferran Arandiga, què tal?
4: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dilluns amb dues avaries de vehicle actives. La primera ha estat a la AP7, a l'altura de Tarragona, que en sentit nord talla un carril de circulació. La segona obliga a obrir un pas alternatiu a la C63, a l'altura de Vidreres, en ambdós sentits de la marxa. Per altra banda, pel que fa a retencions habituals, a hores d'ara tenim molta intensitat en tots els voltants de Barcelona, sobretot al vessant Besòs, cues en tot el nus de la Trinitat, que arriben per la C58 i C33, que de retruc afecten a les dues rondes. A la AP7 al Vallès també tenim retencions en sentit sud entre la Roca del Vallès i Barberà en direcció Tarragona. També des del Llobregat retencions a la A2 i a la P23 des de Pallejà i el Papiol. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
0: Estàvem parlant del trànsit, doncs tenim en línia el director del Servei Català de Trànsit, el Ramon Lamiel. Què tal? Bon dia!
5: Hola, molt bon dia, moltes
0: en
5: gràcies.
0: En dos minuts conversem amb vostè. Fins ara.
6: Ser Catalunya, Barcelona.
7: Branding Plan es una herramienta que puedes sumar a tu estrategia de comunicación para mejorar los resultados de tu empresa.
8: La gente nos llama, hacen pedido y nos dicen que nos han escuchado en la radio. Estamos muy contentos y satisfechos con ello.
7: Entra en serempresarios.com, busca Barcelona y solicita una plaza para el 14 y 15 de octubre. Con Branding Plan, los negocios mejoran.
9: La vida de una pyme es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos ayudándote a impulsar tu pyme. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
10: La Festa Major arriba al Poble Nou, del 10 al 20 de setembre. I el Casino L'Aliança dona el tret de sortida. El dijous 10 a partir de les 10 de la nit, la Sala Gran es converteix en pista de ball. Música dels 80 i 90 amb DJ Juan Carlos, resident durant molts anys del mític Lut de Gas. Consulta el programa complet a casinoalianca.cat.
11: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals,
12: que n'aprenguin!
11: Escolta el Que t'hi jugues, Barça.
13: Això és Cauca.
11: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
14: És tremendo.
15: Aquest dimecres, Barça Racing.
16: Bueno, la gent, jo crec que en el fons està cansada que el Barça guanyi. Yeah.
15: A partir de les 8 del vespre, transmissió especial 50 anys de futbol en català.
17: Mira que Filorruti el parés.
15: A SER Catalunya o a l'app i web de la SER.
18: Ganar así no tiene ningún sabor.
11: Que t'hi jugues, Barça, amb Sique Rodríguez.
19: Valora cada moment perquè cada un d'ells és únic.
11: A SER Catalunya.
20: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank que et vol acompanyar dia a dia.
21: Si saps on vols anar, na-na-na-na.
6: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Passen 6 minutets de 2:15 d'avui. Teníem en línia el Ramon Lamiel, el director del Servei Català de Trànsit. Hola de nou.
22: Hola.
0: Venim d'un cap de setmana llarg amb la diada que era divendres i que ha estat bastant negra a les carreteres. No sé si ens pot actualitzar la xifra de víctimes mortals. En principi n'eren 4 en carreteres, més una que va morir dins de la ciutat de Mataró.
23: Nosaltres l'àmbit urbà no ho comptabilitzem al moment, ho comptabilitzem al llarg del temps, és a dir, segurament d'aquí un mes tindrem més informació de l'àmbit urbà. Nosaltres el que comptabilitzem, i sempre les xifres que donem, són àmbit interurbà. I van ser 4 víctimes mortals, tràgicament 4 víctimes mortals, però després d'un estiu que no ens ha anat malament, sempre i quan hem de pensar que una sola víctima mortal nosaltres ja no ens convenç, no? Però ens ha de portar a treballar més per no tenir cap víctima mortal. Però tot i així, juliol i agost, ho dic perquè algú també ho ha demanat, juliol i agost nosaltres vam tenir 20 víctimes mortals quan el 2019 n'havíem tingut 40 i l'any passat n'havíem tingut 28. És a dir, hi havia una clara reducció, tot i que, repeteixo, no podem estar contents. Per tant, anàvem en la línia correcta. Però això a què era degut? Era degut, bàsicament, a que la temperatura probablement tan elevada que havíem tingut el mes d'agost, un agost que va ser amb 6 víctimes mortals, mai als 25 anys d'història del Servei Català de Trànsit havíem tingut un agost amb tan poques víctimes mortals, probablement la calor feia que no sortissin les motos. Què passa després? I aquest cap de setmana és el que ens ha passat. Quan hi ha aquesta contenció de mobilitat, sol haver-hi una posterior pulsió de mobilitat. I la pulsió de mobilitat, vinculada a segons quins tipus de vehicles, i especialment a la moto, fa que també tinguem aquests sinistres associats a aquestes pulsions de mobilitat. La mobilitat no és la causa, les causes són les distraccions, els consums, les velocitats, etc. Però hi va associat. I això és el que ha passat aquest cap de setmana. De fet, ja teníem aquesta sensació que podria passar i per això amb els companys i companyes de Mossos d'Esquadra de Trànsit havíem organitzat tota una sèrie de controls per motos.
0: Yeah.
23: Ha passat més coses, s'estan investigant i per tant jo no puc avançar gaire més, hi ha hagut accidents diversos, no hi ha un patró, si aquesta pot ser la pregunta, no hi ha un patró clar, han passat en vies molt diverses,
0: yeah,
23: però hi ha una via que ens preocupa, que és la Nacional 260, per la qual també hem de pensar mesures.
0: Mm-hmm. Mesures del tipus, reduccions de velocitat?
23: Doncs aquesta és una bona pregunta, perquè nosaltres el que farem avui mateix, quan cada dilluns ens trobem amb els companys i companyes de Mossos d'Esquadra de Trànsit, el que farem és fer una anàlisi, i fer una anàlisi a veure aquesta carretera, que és una carretera que està tocada en diferents llocs, hi ha problemes, hi ha esllavissades, per dir-ho així, interrupcions del flux de trànsit en diferents punts, en teníem una a Sant Joan de les Abadeses, l'altra a Navata, al Pirineu també hem tingut diferents problemes, veure què podem fer. Una de les coses és la que menciona vostè, és concentrar per saturació controls en aquesta carretera, que és una carretera també d'anar a fer revolts, i anar a fer revolts amb moto.
0: La d'Olot, no? Perquè ens entenguem, no? La que passa per Olot, Ripoll, bueno, Figueres...
23: Sí, sí, la Nacional 260 va des de Portbou fins al que seria a tocar a Pont de Suert.
0: Però sobretot tant, la zona, tota, no? La zona on els motoristes acostumen a fer això. De
23: això és el que hem de pensar. Hi ha diferents trams en aquesta via. El tram de revolts és més la zona del Ripollès, tot el que és la Collada de Toses, la zona del Pallars, Alta Ribagorça, totes aquestes zones són zones de revolts, i hem de pensar-ho d'una manera. I altres zones, evidentment, i la zona de Girona, per exemple, pot ser una zona que ens preocupa en general com a demarcació, la Nacional 260 té una altra característica, són unes rectes interminables si pensem des de Figueres cap al que és la platja, no? Per tant, aquí segurament l'estratègia pot ser una altra.
0: Un altre col·lectiu vulnerable a la carretera són els ciclistes. Fa temps que s'havia dit que potser es plantejarien el fet de reservar algunes hores en algunes carreteres només perquè hi circulin ciclistes. Això es fa en altres llocs, en altres països. No sé si això avança i si continua sent entre els seus plans.
23: Hi ha dos plans que avancen en paral·lel en aquest sentit que vostè menciona. Un és el nostre pla, com a Servei Català de Trànsit ja ho hem posat, ho hem començat a posar en pràctica, i segurament ho continuarem posant en pràctica aquests mesos que queden de l'any, però amb més intensitat ara a la tardor, és en aquelles vies on hi ha ciclistes nosaltres tenir un sistema mòbil de panell i radar, on en el panell es dispara el panell quan veu que passen ciclistes i avisa els conductors que s'acosten que trobarà ciclistes a la via. I a la vegada tenir un sistema de control de radar per controlar les velocitats que siguin les adequades per poder conviure amb aquests vehicles de dues rodes, que poden ser ciclistes, però també, ull, aquestes carreteres són carreteres freqüentades per motoristes. Per tant, és una barreja de trànsit que el que nosaltres hem d'indicar amb aquesta senyalització és prudència i control. I l'altre és l'àmbit d'esports de la Generalitat també té previst reservar unes vies que coincideix amb alguna estratègia també del nostre pla de seguretat viària, reservar unes hores, unes vies per la praxis o per la pràctica del ciclisme. No? Bé, això s'ajuntarà amb lo nostre i, per tant, donarem seguretat a aquestes iniciatives.
0: El gran punt negre a Catalunya ara mateix és la P7, vostès mateixos ho han reconegut, li falta manteniment, és lluny encara de ser l'autopista que els catalans mereixen per poder circular. Com ho tenim? I sobretot, com ve vostè, això de la recuperació dels peatges, si pot ser una bona solució.
23: L'autopista P7 té 344 quilòmetres, no té un punt exclusivament negre, al contrari, ella té molts punts on l'autopista no està compromesa, 344 quilòmetres dona per molt. De 900 quilòmetres que té el conjunt de l'Estat. És una autopista en la qual hi circulen, perquè ens fem l'ordre de magnitud, 8.000 milions de vehicles quilòmetre, que se'n diu. Es fan 8.000 milions de trajectes, encara que siguin curts. Per tant, això és una brutalitat que supera totes les dimensions que hi poden haver a la península. Llavors, hem de pensar estratègies en tres dimensions diferents, que són la infraestructura, aquí podria encaixar el manteniment que vostè menciona, però nosaltres també posem l'accent en les connexions. Aquesta autopista està mal connectada amb les altres vies que s'hi relacionen. Exemple, a la C58, si avui vostè es mira al Google Maps, veurà a la C58, per entendre'ns, i en general a l'alçada del Bari Centro, allà a Barberà del Vallès, veurà com hi ha congestions precisament per a tots els moviments C58 a P7 que no estan ben pensats. L'altre és, hem d'abordar també la P7 des del punt de vista dels vehicles. Aquí nosaltres tenim, des de reduccions de velocitat ja que s'han incorporat, limitacions d'avançaments de camions, tenim pensat un sistema de velocitat variable de 150 quilòmetres, tot això que està ja en marxa, per exemple, i un parèntesis, tot el que vam posar en marxa a l'Ebre en aquests moments ens està funcionant. Ens està funcionant vol dir que hem d'esperar molt més temps per veure si funciona i s'implanta, i per tant s'incorpora per al conjunt de conductors, però en aquests moments a Tarragona no hi ha víctimes mortals a l'autopista P7. Segueixo. Si parlem de vehicles, ahir i divendres vam tenir multitud d'avaries. Hi ha uns vehicles amb una edat mitjana molt superior al desitjable. S'avarien constantment, es cremen els vehicles. Això nosaltres gestionem l'emergència, però s'ha d'abordar l'essència del problema, que és l'envelliment del parc de vehicles. I, per últim, també s'ha d'abordar el que seria els conductors. Aquí els conductors nosaltres el que volem és donar-los més informació perquè tinguin més possibilitats, a part del que els dona el navegador, de triar trajecte i triar un trajecte segur. Mm. I això llançarem, i en aquests moments l'estem construint, la nostra app, reconvertirem la nostra app de trànsit en una app també d'avisos. Ah. Avisos per dir-te no arribis fins allà perquè encara que el navegador et deixi arribar fins aquí, tria altres alternatives més segures. Mm-hmm. Sí. I amb menys congestió. I l'altre, perdó, i acabo, és també, hem acabat una investigació amb la Universitat de Barcelona, amb l'UPC, perdó, amb la Universitat Politècnica de Catalunya, que el que hem fet és dissenyar una intel·ligència artificial que prediu accidents. En aquests moments ja n'estem predint, tot i que necessitem millorar i perfeccionar. Això també ho avisaríem als conductors. Avisaríem si està entrant en una zona de risc que pot tenir un accident.
0: I als peatges?
23: Perdó, sí. Els peatges entraria dintre del que seria o el flux de vehicles o el conductor, no? El que seria l'apartat vehicles-conductor. Jo he dit tres apartats, infraestructura, vehicles-conductor. Sí. Aquí, en quant a vehicles, el que podem nosaltres és explicar que l'alliberament de peatges ha ajudat a la reducció de la sinistralitat. Abans li mencionava un estiu amb 40 víctimes mortals el 2019, quan hi havia peatges, un estiu el 2026 amb 20 víctimes mortals sense peatges.
0: Yeah.
23: No, una cosa no és conseqüència de l'altra, ni una és causa de l'altra, però aquestes dues realitats cal tenir-les presents. Ens ha ajudat a reduir. Per tant, si ha d'haver un peatge, hem de continuar pensant que la sinistralitat ha de baixar.
0: Mm-hmm.
23: I dos, ha de ser un peatge dinàmic que ens permeti balancejar trànsit cap a hores, cap a vies i pagar per ús si és que hi ha de ser. Però hi ha un grup de treball que això ho treballarà, no és competència del Servei Català de Trànsit. Nosaltres portarem les nostres idees i es discutirà.
0: Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, gràcies, que vagi bé.
23: Gràcies a vostè, bon dia.
0: Ara són les 7:47. Joan Tejedor, de què parlen avui els diaris?
12: Doncs avui són una mica...
13: Cada loco con su tema.
12: Perquè no hi ha un gran tema en comú de portada, eh? Sí que hi ha pinzelladetes, que les trobes a tot arreu, les eleccions a Suècia, tema principal a l'ara, frec entre dreta i esquerra, es disputen la victòria per un escó, l'extrema dreta baixa tercera força, però podria entrar l'executiu, La Vanguardia lleuger avantatge de l'esquerra, tot i que en pàgina interior titula Suècia s'aboca a la incertesa, El Mundo, el retrocés de l'ultradreta empeny Suècia un empat entre blocs, si és que no costava res votar bé, això ho he afegit jo, El Periódico ho deixa per pàgines interiors, destaca que frena l'impuls ultra, El País ho porto com a última notícia de portada, els socialdemòcrates guanyen en màxima igualtat, la capçalera de Prisa obre amb el codi vermell a la intel·ligència artificial, el vertigen paralitza les tecnològiques i els líders de les plataformes defensen frenar l'avanç mentre Trump minimitza riscos, La Vanguardia en una cantonada també destaca que OpenAI endarrereix la sortida a borsa per la incertesa i El Mundo hi guarda un raconet també, els magnats demanen ralentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però Trump ho rebutja i el periòdico Ilara, espai per la situació de les presons a Catalunya, el diari dirigit per Gemma Martínez, fa el titular principal La població reclusa puja i voreja els 10.000 presos. Catalunya empresona cada vegada més multireincidents, mentre l'Ara destaca que les presons catalanes ja estan al 95% i demanen més recursos.
0: El que sí que fitxa totes les portades són els esports, ja sigui pel Barça, la Vuelta o la Fórmula 1. D'una banda, la victòria del Barça contra el Llevant.
14: On hi trobem ja el titular del dia, el comparteixen Mundo Deportivo i l'Esport, 15 punts de 15 possibles, els dos van en pleno al 15, una expressió molt quinielera.
0: Focus en Lamin.
14: El Marca ja l'anomenen doblete Lamin, perquè encadena 3 doblets consecutius a la Lliga per posar-se pitxitxi. El tàndem més letal de la Lliga és Lamin i Rafinha, a la contracrònica del diari, 6 gols cadascú.
0: Les portades, però, també van per els altres dos protagonistes del cap de setmana. Un, el Madrid Ring.
14: Monumental Madrid, el Marca. Jugant amb el nom de la corba peraltada, els Reis del Mad Ring, el periòdico amb foto per Antonelli, guanyador, i pel rei Felip VI, entregant-li el títol, la doble cara, l'as sobre rodes. Com a titular, foto superior per la cursa de Fórmula 1 i foto inferior per Enric Mas, guanyador de la Vuelta, mantejat pels seus companys d'equip.
1: No sé, la verdad. No. Primero, quiero ver al equipo, quiero ver a la familia, quiero ver a los amigos, los que han podido venir, y simplemente darles un abrazo a todos.
14: Un Enric Mas que és foto de portada a La Vanguardia. Enric Mas es corona a la Vuelta.
0: Aquests són els dos grans protagonistes sobre rodes i sobre el Madrid Ring, flors i crítiques.
14: Madrid conquereix el gran circ de la Fórmula 1, llegim al País, on diuen que queden detalls per polir, com els incòmodes graons de terra o entrades generals sense seient assignat. Rematen dient el luxe del paddock contrasta amb la queixa dels veïns a les portades de, a les portes del Mad Ring. El periòdico el defineixen com un gran parc d'atraccions, en canvi a l'As, Mad Ring impressiona la Fórmula 1. Crítiques també al traçat en si, a la part esportiva. La crònica de La Vanguardia diu Antonelli reina en el sopor, cursa avorrida, pocs avançaments.
0: I si obrim finestra al món... Destaca la nova aliança entre la Unió Europea i el Canadà.
12: El País destaca l'acostament davant Trump i Xina. Tot menys ser estat membre, titula per il·lustrar que estan teixint una xarxa de pactes inèdita, mentre La Vanguardia va més enllà i titula que Carney, el primer ministre canadenc, explora convertir el país nord-americà en membre associat de la Unió Europea.
0: I Marine Le Pen, que ha començat campanya a França.
12: A part que la ideologia ja es volca per guanyar les classes mitjanes, arrenca el curs sense al·ludir a l'escena mundial, diu La Vanguardia, exorcitza fantasmes al feu que la va veure néixer, destaca el País després d'una arrencada de curs complicat per la condemna i el distanciament amb el seu número 2, que ja s'hi veia, promet solucionar la crisi de l'habitatge, aquí sabem què significa treballar, va dir, amb una picada d'ullet a les classes obreres.
0: I justament els editorials miren avui les eleccions que han de venir al món.
12: La del País, aquesta és de França el 2027. Si guanyés Le Pen no seria en relleu més, tindria efectes destructius per a Europa i França si arribés al poder qui ha flirtejat amb el Frexit i compta amb la simpatia de Putin i Trump. I la de La Vanguardia es fixa en els Estats Units, on les eleccions crucials Trump deixa clar als republicans que l'única estratègia passa per ell mentre els demòcrates viuen en una batalla interna entre l'ala esquerranista i la de centre i moderada. Hi ha un corrent que creu que s'ha de vèncer el populisme de Trump en populisme d'esquerres. L'emergència d'aquests candidats és un regal per la campanya de Trump, diu el diari de Godó. A la de l'ara, en canvi, posa el focus a les presons catalanes, la pressió sobre els treballadors penitenciaris no para d'augmentar i es posa en perill l'atenció als presos.
0: I trobem també una opinió en primera persona sobre les derivades de la crisi a Ceuta.
12: Soc fill de Ceutí i Malillenca i em rebel·lo, signa Mohamed Azahaf, espera en migracions, secretari general del PSOE a Cabanillas de la Sierra, Madrid. Em dic Mohamed, probablement llegint aquestes paraules ja li ha provocat una sensació agradable o negativa, però segur que alguna cosa se li ha remogut, i es rebel·la per haver normalitzat insultar migrants al carrer o als mitjans, deshumanitzar persones pel seu origen, anomenar invasors a nens i nenes o parlar de caçar persones. No accepto l'odi com a eina política ni quan ve disfressat de sentit comú. Em rebel·lo i dic sí a la convivència.
0: Espanya és el país europeu on costa més comprar un habitatge.
12: Ho llegim al País. Si fem la relació, ingressos, preu dels immobles. De mitjana cal destinar el 40% d'ingressos bruts familiars i és la dada més alta de l'OCDE per pagar l'habitatge. Ha augmentat gairebé un 90% des dels anys 80, quan amb 3 anys de sou es podia comprar una casa. I el...
0: T'has quedat a mitges, què passa?
12: No, res.
0: Que segurament molts dels nostres oients ja ho han notat, això, no?
12: Sí.
0: La carta al director...
12: M'he mossegat la llengua.
0: Ah, vale. La carta al director sobre l'última conquesta de les futbolistes.
12: Sí, desromantitza el fet que hagin aconseguit que la federació assumeixi el cost econòmic de congelar els òvuls, ja que és un procés en què de vegades els falta informació. A la pel·lícula Sabatilles Roges, basada en un conte d'Anderson, un empresari de ballet imposa a la seva primera ballarina que renunciï al seu amor matrimonial. Al final s'endevina aviat. Ara la federació facilita a les futbolistes que renunciïn a la seva maternitat natural, fins i tot sabent les taxes d'èxit de naixement dels fills a la fecundació in vitro. L'esport no és el servei de la dona, sinó dels diners dels poderosos dirigents. Quiero suerte en el amor, en el dinero, por
0: favor. Léeme mi horóscopo, si el futuro... Léeme mi horóscopo, aquí li llegim avui.
12: A Salvador Illa, el president de la Generalitat, que té la compareixença de meitat de mandat aquesta tarda, és Taura, és del 5 de maig. La Vanguardia li diu... La seva atenció al detall pot generar conflictes. Valori l'esforç aliè i accepti que no tothom és igual de perfeccionista. No sé si li busquen soci de govern, perquè el periòdico també diu una conversa sincera amb la seva parella pot deixar enrere una tensió que s'havia allargat massa. No vulgui tenir sempre l'última paraula, escolti amb calma, a veure si deixarà de governar en solitari. Mentre el Mundo li diu, a la jornada d'oficina, tot discorrerà serè. Per tant, en principi, avui sessió tranquil·la.
0: En principi, avui... tot discorrerà serè. Home, si algú té Salvador Illa, el president de la Generalitat, és serenó. Això és indiscutible. Va, que arribarem a les 8 amb la cançó del dia.
2: Aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Òscar Nin, què tal? Com estàs? Bon dia.
3: Bon dia.

0: No li havia escoltat aquesta versió a la gran Amy.
1: És preciosa. Mira, avui em faria 43. Era la darrera gran veu del soul i del rhythm and blues. Una vida marcada per les addiccions i els desequilibris. La història de la música, de l'art i de la humanitat, si m'apures, és indissoluble, això. Malauradament, avui no tindríem obres mestres del jazz, del soul, del rock o inclús del hip-hop sense la irrupció de les drogues i l'alcohol en genis del calibre com l'Amy Winehouse. Se'n va anar amb 27 anys, Marina, com el maleït club aquest dels 27, com Brian Jones, dels Stones, el Jimi Hendrix, la Janis Joplin, el Jim Morrison o el Kurt Cobain.
0: És un gran tema aquest que has tret, eh? Com la irrupció de les drogues i l'alcohol han, han afavorit la sobreproducció també de segons quins genis. En vam parlar nosaltres en una entrevista fa temps amb el Fito Cabrales, de Fito i los Fittipaldi, salvant les distàncies, però vaja, ell deia no vull romantitzar el món de les drogues, però òbviament a mi m'han funcionat en segons quins moments de la vida, no?
1: Evidentment, i em ve al cap genis del calibre de Lou Reed, Jim Morrison, que està aquest club, la Janis Joplin, o el mismíssim Jimi Hendrix, que encara avui, el 2026, és un dels genis de la guitarra elèctrica.
0: Doncs des d'aquí una abraçada a la Amy Winehouse, allà on sigui.

0: I amb quina cançó vols arribar a les 8?
1: Mira, pues tal dia com avui, un 14 de setembre del 93, la banda de Califòrnia, els Counting Crows, llançava el disc August and Everything After, agost i tot el que vindria després, que ho va
0: que
1: patar...
0: Que vindria a ser ara, a aquesta època.
1: Que vindria a ser ara, avui, que estem al dia del setembre, a mitjans de setembre. Ho va patar tant aquest disco, Marina, que del 93 al 94... Aquests desconeguts de Califòrnia van fer de taloners de gent, ojo, com Bob Dylan, Los Lobos o els Cranberries.
0: Carai.
1: Aquest disco es convertiria en un dels àlbums americans amb més vendes, atenció, després del Nevermind de Nirvana. Milions, milions de còpies escampades per tot el món, que avui rematem desitjant-vos un bon dilluns amb aquest fantàstic tema de rock americà que es diu Mr. Jones.

0: Òscar, nin. Penso que és una d'aquelles que si et diguessin de qui és aquesta cançó, pocs dirien Califòrnia, de la banda sí. de Califòrnia, de Counting Crows.
1: Sí, sí, és un pop rock americà que m'agrada molt aquesta sonoritat i a mi particularment trobo a faltar aquestes sonoritats orgàniques que ens ajuden a fotre una empenta aquest dilluns que comença, com sempre, com una etapa de la Vuelta a tu, cap amunt.
0: Òscar Nin, una abraçada, gràcies.
1: Que tingueu bon dia.
0: Adeu.

0: amb Marina Fernández.
1: Bon dia a tothom, són les 8 i en plena onada nacional populista els socialdemòcrates tenen avui una petita raó per somriure.
0: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.

0: Són pocs els bastions on resisteixen. De moment, Espanya encara n'és un. I avui és notícia Suècia, un país que tradicionalment decanta o decantava cap a l'esquerra, però que fa 4 anys va canviar de mans quan els conservadors van aixecar el cordó sanitari a l'extrema dreta per poder arribar al poder. I els suecs ja n'han tingut prou d'això. Aquest diumenge han votat, han retornat molt just, la majoria al centre esquerra. Ara falta que es posin d'acord per governar, que això no serà fàcil. Nota al peu per qui vulgui llegir-la aquí a Espanya. Aquests últims anys, els conservadors han estat comptant amb el suport extern de l'extrema dreta, que ha condicionat les seves polítiques i de quina manera. I en aquesta campanya havien promès ficar-los ja al govern i oferir-los la cartera d'immigració, per exemple. Han resistit les esquerres, però amb un viratge clar cap al centre, això sí que està passant al conjunt d'Europa en general. I aquí a Espanya, el gran puntal dels socialistes és Catalunya. El retorn al poder del PSC després d'una dècada durant la qual es va obrir una falla a l'altura de l'Ebre va ser un bàlsam per Pedro Sánchez, però l'oasi català que somiava Salvador Illa és més aviat un aiguamoll. El president ha convocat per avui una conferència per fer balanç de mig mandat. Arriba aquest equador amb la revolta de mestres i la constatació d'un deteriorament que ve de lluny de l'educació, que és, o hauria de ser, el gran garant de la igualtat d'oportunitats. I arriba també amb els metges a les portes d'una vaga indefinida, amb la mobilitat en escac, amb el mercat de l'habitatge encara hostatge de la cara més ferotge del capitalisme i amb el debat irresolt i polititzat, molt polititzat, sobre la seguretat. En aquests 2 anys que fa que ella és president, Catalunya ha sumat 200.000 nous habitants, gairebé 1 milió més des de l'últim govern tripartit. Per qualsevol que s'hi posés, gestionar això seria titànic. Per això, en un moment on les receptes fàcils del populisme, del nacional populisme, de fet, han segrestat l'opinió pública, toca apel·lar a la corresponsabilitat de tots els demòcrates per fugir de l'agitació i buscar solucions realistes als problemes, no incendiar-los. Ni incendiar-los, ni passar-se el dia tampoc, criticant el del costat, que això és molt fàcil. Solucions. Solucions realistes. Ara passen 3 minuts de les 8 del matí. Esteu escoltant l'Aquí Catalunya. Guillem Favó, què tal? Bon dia.
1: Què tal, Marina? Bon dia.
0: Els tecnooligarques també demanen un fre.
1: Sam Altman o Elon Musk també estan d'acord amb la necessitat de prémer el pedal del fre amb el creixement de la IA, quan fins ara eren partidaris, uns ferms partidaris de la desregulació. Això només una setmana després que un enginyer pronostiqués que la IA ens podria matar a tots a finals de la dècada.
0: A les 9 li demanem per què aquest canvi d'opinió a un expert d'intel·ligència artificial del Supercomputing Centre d'aquí de Catalunya, i si tot això és, com diuen alguns, una campanya, una operació de màrqueting. Mentrestant, màxima incertesa a Suècia.
1: La socialdemòcrata Magdalena Andersson ha guanyat els comicis, però hi ha hagut pràcticament un empat tècnic entre el bloc de les esquerres i el de la dreta, i el vot exterior decidirà. L'extrema dreta ha retrocedit i de la segona ha caigut a la tercera posició.
0: Aquí, avui Illa vol un punt d'inflexió.
1: El president de la Generalitat valorarà aquesta tarda la meitat del seu mandat en una conferència a les Drassanes de Barcelona, tot plegat després de les crisis a Educació i a Interior i amb els metges a punt de començar una altra vaga.
0: 5 morts en el pont de la Diada.
1: I 3 eren motoristes. Fa uns minuts en aquest programa, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha explicat com serà la seva nova aplicació per a mòbils.
2: Que el que hem fet és dissenyar una intel·ligència artificial que prediu accidents. En aquests moments ja n'estem predint, tot i que necessitem millorar i perfeccionar. Això també ho avisaríem als conductors. Avisaríem si està entrant en una zona de risc que pot tenir un accident.
1: Anticiparà, doncs, situacions compromeses pels conductors, a més d'enviar avisos.
0: I pel que fa al temps, avui encara ha de fer calor, però alerta perquè demà tornen les tempestes. Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. Avui també s'espera temps propi de l'estiu, amb calor la major part d'hores i sol durant tot el dia. No hi haurà núvols destacables. Ara tenim 23 graus a Barcelona, 21 a Tarragona, 16 a Lleida i Girona. Les màximes es mouran entre els 30 i 35 graus a la major part de Catalunya. Demà, temps semblant, amb una mica més de calor, a mitjans de setmana tindran tempestes i baixarà la temperatura de manera apreciable.
0: I el Barça també sap patir.
4: Adeyemi, se'n va sol! Quina barbaritat, Adeyemi, retalla, Adeyemi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
1: Va encarrilar el partit en 20 minuts, però el Llevant va posar-se només un gol fins que Adeyemi va sentenciar això en el cap de setmana, que Enric Mas s'ha tret l'espina guanyant la Vuelta i que s'ha corregut el Gran Premi de Madrid de Fórmula 1 amb queixes d'un pilot, Verstappen, de la monotonia del traçat.
0: És dilluns. I a partir de les 10 a l'Aquí Catalunya...

0: Un geògraf ens explicarà l'intent de canviar el mapa mundi. L'Àfrica surt empetitida i això, en principi, ja s'està començant a revertir. El mapa actual, en canvi, els Estats Units, Europa o la Xina surten més grans del que són en realitat. Ho abordarem al racó de pensar amb el Carlos Francino i la Maria Nicolau, que vol preguntar a un especialista per què no hi ha cap producte que mati tots els polls. Per què costa tant? Vaja, segur que us hi heu trobat, molts de vosaltres, a casa. Sempre et pot quedar una llémena i això és una murga. Arribarem a les 11 amb més morts de merda i, vaja, després tindreu els equips locals i el Ja som aquí amb el Cartanyà. Ens podeu seguir en directe des d'ara i fins les 12 o en recupereu després a l'app de la Ser o a la nostra pàgina web a sercatalunya.cat. Ara passen 6 minuts a les 8, grans noms com són Sam Altman o Elon Musk, ells també demanen que s'alenteixi el creixement de la intel·ligència artificial. Tots aquests tecnooligarques, que en principi els teníem coneguts per tenir més aviat pocs escrúpols o principis, demanen que algú els freni.
1: No són coneguts, no, per la seva prudència ni pels alts estàndards morals. Sam Altman d'OpenAI fins i tot ha anunciat que suspèn la sortida de la seva empresa a borsa. També s'ha expressat en uns termes similars un altre conseller delegat, Damis Hassabis, d'Alphabet, de Google.
0: Però és que si hi ha algú encara amb menys escrúpols, aquest és Donald Trump, que no vol ni sentir a parlar de frenar res.
2: Whoever wins AI, and we're leading by a lot. Whoever wins AI wins.
1: Ha qualificat a bord de l'Air Force One de forces negatives els que demanen regular aquesta nova tecnologia i diu que senzillament això no passarà, no succeirà. Des de la setmana passada que va dient que l'important és guanyar-li la cursa a la Xina i ser els primers.
0: Que aquí el que estaria bé veure també si Altman o Elon Musk estarien disposats a baixar el ritme si la Xina se'n desentén i no fa el mateix. En fi, tots dos han secundat l'advertència que aquest cap de setmana feia el CEO d'Antròfic.
3: I won't lie to you, there are real dangers. And I think for too long.
1: Ell ha fet una crida a alentir el ritme i guanyar temps per evitar els greus riscos, i això és textual, que comporta un creixement descontrolat dels nous models.
0: Que a veure, uns avisos així venint d'aquí venen ja serien notícia, però a més encara han tingut més ressò perquè ha estat pocs dies després del missatge apocalíptic d'un enginyer dimitit d'Anthropic i d'OpenAI, que és Jacob Coxon. Vam estar parlant del que va dir ell, va plegar amb la profecia que la intel·ligència artificial ens podia matar a tots a finals d'aquesta dècada. I sabem què pot haver espantat a persones sense escrúpols, com dèiem, com Altman o Musk?
1: Doncs d'una banda, la propera generació d'IA, que podria superar la capacitat humana d'entendre i controlar els sistemes, i de l'altra, un incident aquest passat estiu en què models d'OpenAI van, sembla, burlar, sortejar els controls i van aprofitar forats de vulnerabilitat per accedir a sistemes informàtics de tercers. Un incident de sistemes externs que podria, no els va provocar, però podria haver causat danys catastròfics.
0: A les 9 ho analitzem amb un expert catedràtic d'intel·ligència artificial de la UPC, investigador del Barcelona Supercomputing Center. I si mirem a l'exterior, aquest matí toca posar l'ull a Suècia. Perquè allà els socialdemòcrates han guanyat les eleccions parlamentàries, però de moment, del tot no poden cantar victòria, Sergi.
4: El bloc de les esquerres ha aconseguit 176 diputats i les dretes 173. El marge és estretíssim. Però ahir el Partit Socialista era una festa per afrasejar la cançó d'Abba amb el nom de Magdalena Anderson.
0: Mira, original sona, a veure. O sigui, es van fer seva la cançó d'Abba per fer servir el nom de la seva candidata, que ja havia liderat el país. No està clar, doncs, que sigui suficient per poder portar els progressistes al poder, per poder-los retornar i evitar que hi arribin els ultres.
4: No està clar qui governarà perquè falta el recompte del vot per correu, que ha estat molt nombrós i encara podria capgirar un resultat que en aquests moments dona 3 escons d'avantatge al bloc de l'esquerra per sobre del bloc conservador. Entre aquests partits hi ha la formació dels Demòcrates de Suècia, l'extrema dreta del país. Si el vot per correu acabés donant la victòria als conservadors, els ultres entrarien al govern i ja han avisat que tindrien ministres.
0: I on els ultres no són crossa, sinó que estan prop d'aconseguir la presidència del país, segons les enquestes, és a França.
4: Si hi hagués eleccions avui, els sondejos situen Marine Le Pen a la primera posició. La líder dels ultres s'ha referit a les últimes hores.
5: Seront prioritaires chez eux!
4: referit a la prioritat nacional, és a dir, com fa Vox aquí o l'extrema dreta a tota Europa, aposta per donar prioritat a la població autòctona en un missatge racista sobre els immigrants. Le Pen, que lidera els sondejos a França, malgrat que està sent processada al Suprem francès per malversació de fons públics.
0: 8 i 11, la socialdemocràcia reviscola a Suècia quan aquí a Espanya creua turbulències. Sabeu que l'estat espanyol és un dels últims bastions socialistes a Europa, però ara mateix Pedro Sánchez i Salvador Illa tenen els peus a la galleda.
1: La crisi de Ceuta atenalla Pedro Sánchez, mentre el president català, un dels homes de més confiança del president espanyol, s'ha desgastat pel desgavell a Educació i els canvis recents a Interior, i els metges estan a punt de començar una altra vaga.
0: Amb aquest panorama, aquesta tarda, el president de la Generalitat ha de valorar la meitat del seu mandat. És una cosa que es fa habitualment per part dels presidents. En una conferència ho farà a les Drassanes, això és a Barcelona. Gemma Alegrí.
5: Illa compleix mig mandat amb diversos fronts oberts. Un dels principals és el dels mestres. Tot i que Educació va tancar un acord amb els sindicats minoritaris, organitzacions com USTEC i la CGT encara no han arribat a cap entesa amb l'executiu i continuen convocant vagues. En les últimes setmanes, a més, la consellera Esther Niubó ha destituït la secretària general d'Educació pels errors en la gestió de les proves PISA. Un altre dels fronts oberts és a Interior, després de la dimissió del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, que ha estat substituït per Ferran López. La consellera Núria Parlon ha nomenat Cília Catà, nova comissària en cap, sense aclarir, però, els motius de la dimissió de Trapero. En l'àmbit de la salut continuen les desavinences entre la consellera i metges de Catalunya, que faran vaga el dia 28. Pel que fa a les infraestructures, Illa té pendent millorar el servei de Rodalies i abordar la gestió de l'AP7.
0: I els dos anys que queden, aquesta segona part del mandat estarà marcada també per l'aplicació de l'amnistia, pel possible retorn de Carles Puigdemont aquest hivern, per tant, i per les eleccions municipals, que són al maig, amb l'extrema dreta guanyant força a les enquestes en molts municipis catalans. Gemma.
5: En relació amb l'amnistia, serà el Tribunal Constitucional qui haurà de moure fitxa. El primer que haurà de resoldre és el recurs d'empara de Jordi Turull a partir del 22 de setembre. Si finalment els jutges avalen l'aplicació de l'amnistia, s'obriria la porta a un possible retorn de Carles Puigdemont aquest hivern. En aquest sentit, el magistrat Pablo Llarena ja ha obert la porta a aplicar el que resolgui el Constitucional sobre l'amnistia sense esperar el recurs del líder de Junts, cosa que en pot facilitar el retorn. Tot plegat amb les eleccions municipals a l'horitzó, uns comicis en què les enquestes pronostiquen una forta pujada de l'extrema dreta. A la conferència d'aquesta tarda, el president vol projectar els grans reptes dels pròxims anys segons fonts del govern. De fet, entre les prioritats d'Illa per la segona meitat del mandat hi ha les infraestructures, l'habitatge, l'educació, la productivitat i la transició climàtica, uns àmbits que marcaran l'agenda del govern en els pròxims mesos.
0: Que demà el govern català ha d'anomenar oficialment el nou director de la policia catalana. D'aquí hi ha hagut turbulències també. És el comissari Ferran López, que ha de substituir el major Trapero.
1: López entrarà a la cúpula d'Interior amb una patata calenta ja sobre la taula, les detencions de 18 joves i menors en els aldarulls de la nit de la Diada, i parlar que alguns partits de l'oposició ja els han demanat explicacions, qualificant-les de desproporcionades.
0: Aquesta setmana també s'ha d'incorporar ja la nova cap dels Mossos, per primera vegada una dona, que és la comissària Sílvia Catà.
1: Que aquest cap de setmana, en una entrevista a La Vanguardia, ha assegurat que seguirà amb el projecte dels darrers anys, que hi hem d'esperar d'ella una línia continuista, la lluita contra les armes blanques, la multireincidència i el crim organitzat.
6: Incrementar els recursos policials disponibles per lluitar contra el crim organitzat. Per què és important? Perquè el crim organitzat ens crea molta inseguretat, crea molta alarma social.
1: Crea molta alarma social, acaba dient Catà, especialment assenyalava en aquells municipis on creix la inseguretat, però sobretot se n'accentua la percepció.
0: Parlant d'això, de la percepció d'inseguretat, del crim organitzat, els Mossos han detingut 6 persones a Badia del Vallès per tràfic de drogues i per estar al darrere, Andrea Villoria, d'un tiroteig.
7: Sí, un intercanvi de trets que es va produir de nit a Badia del Vallès a mitjans d'agost i que els Mossos vinculen a un enfrontament entre famílies vinculades al narcotràfic. Amb les detencions, la policia ha pogut desmantellar ara 2 plantacions de marihuana on hi havia prop de 400 plantes.
0: I a Barcelona, un home ha ingressat a l'hospital després que l'hagin apunyalat en una baralla aquest dissabte.
7: Una baralla, en aquest cas, al districte de Sant Martí, al carrer Llacuna, passades les 9 de la nit, i que ha enfrontat més d'una desena d'implicats. Segons ha avançat BTV, la disputa ha acabat amb 2 detinguts i un home ferit d'arma blanca.
0: I després tenim el que ha passat al Carmel. A Barcelona, els serveis d'emergència també han atès 2 menors amb ferides d'arma blanca. S'ha obert una investigació per veure quin era el rol de cadascú en la baralla que hi ha hagut. A tot això, hi hem de sumar les 5 persones mortes en accident de trànsit a les carreteres catalanes coincidint amb el pont de la Diada. Veureu en els recomptes oficials oficials del Servei Català de Trànsit, que són 4, perquè ells només compten immediatament els que hi ha hagut a carreteres. Quan és dins d'una ciutat, això triga a incorporar-se, però vaja, han sigut 5.
1: Exacte, perquè un d'ells, un d'aquests 3 motoristes, van morir dins de la ciutat de Mataró, era veí d'aquesta localitat. Un noi de 28 anys de Palau Solità i Plegamans que circulava en moto per la C-59 va morir també divendres a la tarda, quan feia pocs minuts a Lleida, a la Nacional 260, a la Ribera d'Urgellet. Un altre motorista de Sallent havia mort en una col·lisió frontal amb un vehicle.
0: Hem explicat fins ara tots els problemes que acumula el govern de Salvador Illa. En el cas de la Moncloa, la pedra a la sabata és la crisi a Ceuta. I aquí a la CER us estem explicant que un mes i mig després de l'entrada massiva de migrants s'han iniciat 1.800 expedients d'expulsió.
1: Adults que encara són a la ciutat autònoma. Iniciat perquè no se n'ha completat cap perquè el procés és llarg. La policia en les últimes hores ha traslladat més de 800 migrants que vivien al carrer en condicions d'insalubritat a una instal·lació que ha habilitat el govern amb carpes a una altra zona de la ciutat. Avui a la ciutat autònoma s'havien de reprendre les classes universitàries, però s'ha decidit posposar-ho una setmana.
0: I el Partit Popular continua endurint el seu discurs en aquesta matèria contra el govern de Pedro Sánchez.
8: Es evidente que tenían la información y no quisieron proteger nuestra frontera, con lo cual pues es evidente que tenemos un gobierno que no solo abandonó a Ceuta, sino que además pudo promover que pasara lo que pasó.
1: L'ha escalat un punt més la portaveu parlamentària del PP, Esther Muñoz, deixant entreveure que el govern va poder promoure l'arribada a Ceuta i que el ministre Marlaska va ordenar no impedir-ho. També és rellevant el que han dit des del PNB.
9: Que Marruecos puede tener algo que no conocemos, que hace todavía que la presión sobre el gobierno español sea más de la que todos vemos. Pues hombre, yo no lo descartaría.
1: El seu president, Aitor Esteban, abona la tesi de PP i Vox, segons la qual el Marroc té informació comprometedora per a Sánchez i per aquest motiu li fa xantatge.
0: Mig minut i tornem a obrir finestra al món.
10: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelarse.com.
11: ¿Quieres pagar hasta un 20% menos en tu factura? Con Astamanel tienes luz 100% renovable, fibra rápida y móvil 5G en una sola compañía. Ven hasta Manel y ahorra. Llama al 900-828-494 y descubre tu ahorro. Hasta Manel. Por un aquí mejor.
12: Aquí Cataluña. Amb Marina Fernández.
0: 3 minuts passant d'un quart de nou. Notícia d'aquesta matinada, mort assassinada una jove estudiant espanyola que feia un intercanvi a Mèxic, Sergi. Sí,
4: segons la informació que arriba des d'aquest país, la jove, que tenia 21 anys, era estudiant de la Universitat de Granada, es trobava a l'estat de Morelos i la fiscalia investiga el cas com un feminicidi. Segons les autoritats locals, han contactat amb el consulat d'Espanya a Mèxic per donar suport i acompanyament a la família de la jove.
0: I Vladimir Putin, que continua tibant la corda.
4: És el so després que els russos hagin atacat amb un dron un tren que viatjava d'Ucraïna a Polònia, un parell de quilòmetres només de terres poloneses, és a dir, de territori OTAN. Fins ara, els trens eren el mètode més segur d'entrar i de sortir d'Ucraïna.
0: I aquesta setmana ha de començar el judici a 4 policies per les lesions a aquell noi que va perdre un ull durant l'1 d'octubre, durant la votació que hi va haver a Catalunya el 2017, a l'1 d'octubre, és Roger Espanyol.
1: Sí, dimecres ha de començar aquest judici. 4 policies nacionals estan acusats de lesionar-lo. Espanyol, que, com deies, va perdre la visió d'un ull per l'impacte d'una pilota de goma durant el referèndum. Els acusats s'enfronten a penes de fins a 13 anys de presó i inhabilitació a petició d'Òmnium Cultural, que exerceix l'acusació popular al costat de l'Assemblea Nacional Catalana i Iridia.
0: Nosaltres aquí mitja hora llarga parlarem amb la seva advocada. Quan parlem de violència contra les dones, sovint pensem que la parella o l'exparella poden ser l'agressió, però les dones de més de 60 anys tenen una altra amenaça. Les dades oficials del Departament de Justícia mostren que des de fa 3 anys l'agressor més freqüent en persones, en dones més grans de 60 anys, és el fill o el net. Això passa en un de cada tres casos. Èlia Pijuan.
13: En el que portem d'any, de les quasi 350 dones majors de 60 anys ateses a les oficines d'atenció a la víctima, 113 van ser agredides pel seu fill o net. Una tendència que va a l'alça, ja que aquests casos han augmentat un 21% respecte al 2024. I sense anar més enllà, durant el mes de juliol, el 40% de les víctimes va tenir el fill o el net com a agressor. Això, la majoria de casos, no es denuncia. Antonio Andrés Puello és catedràtic de Psicologia de la Universitat de Barcelona.
14: La gran majoria de casos d'abús dins de les famílies no es denuncien, perquè moltes vegades les dones grans abusades pels seus fills tenen vergonya o se'n senten responsables, fins que la cosa és molt greu i intervenen serveis socials o la policia, i llavors és quan aquesta dada passa a les estadístiques.
13: L'agressor acostuma a presentar problemes de salut mental o de drogoaddicció.
0: A Barcelona, en només 5 anys, s'ha duplicat el temps mitjà d'estada de famílies que viuen, que s'han de trobar vivint en allotjaments temporals d'urgència.
15: No me puedo quejar. ¿Por qué? Porque tengo un techo, ¿no? Tengo donde estar, donde comer, donde bañarme, donde no guardar mis cosas.
0: I el que també ha passat és que ha crescut fins a un 50% la xifra d'infants que viuen en aquests espais. Pau Puig.
16: La mitjana d'estada de les famílies en els espais habilitats, com per exemple pensions, va ser de 202 dies al 2025 i de 103 al 2020. Segons dades facilitades per l'Ajuntament de Barcelona, l'Agència Catalana de Notícies, hi ha casos que superen amb escreix aquests terminis. Sònia Fuertes és la comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona.
17: Aquestes famílies tenen moltes dificultats per poder accedir a un habitatge. No és només quelcom que s'observa en el temps d'estada, que és una dada claríssima. Hi ha d'haver, d'alguna manera, una certa harmonia, diríem, entre els ingressos i les possibilitats que tens d'accedir a un habitatge.
16: L'any passat, gairebé 6.000 persones van passar en algun moment per un allotjament temporal d'urgència.
0: I sapigueu que a partir d'avui és quan s'obre el procés d'inscripció per cursos de català que ofereix el Consorci per la Normalització Lingüística. Sabeu que és un tema important, també tenint en compte el procés de regularització de migrants que hi ha hagut, molts dels quals, un gruix important dels quals, són aquí a Catalunya.
1: Sí, en total, més de 48.000 places de tots els nivells s'ofertaran, tot plegat després de la polèmica dels últims cursos, quan més de 13.000 persones es van quedar sense plaça.
0: Temps per la cultura. Aquesta setmana hi ha cita rellevant, és dimecres i us ho explicarem en directe. Allà sabrem quina de les tres pel·lícules preseleccionades pels Oscars per representar Espanya als Oscars com a millor pel·lícula estrangera passa el tall. Sabeu que n'hi ha tres, La bola negra dels Javis, que encara no s'ha estrenat, que s'estrena la setmana que ve, El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, la del Bardem, vaja, i després tenim una que ja fa mesos que es va estrenar, que és Los Domingos. Totes aquestes tres són les que podrien acabar arribant-hi, segons el Roger Salvans, el nostre prescriptor, el redactor en cap de la revista Fotogrames. La que té més números, segons ell, és la dels Javis, la bola negra, que, com us deia, s'estrena la setmana que ve. I seguim al món del cinema. El ministre de Cultura d'Israel amenaça amb retirar la ciutadania els dos directors del documental NASA. Aitana Romà, què tal?
18: Molt bé. La pel·lícula, que ha rebut el Premi Especial del Jurat en el Festival de Venècia aquest cap de setmana, acusa l'exèrcit israelià de genocidi i l'argumenta a través de la reconstrucció davant la càmera de diversos militars. El film va ser atacat pel mateix exèrcit, que va insinuar que els cineastes i el seu documental menteix. I ara el ministre de Cultura d'Israel, Miki Zohar, ha amenaçat amb retirar la ciutadania als dos autors.
19: Thank you to the jury and we are both very grateful to be here. It's honestly not very easy to stand here. Thinking of all the people, the Israeli politicians, the journalists back home who are now attacking this film, denying it, without even seeing it.
18: La gent d'Israel critica la pel·lícula sense haver-la vista, asseguren els directors del film. L'equip ha assenyalat que farà tot el que pugui per a distribuir la pel·lícula de la forma més àmplia possible a Israel.
0: Són els mateixos directors de No Other Land. Vaja, si no l'heu vist, realment fa esgarrifar explicant com és la vida amb els colons a Cisjordània. I París embogeix amb la tornada de Céline Dion després de 6 anys allunyada per malaltia dels escenaris.

0: No sé si tu t'animaries a un karaoke amb cançons de Celine Dion.
1: Home, si em donen unes entrades, per supost que sí.
0: Ah, pensava que anaves a dir si em donen unes copes abans.
1: Home,
0: per...
1: també.
0: A veure, escoltem la de Celine.

Perquè ni té més de tamarros la Celine Dion, no només el de Titanic, que segurament tots ja l'hem acabat avorrint. Que parlant de música, la Shakira serà la que farà embogir els madrilenys a partir d'aquesta setmana. La residència de la cantant colombiana arriba a Madrid aquesta setmana, 12 concerts i un festival cultural a Macondo Park.

0: Clar, és que la Shakira s'ha fet construir un escenari que va amb ella de gira, que l'acompanya de gira.
1: No només un escenari, és que és tot un esdeveniment que té escenari, però també té biblioteques. L'artista aterra aquesta setmana a Madrid amb la seva residència històrica de 12 concerts com a part de la seva gira Les Mujeres Ja No Lloren, i des d'aquest divendres 18 de setembre fins al proper 11 d'octubre reunirà més de 600.000 persones a l'estadi. Shakira l'ha aixecat al barri de Villaverde.
0: Doncs n'haurem de parlar de com s'ha construït, ho anirem fent al llarg d'aquesta setmana, que en Sartí tornarà a tocar, parlar de la Shakira i bastant. Però, mentrestant, hi ha més vida. A part d'ella, el guitarrista dels Rolling Stones porta el rock and roll a la sala Razzmatazz de Barcelona.

0: Ronnie Wood va oferir dissabte a la Sala Ratmatat de Barcelona un concert antològic amb gairebé dues hores de música i un repertori que va recórrer les diferents etapes de la seva trajectòria. El guitarrista dels Rolling Stones, de 79 anys, va reivindicar el seu amor pel rock and roll amb cançons dels Stones, dels Faces i d'altres projectes de la seva carrera, també amb versions de Bob Dylan, soul i rhythm and blues. Una actuació enèrgica i molt celebrada pel públic que va acabar convertint la visita de la llegenda del rock en una festa.
1: Ja ho diuen, que els vells rockers no moren mai, 79 anys, i donant-ho tot dalt de l'escenari, clar que sí. En un minut, parlem dels esports.
2: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
3: Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech, elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
4: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
5: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
6: El 28 de setembre, a la Sala Paral·lel 62, es lliuraran els Premis Teatre Barcelona. Un total de 87 muntatges diferents opten a premi en alguna de les 19 categories competitives. Categories dedicades al teatre de gran format i de proximitat, als musicals, la dansa, l'escena híbrida, el circ, les propostes familiars i de carrer, la màgia, la lírica i l'humor. Entre els que tenen més nominacions destaquen El Barquer, dirigida per Julio Manrique, que van veure al Teatre Lliure. A més d'ell, i per aquesta mateixa obra, opten a premi Imma Colomer, Anna Güell i Roger Casamajor. Quatre nominacions té l'obra de Marília Samper, Com vaig aprendre a conduir, estrenada a la Sala Beckett. En l'apartat musical estan nominats L'amor venia amb taxi, de la Cubana, i Germans de sang.
7: No pot ser veritat.
6: Els guardons combinen el vot del públic i d'un jurat professional, i tenen en compte els espectacles programats a Barcelona entre l'1 de juliol del 2025 i el 30 de juny del 2026. Les votacions de la novena edició dels Premis Teatre Barcelona estaran obertes fins al 13 de setembre.
8: Ser Catalunya,

0: al costat de les arts escèniques. Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Hem arribat a 9:15.
2: Adeyemi, se'n va sol! Quina barbaritat, Adeyemi! Retalla, Adeyemi! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
1: Arnau, es va patir ahir, eh?
3: Ahir va patir més el Barça que les primeres jornades, sí.
1: Sí, però continua intractable el conjunt blaugrana a la Lliga i nova victòria.
3: 2-4 al camp del Llevant, 5 victòries en 5 partits, tot i que ahir, com bé deies, Marina, una mica més petit. El gol de Xavi Espar i el doblet de Lamine Yamal deixaven pràcticament sentenciat el partit, però dos gols del Llevant en el tram final van donar vida als, al conjunt granota. Va ser Adeyemi, en temps de descompte, qui va marcar el definitiu 2-4. Són 15 punts de 15 possibles. Els de Flick tornen a jugar dimecres a 9:15 al Camp Nou contra el Racing de Santander.
1: I Lamine Yamal, que va parlar en una entrevista amb Jorge Valdano a Movistar.
3: On va parlar de la pilota d'or i va dir que ell li donaria la pilota d'or a Lamine Yamal.
4: ¿A quién se lo daría yo? Es al mejor jugador del mundo.
5: Sí, no,
4: ¿a quién se lo van a dar? Eso ya es una conversación muy larga. Que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo.
5: Así de claro lo tienes, ¿no?
4: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
3: Lamine, transparent, com sempre. Mm. Suma ja 6 gols en el que portem de Lliga, 7 en els primers 6 partits oficials que ha disputat el Barça aquesta temporada.
1: Avui parla Mourinho.
3: Parla Mourinho i parla Manolo González perquè hi ha jornada intersemanal. L'Espanyol visita demà el Rayo Vallecano a les 7 del vespre i a 9:45, Elx Real Madrid, a segona i primera derrota del Sabadell, 2-0 contra el Mallorca.
1: I s'ha acabat la vuelta i s'ha acabat com no s'esperaven quan va començar,
3: no
1: feia la pinta, però clar, va caure Pogacar i després d'allò, Enric Mas, que s'ha convertit en el primer espanyol a guanyar-la després de molts i molts anys.
3: Sí, deies, no feia pinta perquè hi ha la presència de Pogacar i quan hi ha Pogacar, doncs es dona per fet que guanyarà Pogacar. Però aquest cop ha sigut Enric Mas, 12 anys després, un ciclista espanyol ha guanyat la Vuelta.
6: Emocionado, emocionado. Todo lo que es, bueno, hemos vivido ahora con el podium, con el equipo. No sé, ha sido una Vuelta que ahora ya sí que puedo decir que no he tenido ningún imprevisto, creo que no he tenido ni un pinchazo en toda la Vuelta, así que ha sido un camino muy, muy, muy bonito.
3: El de Movistar havia pujat 4 cops al podi, 3 com a segon i 1 com a tercer. Finalment ha completat la història d'amor amb la Vuelta amb 31 anys.
1: I ens n'acosta més detalls de com ha anat aquesta competició el nostre company de la SER, el Borja Cuadrado.
7: Ha sido sin duda la Vuelta de Enric Mas desde que abandonó Pogacar en la octava etapa. Todo el protagonismo fue para el ciclista balear, que se vistió de rojo, que ya no perdió la túnica de líder hasta el final. Ayer se coronó en Granada como el primer español en conseguir la Vuelta desde Contador en 2014, con una versión muy ofensiva, muy seguro, muy sólido en todos los sentidos, tanto dentro como fuera de la carretera. Así que nada, esperemos que sea el comienzo de una nueva etapa que le dé nuevos aires a Enric Mas y busque nuevos éxitos, sin ir más lejos, dentro de 2 setmanes en el Mundial de Montreal.
1: Conversarem amb el Borja d'aquí una estona a la tertúlia esportiva a partir de 9:45, que clar, ell deia, ha estat una Vuelta marcada, ho comentàvem també, per l'abandonament de Pogacar.
3: Sí, recordem-ho, que això va ser a la 8a etapa, va patir una caiguda a uns 30 quilòmetres de l'arribada. A les proves mèdiques li van detectar fractura desplaçada de la clavícula esquerra, fractura estable a una vèrtebra cervical, commoció cerebral, diverses abrasions. Va ser operat a Barcelona el 31 d'agost. Des d'aquell dia, des de la caiguda de Pogacar, Enric Mas ha comandat la General i ha aconseguit per fi tancar una Vuelta perfecta.
1: I seguim amb les dues rodes, però les que porten motor. De fet, no dues, sinó quatre.
3: Són quatre, són quatre, sí.
1: Kimi Antonelli guanya el primer gran premi de Madrid de la història.
3: Que també hi ha hagut a dues rodes, ara després en parlem. El líder del Mundial es va endur el seu 8è triomf de l'any i pràcticament tanca la lluita pel campionat. Són ja 81 punts de marge els que té Antonelli. Són 353.000 persones les que han passat pel Mad Ring en algun moment del cap de setmana, on els dos pilots espanyols es van tocar a la pista. Sainz va abandonar i Alonso va ser penúltim.
8: No sé si va ser l'última vegada que corro en Espanya, así que aprovecharlo.
3: Continua jugant Alonso amb si es retira o no al final d'aquesta temporada. Una cursa avorrida perquè el traçat no convida a fer masses avançaments, no els permet, i amb la presència, això sí, de molts i molts VIPs.
1: I amb MotoGP, Marc Márquez líder.
3: Fa 7 curses estava a 102 punts del líder, ara ho és ell, empatat a punts amb Jorge Martín després d'imposar-se dissabte i ahir en el Gran Premi de San Marino. Àlex Márquez va ser segon i Pedro Costa va ser tercer. Els 6 primers classificats van ser pilots espanyols.
1: El Barça s'endú la Lliga Catalana de Bàsquet.
3: Es va imposar a l'Ilerna Lleida 96-87. Aquest cap de setmana ja Supercopa, el Mundial Femení. Espanya es va penjar la medalla de bronze al derrotar 81-56 a Alemanya. Estats Units ha estat la campiona.
1: I Zverev ha guanyat el US Open.
3: Derrotant a Ben Shelton a la final. És el segon gran slam de la seva carrera per l'Alemanya.
1: I ara la notícia per comentar a l'hora del cafè.

0: Va, Marina, amb la A. Suceso imprevisto que altera el orden regular de las cosas.
1: Accidente.
0: Molt bé. Amb la B. Texto provisional susceptible de modificación y desarrollo.
1: Borrador.
0: Molt bé. Doncs això...
1: No ho tenia el guió, digueu-ho.
0: No tenia el guió. De fet, anava a treure el mòbil per recordar que m'ho havia apuntat i no sabia, ara no me recordava quina era la resposta, així que tu mateixa me l'has recordat. Parlem avui del...
1: Són molts anys veient passapalabra sí, amb el meu avi.
0: Però no parlem del passapalabra avui, parlem del rueda la letra, que compta que és diferent. Telecinco ha estat reutilitzant en el seu nou concurs rueda la letra roscos pràcticament idèntics als que es van emetre anys enrere.
1: Home,
0: a Passapalabra, quan el programa encara s'emetia a la cadena. El cas més destacat afecta el Fran, un dels concursants que dimarts passat es va enfrontar a un rosco gairebé idèntic al que ell mateix havia fet a Passapalabra el 16 de gener del 2019. Ell mateix, de les 25 definicions, 20 coincideixen i en molts casos preguntes pràcticament iguals. El programa assegura que els guionistes elaboren els roscos des de zero i que les coincidències no són intencionades. Mediaset, per la seva banda, no ha volgut fer declaracions. Antena 3 ja estudia accions legals per plagi, al·legant similituds tant en els roscos com en el format, l'escenografia. Vaja, aquesta guerra del nunca acabar.
1: També és veritat que al final... Ser guionista en els temps que corren és molt complicat, perquè al final tens la sensació que està tot inventat.
0: Sí, és veritat.
1: No? Joan Serra, cap d'informatius d'aquesta casa, què tal? Bon dia.
2: Molt bon dia, Marina.
1: Miquel Noguer, director del País de Catalunya, com estàs?
3: Què tal? Molt bon dia.
1: Jo ho dic per experiència personal, al final dius, vinga, aquesta temporada què fem? Anem a fer coses noves. I al final dius, va, faré això i li posaré aquest nom. I dius, merda, això ja ho van inventar fa 20 anys, no sé qui, no? Costa molt de renovar.
2: Estic d'acord amb tu, que inventar és sempre el més difícil. És sempre el més difícil.
1: Miquel.
3: No, i sobretot no només és difícil, sinó que, a més, hi ha moltes coses a la vida que les persones no volen constantment coses noves, volen entorns, diguem-ne, on se sentin segurs, on ens sentim segurs tots plegats, i a vegades sentim segur, i sobretot quan estem parlant d'entreteniment és allò que coneixes, no? No em liguis, no em canviïs les coses, seguim fent el que hem fet fins ara perquè ens sentim segurs a nivell d'usuari. I després una altra cosa és els que fem continguts que efectivament forma part de la nostra feina, està innovant constantment.
1: Exacte, doncs en queda una altra. Miquel, que estàs venint, que vaja, és dilluns, i això que passa els dilluns i que li deu estar passant a molta gent que ens escolta ara mateix, que vaja, que estàs en un embús.
3: Sí, avui es nota que realment tot ha entrat en marxa, és a dir, fins ara aquesta reentre era una mica de broma, avui crec que sí que això va en sèrio.
1: Doncs ànims, els que estigueu com el Miquel, que res, d'aquí a uns minuts ja aterrarà aquí a l'estudi, et donem una mica de temps i tornem amb tot l'anàlisi. Fins ara.
4: Ser Catalunya, Barcelona.
5: I que duri per sempre.
6: Gran Casino Costa Brava s'omple de sons íntims i emoció. Casino Acoustic Nights presenta...
7: Roger Pedrosa amb Ti voldries quedar. El 26 de setembre, un concert amb els seus temes més destacats.
6: Sopar amb actuació per 49,95 euros. Pàrquing inclòs. Reserves a gscb.com. Només majors de 18 anys.
8: Bailen marca la diferència i els serveis de manteniment per a calderes bailen també. Amb el nou servei de manteniment ServiPlus Connect, gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, podem fer ajustos a distància i anticipar-nos a les possibles incidències solucionant-les fins i tot abans que us n'adoneu.
9: No espereu més. Informeu-vos a connectivitat.bailen.es.
10: La vida d'una pyme és un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos ayudándote a impulsar tu pyme. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter. Banca d'empreses.
11: Quan obres el teu joier i trobes aquella pulsera que ja no et poses.
12: O el rellotge que ja no utilitzes.
11: Què fas?
12: Molt fàcil. Contacta amb Circa, experts internacionals en la compra d'alta joieria, diamants i rellotges d'alta gamma. A més, rebràs un pagament immediat.
11: Demana cita a circajewels.com o al 93 215 76 78.
12: Circa, on les teves joies i rellotges valen més.
13: Branding Plan és una eina que pot sumar a l'estratègia de comunicació per millorar els resultats de la teva empresa.
14: Ens ha portat un retorn molt gran a nivell de captació a través de diferents campanyes que hem fet al llarg de l'any.
13: Entra a serempresarios.com, busca Barcelona i sol·licita una plaça pel 14 i 15 d'octubre. Amb Branding Plan, els negocis milloren.
15: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
16: Oh, mucho.
17: No puede, no puede.
18: Nadie
19: no.
18: ha llegado nunca tan lejos.
19: Quiero irme a casa.
20: Me encuentro mal.
18: En un programa de radio.
20: ¿Esto es legal?
17: Esto son las bromas.
18: Un programa en el que cada invitado se somete a una entrevista muy picante. Con cada pregunta una salsa cada vez más brava.
21: Bueno, Manel, ¿qué tal tu transitar por este programa?
22: ¿Quieres volver a tocar a Me Suena, no?
21: Sí, por favor, tío. No, haz tu magia.
22: No, ya lo hablaremos.
21: Yo quería ir como invitado otra vez.
22: No, pero ya viniste, ¿eh?
21: Sí, ido unas cuantas veces, pero este año otra vez, tío.
22: No, que yo como amigo he venido hoy. Pero claro, pues ya después de ver lo de hoy.
18: Ya disponible un nuevo episodio con Manel Fuentes. Escúchalo en la aplicación de la SER. A las bravas. Con Raúl Pérez. Cadena SER. La radio. Con mejor humor.
1: Ahora son las 8 y 41 minutos.
23: Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
24: Artificial intelligence now demands to be disarmed. Turn it into an instrument of domination, exclusion and death.
25: Es un camino que debemos recorrer con cautela, pero sin miedo. Con la conciencia de lo que la IA nos ofrece, que és moltíssim.
26: Abans tenies un dubte, doncs era més interessant segurament que te'l respongués el professor. Ara mateix pots preguntar-ho a la intel·ligència artificial i t'ho explicarà, et farà tots els treballs, t'ajudarà a preparar un examen.
27: Whoever wins AI, and we're leading by a lot. Whoever wins AI wins.
28: For too long, the industry lied to people. The truth is, there are risks.
23: Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia.
15: A l'Aquí Catalunya, l'anàlisi.
1: Així comencem avui amb aquesta incògnita, amb tots aquests interrogants que s'obren a partir del que han dit els grans oligarques, els tecnooligarques, sobre què pot passar amb la intel·ligència artificial. La setmana passada ja vam estar parlant amb el company del País, amb el Jordi Pérez Colomer, que ens va dir, bé, a veure, potencial ni té la intel·ligència artificial per causar estralls a la humanitat, però s'havia de posar moltes cometes i molt subratllats. I el que tenim aquí és que ara els grans CEOs de les grans companyies diuen és que potser hem de posar el fre, perquè potser això se'ns pot escapar de les mans. I arriba Donald Trump i diu, sí, home, el fre, que els xinesos ens passaran la mà per la cara.
29: Sí, no, el que ha passat aquesta setmana és realment és impressionant, en el sentit de que jo crec que fins ara, amb la qüestió de la intel·ligència artificial, tots plegats estàvem, diguem-ne, en un marc mental, aquest que era el tradicional, per entendre'ns, de Apple contra Samsung o Tesla contra Bit, o és a dir, una qüestió, diguem-ne, de gairebé d'equips, de si tu estaves amb OpenAI i estaves amb Anthropic, per entendre'ns, no? Però és que el que hem vist aquests últims dies, sobretot aquest cap de setmana, amb aquests anuncis que s'han anat succeint, és que aquí diguem-ne, xoquen dues maneres d'entendre, no sé si la tecnologia, però la humanitat pràcticament, no? És a dir, qui pot liderar una carrera que no és que vagi a canviar la humanitat, és que ja l'ha canviada, ja l'està canviant, perquè moltes de les coses que fem ja en el nostre dia a dia, encara que no ho sapiguem, ja no serien possibles sense la intel·ligència artificial, i que per tant hem de veure qui lidera tot això. Aquest qui lidera tot això, doncs fins ara han sigut clarament única i exclusivament les empreses, els governs d'alguna manera s'han retirat, quan no han vist clar, han intentat fer una declaració, i parlo de la Unió Europea, en el sentit de regular la intel·ligència artificial, que és inclús aquesta caricatura que se li sol fer a la Unió Europea, de regular abans que innovar, però en qualsevol cas, no s'ha entrat a fons en la base de la història, que és qui governa la intel·ligència artificial. I efectivament, en el cas de Donald Trump, veiem com jo crec que també està en el vell paradigma de si no la dominem nosaltres, els americans, la dominaran els xinesos, no? I jo crec que aquí també això ja passa, la qüestió de les fronteres, ni que sigui una frontera tan brutal com és la que divideix, diguem-ne, el món occidental amb la Xina, sinó que ella està en el vell paradigma de si no la domino jo, la dominarà un altre, i això no em convé. I aquesta matinada inclús Xina ha sortit a dir, bé, ens dominarem molt bé, regularem el que calgui regular, perquè el perill també també el veuen a venir ells. Clar. I per tant, jo m'ho agafaria bastant més seriosament i amb menys frivolitat de la que li hem sentit a Donald Trump.
1: Clar, aquí la cosa és la regulació. Com es regula tot aquest mercat en un món cada vegada més competitiu, no? La Unió Europea, és veritat que fa mesos que intenta posar-s'hi, però si els Estats Units no van al costat, això queda coix. I ara deia el Miquel que la Xina ha parlat, també ha parlat Obama fa poc, i Obama ha dit als demòcrates, poseu-vos les piles en això i intenteu crear tot un marc regulador per tot aquest mercat.
0: Però si ja era difícil que aquestes grans empreses fins ara estiguessin controlades per la legislació, és a dir, les empreses anaven sempre per davant d'aquesta legislació, jo crec que amb la intel·ligència artificial som davant d'una nova realitat encara més complexa per intentar atrapar. I de quina informació deuen disposar aquests tecnooligarques? Perquè ells mateixos, conscients dels grans guanys de què disposen ara mateix i com s'escalen aquests guanys, com es multipliquen, creguin que s'ha de fer una reavaluació. Uh-huh. És a dir, que hi ha d'haver un cert fre per veure cap a on anem. I s'havien posat sempre, en la història contemporània, que els avenços tecnològics ens ajudaven a ser una societat millor. Amb la intel·ligència artificial, jo crec que la primera rebuda també va ser aquesta. És a dir, tenim una nova eina encara més potent que ens pot ajudar a fer els processos que nosaltres tenim al davant doncs, amb moltes més facilitats i, per tant, és una eina que ens impulsa. Segurament estem davant d'una de les primeres ocasions en la història en què ara mateix no hi ha la certesa que aquests avenços tecnològics que sempre ens han acompanyat i sempre ens han ajudat a progressar i a fer societats millors tinguin com a resultat final que això sigui així. Uh-huh. És a dir, on el perill d'amenaça és d'una manera més palpable ara mateix, com no s'havia produït abans. I davant de la pregunta, s'ha de regular d'alguna manera? Jo crec que no hi ha cap dubte que sí. Uh-huh. La dificultat és com els precedents anteriors amb aquestes grans empreses no ens han acabat de funcionar.
1: Clar, i estem parlant, a més de persones que no s'han caracteritzat, si més no, pel que hem vist, per tenir gaire principis, no? És a dir, que sorprèn venint d'aquí bé, sobretot parlo d'Elon Musk, no? Que ara, de sobte, ell vulgui vetllar pel bé de la humanitat.
29: Sí, i quan deia abans, efectivament, que són persones que no s'han caracteritzat, diguem-ne, per la vessant, no sé com dir-ne, filantròpica, o per la vessant, diguem-ne, de pensar en el bé de la humanitat. Uh-huh. Aquest estiu recordo que vaig tenir la sort de parlar amb dos altres responsables financers aquest estiu sobre quines eren les seves preocupacions, allò que dius, la gent rica i la gent que manega els diners d'aquest país, realment, d'aquest continent, de què es preocupen, de què estan preocupats en aquest moment, i la pregunta que se'ls feia era us preocupa que la qüestió de l'habitatge o de les hipoteques o de l'endeutament de les famílies pugui derivar en una nova crisi estil la del 2008? La resposta va ser no, va ser un no rotund. L'única cosa que els preocupava era aquesta, parlaven ells de bombolla de la inversió al voltant de la intel·ligència artificial, de la inversió privada i de la inversió inclús del petit estalviador, doncs que de manera conscient o inconscient a través de fons d'inversió doncs hi ha moltíssims diners de privats i de petits estalviadors que estan posats en aquesta indústria. I el seu temor no era tant que d'un dia per l'altre s'enfonsés per entendre'ns tota la qüestió inversora al voltant de l'intel·ligència artificial, sinó que el que pogués passar amb l'intel·ligència artificial, que pogués tenir una mala setmana a borsa per entendre'ns, doncs pogués acabar afectant la resta de sectors i pogués acabar provocant un efecte d'arrossegament amb conseqüències bastant devastadores per l'economia. Aquest era el risc que ja veiem venir fa un parell de mesos. I d'alguna manera ens estan doncs, confirmant que aquí podria haver-hi algun problema.
1: Que fins i tot s'ha suspès la sortida de borsa d'OpenAI. Això, vaja, és ara, d'aquest cap de setmana, és la notícia que hem conegut.
0: Va vinculat a tots els interrogants que ara comentàvem.
1: Exacte. Però hi ha aquí al darrere hi veu una operació de màrqueting d'aquestes pròpies tecnològiques. Nosaltres estem en una estona, parlarem amb un expert en la matèria, amb el catedràtic d'intel·ligència artificial de la UPC, investigador del Barcelona Supercomputing Center, perquè ens hi posi una mica d'endreça en tot això i ens digui, més enllà de les opinions o de les sensacions, les poques certeses que puguem tenir en relació a tot això i si efectivament podria ser que d'alguna manera els grans oligarques hagin vist també una quota de mercat en tota aquesta alarma que ara mateix estan desplegant. Ara en seguirem parlant d'això, però aprofito que us tinc aquí perquè una de les cites rellevants destacades de l'agenda avui a Catalunya és la compareixença del president de la Generalitat, de Salvador Illa, a les 7 de la tarda, a les Drassanes, a Barcelona, per fer balanç del seu mig any de mandat i del mig any que queda, sobretot, no? Bàsicament, el més important serà poder enfocar cap al futur. Clar, ell quan van arribar els socialistes al govern de la Generalitat, allò va ser un bàlsam també per Pedro Sánchez, no? Després d'una dècada marcada per, vaja, l'explosió del procés i tot el que va comportar. Però és veritat que l'oasi català que el virava Salvador Illa és molt lluny, no? del que s'havia dit, i que estan quedant en evidència problemes de gestió que segurament venen arrossegant-se de fa anys, és a dir, que no és assenyalar el culpable Salvador Illa, tot això que està passant ara és culpa teva, però és veritat que de moment li està costant de trobar solucions en temes estructurals com l'educació, la sanitat, la mobilitat, la seguretat, fins i tot, perquè aquí li estan segrestant el debat, o la crisi de l'habitatge.
0: Sí, ara que som a l'equador del mandat, jo crec que una de les prioritats, o per no dir la prioritat, del govern de Salvador Illa és projectar que es vegi aquests dubtes en l'eficiència de la gestió, sobretot perquè ell ha posat la bandera en la transformació i en la millora de la gestió com a bandera de legislatura, i en canvi jo crec que el discurs que s'havia imposat de la normalitat és un discurs ja que està rendibilitzat. És a dir, Salvador Illa necessita alguna cosa més que aquest discurs de la normalitat a banda de projectar l'eficiència de la gestió. Ha de ser eficient en la gestió, però jo crec que necessita un nou relat en aquest segona part de mandat, sobretot per les dificultats creixents que s'està produint, pel que pugui passar a la Moncloa, pel context de cens ultra, i no l'ha ajudat en tot això tant el degoteig de desercions en el sotogoverno com el fet d'aquestes crisis consecutives tant en educació com en interior amb l'acumulada ja de Rodalies. Veurem avui com projecta, no només aquests dos propers anys, sinó més enllà, és a dir, quins són els seus plans de prioritat per transformar de veritat la realitat catalana, en què supura aquest malestar, aquesta frustració que es pot vehicular cap al vot ultra, i fins a quin punt té capacitat per posar les bases d'una transformació real, com deies tu, en educació, però també en habitatge, que són dues de les prioritats més clares d'aquesta segona part de mandat.
1: I això amb unes eleccions municipals a mig camí, al mes de maig.
29: Sí, perquè jo crec que la gran virtut i alhora el gran problema que està tenint aquest govern, la gran virtut va ser de posar el focus en les qüestions de gestió, que feia anys que en aquest país no se'n parlaven de manera massa tangencial, és a dir, posar el focus en aquests problemes que hem vist, que les costures, diguem, estan massa tensionades en aquest país. Però, esclar, quan poses el focus en això, doncs també et surten les misèries, no? I també hem vist com aquest govern ha hagut de gestionar autèntiques misèries, no? Com quan veiem que les escoles realment no estan preparades per la refrigeració, ja no perquè no es puguin instal·lar ventiladors o una parella aire condicionat, és perquè l'edifici està caient, per entendre'ns, no? I, per tant, s'ha de fer una feina molt més a fons. Un cop es fa aquest diagnòstic i un cop es posa l'accent en la gestió, doncs la gent es torna també més exigent, amb raó d'escolti, estem pagant molts impostos, que hi ha del... que hi ha de lo meu, no? I aquest que hi ha de lo meu es tradueix en infraestructures, les crisis que ara estava parlant el Joan, però també doncs, hem vist amb els sindicats estan veient de la funció pública i dels diferents sectors, doncs, que en aquests moments la Generalitat té un cert desfogament econòmic, hi ha diners, per entendre'ns, i que, per tant, estan en disposició de reclamar, i per això estem veient aquestes onades de vagues. A l'educació, a la sanitat, vam veure intents, diguem-ne, també en el cos de Mossos d'Esquadra, que es va arreglar abans de l'estiu, i, per tant, aquí hi ha el problema. A partir d'ara, ara parlaves de les eleccions municipals, jo crec que veurem en aquests dos anys que queden de la legislatura catalana com dues parts. La primera part és aquest any que ve, en el qual el govern català intentarà, diguem-ne, sent conscient dels riscos que hi ha de que el govern central pugui canviar d'aquí a 8, 9, 10 mesos, no sabem exactament quan, i per tant voldran avançar amb carpetes pendents, és a dir, deixar el màxim de coses avançades aquests 7 o 8 mesos que ven. Això és aquest hivern que ve, per tant, i hem de veure avenços no només amb el finançament, hem de veure avenços amb infraestructures, amb trens, etc. les eleccions municipals, que això marcarà un estat d'ànim molt clar, això passa sempre, i després l'últim any de legislatura, que allà s'ha de poder lluir alguna cosa. I la pregunta, i crec que avui és el que ens vol donar respondre el president, és què podrà lluir de cara a les eleccions.
1: Jo feia el càlcul a primera hora, vaig estar mirant ahir les dades, des que Salvador Illa és president, en aquests dos anys Catalunya ha guanyat 200.000 habitants. Des de l'última vegada que van governar els socialistes en el tripartit, 1 milió més d'habitants.
0: El saldo net positiu de Catalunya en els últims 3 anys, de 100.000 habitants, pràcticament 100.000 habitants cada any. Mm-hmm. Per tant, és un increment de població i això és pressió sobre els serveis públics i també agreujar cada vegada més, cada any més, la necessitat d'habitatge.
1: Clar, i això és un problema una mica el que deia el Miquel, quan és un govern d'esquerres el que la ciutadania té la sensació que no li resol els problemes relacionats amb els serveis públics, no? Perquè si hi ha si una força o unes forces fan bandera de la defensa dels serveis públics són les esquerres, precisament. Llavors és paradigmàtic que acabi passant això.
0: Per això deia abans que han de passar coses. És a dir, no n'hi ha prou amb una millora en la gestió, és a dir, no pots tenir problemes en el que tu has dit que funcionaria bé, i després han de passar coses més enllà de dir que amb el teu salt a la Generalitat, diguéssim, hi ha hagut un canvi de paradigma en la situació en clau nacional. I què vol dir que passin coses? Doncs si tu tens una pressió creixent en població i, per tant, això té una traslació en el funcionament dels serveis públics, doncs hi ha d'haver un nou finançament, sobretot si tu t'hi has compromès i és un dels pactes centrals de la teva investidura. I en això sí que s'hi juga les garrofes Salvador Illa, perquè gairebé és una qüestió de credibilitat. Depèn de tercers, efectivament, depèn de tercers. Aquí Junts, doncs, té una responsabilitat al respecte, també. Esquerra ha tipat tant com ha pogut, se n'han sortit parcialment amb algunes de les seves demandes, l'IRPF està encallat, però Salvador Illa en això també s'hi juga la credibilitat, i és que el país necessita un nou finançament. És a dir, com escales tu una paret tan complicada com els recursos que necessita l'educació, els recursos que necessita la sanitat, les millores en infraestructures, els traspassos pendents per executar un bon funcionament de Rodalies, si no hi ha finançament?
1: I és important en això el que deia el Miquel, o ho arregles ara, o difícil serà que això ho arreglis, això del finançament, amb un govern del Partit Popular sustentat per Vox des de dins o des de fora del govern. I tot això complementat amb un possible retorn, que això també en la política catalana serà rellevant i influirà en la legislatura d'alguna manera, l'aplicació definitiva de l'amnistia o no, i el possible retorn de Puigdemont aquí a Catalunya, aquest hivern mateix, on tu deies, Miquel, que han de passar tantes coses.
29: Sí, doncs que de cop, per entendre's, la setmana passada doncs es va canviar un altre cop la truita, aquesta truita que hem anat veient, que ha anat canviant i que l'ha anat xutant endavant, diguem-ne, de quan podria ser aquest retorn, i ara doncs es veu amb certes, ja no m'atreveixo a parlar de garanties, però sí que es veu amb certes seguretats que pot ser aquesta tardor, i no precisament el 20 de desembre, sinó abans, i per tant això canvia moltes coses per d'entrada dintre de Junts per Catalunya, que finalment se'ls posa un horitzó al davant en el qual el partit ha de prendre decisions de què volen fer, no? Si volen liderar l'oposició d'una manera o d'una altra, amb quines garanties. Les enquestes que tenen en alguns casos, el que ens arriba és que no és el mateix resultat el que podrien tenir amb Carles Puigdemont al davant que sense Carles Puigdemont al davant, i per tant han de decidir què els convé. Tenen temps, tenen dos anys per preparar l'alternativa, però no es poden adormir més, perquè dos anys passen molt ràpid. I si no prepares l'alternativa com a mínim un any abans de les eleccions, que siguis clar, reconeixible i que la gent pugui entendre exactament quina és la teva proposta, doncs ja vas tard. Això és, per exemple, el que els hi passa a Barcelona Ciutat, que els costa molt preparar una proposta alternativa, no? Doncs Junts s'ha de posar les piles segurament abans de que arribi Puigdemont.
1: Perquè al final també segurament aquesta és una de les grans comoditats de Salvador Illa, és la mancança d'una alternativa real, no?, al seu govern.
0: Sí, el seu govern li està costant enlairar-se, però segurament una de les coses que li permet anar sobrevivint sense més dificultats, malgrat aquesta capacitat per poder-se enlairar, com comentàvem abans en les carpetes de la gestió, és el fet que no hi ha una alternativa articulable. i que, si vols, també, doncs, al capdavant d'Esquerra i Junts hi han possibles candidats, encara no està certificat això, perquè, per exemple, s'ha d'aplicar l'amnistia de forma efectiva, doncs, que ens remeten a una etapa que és anterior. Veurem quina capacitat tenen, si finalment acaben sent els dies de Junts i d'Esquerra, Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. I sí, Junts ara mateix és un partit congelat, congelat en l'acció, perquè està a l'espera del retorn, un retorn que ara, com comentàvem, doncs, pot ser que apunti més a la tardor que a l'hivern, després d'aquesta miraculosa canvi d'opinió de Pablo Llarena que vam conèixer aquesta última setmana possible. Deixa'm obrir un parèntesi. Jo tinc la percepció que ja li interessava el retorn de Carles Puigdemont a Pedro Sánchez i al PSOE.
1: Però no només.
0: I ara tinc la sensació que també li interessa a Feijóo i al PP, perquè és un problema que quedaria resolt i que, per tant, no seria un problema en el marc d'un possible acord de govern entre PP i Vox. Seria un problema que ja hauria assumit la part socialista. Però, dit això, passi el que passi, és veritat que Junts haurà d'activar la maquinària i prendre ja decisions un cop torni Carles Puigdemont. Fins ara això ha quedat, doncs, hivernat.
1: Comparteixes aquesta idea, Miquel, que deia ara el Joan, que al final al PP ja li va bé que quedi resolt tot això de l'amnistia abans d'una possible arribada al govern?
29: No tinc cap dubte, perquè jo crec que, a més a més, el Partit Popular ja entén que tot el que podia treure, diguem-ne, de rèdit electoral de la qüestió aquesta, diguem-ne, d'aquesta confrontació tan dura contra l'amnistia, etc., ha quedat ja passat, per entendre'ns. Tot va tan ràpid i tot ho digerim tan ràpid que ja això, diguem-ne, és un debat una mica vintage, inclús dintre del que és la qüestió electoral del Partit Popular.
0: Imagina't, podria ser que això no quedés resolt i que Vox ho converteix en una exigència de ser més durs en aquest moment i, per tant, intentar que no hi hagi un retorn. Jo crec que a Feijóo clarament li convé que això quedi per calla.
1: Us anava a dir que les campanes que venen dels sondejos de totes les enquestes és que, efectivament, aquí acabarà havent un govern del Partit Popular amb Vox. No sabem de quina manera vol dir aquest amb Vox, si dins o fora, però vaja, ja estem veient com a nivell autonòmic no estan tenint manies a ficar-los a dins del govern. Sobre això us volia demanar si hi ha paral·lelisme, si n'hi pot haver o no, amb el que ha passat a Suècia. Sabeu que hi va haver eleccions, que els resultats de moment indiquen una victòria de la socialdemocràcia, que això és notícia en els temps que corren amb aquesta onada nacional populista que va a més. Suècia és un país que històricament ha decantat cap a les esquerres, però en els últims 4 anys allà hi havien governat els conservadors i van arribar al poder perquè van trencar el cordó sanitari que hi havia a l'extrema dreta. Van dir, va, doncs sí, ens podeu donar suport des de fora. És el que ha estat passant aquests últims 4 anys. Hi ha hagut un condicionament de les polítiques, com hi està havent aquí en els governs autonòmics del Partit Popular, per ser més durs, sobretot, per exemple, en matèria fronterera, en qüestions relacionades amb la immigració. Ara, en principi, sembla que han dit prou els suecs, que fins i tot ha baixat en vots l'extrema dreta allà. I el que havia promès el Partit Conservador tradicional de Suècia era que, si calia, ficaria dins del govern l'extrema dreta, donant-li carteres tan sensibles com, per exemple, la immigració. Val. Això, en principi, no ha passat. Ara falta que les esquerres, que el centre esquerra pugui sumar per formar govern. La pregunta aquí és, en el fons, tot el terreny que s'ha perdut amb el govern conservador no sembla que s'hagi de poder recuperar gaire amb un govern d'esquerres o de centre-esquerra. Vull dir que al final la candidata que ja havia liderat el país fa uns anys, ella ha dit, tampoc ara aniré aquí a revertir tota la política de fronteres que s'ha anat fent aquest temps. Ho dic perquè no sé si anem cap aquí, o sigui, sembla que anem cap aquí, cap a una dretanització també de les esquerres.
29: És que la Suècia de l'any 2026 no és la mateixa de l'any 95 o de l'any 2000, per entendre'ns. Les pors, els temors també han canviat. Doncs, en aquell moment segurament els temors eren a poder perdre o poder no sustentar suficientment l'estat del benestar. Doncs, i ara els temors de molta gent és la inseguretat, què us he de dir, coses que aquí estem parlant cada dia, però que en el cas de Suècia aquests últims anys també el debat ha sigut molt centrat en això, un problema de màfies gravíssim, un problema de narcotràfic gravíssim, que no havien hagut de gestionar mai, i per tant això et canvia el sentit de tota una societat. I per tant, si els socialdemòcrates han aconseguit aquesta victòria, ha sigut també amb un discurs de dir tranquils, que no vindrem aquí, diguem-ne, amb polítiques que algú pugui considerar massa naïfs per entendre'ns amb aquesta qüestió. Nosaltres també som els de la mà dura, que si us hi fixeu és el que està passant també aquí amb els partits d'esquerres, no tots, però per exemple aquí amb el Partit Socialista i a Catalunya particularment, on el govern de Salvador Illa no s'està una setmana sense recordar, diguem-ne, aquest qui la fa la paga, etc, que és una frase que hem sentit molt, no? Si això pot ser l'avançada d'alguna cosa més enllà, doncs no tinc ni idea, no tinc la bola de cristall, però sí que hi ha gent dintre del Partit Socialista Obrer Espanyol que pensa que si hi ha les eleccions municipals i autonòmiques en diverses comunitats abans que les eleccions generals, i aquesta onada dretanitzadora es va fent més gran, potser hi hagi gent que vegi que, ostres, potser hem d'evitar posar tots els ous a la mateixa cistella i fer que les eleccions generals que vinguin després equilibri una mica, és a dir, no ho deixem tot en mans de PP i Vox, mantinguem el govern central en mans d'un govern progressista, amb alguna coalició progressista, si és que és possible.
1: I viceversa. Si són abans les generals, guanya PP i Vox i les municipals són després, que no pugui servir per compensar...
29: Efectivament. Caspalla, doncs, tradicionalment ha tingut aquests equilibris, diguem-ne, i que molta gent no porten una samarreta de manera indefectible de blava o vermella i que no se la canvien mai, sinó que hi ha hagut transferències de vot històricament que hi han estat i pensen per què no poden ser-hi ara que a les municipals o autonòmiques votin un partit i a les generals un altre. No ho sé, però és una cosa que ells estan parlant internament.
1: Joan, hi ha una dretanització de les esquerres? És més, hi ha una dretanització de la societat?
0: Això s'està detectant a escala europea. Ara parlàvem del cas de Suècia. Tu preguntaves, a Suècia, com deia en Miquel, el debat de la seguretat està a dalt de tot. Fins i tot l'índex d'homicidis és molt elevat. I això ha marcat clarament la campanya allà. A mi em sembla que hi ha molts exemples que això és així, i jo crec que si hi ha la possibilitat de que hi hagi un viratge cap a la socialdemocràcia a Suècia, si això s'acaba produint, hi ha exemples propers en què primers ministres o primeres ministres socialdemòcrates han aplicat una plantilla que podria firmar-la tranquil·lament la dreta amb determinats socis. Per exemple, a Dinamarca. Mm. A Dinamarca hi ha unes polítiques en matèria de seguretat, en matèria d'immigració, en matèria d'asil, doncs, home, que podria firmar altres representants conservadors i amb socis, doncs, encara més situats a la dreta. Per tant, sí, responent a la teva pregunta, és un corrent que està apareixent a Europa i hi ha un viratge en el discurs de determinades formacions també a casa nostra. Uh-huh. Aquí ho havíem explicat, per exemple, no? amb un cert viratge Esquerra Republicana de cara a les municipals, una formació clarament republicana i d'esquerres, en què ha posat l'accent en les polítiques de seguretat, per exemple, on a vegades l'esquerra, doncs, no ha sabut tenir un discurs.
1: Ens quedava pendent seguir desenvolupant tot el que té a veure amb la crisi relacionada amb la intel·ligència artificial. Tinc en línia ja l'Ulisses Cortés. Ell és catedràtic d'intel·ligència artificial de la UPC, investigador del Barcelona Supercomputing Center. Què tal? Què tal? Bon dia.
2: Buenos días, buenos días.
1: Ens ha quedat molts interrogants per resoldre en relació al potencial que pot tenir la intel·ligència artificial per fer mal a la humanitat. Ja no és només un enginyer que ha dimitit de la seva posició en una d'aquestes empreses, sinó que són els propis CEOs de les grans tecnològiques que diuen és que potser se'ns escapa de les mans. Per què diuen això ara?
2: A ver, yo creo que están distrayendo el foco de los problemas que empiezan a tener con su burbuja económica. La inteligencia artificial no se escapará. Lo que se ha contado en los medios como que se ha escapado, más bien ha sido un conjunto de tareas que se le han pedido a una máquina, se rebajaron los niveles de seguridad en el sandbox y las máquinas encontraron, porque prueban todas las posibilidades, una manera de salirse, y eso se ha interpretado como que las máquinas han tenido la voluntad de salirse. Cuando en realidad solo exploraron todas las posibilidades que tenían, encontraron una que era exitosa y eso fue el escándalo. Es muy difícil que una herramienta, por muy autónoma que sea, tome una decisión de destruir, como en el caso de HAL en el 2001, a toda una tripulación porque quiere alcanzar una meta. Esto no ocurrirá. Lo que sí puede ocurrir es que esta tecnología, en manos de un tirano o de unos empresarios sin escrúpulos, pueda causar daños muy importantes a las infraestructuras de otros países a los cuales quiere atacar, o crear ataques de falsa bandera para potenciar la venta de armas basadas en la inteligencia artificial que puedan ser más dañinas. Pero no creo que sea un problema. De hecho, ya en el año 2017 y en el 2019 hubieron iniciativas para rebajar el límite o el ritmo de la investigación. No apagarla, sino para cierto tipo de áreas a poder rebajarlo para que los gobiernos tuvieran tiempo de entender cómo regular. Uh-huh. Porque aquí el problema está en la falta de regulación.
1: Claro. I això com es fa? Perquè, clar, pel que ens estàs dient, el problema no és la màquina en si, sinó qui la governa, qui la comanda aquesta màquina. Ara tenim aquest avís de hem de ralentir aquest ritme en el qual milloren les capacitats dels models d'intel·ligència artificial, i sembla que tots ells estan demanant una supervisió, una regulació. És una operació de màrqueting? Perquè hi ha qui està interpretant això.
2: Claro, es una operación de marketing grandísima. En Europa queremos regularlo. Aparte, un modelo para poderlo explotar a la potencia que se está hablando requiere tener una infraestructura de cómputo muy grande. Nosotros tenemos el Mare Nostrum y digamos que es de talla mediana. Estamos hablando de cosas muy grandes. Entonces, ¿quién las tiene? O las tienen gobiernos muy potentes, que son los típicos India, China, Japón, Estados Unidos, Inglaterra, o las grandes empresas, que sabemos cuáles son, que hay 9 grandes empresas contando las 2 chinas y 7 americanas. Uh-huh. Entonces, bueno, sabemos quiénes son, quién puede hacer uso de estos modelos aquí. La pregunta importante aquí es, si es una tecnología tan importante, por ejemplo, como la de un coche, ningún ciudadano puede conducir un coche si no ha pasado un examen de conducción y tiene una licencia certificada por el gobierno. Uh-huh. Porque cualquier niño de una escuela primaria, secundaria o bachillerato o cualquier persona en la calle puede tener una licencia de ChatGPT o de cualquiera de estas herramientas por negocio. Pero si es tan potente esta tecnología, ¿por qué se las dejamos? Si fueran pistolas, si fuera una pistola que pudieran cometer el riesgo de dar, imagínense, darle a cada ciudadano una pistola, como se pretende con estas licencias, que cada uno tuviera una pistola, pero que no tuviera licencia. Pues yeah. Esto es lo que está pasando. Este es el posible mal uso en manos inexpertas o en manos de inexpertas y maliciosas, puede causar daño, pero no un daño que pueda acabar con la humanidad. Uh-huh. Yo creo que lo importante sí es que sepamos que en Europa tenemos una regulación y tenemos que defendernos de las voces, muchas también en Cataluña, que dicen que hay que desregular para poder innovar, ni hablar en la farmacéutica o en la aeronáutica, que son sectores extraordinariamente regulados, la innovación sigue existiendo. Uh-huh.
1: No, dic que, per tant, el que anem és cap a un gran pacte que hi hauria d'haver entre Europa, amb governs autoritaris com la Xina, amb els Estats Units també, començant pel més viable, segons deia vostè, que pot ser prohibir els usos perillosos relacionats amb la intel·ligència artificial. Clar, la pregunta, a la resposta que vostè em deia, sí, és una gran operació de màrqueting, què hi guanyen totes aquestes empreses, doncs, fent aquesta alerta ara?
2: Bueno, la resposta que han tenido de Trump. Trump les ha dicho ni hablar, no paren. Y eso significará que habrá más recursos para... Hay un documento del año pasado de la Casa Blanca que se llama ¿Para qué hacer para ganar la carrera de la inteligencia artificial? Entonces, ahora esta gente ha como reculado y el otro les ha dicho, no, adelante, tenemos que ganarle a China. Pues eso significa que habrá más recursos, ya está. Y con más recursos, pues más nos divertiremos y la posible burbuja aquella que tenían, pues inyectarán capital de Estados Unidos, capital público, para reflotar todo aquello. Es un movimiento de este estilo.
1: Ja. I a Europa veurem alguna cosa diferent?
2: Ya lo estamos viendo. Tenemos el AI Act. Ahora lo que necesitamos es comunicarlo mejor y que los ciudadanos se vuelvan responsables. Pero, claro, este es un problema. Solamente hubo un país que al principio, en el 22, intentó controlar el uso de los modelos masivos, que fue Italia, y le duró 17 días porque los italianos encontraron maneras de saltarse las protecciones que habían puesto el gobierno en ese momento. Claro. Entonces, si el ciudadano no es responsable, por mucho que le digamos que eso es peligroso, ¿qué vamos a hacer, no? Es decir, aquí también hay todo un problema de respeto hacia la autoridad y a la ley, y sobre todo creer en la idea de Europa. Es decir, estamos constantemente dando nuestros datos a empresas de capital americano y quizás también chino, que están extrayendo todo nuestro conocimiento en su propio beneficio.
1: O sea, que nos toca aquí a los europeos desenvolupar una inteligencia artificial.
2: Herramientas basadas en la inteligencia artificial, porque científicamente, desde el punto de vista de la ciencia, nosotros estamos al mismo nivel que puede estar Estados Unidos o China. Muchos de nuestros mejores investigadores han terminado en Estados Unidos por los salarios y las condiciones de trabajo. Aquí lo que falta es entender la estrategia, mejorar la financiación y que haya empresarios que quieran apostar por estas tecnologías en Europa. Tendríamos que mirar cuál es la estructura de capital de esas empresas americanas para entender cuál es el volumen de inversión en ellas de grandes inversores europeos que no están invirtiendo en Europa.
1: Per tant, pronòstic ja per acabar, acabarem veient aquest fre, aquesta frenada que auguren els grans oligarques?
2: No, de ninguna manera. De ninguna manera, porque al gobierno no le interesa. Si no lo hacen ellos, lo hará el gobierno americano. Y tal como va este gobierno americano, no creo que se pare porque por esto, no.
1: Ja, ja, ja. Doncs vaja, taxatiu a l'Ulisses ha estat amb aquesta conversa. Bueno. Moltíssimes gràcies, Ulisses Cortés, catedràtic d'Intel·ligència Artificial, l'heu escoltat, investigador del Barcelona Supercomputing Center també. Moltíssimes gràcies.
2: A ustedes, un placer, hasta luego.
1: Que vagi bé, adéu. Vaja, taxatiu, no veurem aquest fre. Això és una operació de màrqueting perquè el govern dels Estats Units acaba injectant més pasta en totes aquestes empreses. I afegeixo una cosa nova que hem conegut ara mateix, que és que França presentarà avui a Brussel·les una nova versió de la proposta per prohibir l'ús de les xarxes socials als menors de 15 anys. El mes passat, el seu Tribunal Constitucional va considerar que el text que s'havia aprovat infringia la llibertat d'expressió, però va reconèixer l'obligació constitucional de protegir l'interès superior del nen, vaja, que tornaran a intentar-ho. Sobretot el que hem escoltat ara en aquesta conversa, què?
0: Bueno, esperar principis ètics de l'administració Trump em sembla molt complicat. Jo sí que voldria fer una reflexió, que és que si la intel·ligència artificial ha de ser una tecnologia que travessarà les nostres vides, és a dir, que ha de transformar-ho tot, potser ens hem de formular la pregunta de ho hem de tractar, per tant, com un bé comú? I si ho hem de tractar com un bé comú, fins a quin punt ens hem de comprometre, ja a escala internacional, evidentment, d'una manera global, a tenir-hi una legislació que sigui capaç de regular-ho, perquè si l'únic principi que ha de funcionar amb la intel·ligència artificial és l'afany de lucre desbocat, doncs els resultats els podem gairebé intuir. No?
1: Que al final, salvant totes les distàncies, però vindria a ser també com els tractats de no proliferació nuclear, no? Això que estem veient ara.
29: Sí, però els tractats de no proliferació nuclear pertanyen a un món, diguem-ne, que segurament tampoc existeix ja, en el qual països de molt diferent tradició política, econòmica i social, etc., eren capaços de seure's i arribar a unes bases comunes. Fa anys que no veiem aquesta capacitat, segurament també perquè els països que ho haurien de liderar són els primers que estan en una altra cosa i no ho fan, no? Però jo m'agradaria història, digueu-me innocent i digueu-me que pequi d'un excés d'optimisme, però hi ha hagut una part de Cain l'Ulisses que ens ha definit, ens ha descrit Europa no com aquest desert tecnològic que alguns volen caricaturitzar, he de dir, és que Europa només sap regular, només sap prohibir, no sap innovar, no sap, és a dir, Europa té les bases per fer la seva pròpia intel·ligència artificial, les seves pròpies eines d'intel·ligència artificial, de fet, algunes ja les té. Es tracta de, un, de creure'ns-ho, i dos, segurament de també fer entendre a les generacions que pugen i que ja han crescut, ja han nascut pràcticament, diguem-ne, fent els deures amb el ChatGPT, no? Doncs que això, la intel·ligència artificial, que està molt bé i que no podem renunciar-hi i que no hi volem renunciar-hi, però que es pot fer d'una altra manera, que es pot fer d'una manera que sigui, diguem-ne, més positiva per més gent, no? Aquest és el gran repte, penso jo.
1: Al perquè... final és com les farmacèutiques, no? Que en un moment de la història era com venen aquí a fer-nos mal a nosaltres per fer negoci, però al final també és la ciència, doncs... això, no? L'avenç de la ciència també ve a través de les farmacèutiques.
0: Hi ha d'haver uns principis, no? Clar. Abans parlava això de la voluntat de convertir-ho en un bé comú, que és, va en la línia del que comentava en Miquel.
29: I sobretot això, diguem-ne, de no museïtzar Europa, en el sentit de no deixar Europa com si fos una cosa obsoleta, que ens resistim a qualsevol canvi. No, volem tots els canvis i volem introduir el millor de cada un d'aquests canvis, però volem fer la nostra manera.
1: Permeteu-me obrir una última finestra encara, amb una cosa que ha de passar aquesta setmana, que és que comença el judici pel cas del Roger Espanyol, que és aquella persona que va perdre un ull durant l'1 d'octubre, durant la votació de l'1 d'octubre de 2017 aquí a Catalunya, per una pilota de goma de la Policia Nacional. Tenim en línia la seva advocada, l'Anaïs Franquesa, l'advocada de Roger Espanyol. Què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: I gràcies per l'espera, que la teníem pactada fa una estona i sabem que ha estat penjada al telèfon. Com encara en aquest judici vostès demanen fins a 13 anys de presó i inhabilitació per aquests 4 policies nacionals acusats de les lesions al Roger Espanyol?
3: L'encarem amb moltes ganes, són 9 anys d'espera, això és complicat, sobretot pel Roger, no? que porta 9 anys que se li va aturar la vida aquell 1 d'octubre amb la pèrdua, bueno, amb la mutilació ocular, i també doncs, amb molta convicció de que podem aconseguir que es faci justícia, bàsicament perquè hem fet molta feina durant la fase d'instrucció. Aquest judici, a diferència de tota la resta de judicis que s'han fet per projectils de, ja sigui bales de goma o foam, etc., no, l'eix central no és qui va disparar, sinó si això està permès o no, si va disparar de forma intencionada o no, i quina ha de ser la conseqüència, no? Perquè durant, doncs, diríem, destinar més de 1.800 hores a analitzar imatges fins que vam trobar l'escopeter, després això va ser confirmat per Mossos, després també vam aconseguir veure que li havia disparat 3 vegades, això també ha de ser confirmat per Mossos, per tant, anem a, és un judici molt especial en aquest sentit.
1: Clar, el precedent que tenim en relació a una causa així segurament ens porta a l'Ester Quintana en aquella vaga general del 14 de novembre de 2012, fa anys i panys d'allò. Allò va acabar sense condemna. L'Audiència de Barcelona va acabar absolent els dos Mossos acusats d'haver-li provocat aquella pèrdua d'un ull. No sé si li porta reminiscències en aquell cas i com ho han reforçat, perquè penso que en aquest cas també els policies nacionals argumenten que estaven autoritzats a fer servir les pilotes de goma, per tant... rentant-se'n les mans.
3: En el cas d'Ester Quintana, precisament va passar això, que com que no es va acabar de determinar quins agents havien estat i, per tant, quin projectil s'havia utilitzat, perquè es va introduir el dubte de si havien estat uns altres agents que feien servir foam o eren els agents que estaven acusats d'haver utilitzat les bales de goma, en aquell moment a Catalunya encara es podien utilitzar, doncs aquesta manca de prova suficient per dir qui havia disparat va fer que hi hagués una absolució total, també de fins i tot per part dels comandaments que van autoritzar-los en aquell context. Hi ha un altre precedent, que és el d'Iñigo Cavacas, que va ser assassinat, va morir el 2012 per també bala de goma, en aquell cas de l'Arxanxa, i allà, per exemple, el que es va fer és, com que tampoc es va poder determinar qui havia disparat, no van poder condemnar doncs, l'autor del tret i el seu immediat superior jeràrquic, però allà sí que van condemnar el comandament per haver, no només autoritzat, sinó per haver permès haver tolerat que s'estiguessin utilitzant bales de goma en aquell context. Llavors, nosaltres aquí, per això deia, anem d'una altra manera, tenim l'escopeter identificat i els seus superiors jeràrquics, i hi ha diversos elements. El primer de tot és que allà no s'haurien d'haver utilitzat bales de goma. O sigui, la càrrega policial és per un... Està havent-hi una protesta pacífica davant de les furgonetes. Això es podria haver evitat, podrien haver anat per una altra banda. Però, en tot cas, en aquell moment, la càrrega ja inicia desproporcionada. O sigui, no s'inicia un arrencacebes, que és la típica situació, no?, en què tens la gent asseguda, la vas atraient, la vas apartant i es pots passar amb les furgonetes, no? Recordem l'1 d'octubre, o sigui, la gent anava amb les mans alçades cridant «Som gent de pau», d'acord? Vull dir, aquest era el context. En aquest context no es fa això, ja s'inicia directament a cops de porra amb la gent que està asseguda al terra i 8 segons després ja s'inicien els primers trets. O sigui, ja d'entrada ja es fa un ús de la força desproporcionada, que era necessari. I en tot cas, hi ha diferents trets, hi ha diferents, no?, moments, però el moment final, en el moment en què el Roger Espanyol li disparen i li buiden l'ull, l'escopeter, o sigui, el Roger està rodejat de periodistes en un lateral, no està passant res, no està havent-hi cap llançament de res, i la gent de policia li espera per tercera vegada a 15 metres. Això no es pot tolerar.
1: Però i per tot el que està dient, no haurien d'anar cap als caps d'aquests agents de policia?
3: També hi són, també estan, acusats. Aquesta és la qüestió. O sigui, aquí hi ha una doble responsabilitat. Hi ha la responsabilitat dels comandaments que autoritzen i ordenen l'ús de bales de goma en un context en què no s'hauria d'haver autoritzat, això d'entrada, però després l'escopeter, això no li treu responsabilitat. L'escopeter sap com ha de disparar i sap la lesivitat d'aquesta arma, que és potencialment letal, i sap que no pot disparar a 15 metres, perquè està prohibit, vull dir, la seva pròpia circular ho determina. Aquestes armes s'han de disparar a partir de 50 metres. En casos molt concrets, de perillositat molt concreta, es pot disparar més de 25 metres.

0: aquest any, que hi ha hagut més gent al carrer que anys anteriors, i també hi ha hagut el d'Arulls, hi ha hagut 8 detencions per part d'independentistes. Junts també ho està jugant com a carta per dir això no pot ser que passi.
1: Sí, aquesta va ser una diada en què el factor extrema dreta va tenir protagonisme, és a dir, Sílvia Rigols va ser protagonista en la prèvia i en el dia de la diada. Hi va haver una reacció del conjunt, d'aquest conjunt heterogeni que podríem incloure dins el catalanisme, amb denominador comú, de parlar de convivència. Que això, diguéssim, és un element, jo crec que molt positiu a l'hora d'afrontar això. Però tenim un problema, que és que de les paraules, de la convivència, s'ha de passar als fets si el que es pretén és desactivar la capacitat que tingui l'agenda ultra d'imposar-se o de tenir un protagonisme principal en la política catalana en els pròxims temps. Ja hi ha tret el cap, però ara la qüestió és si és actor principal. I això vol dir passar de les paraules als fets. I per passar de les paraules als fets calen acords de fons. Uh-huh. I els acords de fons ja sabem en quines carpetes s'han de produir. Sense això serà molt difícil frenar aquest malestar que supura.
2: Sí, que sobretot també es posa un altre cop de relleu el famós cordó sanitari, si serveix o no serveix d'alguna cosa. Hi ha escoles per tothom, aquí hi ha diferents escoles de pensament, sí, per entendre'ns, no? Però sobretot sí que vaig veure això, no? D'alguna manera, tot el catalanisme de dretes i d'esquerres, diguem-ne, posem el fre perquè aquí se'ns està descontrolant aquest debat, i al final només hi ha una beneficiària, que ha jugat la citada, i després veiem doncs com aquest món de les extremes dretes doncs és que passa de crear marcs i crear coses molt, molt estranyes. I vam veure, per exemple, que va passar a Ripoll durant la diada, no? Aquest discurs d'aquest pregoner doncs que fa una crida directament a la guerra, directament a la guerra.
0: Aquest,
2: no? I això
0: pregoner
2: fa...
0: que en el seu dia havia sigut mig referent, sí, d'alguna cosa, no? En
2: del progressisme, etcètera, no?
1: La deriva dels últims anys, però.
2: Exacte, no, efectivament, és a dir, la seva deriva no té res a veure amb el que era, però vull dir amb això que des d'una institució, en aquest cas un ajuntament, es va poder donar per aigua xupluca uns discursos absolutament emmarcats dintre de l'odi, cridant directament a fer la guerra,
0: sí, sí.
2: I que això segurament en un altre moment hauria acabat davant de la fiscalia. En aquest moment no he sentit ningú que vagi per aquí.
1: Un discurs que va obligar fins i tot el govern d'Aliança Catalana, de l'Ajuntament de Ripoll, a demanar disculpes públiques.
0: S'ha passat.
1: I a dir que no formava part de l'encàrrec que s'havia produït en la glossa de la diada a Ripoll.
0: Segurament per aquesta por dels tribunals.
1: Sí, sí, però jo tinc la sensació, perdoneu-me, que així com en l'episodi de la filla de Sílvia Rigols i la policia local de Ripoll,
0: pots explicar pels oients que no el tinguin al cap?
1: Sí, el cas en què Sílvia Rigols, formant part, diguéssim, del procés d'adjudicació d'una plaça de forma interina, doncs, sense apartar-se d'aquest procés, aquesta plaça de forma interina va acabar sent de la filla de l'alcaldessa de Ripoll. Però ni aquell episodi de l'estiu, ni em sembla aquest episodi de la glossa de Ripoll totalment condemnable fora de lloc, com explicava Miquel, tinc la sensació, malauradament, que no li passarà factura.
0: Doncs n'anirem parlant, segur. Ho seguirem explicant. Joan Serra, cap d'informatius d'aquesta casa, gràcies.
1: Un plaer.
0: Miquel Noguer, director del País a Catalunya. Que vagi bé.
2: Gràcies, bon dia.
0: I nosaltres, en 2 minuts, encetem tertúlia esportiva, que ja tenim aquí en Jordi Martí. Què tal?
3: Bon dia i bona hora.
0: Cap d'esports d'aquesta casa, i la Danai, que em saluda
4: bon
0: de lluny. Danai Boronat, que...
4: Bon dia, Catalunya.
0: Que avui comences temporada, el 2CAT.
4: Sí, l'altaveu, torna l'altaveu.
0: Nerviosa?
4: Tinc moltes ganes, moltes.
0: Ja queda menys, va. A la tornada, tertúlia esportiva. Fins ara.
5: Ser Catalunya-Barcelona.
6: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals...
7: Que n'aprenguin!
6: Escolta el que t'hi jugues, Barça.
8: Això és clau.
6: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
9: És tremendo.
10: Aquest dimecres, Barça-Racing.
11: Bueno, la gent, jo crec que en el fons està cansada que el Barça guanyi.
10: A partir de les 8 del vespre, transmissió especial 50 anys de futbol en català.
12: Mira que filorruti el parés.
10: A Ser Catalunya o a l'API web de la Ser.
13: Ganar así no tiene ni mismo sabor.
6: Ja t'hi jugues, Barça, amb Sique Rodríguez.
14: Valora cada moment perquè cada un d'ells és únic.
6: A Ser Catalunya.
15: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
16: El ventilador a tope y tú sin dormir.
17: ¡Qué calor!
16: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
18: La vida de una pyme es un viaje.
3: Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno?

0: amb Marina Fernández, amb Jordi Martí i amb Danai Brunat, que ja estan saludats. Abans de començar la tertúlia, Íñigo Espinosa, què tal? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Marina. Com esteu? Bon dia, Danai, Jordi.
2: Bon dia.
0: Tens una informació relacionada i sorprenent amb la pilota d'or.
1: Sí, a més és una informació... Bueno, la pilota d'or és el tema, no? Avui en dia és el tema, aquests dies s'està parlant de la pilota d'or fins la sopa, i és una informació en exclusiva, la que hem tingut accés a CERT Catalunya. A veure, fa poc la revista France Football, sí, France Football va publicar el nom dels 30 futbolistes elegits per guanyar el guardó, als finalistes, no? Podríem dir. Però atenció, Jordi, mira, hem sabut que un català absolutament desconegut va estar a punt de colar-se entre els 30 primers per davant de gent com Rafinha, de Pedri, de Flash Gordon inclús. Es tracta, Jordi, d'un senyor de 73 anys.
3: Ostres.
1: De Lleida, es diu Marcel Rodoreda, i el tema, Marina, és que els de la revista France Football haurien rebut pues, uns highlights, uns vídeos d'aquest senyor.
3: Fixa't.
1: On s'aprecia que té una molt bona tècnica fent algo que tots els homes hem fet alguna vegada, és una acció molt futbolera, que és quan ens estem desvestint amb els calçotets, fem allò de llançar-los amb el peu.
3: Sí, correcte.
0: I, sí,
1: això és
0: generalitzat.
1: Amb la mà. Això és molt,
0: això
1: és molt
0: tots
1: habitual.
0: Els homes, tots els homes del món.
3: Si no hi ha la meva dona, sí.
0: Si no hi ha la seva dona.
1: Exacte.
0: Si no hi ha l'àrbitre a casa, no?
1: Normalment sense, sí, ho fem sense espectadors, no?
0: Espera, espera, però... que tingui una trauma a la taula. Arnau Montserrat, tu també fas això?
4: Jo ho faig davant de la meva dona, també.
0: Sí,
1: A tothom, a tothom.
3: Bueno, molts anys aniràs veient.
1: Sí, sí, és una activitat molt, bueno, molt habitual. Pues va, es veu que el senyor Marcel Rodoreda en això és molt bo, i em diuen que ja el podem saludar, així que el saludem. Bon dia, Marcel, i felicitats.
5: Bon dia i gràcies. Moltes gràcies. Bueno, ha sigut una sorpresa enorme, una sorpresa
1: per tots,
5: molt gran.
1: Per tots.
5: I estic bastant content perquè, bueno... que et reconeguin els mèrits, doncs, sí, doncs sempre està molt bé.
1: El que ha captivat els de France Football, ho dèiem, és una gran tècnica amb l'art de llançar amb el peu els calçotets per l'aire i després tornar-los a agafar amb...
5: Sí, sí, amb... sí. És que amb això tinc una precisió increïble.
1: Uh-huh.
5: Però no només llançar-los i agafar-los amb la mà, no, no. Ah. Jo te'ls puc col·locar... Jo estic, per exemple, dret al menjador de casa i directament amb el peu als calçotets faig fum, o sigui, vale? I m'afecta volant els calçotets pel passadís, volant i ficar-te'ls a dins de la rentadora.
0: Carai,
1: toma!
5: Vale? Inclús els puc llançar a medio chilena, cap enrere, amb el peu cap enrere i que entrin a la rentadora.
2: Des del menjador. Com a DM i l'escorpí que va intentar.
1: Sí, sí, m'afecta.
5: Faig que volin i al final del passadís girin a l'esquerra per l'efecte i entrin a l'habitació de la rentadora i entrin directament a la rentadora.
1: Bueno, doncs això, efectivament, això no ho fan molts futbolistes professionals.
5: Això no ho fan futbolistes professionals. No, jo no he vist que ho facin això futbolistes professionals.
1: No.
5: Mbappé.
1: No.
5: Mbappé no ho fa, Mbappé, això.
1: Mbappé no ho fa.
5: Fes-ho tu, Mbappé.
1: No ho fa, no ho fa.
5: Mbappé, fes-ho tu, Mbappé. Tu no puc pas fer-se, Mbappé. Tu no puc pas fer-se, Mbappé.
1: No pot, no pot.
5: Tu puc fer-se, Mbappé.
1: No pot,
5: tranquil, Marcel. Tu no puc pas fer-se, Mbappé.
1: Mbappé. Tranquil.
5: Dos pròtesis, el maluc tinc.
1: Ostres.
5: Fes-ho tu, Mbappé.
0: Ara
5: s'ha
0: empenyat.
5: Fes-ho tu, Mbappé. Tu no puc bufar, Mbappé.
1: Mbappé, fes-ho tu. Mbappé. Gràcies, Marcel.
3: Ostres.
1: Bueno, sí, però bueno, ja veus, Marina, no sé, podríem... És una altra joia. Jordi, és una altra joia de la Masia, no? Que no coneixíem i que podem estar orgullosos, no, del Marcel?
3: Totalment. A veure, nosaltres, la nostra línia editorial és donar suport a la Min, però, en fi, tot es pot...
0: Tot es pot discutir.
3: Tot es pot parlar i apoyar el senyor Marcel Rodoreda, que ens resulta un nom familiar, sincerament.
0: No sé per què. Anava a dir que a partir d'ara, cada futbolista que tingueu li podeu preguntar per això, si també té punteria amb els calçotets.
1: És un mèrit.
0: Íñigo Espinosa, gràcies per aquests testimonis valuosos.
1: Vale, bon dia a tothom.
0: Apa,
3: aquesta no l'hem vist a venir. Aquesta no l'hem vist a venir. Aquesta no l'hem vist a venir.
0: Adéu.
3: Mira que t'esperes coses, però...
6: Ojo, Xavi Espar en la media luna para buscar disparo. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Solo le faltaba eso a Xavi Espar. Del enésimo ejemplo de la Masía. De la última apuesta de Hansi Flick.
7: La Lamin, gol, gol. I és el de sempre. I és el de Rocafonda. I és la Lamin.
6: Gol de l'intratable líder. líder de primera desde el punto de penalti. Estuvo listo Lamine, provocó la infracción.
4: Deyemi, Sandra Sol, quina barbaritat, Deyemi, retalla Deyemi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
0: Al·la, a Deyemi, el que acabes
2: tots
0: de fer.
2: Tots som el Vermo, eh? Ai, ja, és el que vam fer tots a casa.
3: A de Messi, a de Messi.
2: Tota, sí, sí, a de Messi.
0: Sí? No ens estem sí. passant?
2: La jugada és messiànica.
7: Tres pobles.
3: Oh, alerta, són petites llicències que no es pot prendre. La distància és abismal. Però, certament, en aquell gol, bueno, hi ha algun... alguns canvis de ritme, alguns canvis
2: sí,
3: de ritme,
2: una potència,
3: alguna retallada i...
2: Sí, té una, mica
3: una finalització que recorda una mica la figura de Messi. Sí, per això, sí. A de Messi.
0: Escolteu, que els oients trobaran a falta aquí que saludi el Tomàs Roncero. És que és un d'aquells dies d'Expedient X que el Roncero no es connecta. Sabeu què passa?
2: Amagat.
0: Al llarg de la temporada passa una o dues vegades. És veritat que no,
3: és que
0: ve,
3: no,
0: de
3: fàcil,
0: no ve de perdre.
2: Comencen
0: a
2: olorar
0: perdre la Champions.
2: És que comencen
0: a olorar.
2: I no li havia
0: preguntat encara. Llavors, no sé si,
3: no
0: si
3: ve de
0: té
3: perdre,
0: a veure...
3: Però no ho porta bé. L'altre dia el públic del Bernabéu va xular l'equip i va xular alguns futbolistes. I això en Roncero, ja ho explicaré jo proper dilluns, ho porta molt malament.
0: Espera, no, que no tirem la tovallola d'aconseguir connectar i que la Cristina García... vaja, és insistent, ja ho sabeu.
3: Sí que és insistent.
2: Jo crec que comencen a olorar sang. O sigui, ja no per ell, sinó pel nivell del Barça. Al final...
0: M'està corregint l'Arnau, que tinc... va palmar la Champions, no va
7: palmar. La Champions va guanyar contra l'Inter, va palmar contra el Betis a la Lliga.
0: Va palmar la Lliga, certament.
2: Jo tinc la sensació que comença a haver-hi una flaire, una mica de... Hosti, aquests hi van molt en sèrio, no?, parlant del Barça, i ens porten avantatge. No dic que el Madrid no es pugui situar a un molt bon nivell, però que encara li falta molt, crec que és evident, i que el Barça tampoc està al 100%, però que aquest nivell al mes de setembre no és normal, fins i tot amb els dos gols d'ahir.
0: Va patir el Barça ahir per això?
2: Bé, jo crec que no. Patir? Jo no ho vaig patir.
0: Ah, no,
2: jo,
0: eh?
2: No.
3: A veure, això de patir també cadascú...
0: Això és una mutació important i significativa sobre la culada, exacte, el que històricament havia sigut el bon culer.
3: A veure, hi ha un moment que el Llevant s'ho creu.
2: Sí.
3: Hi ha un moment que el Llevant, que mai no li va perdre la cara al partit i mai no baixar els braços, hi ha un moment que s'ho creu. I aquí apareix de Messi, que talla de socarrel l'esperit de la remuntada.
2: Sí.
3: Però tens raó, Marina, o la Daneu comentava. És a dir, cada dia no es pot volar, tu.
0: Ja.
3: Cada dia no es pot fer una exhibició.
7: Que sí que és
3: la vida és com és, tu.
2: Però que hi ha molts minuts d'exhibició, pràcticament.
3: Bons, sí, senyora,
2: bons.
7: Que el Llevant amb el 2-3 no té cap oportunitat per empatar, però sí que és veritat, potser no patiment, però sí que és el primer moment complicat, no?, a la Lliga del Barça, o de la temporada.
2: Que arriba la cinquena jornada, que es diu aviat.
0: Cinquena jornada, 6 gols en Lliga de Lamine, ja. Ahir, un altre doblet. I, clar, ho comentàvem ara fa un moment en la trucada, eh? El debat sobre pilota d'or per Lamine, sí o no, n'ha parlat ell mateix. Veníem per posar els antecedents, eh? Veníem d'unes declaracions seves dient: jo no suplicaré a ningú que em doni la pilota d'or, no diré si sóc millor o pitjor que Mbappé. Ara diu això.
8: A quien se lo daría yo es al mejor jugador del mundo.
1: Sí, bueno,
8: ¿a quién se lo van a dar? Eso ya es una conversación muy larga. Que como mejor del mundo a lo mejor somos dos y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo.
1: Así de claro lo tienes, ¿no?
8: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
0: Cabera, está muy bien y todos los culés desfensan elogis a Lamine y a Yamal, pero eso... dit per Mbappé, no ens hauria caigut igual de graciós ni de simpàtic.
2: Tens raó, però jo a favor. Jo a favor, i no et dic que, i tots els culers no els hi ha semblat bé, eh?
0: No?
2: Jo he vist moltes crítiques de dir aquest noi no pot anar tan de sobrat, no pot tenir aquest paper tan superb, això el perjudica. No hi estic d'acord, ho sento molt. Ja n'hi ha prou de ser aquests catalanets humils, calladets, discrets... No, jo...
0: La falsa modèstia, eh?
2: Prou ja d'això. Prou. O sigui, a mi em sembla fantàstic. Evidentment que cadascú faci el que vulgui. Però aquest xiquet ha arribat aquí per ser com és. I ja està. I no el canviarem. I si li ha anat bé sent així, no ho canviarà. I jo trobo que en la seva cara, en la seva expressió, en com ho explica, no hi ha pas soberbia, no hi ha res dolent. Hi ha un jugador, un xiquet que s'ho creu, que té autoestima, que no té vergonya, que... Endavant.
0: Sí, però endavant. És gruixut dir-te de tu mateix, sí. Jo sé que sóc el millor del món.
7: Però és que tu deies ara Mbappé, si ho digués Mbappé, als culers no els agradaria, tal. ell ha parlat en una entrevista aquest cap de setmana amb l'equip i ha dit que no hi havia cap jugador millor que ell la temporada passada. I la setmana, i la setmana passada...
0: Sí, però, pensa, sí, sí, sí, és, però insisteixo, d'Mbappé et cau gordo. En canvi, t'ho diuen la Min i fa gràcia.
7: No, no, no, però en el camí que deies, que els dos ja s'estan fent la campanya ells mateixos
0: ja.
7: I que... com que estan naixent aquesta nova rivalitat que havia quedat orfa entre Messi i Cristiano, no? Doncs anar amb un Mbappé, Lamine, no? Més...
3: És un moviment intel·ligent de Lamine. Mm? Perquè ell situa el foco Mbappé-Lamine. Perquè algú podria dir, escolta, n'hi ha altres, eh?
0: Clar.
3: Per exemple, Rodri. També podria entrar en aquesta qüestió. Perquè un eventual pilota d'or per a Rodri es podria explicar perfectament, es podria raonar. Però aquest paio no només és sincer... això que has dit tu és interessant, ho explica amb naturalitat. És a dir, l'agreujant de la intenció de la supèrbia no crec que sigui. S'expressa amb sinceritat i amb naturalitat. Però és intel·ligent en un moment, diu, escolti'm, això va entre aquest senyor i jo.
0: Però així està menjant també un company d'equip seu, que està nominat a la pilota d'or, ara ho deies.
3: Bueno, però és que n'hi ha d'altres, que poden ser-ho.
0: Sí.
3: N'hi ha d'altres. Mm. Fabián també ho podria ser. I Cubarsí també ho podria ser. Mm. Hi ha altres futbolistes que ho podrien ser. Ell, de tota la constel·lació de candidats que hi ha, Harry Kane també ho podria ser. Hi ha gent que ha fet un bon paper aquesta temporada. Ell diu, escolteu, això des del meu punt de vista està entre aquest senyor i aquest senyor. I per què ho diu? Perquè sap que quan s'han enfrontat Lamine i Mbappé a la selecció, Mbappé ha llepat. Quan s'han enfrontat Lamine i Mbappé a la Lliga, Mbappé ha llepat. I per tant, juga amb les cartes marcades. A més, el club ja, de forma com un sol home, li fa costat en aquesta estratègia per atacar la pilota d'or. I finalment anem a les dades. Les dades són que ell l'any passat, en l'edició de l'any passat, va ser segon. Si va ser segon i aquest any els seus números han millorat amb escreix el seu rendiment... És que, escolta'm, aquest noi amb 19 anys té 3 lligues, una Eurocopa, un Mundial, ara fa de la Champions, amb la Champions completarà el repòquer, amb la Champions, crec jo, que completarà el repòquer, i sí, ja ho va explicar l'Ovalle ahir la nit a l'Arguero, això de la pilota d'or, que altres ho viuen amb més distància, ho viu amb una mica d'obsessió. Per tant, li disculpo aquest, perquè jo també com vaig sentir, i dic, hòstia...
2: Però Messi també ho vivia així, eh?
3: Però Messi aquesta declaració no l'hagués fet.
2: No, mai, mai. Mira, jo de fet hi ha un moment... Estava esperant el que deia, dic... A veure si diu Messi. Jo per un moment vaig pensar que diria que li donin a Messi en plan, no?, tancament dorat a la seva carrera, perquè el Mundial de Messi és millor que el de Lamine, sí o no? Jo crec.
3: A veure,
2: el Mundial...
3: Saps què passa? A la pilota d'or, la consecució dels títols i compta molt.
0: Pesa molt. És resultadista.
2: Pesa molt, però Messi arriba a la final.
3: I va guanyar el Mundial.
2: Però Argentina arriba a la final gràcies a Messi, no?
3: Mira, té raó. Per exemple, en aquesta llista de... El Messi també hi podria ser.
2: Oh,
3: el Messi també hi podria ser. Ara bé, aquest noi també té 19 anys. És a dir, podem comparar les coses que es diuen amb 19 amb coses que es diuen amb 29? Per mi no.
2: No, totalment. Et dic una cosa. Jo no passaria res si no el guanya, eh? Per mi no seria un... Hòstia, això és un sacrilegi, això és una injustícia. No. No, el que passa que no hi ha cap altra figura, és això, ni Mbappé, ni Dembélé, dels altres, que diguis, han estat millor que ell? Doncs no. Doncs no.
0: Que clar, també us dic una cosa, al final, pressió que es posa ell mateix per mantenir una temporada al més alt nivell, sí, perquè sí. Si tu et dius de tu mateix que ets el puto amo i que ets el rei del món i que ets el millor de tots, totalment. Escolta'm, has d'aguantar, eh? Has de mantenir... Vull dir que no sigui un treball... No sé si vaig molt enllà, eh? Però un treball psicològic d'ell mateix per mantenir la pressió i mantenir el ritme al més alt nivell.
3: Però ell de la pressió ja n'ha parlat, eh? En entrevistes que li han fet, ell ja ha explicat el que és pressió per ell. Ell ha explicat que pressió és però tenir familiars que venen amb... que venen en condicions precàries, sí. I tiren endavant una família.
0: Mm.
3: Ell, en el seu concepte... Clar, nosaltres això no ho hem viscut.
0: Ja, ja.
3: Com a mínim, jo no ho he viscut mai.
2: Exacte.
3: No he viscut mai una situació de precarietat que els meus pares no sapiguessin si podrien subministrar-te els mínims.
2: Sí.
3: Per tant, ell diu... Per tant, en la seva escala de pressió, ell aquesta pressió... Perquè l'altre dia es va fotre més pressió. Diu, escolta, clar que estic supermotivat i estic molt motivat perquè em falta la Champions.
2: I, de fet, les crítiques pel seu Mundial... També ara, de sobte, tothom li ha recordat, nano, que només vas fer un gol, nano, que no et vas sortir en el Mundial, no? I ell mateix ja diu, sí, la lesió, no sé què, no ha buscat excuses, tampoc.
3: És que això de la lesió és molt interessant, sí. Perquè en el cas de Lamine no només hi ha talent, és a dir, ell, el talent, hi va afegint més coses. Sacrifici, responsabilitat, maduresa, intel·ligència, i va vestint un edifici al damunt del talent. Hi ha gent que es queda amb el talent i no se'n surt.
2: Sí.
3: Què vol dir això?
2: Hi ha hagut
3: per exemple,
2: molts.
3: Amb aquesta lesió tan cardada de la pubàlgia, que és una lesió... que fa dents de serra, que a vegades sembla que estiguis bé, no acabes d'estar bé, que té un percentatge de recaiguda del 30%, el Lamine va comprendre que no només havia d'anar a la llitera amb els massatgistes i els fisios quan li feia mal, sinó que havia d'anar de forma regular per prevenir-ho. Doncs això són capes de maduresa que ell va incorporant al seu holding. Al seu holding. Ara bé, també dic jo, per la FIFA trobo, perdó, per la pilota d'or, pels organitzadors, home, Lamine significa molt, Lamine significa molt, en àmbits, en la gespa i fora de la gespa. Alerta,
0: D'un que se sap el millor del món, un altre que ningú durava un duro per ell, pobre, i que al final acaba guanyant la Vuelta, l'Enric Mas. Perdoneu, no és que m'emocioni per la victòria, Coses que passen en el directe. Deixeu-me saludar el nostre company d'esports de la cadena SER, el Borja Cuadrado. Què tal? Bon dia, buenos días.
3: Què dius ara?
9: Bon dia, buenos días. Sí, hay que emocionarse, Que lo que ha hecho Enric Mas es muy bonito y te entiendo perfectamente la introducción porque ha sido muy emocionante que haya ganado Enric Mas la Vuelta.
0: 12 anys després, un ciclista espanyol guanya la Vuelta, això no passava. I clar, òbviament, és bastant improbable que hagués passat sense la deu de Pogacar, sense aquella caiguda aparatosíssima que va patir i que l'ha fet passar per quiròfan aquí a Barcelona.
9: Sí, han sido 12 años, 12 años sin ganar una Vuelta Ciclista de España para un ciclista español y evidentemente, pues sí, sin Pogacar seguramente la carrera cambió por completo. Era el favorito claro, 5 veces campeón del Tour de Francia, había ganado el Giro, le faltaba la Vuelta para conquistar la triple corona, pero cuando era líder claro, pues se encontró con un objeto que había en el suelo, que no sabemos exactamente todavía qué era.
0: Ankara no,
9: Se marchó. No, es que, y además con el tema de la IA, ya no sabes si las imágenes son reales o no, podía ser una batería de una cámara, decían que una piedra, el caso es que se fue para el suelo Pogacar y a partir de ahí, es verdad, mucho mérito, porque sin Pogacar, Enric Mas fue el mejor del resto de los ciclistas y ha ganado desde aquel día con contundencia y ese maillot rojo no se lo han quitado a nadie desde la octava etapa hasta la 21ª, que fue la de ayer.
0: Da la sensación, no sé si la compartiu, que Enric Mas no ha acabat de caure massa bé en general a l'aficionat del ciclisme a Espanya, no? Com que ningú donava un duro per ell, igual també per la llosa, ho comentàvem abans amb el Joan Tejedor, la llosa al damunt d'haver de ser el nuevo contador, no? Mm.
9: Claro, es que fue el propio contador el que dijo, ¿no? Enric Mas va a ser mi sustituto. Entonces, Enric Mas en 2018, cuando tenía 23 años, gana una etapa un año después de que se retirara contador. Gana en la Gallina, en Andorra, logra el maillot blanco del mejor joven, tiene 23 años y parece que tiene todo el mundo por delante para ganar una Vuelta. Pero hasta hace un par de semanas no había vuelto a ganar una etapa en la Vuelta. Es verdad que había sido, fíjate, 4 veces podio. Eso es muchísimo, pero aún así no terminaba de calar en el aficionado, tal vez porque su forma de correr tampoco era muy valiente, muy agresiva, era muy conservador, pero en esta Vuelta ha cambiado radicalmente. Un trabajo psicológico muy potente que ha habido alrededor de Enric y, como digo, pues la forma de correr, la forma de expresarse ante los medios ha cambiado radicalmente y con 31 años pues ha sido el claro ejemplo de que nunca es tarde. Es decir, de que sí que tenía piernas para ganar una gran Vuelta y lo ha hecho de verdad, pues, con contundencia.
0: Borja, ¿y de Pogacar qué sabemos? De com va anar l'Obano per aquí a Barcelona, això ho vam explicar, del trencament de clavícula, de la fractura que havia tingut d'una vèrtebra cervical. Què sabem de la seva recuperació?
9: Pues que no va a participar en lo que resta de temporada. En la etapa del viernes en Peñas Blancas nos acercamos al CEO del equipo UAE, a Mauro Gianetti, y se nos acercó el director de prensa del equipo y nos dijo no preguntes por Tadej porque ya hemos emitido un comunicado y hasta que no haya más información no se dirá nada. Hubo alguna información que decía que la operación no había sido tan satisfactoria como se esperaba. Pero bueno, el caso es que, claro, había sido un golpe también pues ciertamente complejo. Es verdad que a estas alturas de temporada, pues bueno, si no tiene que correr ya no lo hará y ya pensará en la temporada que viene. Es cierto que dentro de apenas 2 semanas se disputa el Mundial en Canadá, donde no va a estar. Y ya tendrá que empezar a pensar en los retos, ¿no?, de la próxima temporada, pero el golpe que se pegó Pogacar fue importante, como decía, sí, efectivamente, la vértebra, la clavícula, y bueno, pues ahora a descansar, pero si él ha dado la temporada por concluido siendo un auténtico titán, un ciclista muy rocoso, es porque de verdad no está en condiciones de mínimas de afrontar una carrera.
7: Borja, ahora comentabas que en un par de semanas son los mundiales en Montreal, en clave española. ¿Qué podemos esperar?
9: Pues hay que esperar a Enric Mas, que viene de, como decimos, de ganar la Vuelta, que está en gran forma, Y bueno, es cierto que tampoco es un especialista, ¿no?, en carreras de un día, pero hace 2 años en Zurich que quedó octavo y estuvo francamente bien. Y luego tenemos la baza de Juan Ayuso, ¿no?, el ciclista nacido en Barcelona, ciclista de Javea, alicantino, pero que hace 2 días en Quebec se pegó un costalazo tremendo, tuvo una caída que le dejó magulladuras por todo el cuerpo. Ayer en Montreal pues no estuvo al nivel que se esperaba. Tiene 2 semanas para recuperarse, pero ya la cosa va un poco cruzada. Pero en teoría, Juan Ayuso y Enric Mas, las 2 grandes bazas para España.
3: ¿Tú sabes que Marina es ciclista?
9: No lo sabía.
0: A ver,
3: ¿Cómo puede ser que no lo sepas esto? Tú que conoces todos los cracks del ciclismo y no sabes que Marina, tú sabes cuando va por las calles la gente se queda...
0: Voy en bici, que no vol dir...
3: Porque passa com una exhalació.
0: Que no vol dir ser ciclista, anar en bici, no fotem. No, anar en bici no vol dir ser ciclista.
3: Ah, no, què és, doncs?
7: No vol dir-ho.
0: No sé, Borja, digues-ho tu.
3: Que és anar a cavall o com és?
9: A ver, Marina, ¿puedo hablar con Gemma Pascual, con la seleccionadora nacional? Si hay algún, hay 6 ciclistas seleccionadas para Montreal, pero si quieres te cambio por Paula Blas y que la ciclista de Esplugas de Llobregat, que es aspirante a medalla.
0: Home, a ver, si manda porta a Montreal, yo encantada de la vida. Mira, también te digo.
9: Pero a lo mejor tenemos un poquito de menos opciones de conseguir la medalla.
0: No pasa nada. Lo importante es participar, yo no soy como la miña mal.
3: Apuntame eso que dius, Borja, apuntame eso que dius, que la Paula Blas es aspirante a medalla. Alerta al seu buen papel en el Tour. Aquí está emergiendo una figura del deporte en Cataluña que habrá que tener en cuenta y recuadrarla. ¿Cómo ves esta medalla? ¿Cómo ves esto?
9: Es una explosión, yo creo que todavía no ha alcanzado su máximo esplendor. Ganadora de la Vuelta a España, quinta en su primer Tour de Francia en un equipo en el que no era jefa de filas, ha ganado una gran clásica como la Amstel Gold Race, tercera Flecha Valona, quinta Lieja Bastón Lieja, y tiene 23 añitos y hasta hace 2-3 años no montaba en bicicleta. Es decir, es un prodigio del deporte. Nuestro querido José Luis López ha sido profesor de ella allí en la Universidad de Ciencias del Deporte allí en Barcelona. Y claro, Paula Blasi ha practicado todos los deportes, también esquí de montaña. Es un talento que ella decía, pues practica el deporte que hagas, atletismo, tenía unas marcas prodigiosas.
2: Sí, todo feía claro. Sí.
9: Entonces llegó un momento que, claro, ya poco a poco vas alcanzando una edad y era tan buena en todo que de repente dijo, pues oye, el ciclismo se me da bien. Y ya llegó un punto que, bueno, ya no cambies de deporte, quédate con el ciclismo. Y tiene 23 años y yo creo que lo que más ilusión puede hacer es que ni ella misma conoce sus límites. Es decir, lleva 3 años montando en bicicleta y ya ha sido quinta en un Tour y ha ganado en la Vuelta a España. No digo yo que dentro de 2 semanas tenga que entrar con vosotros para hablar de que la Blasi ha sido campeona del mundo en Montreal.
7: Ojalá.
3: Campeona del mundo en Montreal. Eso sería magnífico, ¿eh? Oye, quedamos citados.
0: T'emplacem aquí, Borja. Sí, sí. Borja Cuadrado, moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí a Catalunya.
9: Muchas gracias, un saludo.
0: Aviat, que vagi bé.
3: Aquest Borja és un fenòmeno, eh?
0: Sí.
3: Perdó del castellanisme, però un fenòmeno.
2: Ens agrada fenòmeno.
3: Sí.
0: I ens agrada el Borja. Escolteu, que tinc l'Arnau emprenyat.
7: Ah, sí?
0: Perquè s'ha avorrit molt aquest cap de setmana.
7: No, bueno, m'he avorrit en un tram del cap de setmana perquè hi ha hagut molt d'esport aquest cap de setmana i en un tram, que és el del diumenge a les 3 de la tarda, sí, va ser bastant avorrit el Gran Premi de Madrid, què vols que et digui?
2: És que a mi no m'agrada la Fórmula 1, per tant estic totalment d'acord.
7: Va ser avorrit.
2: Ni a Madrid ni a la Conchinchina, ho sento, eh?
7: No, és que no està ben muntat, tenen un traçat que s'ha convertit en un Mònaco 2.0. No és que sigui soso o no, perquè té punts que en un circuit, si treus aquest punt, els posen en un circuit que englomerat permeti avançaments i tal, està bé, la curva monumental paral·lada és divertida, però... És que no es pot avançar, per tant, a partir d'aquí s'acaba la carrera.
0: La curva peraltada, que ens va dir el Merlos, que tenia moltes ganes de veure-la perquè té una inclinació del 20%
7: i escaig, no? 20%, crec, si no m'equivocava.
3: Jo crec que hi ha una clau, que no hi ha avançaments.
2: Quin esport és un esport? És que de veritat, ho sento molt.
3: Fas més avançaments tu per la Gran Via? Aquí a la ràdio hi ha molts ciclistes, eh?
0: Aquí a la ràdio hi ha molts ciclistes, home, fem salut. A veure, tenim la fortuna de treballar al centre de la ciutat, un bon lloc per arribar amb la bicicleta.
2: Jo vinc amb bici, també.
3: Veus? Mira,
0: dos. Tu vens amb
2: bici, també? Sí, jo bicing.
0: Ah, bicing. Home,
2: sí, jo faig servir molt el bicing, moltíssim.
0: Tu ho segueixes
3: amb... L'Ovalle també, perdona. Ara ho està... A l'Ovalle també n'havia fet de bicing, eh?
0: De bicing, sí.
3: És el que estem dient, no?
7: Sí.
3: L'Helena diu el dia que també. La Puigvoltes també, eh?
0: La Puigvoltes té la seva.
3: Alerta.
0: Alerta, què està passant, que tenim aquí...
3: La gent fa esport.
0: Una pedrera.
3: Estem a favor de la gent que faci esport.
0: Tu, en canvi, vas amb la teva moto encara.
3: Sí, fins que aguanti.
2: Prova-la
0: un dia, la bici, el bicing.
7: I tant.
2: Fa cara no? De... No. No veu clar.
7: Escolta, una cosa. Abans, tornant al Barça...
0: No els he interessat gens parlar de la Fórmula 1.
7: No, per això, és que tampoc no ha donat molt de sí, eh? Vull dir, molts vips i la cursa avorrida. Sí,
2: és que sembla, de veritat, vips moltíssims, que només sigui això, passar revista de la gent famosa que era, diu, a mi què m'importa?
7: Convertit en un Miami 2.0, un Mònaco 2.0.
3: Embafat d'aquesta. A tota hora se'n sentia parlar.
2: Però, escolta, les protestes, jo, això em sorprèn. A mi em sorprèn que hi hagi gent allà protestant.
3: Perquè l'advocat que s'ho ha agafat és el mateix que els hi va tombar als concerts.
2: Epa!
3: Alerta, seguim això de prop.
0: Epa. Perquè el soroll
3: és interessant. Escolta'm, una inversió pública descomunal. Això sí, el passeig de la fama.
7: Ayuso diu zero. Sí, sí. Sí, Ayuso diu que diners públics invertits, zero.
2: Però de momento.
7: Sí, però parlen de que Catalunya 40, eh? Que s'han passat el PP, s'ha passat tot el cap de setmana fent tuits de Catalunya 40 i 40 milions invertits públics i Madrid zero. S'ha de llegir la lletra petita. Però...
3: Ja no ens hem agafat el guant.
7: Abans d'entrar al ciclisme, ha entrat el tema de Champions i que parlaven de que Lamine parlava de la Champions. Flick també ho va fer-ho aquest cap de setmana. Sí. Escolta, que el Barça ja va a cara descoberta, no, aquest any? Vull dir, clar, l'objectiu claríssim és la Champions.
2: Està clarament. Bé, això.
3: Clarament. El trident màgic s'hi ha pronunciat a favor. Sí. La porta, el Flick i Lamine. Sí, sí.
0: A més...
3: És l'objectiu. Passa que el Vaquero diu que tu, el teu objectiu ha de ser... És interessant, això. L'objectiu teu ha de ser la Lliga i la Copa, perquè la Champions només la pots assaltar des d'un bon rendiment a la Lliga i a la
2: Aquí
3: Copa.
2: Aquí sí, nosaltres sí. El Barça és així.
3: Bueno, hi ha altres grans clubs,
2: que no.
3: Hi ha altres clubs que es poden beneficiar de tota mena d'accidents, conjuntures i contextos favorables.
0: El Barça necessita això. Tu pots decidir bolcar tots els ous allà i abandonar la resta de competicions, o no? No podria fer això el Barça.
2: Jo un any
3: no,
2: he pensat,
3: perquè no li sorbé això al Barça.
2: No et sorbé, ja ho hem vist. És veritat.
3: No, el Barça però... és incapaç de fer una mala lliga i guanyar la Champions. Per guanyar la Champions ha de fer una bona lliga, i així ha de ser, perquè...
2: No, i enguany tens plantilla. O sigui, jo tinc la sensació
7: sempre que
2: pots...
7: l'ha guanyat, no? La Champions ha guanyat la lliga.
2: Exacte, sempre. Clar. Llavors jo crec que sí que pots, que tens plantilla suficient com per repartir esforços i que vagi bé.
0: Em fa gràcia que ens n'anem molt lluny,
3: Fa patir el Roncero ara, no?
0: El Roncero, res, no se'ns hi ha posat.
3: Encara dorm, són les 10 tocades.
2: Potser també van a...
0: L'emplacem a dilluns que ve.
7: Potser sí, potser van a la Fórmula 1.
0: Segurament era un dels vips. M'encanta perquè sempre ens n'anem molt lluny, ens n'anem ja a si guanyarà o no guanyarà la Champions al Barça.
7: Però que Lamine va amb la cara descoberta que ha de guanyar la pilota d'or i el Barça també té aquesta mentalitat, no?
0: Un sobrat, escolta, això és inèdita que en Barça.
7: El laminisme.
2: Està bé.
0: Jordi Martí, Danae Brunat, estimats, gràcies i fins dilluns que ve.
2: Bon dia.
0: Que vagi bé l'estrena, Danae.
2: Gràcies, l'Ateneu, 4:45 de la tarda, a la 2CAT.
10: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Són les 10 en punt del matí, és moment d'actualitzar les notícies més destacades a aquesta hora. Sergi López, bon dia, què tal?
11: Què tal, Marina? Molt bon dia. Aquí a Catalunya acabem de parlar amb Ulisses Cortés del Barcelona Supercomputing Center, que ha posat en dubte que realment els líders de les principals tecnològiques vulguin posar fre a la intel·ligència artificial. Judit Casellas.
12: Pensa que el nou posicionament que plantegen és un brindis al sol.
0: Acabarem veient aquest fre, aquesta frenada que auguren els grans oligarques?
13: No, de ninguna manera. De ninguna manera, perquè al gobierno no li interessa. Si no lo hacen ellos, lo hará el gobierno americano.
12: Cortés creu que tot plegat és només una estratègia per aconseguir més diners de l'administració nord-americana.
13: Ahora esta gente ha como reculado y el otro les ha dicho no, adelante, tenemos que ganarle a China. Pues eso significa que habrá más recursos, ya está. Y con más recursos, pues más nos divertiremos y la posible burbuja aquella que tenían, pues inyectarán capital.
12: Fins fa res, líders tecnològics com Elon Musk eren partidaris de la desregulació.
11: Ho estem explicant des d'aquest matí. El govern espanyol ha iniciat almenys 1.800 expedients de devolució de migrants a Ceuta. Sobre aquesta crisi n'ha parlat la candidata de Podem a les properes eleccions generals.
12: Irene Montero, que considera que és una irresponsabilitat molt gran de l'executiu de Pedro Sánchez exculpar Marroc de l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
14: O sea, parece bastante evidente que algo hay, porque todo el mundo lo dice y es lo que se cuenta en los mentideros. Eso lo tiene que explicar quien lo sabe. Yo lo que creo es que la consecuencia de esto, que es un problema de los políticos, no puede ser una crisis humanitaria la mayor de nuestra historia.
11: A les portes del judici de Roger Español, l'activista que va perdre un ull per una pilota de goma que va disparar la Policia Nacional durant l'1 d'octubre, la seva advocada explica que tenen identificat qui va fer el tret i que espera que pugui ser condemnat.
12: Anaïs Franquesa assegura que l'actuació de la policia va ser del tot desproporcionada.
15: El moment final, en el moment en què al Roger Español li disparen i li buiden l'ull, l'escopater, o sigui, el Roger està rodejat de periodistes en un lateral, no està passant res, no està havent-hi cap llançament de res, i la gent de policia li espera per tercera vegada a 15 metres.
12: Són declaracions a l'Aquí Catalunya, Anaïs Franquesa, que espera que no passi com en el cas d'Esther Quintana, en què hi va haver una absolució.
11: Enmig de les vagues d'educació i sanitat i dels canvis a interior, el president de la Generalitat farà balanç aquesta tarda del seu mandat a l'Equador de la legislatura.
12: Ho farà en una conferència aquesta tarda a les Drassanes de Barcelona. Haurà d'explicar la seva recepta per calmar els ànims entre els treballadors públics durant el que queda de legislatura. Li queda mig mandat per endavant, que estarà marcat per l'aplicació de l'amnistia als líders del procés i per les eleccions municipals del 2027.
11: Trànsit estudiarà posar noves limitacions de velocitat a la Nacional 260 després que aquest cap de setmana hi hagi hagut un nou accident mortal en aquesta carretera.
12: Nous controls per evitar accidents en els revolts que hi ha zones com el Ripollès, el Pallars i l'Alta Ribagorça, que són molt perillosos pels motoristes.
16: És una carretera que està tocada en diferents llocs. Hi ha, per dir-ho així, interrupcions del flux de trànsit en diferents punts. També hem tingut diferents problemes. Veure què podem fer. Una de les coses és la que menciona vostè, és concentrar per saturació controls en aquesta carretera, que és una carretera també d'anar a fer revolts.
12: Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit, ho ha explicat a l'Aquí Catalunya, on també ha parlat sobre la possibilitat que els peatges tornin a ser de pagament. Diu que en cas d'aplicar-se això hauria de ser un peatge dinàmic, és a dir, que no tingui sempre el mateix preu, sinó que canviï en funció de l'hora o del trànsit.
11: Divendres van viure els actes de la Diada de Catalunya. No sé, Marina, si tu has viscut alguna diada fora del país.
0: No. He viscut un Sant Jordi fora de Catalunya.
11: Doncs ara estem parlant de la Diada, si no t'importa. Avui et porto una mostra de com es va viure la Diada a Dublín. Aquest és el so mentre es muntava un castell de la comunitat catalana a Irlanda, on hi viuen uns 4.000 catalans. Això va ser dissabte, perquè evidentment allà l'11 de setembre no és festa i ho van fer el 12. És només un exemple de les moltes celebracions que els catalans que viuen fora fan cada any. Per exemple, a Londres, a Nova York, a Buenos Aires, també es fan actes com aquest. I és que són més de 400.000 catalans els que viuen a l'estranger. Aquí queda el nostre petit homenatge.
0: Irlanda, eh?
11: Irlanda.
0: La Irlanda que Donald Trump vol reunificada.
11: És que això va ser en paral·lel.
0: Un mico amb dues pistoles.
11: Estava tot Dublín, es veu que no es podia passar pràcticament, menys a la zona del castell, que es va poder fer.
0: Mare de Déu. Sergi, gràcies.
11: A tu.
0: Vagi bé.

0: obrim el racó de pensada cada dilluns amb el Carles Francino, amb la Maria Nicolau. Estimats, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia. Com esteu?
0: Bé. I vosaltres?
2: Molt bé.
0: Ara que parlàvem de la diada i
2: dilluns,
0: de quantes diades...
2: dia de la setmana.
0: I de quantes diades hem viscut fora de Catalunya. Tu, unes quantes, oh,
2: Jo he perdut el compte, ja.
0: I tant. Sí,
2: ja crec,
0: sí.
2: No sé si n'he viscut ja més fora que dins. No, potser tant no. Però sí, unes quantes, des de que estic a Madrid i altres. Sí, moltes.
0: Però 50-50.
2: 20, més de 20.
0: Va, Maria, vols començar tu, avui?
1: Va, jo, que tal,
0: amb què t'ha fet pensar aquests últims dies?
1: Som-hi.
0: Vinga, va.

0: Clar, fa una setmana que ha tornat el curs.
1: Bueno, ja fa una setmana, no, ja tenim a tot el país pendents de rebre el missatge més terrorífic que pot rebre un adult que té fills a la classe dels dofins. Benvolgudes famílies, us informem que hem detectat casos de polls a l'escola. Per evitar el contagi, us demanem que reviseu el cap dels vostres fills i filles aquesta mateixa tarda. Apliqueu el tractament adequat en cas que en trobeu. Aviseu l'escola si el vostre fill o filla en té per poder portar un control. Recordeu que si un infant té polls no pot venir a classe fins que no hagi fet el tractament.
0: Mira, jo afegeixo dels mails que rebíem nosaltres, a l'escola de la meva filla. Com més aviat ho puguem detectar i actuar més ràpid, aturarem el contagi entre totes les classes.
1: I ho heu de
0: Moltes
1: fer
0: gràcies per la col·laboració.
1: Tots alhora.
0: Clar.
1: Tots alhora. Llavors, a veure, jo... A veure, aquí comença un infern que no s'acabarà fins que la canalla no tinguin edat d'entrar a la discoteca. I jo penso, de veritat, avui amb tota aquesta història de la intel·ligència artificial, s'acaba el món, arribarem a superar els límits de la consciència. Com seria Catalunya de gros que la humanitat arribés abans a Mart que inventar una polsareta repel·lent de polls? Com seria de gros? Mentrestant, tu, res, aquí estan les famílies amb el xampú, la loció, que valen 19,95 € i duren 3 ensabonades, la pinta, la bossa de plàstic, el film transparent i tot el que se suposa que ha de fer la canalla i que hauries de fer tu i tots els adults humans de casa i que se suposa que ha de fer totes les famílies de la classe dels dofins alhora i en sincronia i que hi arribes només si ets una deïtat grega, un superheroi de Marvel, afegint-hi rentar llençols, tovalloles, fundes de sofà, coixins, desinfectar pintes, desinfectar raspalls i mil rituals sinistres que inviables. Llavors, jo, des d'aquí...
0: Està esgotada ja.
2: Demano... Està fatigada la Maria.
1: Jo visc en un poble molt petit a la muntanya, som 240 habitants, i hi ha una colla de caçadors, i jo en sé d'un, no diré el nom, i això, sisplau, que no ho feu, que li fotia pipetes dels gossos als nens perquè estava fins al capdamunt.
0: Què dius?
1: I això no es pot fer, és perillós, però vull dir que el nivell arriba a ser desesperant i la gent que ho ha viscut i que ho ha patit a casa saben de què parlo.
2: Sí,
1: no té cap relació amb la higiene, no té cap tipus de... No podem estigmatitzar
0: res, perdona,
1: en absolut.
0: Per mi és pitjor, que ma mare sempre em diu però com pot ser que la teva filla agafi polls si tu no em vas agafar mai a la vida? Com si jo...
2: Si fos hereditari.
0: Com si fos que la meva filla no n'és neta. Jo, mama, que no té res a veure
1: abans
0: rentar-li o no el cabell.
1: Els nens, o sigui, abans hi havia un estigma. Ara això ha de desaparèixer completament, perquè no té res a veure amb si vas net, si vas brut, si et pentines...
0: Perdona,
1: si
0: Maria, però tinc una... És que no m'està picant el cap, ja.
1: És que no passa res.
0: No sé si a tu t'han saltat en els teus cabells, perquè a mi m'ha passat meva filla ha agafat polls i els he acabat agafant jo.
1: Jo arriba un moment en què a mi m'agrada portar la cabellera així llarga, jo semblo l'Eva original, em tapa
0: sembla
1: el perrús.
0: Sembla Rapunzel.
1: Que faci una cosa, perquè m'agrada aquesta cosa més salvatge, més silvestre, i m'agrada dur el cabell llarg. Doncs jo m'haig de dislocar l'espatlla cada cop que la meva filla, quan era petita, agafava polls per passar-me la pinta des de l'arrel fins al final.
0: Clar.
1: Llavors, a més, fem molta broma, però és un tipus de càrrega, de tasca, que sempre
2: és
1: acostuma
2: molt pesat,
1: a recaure... sobre les dones de casa, sobre la mare. És veritat que ara això comença a canviar, però jo hi rumio i em sembla que, hòstia, la farmacologia i la indústria química han resolt problemes molt més complexos que aquest. És a dir, jo entenc que el tema dels polls, ostres, és que si els hi fiques aquest producte generarà resistència, llavors et sortirà una cepa de polls resistents.
2: Una cepa de polls.
1: Saps? Vull dir, però a veure, un moment, ja tenim antibiòtics supercomplexes, hem tractat, o sigui, la gent fa miracles, coses que fa 20 anys eren impossibles. Per tant, jo, des d'aquí, demano, a veure... Jo sé que desenvolupar un producte nou pot costar anys i molts calés. I que això eliminaria de l'equació un tractament que una família compra diverses vegades l'any, de consum recurrent, amb un retorn de la inversió, pues, que pot ser... Però clar, si això ho treus del mercat i fiques una polsareta, una pipeta, o el que sigui, una pastilleta, un cop l'any, et carregues tota una sèrie de marques i de productes que suposo que viuen d'això. Llavors, jo no vull ser conspiranoica, de veritat que no vull ser-ho, però a l'altre cantó penso, hòstia, si n'hem curat de coses terribles, si arribarem a Marte i no haurem matat els polls, sisplau, parem 3 setmanes el tema de Marte parem 3 setmanes del tema d'Antròpic, fem aquests calés, solucionem els polls, i llavors anem a Marte.
0: I després hi ha tiramilles.
1: Ja està, ja està.
0: Perquè, a més, també hi ha una cosa de desigualtat social, perquè al final tu aspires a que totes les famílies d'una mateixa classe apliquin el tractament, no només una vegada, sinó cada 15 dies, amb la pasta que valen aquests xampús i aquests productes.
1: Amb els calés.
2: Jo vaig portar els meus fills petits un parell de cops en un centre especialitzat aquí a Madrid. I un cop va funcionar i l'altre ja no tant. La primera vegada vam dir, hòstia, que bé, mira, és més car, però bueno, ja està, ho han solventat. Però el curs següent, que es va repetir la història, ja no va funcionar també i vam tornar als remeis casolans.
0: Perquè a més
2: aquests
0: a més...
2: explicava la Maria.
0: Aquest és el problema, que tampoc tens la garantia que acabarà funcionant.
2: No.
0: Per això
2: volem
0: posar-hi una veu especialista, perquè nosaltres no en tenim ni idea més que l'experiència personal de cadascun. Pau Humbert Millet, especialista en dermatologia, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. Escolta, feu bastantes coses que sí, digueu bé, que és cert, però aneu una mica perduts,
0: A veure, ubica'ns, ubica'ns, doncs.
3: No, vull dir que, lo que no és, això és una metodologia, en realitat els nous medicaments, si no els tenen a què utilitzar, hi ha coses que van bé, però també hi ha casos resistents i hi ha persones també que tenen polls i que no pica, És a dir, que la cosa és una mica... I s'ha de tindre una estratègia, no és el mateix un col·legi, no s'ha de tractar tota la classe, no s'ha de fumigar les classes, sinó s'ha d'estar al tanto i després, clar, trobar-lo a vegades depèn com estigui, si està en la fase d'ou o si està ja desenvolupat el poll, no? Yeah. El liendre.
0: Yeah.
3: I, per tant, hi ha moltes coses que sabem que no es té que fer i coses que un, pues, de les coses populars, pues, hi ha moltes que possiblement ho feu i ho feu bé, però moltes vegades, torno a dir, pot haver una que tingui polls i que no li piqui res.
0: Per tant...
3: Perquè això és la sensibilitat de la saliva del poll amb la persona. Per tant, és un problema de sensibilitat.
0: El que ens pica és la saliva del poll. Mira que no ho sabia,
3: del
0: això.
3: Del poll.
0: Doctor, per tant, famílies que hagin rebut el correu que ens explicava la Maria Nicolau al començar, hem detectat polls a l'aula, sisplau, feu el tractament. Què hem de fer? Recomanacions.
3: Pues, recomanació, no tractar tots dos, sinó s'ha de mirar un per un i comprenc jo que, clar, si hi ha tants, pues, s'ha d'anar amb molta paciència i no, això no vol dir que hi ha medicaments com la ivermectina que es dona a tothom, i, però si els polls queden, tenen un cicle i tornen. S'ha de tindre una espècie de protocol, que recomano que els col·legis tinguin un protocol de lo que es pot fer i lo que no es pot fer. I que sàpiguen que això són cicles. Aquests polls tenen una fase que són ous, que fins a les liendres, que queden enganxats. El que estiguen enganxant no es vol dir que tingui la malaltia, poden estar morts. Llavors, el que s'ha de fer és despatxar-los amb els liendrers aquests que fem amb un cabell que sigui humit, etc. El cabell curt, aquestes que tenen més les noies, perquè tenen el cabell molt llarg. Una de les coses que feien, jo recordo quan havia pollo, era oficial de... al Ferez Médico, pues tallar el cabell.
0: Apa, dir, tallar aquesta el cabell, és mesura dràstica.
1: Jo vaig rapar la meva filla una vegada.
2: Però rapar-ho tot?
1: T'ho prometo, sí. Ella m'ho recorda, ara comença a ser adolescent.
2: No m'estranya.
1: Estava guapíssima. Semblava un teletubi, pobreta.
2: Bueno, no ho discuteixo.
1: Però no ho vam resoldre.
0: Tampoc,
1: No ho vam resoldre. Perquè no. Era una cosa, o sigui, els polls havien ocupat la classe, havien ocupat l'escola...
3: Ah, se'ls torna a reinfectar, clar.
1: I era una cosa... Llavors, això del protocol ja hi és, però de veritat que el protocol, aplicar-lo bé... El que fa és desterotar la logística diària de les famílies.
3: Sí, perquè tenim molta feina. Llavors, i no estem a vegades
1: clar,
3: per tot.
1: Si la teoria no és viable a la pràctica, potser hem de canviar la teoria.
0: Clar.
1: Fumiguem com els chemtrails.
3: No,
1: fumiguem.
3: Però no sé què fer. No, és contraindicat.
0: Per fer-ho bé, és veritat que requereix de molta dedicació, però per qui pugui tenir el temps, com es fa per fer-ho bé, i si hi ha algun d'aquests productes, perquè a vegades et diuen si té aquest component o aquest altre va millor o no, perquè altra cosa és després com et deixen el cabell de greixós i escarós segons quins productes.
1: Ara que sí que són babes...
3: Que són perillosos, cuidado, ja no es pot utilitzar que vulguis. Per exemple, si és un nen petit, s'ha de ser el pediatre, no podem donar nosaltres als metges, perquè són tòxics. Si té 2 anys, sabem nosaltres que la permitrina va molt bé, l'alcohol d'encílic també, però, per exemple, hi ha un que es diu que s'utilitza, que és el malation, que als nens de 6, que irrita i aquest pot ser perillós. I el vinagre, que va molt bé, jo recordo a casa que eren molts germans...
2: Jo volia, anava a preguntar-li això, doctor, si el vinagre funciona.
3: Funciona, sí, per despegar els liendres. És a dir, no mata, no mata el poll, el que fa és despegar-lo. Jo recordo pues, a casa que anava a ser despegar i després el liendrero s'ha pues, de fer, el liendrero d'aquest, com es digui en català, s'ha pues, de fer paulatinament cada dos o tres o quatre dies i durant tres o quatre setmanes.
1: Bueno, i així fem des dels 4 fins als 18 anys.
0: No, clar, que jo et dic que jo durant una època de l'any gairebé sí, que la pentino sempre, amb la liendrera.
3: Sí, l'Andrea, el que passa és que utilitzem sempre les pintes dels fills uns als altres, que és normal també, quan clar. Hi ha una pinta, agafem i ens tornem a contagiar. Però el que sí és que, afortunadament, no és una malaltia que transmeteixi malaltia. Rarament, el tifus sí, el tifus, però aquí... I després cada país té les seves...
0: Com el tifus? El
3: poll, sí, el poll, a l'època que hi havia les guerres i que havien allà, transmetia el tifus. Però rarament, a diferència dels altres, com les leishmaniosis i altres, el poll és el que menys dolent, menys problemes dona per la salut general, no?
1: El que sí que afecta la salut mental, jo això.
0: No, però és interessant això que ha dit el doctor. Al final ha donat un remei casolà que, segons està dient, és igualment efectiu perquè, com a mínim, en la meva experiència personal, quan he aplicat productes de farmàcia, jo quan m'he endut el poll, me l'he endut viu dels cabells. Vull dir que no l'ha acabat de matar. Per tant, si el vinagre serveix per desenganxar, escolta, ja ho tenim,
2: a
0: això.
2: A mi em feia vergonya, vergonya preguntar.
3: Desenganxa els ous, desenganxa els ous,
0: Els ous.
3: Perquè cada un té... Mira, els polls sols, sense la pell, moren en dos o tres dies. Quan estan en el lloc que es localitza darrere i darrere de les orelles, que té calor i humitat, pot durar 15 o 20 dies. És a dir que... vull dir que sapigueu que és diferent. El poll necessita mossegar per poder viure-hi. Però una vegada que està fora del lloc, pues ja perd i es mor.
2: Dura poc. Liendre és llèmena, en català.
0: Sí, llèmena.
3: Sí, llèmena. Jo m'he tornat molt perquè jo no sabia si seria en castellà o en català, i buscava liendres i llegia gendres. I dic, o lladres, perdó. Les ladilles, perdó. Que són altres polls que agafa... No, les ladilles és un altre personatge que és un poll, però que es localitza diferent, perquè hi ha diferents tipus de polls. El cap, els genitals i el cos, són diferents. Llavors jo mirava avui, que no em fotin en català, i com es diu això, ladilla? I dic, lladres. Dic, ostres.
0: Ladilla es diu lladre en català?
3: Sí, ho he mirat al diccionari, Que de matí dic, perquè potser m'ho fan en català i començaré a dir alguna paraula fora de lloc.
0: I són de la mateixa família que els polls,
3: Bueno, sí, de mateixa tipus, però genèticament són diferents.
1: L'adolescència.
3: Bueno, són diferents.
0: Escolta, i vostè que s'ho sap, és impossible trobar un producte més efectiu, més eficaç, per acabar amb els polls?
3: Jo crec que això tots són eficaços, més que res és el protocol, no? Yeah. Però sí que, per exemple, a diferent de la sarna, sí que donem la ivermectina, per exemple, la sarna, que és una altra història, que agafa tot un centre de persones grans, però sí donem un tractament per via oral, no? Que també hi ha treballs, perquè quan hi ha molts treballs i diuen moltes coses, nosaltres hem d'apoyar amb els treballs ja científics i demostrats. Per tant, hem d'anar molt en cuidado. I saber l'edat del pacient. I, bueno, i després jo diria, també per vendre és això, revisar el clatell i no confondre, perquè a vegades jo m'he pillat els dits. Em va passar a mi fa uns anys que va vindre el meu fill, el trobo a mig de matí, i la meva dona, mira, te'l tornen de classe perquè té polls, miro, no el veig. I jo el vaig enviar la carta a la directora, escolti, jo sóc el doctor Pau Humbert i no hi trobo polls. I al cap de dues hores me'l torna amb un poll i amb un sobre, no?
0: A dins
3: perquè
0: de sobre!
3: Perquè a vegades pot haver un, i pot ser que no piqui.
1: Home, per si tant, vostè, el doctor dermatòleg, no troba el poll, com m'haig de sentir jo, pobre de mi, cuinareta?
3: Perquè pot haver un,
1: passant
3: solament.
1: Passant la pinta. I llavors com confondre... el trobo jo, aquest poll? Estic desesperada, vinc aquí de genolls.
3: I es pot confondre amb la caspa. I després, quan aquí darrere hi ha altres malalties, com la psoriasis, el líquen, que pica darrere. Nosaltres, com clínics, moltes vegades, més que mirar és la clínica. Un nano que tingui 8-9 anys, una nena, que li pica aquí darrere, si és una cosa que ha començat fa poc, el 99% són polls.
0: Val. Mm-hmm. Perquè un pic és al clatell i darrere l'orella, no?
3: Solament poden ser tres diagnòstics, psoriasis, líquen crònico simple, neurodermatitis i polls. Vull dir que amb que la clínica...
0: Que amb això dels polls passa com amb la pandèmia, eh? Una mica els policies de balcó, que tu ja vas...
1: Han de fer de policies...
0: Tu estàs al parc i veus algun company de classe de la teva filla que dius, que té polls...
1: Jo demano una fumigació petita cada 6 mesos.
3: Ha d'haver un protocol. Perquè es tracta diferent els nens pediatres, els nens de 5 o 6 anys, s'ha d'anar amb un cugat. I ara, clar, sempre, quan vostès me van demanar d'això, jo vaig mirar quin és actualment, ha sortit als Estats Units, el Spinsat, que no sé què val, el 0,9%, que diu que els erradica i tal. Però jo sempre, les últimes notícies, i això no me les crec massa, deixo que passi un temps i això dels polls, doncs jo penso que tindria que el col·legi tindre un protocol.
2: Doctor, fumigar un espai com pot ser
3: no,
2: una aula,
3: no serveix, una això no funciona, si puc dir. Val, d'acord, no funciona, segur.
0: I això de l'arbre de te, allò preventiu de les gotetes d'arbre de te?
2: Hòstia, aquesta no la sabia.
3: Perquè sí, això sí que va bé per un error, perquè no els hi agrada, és dir, els hi fa una pudor i diria que no solament el te, l'eucalipto, hi han diverses plantes que rebutgen, no? El perfum els fa com perquè no vinguin. Jo el que faria és això, posar aquest tipus de perfums o colònies que rebutgen i que possiblement, com els nanos juguen, perquè el contacte ve quan juguen, que es tiren uns als altres. Mm-hmm. No és que salta, el poll no salta, ni es mou. És el contacte de cabell amb cabell. Yeah. Entonces, amb aquests sí que els hi posaria cada dia quan surti, com feia la meva àvia, que em posava quina als ulls perquè no tinguessi infecció als ulls o em fessi pestanyes, no? Ai. I ho passava molt malament. Posava... Quina, la quina. I diu, tio, els ulls no tindràs problemes, no? Pues coses d'aquestes també poden anar bé.
0: Per tant, coses d'aquestes vol dir arbre de te, què més? Arbre de te, eucaliptus?
3: Jo crec que l'eucaliptus i el te, i el que ho diem
0: de
3: te.
0: Doncs, mira.
1: Avui aquest matí per Twitter, quan jo he fet aquest tuit dient avui parlarem d'això al racó de pensar, hi ha hagut gent que compartirà les seves experiències, i un senyor, el senyor Llaurador, que deia que ell portava la seva pubilla a escola cada dia amb el cabell recollit amb un mocador, tapat amb mocador de fer farcells. Ho he trobat sensacional. Sí. Recuperem aquesta cosa de la pubilla i l'hereu i enviem la canalla a l'escola amb el cap amb un mocador. I que
0: tant,
1: maco seria.
0: I tant. Doctor, moltíssimes gràcies, doctor Pau Humbert.
3: Per mi sempre, escolta, per mi és un plaer, i sobretot aquest programa que me diu la meva dona, li he preguntat, jo, és que és un programa molt important, i me dius que sí, si tu estàs tot el dia a l'hospital aquí, doncs és molt important. Per tant, jo estic molt agraït de poder participar amb tots vostès.
0: Doncs, escolti, el tornarem a trucar segur, perquè ha estat molt didàctic.
3: Molt bé.
0: Doctor,
3: bon dia.
0: Una abraçada i una abraçada a la seva dona també. Gràcies.
3: Adéu,
0: que vagi bé.
2: Ara podíem proposar als col·les que quan passi això de l'època dels polls, si també ens emeren notes i comunicats, reviseu el cap dels adolescents. Però no els polls, sinó el que hi ha dins. Que també seria...
0: Mira, no estaria malament.
2: Que també seria molt sensibilitzat en aquest moment. Seria una bona pràctica.
0: A tu és el que t'ha fet pensar?
2: Reviseu el cap dels adolescents.
0: A tu t'ha fet pensar això aquests dies?
2: M'ha fet pensar això i saps què m'ha fet pensar aquests dies? Com que hem estat la setmana passada... Bueno, passen tantes coses i és tan impossible de pair-les que és igual. Però la setmana que hem deixat enrere, amb el record dels 25 anys dels atemptats de l'11 de setembre, he pensat en el paper cada cop més gran i més decisiu que juga la nostra vida quotidiana, la por. La por. Tenir por. Vam agafar molta por amb aquells atemptats indiscriminats, amb aquella forma de terrorisme terrible, perquè van protegir els avions i després van posar bombes als trens i després bombes al metro, i si no van agafar un camió de gran tonelatge i van atropellar un munt de gent, o a les Rambles, és a dir, vam agafar molta por per una cosa concreta. Ara estem cagats de por amb el que pot passar amb la intel·ligència artificial, però fa només 2 dies, qui més qui menys aplaudia aquest progrés tecnològic i les innovacions que tal i qual pasqual, tornem a tenir por de la guerra, per raons òbvies, perquè les tenim més a prop, però ens fan també tenir por o intentar que tinguem por dels diferents, dels immigrants. Tot el dia escoltem anuncis per la ràdio, per exemple, d'alarma contra els ocupes, ocupes, com si els ocupes fossin una mena d'infecció. Escolta, n'hi ha uns quants, hi ha gent que efectivament, pel motiu que sigui, no paga el lloguer. A mi personalment m'ha de passar durant 2 anys. Mira, mala sort, et toca la loteria. Però aquest intent, en part intent, volgut, voluntari i interessat, de que tinguem por en el nostre dia a dia, m'emprenya molt. Crec que la por és la nova pandèmia del nostre temps, perquè la por és necessària per evitar riscos, ja ho sabem, però l'excés de por és fatal per prendre decisions. I si tenim, o si fabriquem, o si construïm una societat acollonida, bueno, doncs és més fàcil de de manipular, diguem-ho així directament, i tampoc vull entrar en teories conspiranoiques, no sóc, en fi, m'apunto al que diu la Maria, pots dir

0: que no, la gent que no té por i la gent que no dubta no tenen refís.
1: Clar. I a tu què et fa por?
0: A mi em fa por l'infinit.
1: Uf.
0: És una mena de malson que tinc des que estudiava un llibre de ciències naturals que sortia un dibuix dels planetes i al final de tot, de l'últim, hi havia com una foscor. I mira, no sé per què, se'm va quedar gravat això i em fa por l'infinit. Pensant en el concepte infinit, etern, em fa por.
1: Sí,
0: Em trasbalsa, sí. Sí, sí. Home, jo em fa por, per exemple, no em tiraria mai amb un paracaigudes, per exemple, no?
1: Vull dir,
0: coses d'aquestes. Però por així, diguem-ne, molt, molt intensa, em fa por l'eternitat, l'infinit. Aquest concepte, mira, m'està posant la pell de gallina.
1: Mira'l. Maria, a tu què et fa por?
2: Mira, jo...
1: A part dels polls.
0: A part dels polls.
2: Els polls m'emprenyen, però no em fan por perquè jo faig així amb el dit, els esclaf.
1: Pam! És veritat.
2: A veure, a nivell de por existencial, a mi em fa por, i de fet, més que por, em fa tristesa constatar que no tindré temps de fer tot el que m'agradaria fer, ni de llegir els llibres que m'agradaria llegir, ni de viure tota l'experiència. O sigui, sé que és impossible, i això no és que faci que em vingui com por de morir-me, sinó que em fa por no viure prou ara i aquí que estic viva, que tinc el temps en efecte de fer-ho, no? Em fa por no aprofitar bé el temps que tinc. Però bueno, procuro que en lloc de que aquesta por em paralitzi o m'entorpeixi, la faig servir com de dir, d'acord, ok, accepto l'alerta, però ara, sisplau, aparta't, per què? Perquè efectivament tinc feina, no?
0: Llavors,
2: aquesta és la meva, diguéssim.
1: No, al final fer-la servir com un motor no està malament, perquè clar, crec que tu ets de la meva quinta, tu ets del 82.
2: Del Naranjito, sí.
1: Jo també.
0: Naranjito.
1: I és veritat que jo fa pocs anys, tampoc tants, però és veritat que ja pot ser que haguem arribat a l'Equador, no? Que el que ens quedi per viure siguin més anys dels que hem viscut.
2: Ara a mi, per exemple, em fa por a vegades al matí venir i haver-me endut les ulleres que no són les bones, perquè ara tinc presbícia i tinc unes gafes de prop i unes gafes de lluny. I vinc aquí, no sé mai quina de les dues he agafat, perquè penso, per conduir has d'agafar les de lluny, però quan ets allà has de llegir el guió i has d'agafar les de prop.
1: I espera't, que ara ens vindrà, ara d'aquí no gaire arribarà la menopausa, vull dir que jo devem tenir per aquí...
2: Vaig en vano.
0: Jo de la menopausa no us en puc parlar, però de les altres coses que esteu dient, i de moltes més, us en puc parlar perfectament, de les coses que en el pas del temps van a pitjor.
2: Doncs Carles, hem de parlar de les ulleres, de la presbícia, sisplau.
0: Jo les porto fa uns anys, però a més això et canvia d'un dia per un altre, dius, hòstia, si no hi veig. Però és d'un dia per un altre.
1: I a més la sensació de que sigui de prop encara és més estrany, no?
0: Sí, perquè de lluny jo encara hi veig molt bé de lluny, però collons, a prop, noi, per llegir un llibre és que... No puc, vull dir, no puc, ho haig de deixar. M'haig de posar les ulleres, però ja està, no passa res, te les poses i tot fos així.
1: Hòstia,
0: em fan por les abelles, també.
1: Les abelles, mira, i aquesta...
0: Sí, perquè de petit vaig entrar en una era i hi havia un d'això, em van picar, em van deixar les orelles com el Dumbo.
1: Què dius?
0: I des d'aleshores els hi tinc una miqueta de por.
1: Macaulay Culkin a mitxica.
0: Sí. No és un pànic allò exagerat, però em fan por quan...
1: Al final, la por és tan irracional que pots tenir-li por coses petites. Jo l'altre dia parlava amb la meva filla, justament, que ella ara, mira, amb 6 anys li ha agafat por d'anar al lavabo sola. Són coses molt irracionals, jo estem com parlant, no? I em va dir que s'havia agobiat a l'escola perquè ara ja fa primer i volia que una amigueta seva l'acompanyés i la profe li va dir que no, és igual, no? Venia com a angoixada amb això, no? I llavors vam estar parlant així com de les pors i jo li deia,
0: Però això de les coses irracionals, jo avui, en fi, em fa molta vergonya l'autocita, però ho escric avui al periòdico. L'altre dia van entrevistar el Faro de la Mara Torres amb un paleontòleg d'aquests a Taporca i va dir una cosa, hòstia, que em va fer pensar molt. Diu, l'únic element que ens pot salvar dels danys provocats per la intel·ligència artificial en un futur, diguem-ne, que es torni tal igual pasqual, és la irracionalitat. Vam dir, hòstia, per què la irracionalitat? Dic, perquè la irracionalitat és l'única cosa que ens diferencia els éssers humans de les màquines. Somiar és irracional. Imaginar és irracional, si tu penses. O sigui, això que li passa a la teva filla o el que pugui haver somiat jo o la Maria aquesta nit, que no saps d'on et ve, és absolutament irracional. Però hi ha una cosa encara més important. Tots nosaltres, cada dia quan ens llevem, tenim un propòsit. Eliminar els polls, anar a dinar amb unes amigues, fer un viatge, treballar... Tenim un propòsit. Una intel·ligència artificial no té propòsits. Hòstia, ja em va fer pensar molt, això. I em va donar molta esperança, d'altra banda, no?
1: I tant. Sí.
0: Diu que és un paleontòleg, a més a més.
1: Ja. La meva por irracional, i parlant d'animalons, és

0: els escarbats, jo li deia, o a les paneroles, no els escarbats, a les paneroles, jo li deia a la meva filla, dic, més irracional que això, no hi ha res, perquè al final la panerola ni et pica, ni et pot fer mal, i la pots destruir amb...
1: Et volen aquí al clatell.
0: Sí, però la pots destruir facilíssimament, segur que...
1: Fan soroll, fan clac, clac, clac, clac.
2: A mi em fan fàstic.
1: És repugnant.
0: Sí, sí, però jo sóc incapaç d'enfrontar-m'hi, vull dir que això és la por,
2: jo les trepitjo, ja sé que no està ben fet, però jo les trepitjo.
0: No, diuen que no, això ja és un altre capítol. Hi hem parlat dels polls, ja. I un altre dia parlarem, ja, de la panerola.
1: Avui hem parlat de tot, de coses que fan fàstic, que comencen amb por.
0: Mira,
1: sí.
0: Sabeu que fa por, també, o acostuma a fer por, als humans, sí, ens acostuma a fer por, reconèixer que ens hem equivocat, això ens costa, rectificar, etc. Doncs això és el que pretén fer ara el Mapa Mundi.
2: Ah, sí, 80 sí, sí. Dies són, 80 nada más, para dar
0: la vuelta al mundo, no, resuelta de Hong Kong. Corregir el mapa, així es diu la resolució directament, per canviar el Mapa Mundi tradicional per una amb una mida proporcional d'Àfrica, perquè al final el que ha passat durant anys i panys és que no estava representada amb les dimensions que pertocarien.
1: I Rússia passat, també.
0: Ens hem passat amb els Estats Units i al final hem empetitit la resta. Joel Grau Vallet, cartògraf de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, què tal, bon dia?
3: Molt bon dia.
0: Explica'ns una mica com funciona això que s'està intentant, que és corregir els mapes, si ja n'hi ha que estan sortint de mapamundis com tocarien a escala proporcional, o això encara no ha arribat?
3: Jo voldria fer primer un petit matís, i és que no es tracta de corregir res, perquè no hi ha cap cosa que estigui malament. La projecció de Mercator, que és la que ara és una mica l'origen de tots els problemes, ja hem llegit en molts llocs que està malament, que l'hem de corregir, que no és una projecció que estigui malament, ni que s'hagi de corregir, és una projecció que va sorgir per el que va sorgir, que és per navegar, i continua sent perfectament vàlida per navegar. El problema és quan la utilitzem per a comparar superfícies. No ha estat concebuda per això i, per tant, ens pot induir a confusió. Aquest és el problema. Les projeccions es conceben sempre amb un objectiu, i el problema és quan la utilitzem per a un objectiu per al qual no ha estat concebuda. Quan Mercator va pensar la projecció l'any 1569, la va pensar perquè els navegants al mar poguessin pintar una línia recta sobre del mapa i aquell rumb posar-lo sobre la brúixola i arribar al seu destí sense equivocar-se. No era la ruta més curta, però sense modificar el rumb de la brúixola s'asseguraven que arribarien. I això ja era motiu d'èxit. El tema és que aquesta projecció s'ha anat allargant en el temps, i avui en dia doncs encara la utilitzem per representar el món. I clar, si el que volem és comparar superfícies, doncs no ens val.
0: Clar, que Mercator era un geògraf de fa molts anys i panys. No sé si és, ens pots ubicar en l'època, de quants segles fa que estem arrossegant això?
3: És del 1569, aquesta projecció.
0: 1500. Llavors...
1: Però és increïble que la feina d'algú sigui vigent durant 5 segles. Sí. És a dir, quin geni. Fantàstic. En el seu moment. Ho trobo increïble.
0: Per tant, ara per què aquests canvis? I això, quan els començarem a veure?
3: De fet, en les institucions cartogràfiques són coses que en el dia a dia ja les treballem. De fet, aquí a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ja des del 2010 estem publicant un Mapa Mundi, i el publiquem amb la projecció de Robinson. No utilitzem ni la de Mercator ni la d'Equal Earth que ara proposa la ONU. I per què utilitzem la de Robinson? Utilitzem la de Robinson tot i ser una projecció que no conserva cap propietat, ni conserva els angles, ni les àrees, ni les superfícies. Ho deforma una mica tot. El tema és que és un bon compromís entre el que hem de deformar cada cosa i el que respectem totes les variables. Aleshores, fa una representació agradable visualment, sabent que no conservarem res de res. O sigui, no la podrem utilitzar ni per comparar superfícies, no la podrem utilitzar per navegar, no la podrem utilitzar per moltes coses, però visualment serà agradable. Aleshores, de projeccions n'hi ha centenars, ens podem inventar noves projeccions cada dia, sempre si tenim un objectiu clar i sabem desenvolupar-la matemàticament, doncs ens en podem inventar una de nova. Quan les començarem a veure? Doncs, insisteixo, nosaltres ja estem distribuint cartografies en altres projeccions que no són la de Mercator, i aquí també, com que la resolució és no vinculant, doncs serà una mica cada país i cada institució la que anirà decidint en funció dels seus objectius, perquè és important que sigui així, que anirà adaptant les seves projeccions.
0: Clar, perquè a més entenc que el problema és representar una cosa que és, vaja, un globus en una cosa plana, no? En dues dimensions.
3: És el típic exemple de la taronja. Si agafem la pell d'una taronja i la intentem esclafar sobre de la taula, es trencarà per algun lloc. Doncs en les projeccions cartogràfiques el que escollim és aquest com trenquem la superfície esfèrica del globus terraqui per representar-la en una superfície plana. Mm. I aquí, com deia abans, doncs serà en funció de l'objectiu de cadascú o de cada institució que decidirà conservar una propietat o una altra i, per tant, renunciarà a altres propietats.
0: Ja, ja. Interessantíssim. Sí. Això que ens estàs explicant, és veritat que des d'Àfrica, des de la Unió Africana, s'ha promogut aquest canvi perquè deien ens esteu infrarepresentant i és una forma també de minimitzar els nostres propis problemes.
3: En realitat no és que s'estigui infrarepresentant Àfrica, perquè Àfrica és molt proper a l'Equador i els països propers a l'Equador es representen en la seva correcta proporció, per dir-ho d'alguna manera. És a mesura que ens allunyem de l'Equador que les superfícies dels països s'exageren, ja sigui cap al nord o cap al sud. D'aquesta forma, doncs, Groenlàndia apareix molt gran i Austràlia apareix molt gran. I quan les comparem superficialment, veiem aquesta exageració. El que passarà amb altres projeccions, i per entrar en el cas concret de la Equal Earth, que és la que proposa la ONU, és que ara obtindrem un mapa en el que les superfícies seran comparables. Quan posarem Groenlàndia al costat de l'Àfrica, veurem que la seva relació de magnitud és de 14, no? Què passarà? Que els països, a mesura que s'allunyaran de l'Equador, ara no estaran exagerats, però estaran deformats. Ah. Si mireu la projecció d'Equal Earth, veureu que Groenlàndia apareix aixafada i estirada. Oh. És el preu que hem de pagar perquè la seva superfície sigui comparable a la d'Àfrica.
0: Ja, clar, clar, clar.
3: I aquí, sempre hem de renunciar a alguna cosa.
0: Aquí a Catalunya hi ha alguna cosa estranya en relació amb els mapes, també? S'ha sobrerepresentat Barcelona? No sé.
3: No, perquè com que estem parlant de superfícies relativament petites a escala mundial, l'impacte que té l'ús d'una projecció o una altra podríem dir que és marginal, no, ja. No té una gran repercussió.
0: Doncs no sé si us ha quedat alguna pregunta per fer-li.
2: No, jo pensava només que si Groenlàndia queda més aixafada, igual Trump deixa d'estar tan capficat en aquest territori i deixa de tocar els collons una miqueta, encara que sigui alguna cosa.
0: Sí, però, perquè ja sabem que a Donald Trump li agrada això d'anar tocant els mapes i
2: fer-se'ls
0: al seu gust.
2: Oh, per favor.
0: Joel Grau Vallet, cartògraf de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
3: Igualment, bon dia.
0: Carles Francino, Maria Licolau, moltíssimes gràcies a vosaltres dos també. Un dilluns
4: Vinga.
0: Més.
4: Gràcies i molt bona setmana.
0: Es tronxa, Carles.
2: Igualment.
0: Que vagi bé. Adéu.

0: 10 i 42 minuts. Morts. Quico Mas, ben Javi Llegas, bon dia.
1: Bon dia,
2: hey, Maria
1: tots,
2: Fernández.
1: Com estàs?
3: Visc el setembre.
2: Visc al setembre.
3: Visc al setembre i visc al setembre perquè s'ha acabat l'estiu.
0: Encara no,
3: encara però, no,
0: vaja,
3: però estamos en ello.
0: Li queda, sí. Te'ls has comptat.
3: Estem desitjant-ho.
0: Què avui, porteu?
2: Portem mort i música un altre cop.
3: Avui portem morts i música.
0: Curiós, perquè és el leitmotiv de la secció.
3: Sí, però havíem ignorat la segona, havíem ignorat la segona part de la secció durant un any sencer.
2: Estem estirant també allò de la... lo de la música i la mort, perquè això és mort relativa.
3: Total, no? Total. Però bueno, ara realment estem supermotivats a posar cançons i en posarem tota l'estona. Amb qualsevol pretexte, vale? Aviam, jo us porto aquí cançons per suïcidar-se, no? Cançons que et donen ganes de treure la vida. A mi n'hi ha moltes que em treuen les ganes, a mi personalment, de treure'm la vida, però això ho recuperarem en uns minuts, no cal ara posar-nos a personals. Però jo vull parlar de cançons que han provocat suïcidis.
2: Ah,
3: vale?
2: Bé.
3: Que han provocat suïcidis.
2: Hòstia, pensava que era
3: però
2: més...
3: abans de parlar-vos de les dues que us vull parlar, us parlaré d'un mite molt breument, un mite, hi ha una cançó que es diu Gloomy Sunday, vale? Que és una cançó, és un estàndard de jazz luctuós, vale? Així com ploraner, que va popularitzar la Billie Holiday. Mm-hmm. Vale?
2: Grande.
3: Però jo no sabia això, jo no sabia... O sigui, sí que sé la història, que és Gloomy Sunday, és una cançó ultradepriment. Vale. O sigui, parla de l'amant que se t'ha anat i lo sol i desesperat que estàs, bla, bla, bla.
2: Vale.
3: I que havia composat un senyor húngar que es deia Rezo Ceres. Vale?
2: Oh.
3: I ell crec que no l'havia cantat, però l'havia cantat un altre músic del seu país, etc etc. I hi ha un mite que acompanya això, que és que aquesta cançó, la publicació de la cançó original húngara, va provocar una onada de suïcidis al país, perquè és una cançó realment que no et dona cap esperança. O sigui, en riuten del Crip de Radiohead. O sigui, el Crip de Radiohead és una sardana alegre comparat, no t'ho juro, Gloomy
2: Sunday.
3: És una cançó
2: d'aniversari?
3: D'aniversari comparat amb Gloomy Sunday. És xunguíssima.
2: Oh,
3: apuntant-me coses per aquest programa...
2: Hongaresos morts, eh?
3: Hongaresos que es van suïcidar, vale? Això és una llegenda urbana, perquè no va ser així, i perquè no hi ha forma de demostrar-ho, a més, si els suïcidis van ser provocats només per Gloomy Sunday, però en el disc que va treure O'Kee, que era la casa de jazz que després va ser de Rhythm and Blues, de la cançó, amb la versió de la Billie Holiday que es va fer famosa, posa Gloomy Sunday, Famous Hungarian Suicide Song.
2: Ah,
3: o sigui, wow. Ho diu... Un moment, ells van creure que allò...
0: Com a reclam,
3: era un reclam de venda.
2: Jo pensava que anaves a dir que portava com instruccions, en plan, no sentir si estàs embarassada.
3: Exacte.
0: Com ara amb les pel·lis de Disney que t'advertegen d'aquesta pel·li va ser feta
2: si
0: en un moment...
2: Si tens problemes de cor, no sóc que sentis la cançó.
3: I no l'escoltis al revés perquè es torna alegre. Glomer Sandy al revés...
2: Total.
3: Doncs això és una llegenda urbana, però sí que hi ha una part de veritat d'això que segurament devia desencadenar la llegenda urbana, que és que la BBC, en èpoques de guerra, la prohibia a les trinxeres. Perquè era tan depriment que la penya... Que la penya... Aviam, ja estaven deprimits.
2: Total.
3: Vale? En Verdun ja estava tothom deprimit,
2: total.
3: Però Gloomy Sunday els havia acabat d'enfonsar i la van prohibir, mm-hmm. Van prohibir que es posés a la BBC perquè no la sentissin els soldats. Això és veritat. Llavors, anem a dos exemples clàssics que sí que van provocar, en teoria, o així es va dir, que van provocar suïcidis i que són famosos per l'escàndol i la repercussió mediàtica de la cosa. Un és en 1986... Els pares d'un noi que es deia John McCollum, de 19 anys, van demandar l'Ozzy Osbourne, com el Benja coneix aquesta història, dient que, al·legant que el seu fill s'havia suïcidat per culpa d'aquesta cançó, Suicide Solution.

0: Fixa't que jo discrepo, perquè una cançó així d'animada i de marxosa no em conduiria mai. O penso que no, que mai saps, tampoc.
1: A mi, per raons de pur gust personal, se m'han tret les ganes de viure, però no té res a veure amb el missatge de Suicide Solution. Yeah.
2: Jo simplement
1: que el hard rock amb notes descendents em dona ganes d'acabar amb tot.
2: Jo ets a dir també que no té res
1: a veure amb la lletra.
2: Total, jo també ets a dir que l'Ozzy, el Kiko sap que m'encanten els Black Sabbath, i m'encanten perquè tenen coses molt guapes a nivell musical que s'allunyen de l'estil al que se suposa que lideren realment, o del que es pretenia, amb aquella mena de heavy pelambreroso i machirulo. Els Black Sabbath estan bastant lluny, i se'ls aixaca tot com una llegenda com de satànics, mm-hmm, i de tal, que és absolutament mentida.
1: Eren només tajas.
2: Eren tajas.
1: Working class.
2: Kinkies, working class, i bastant cachondillos. Con lo cual, es molt perquè cançons com aquesta, Suicidal Solution, sigui una mica irònica, realment.
1: Suicidal Solution, en realitat, ara ho anava a explicar, però ho dic ara, en realitat va de, segons l'Ozzy, anava d'alcoholisme. O sigui que és com una solució, és una solució suïcida a la vida, és empapuzar-te d'alcohol. Jo puc dir una cosa de Sabbat? Només una cosa, que fa molts dies...
2: Ja sé què diràs, estic d'acord.
1: Que et dic a tu que vull fer una samarreta. Hi ha una samarreta que s'ha popularitzat, que és You Should Only Trust Yourself and the First...
2: Six
1: Sabbath Albums, que és només has de confiar en tu mateix i en els primers àlbums de Sabbath. Jo vull fer una samarreta en anglès que posi You Should Never Trust Yourself. Mai t'hauries de fiar de tu mateix, perquè els nostres instints són terribles, and especially the Six Sabbath Albums. No et fies mai de tu i menys dels àlbums de Sabbath. Zero.
2: Però potser el primer.
1: Màxim. El paranoid màxim. Llavors, el 91, això es va repetir uns anys després amb la família del Michael Waller, que eren de Georgia, aquest tenia 16 anys, i van repetir el procés. Van tornar a denunciar a l'Ozzy perquè els seus fills s'havien suïcidat, en teoria, amb Suicide Solution. En els judicis que es van fer, es va desestimar completament les dues demandes, perquè n'hi havien missatges subliminals, van posar-ho del dret i al revés, perquè no hi havia incitació al suïcidi, i perquè, evidentment, estava protegit pel First Amendment, que és de llibertat d'expressió. Encara que volguessis fer una cançó que digués Kill Yourself, la podries... De fet, existeixen, la pots fer tranquil·lament. I com ja he dit, la cançó en realitat anava d'alcoholisme. Aquest és el primer cas.
2: Una de les meves pel·lícules preferides de la història i del meu actor i director i productor preferit del món, que és Adam Sandler, té una pel·li que es diu Little Nicky, que ell és el fill del dimoni, i té uns seguidors que són uns heavies, i que li diuen això, li diuen, ei, els discos d'Ozzy del revés diuen coses, i ell i un gos que parla els hi diuen no, res, són els discos de Chicago.
1: De Chicago del revés, totalment.
2: Llavors posen discos de Chicago del revés, i sí que tenen.
1: Missatges explícitament satànics.
2: I claríssims.
1: Segueix a Satan. Vale, el segon exemple és una cançó que es diu Better By You, Better By Me, que ja era gairebé intolerable en la versió original de Spooky Tooth, que és un altre grup de proto-hard rock anglès, i que van versionar Judas Priest en el seu disc Stained Glass, de 1978. Dos adolescents de Nevada. Posem-la? Sí, posem-la? Yes.

0: dos adolescents de Nevada.
1: Sí, animo, Quico, tranquil, no ho facis. Estan a punt de suïcidar-se en directe. Jo només puc dir una cosa bona només de Judas Priest? Una. Vale, a mi no m'agraden gens, no m'han agradat mai, fins quan era un
2: adolescent.
0: El nom,
2: una
0: el, nom, el nom, el nom està bé.
1: Judas Priest mola, però sobretot el que mola és el Rob Halford, perquè el cantant de Judas Priest és el primer gran frontman del heavy metal.
0: Què és frontman?
1: El cantant. Cantant. El cantant.
0: Ah, frontman. Frontman. Havien des frot, dic, a veure si em porta el senyor dels anells.
1: Frontman.
2: Frot és espuma de la boca, també solta espumarajos.
1: És el primer cantant de heavy metal vestit de queer i tal, en un món super... masclista, molt i homòfob, que diu explícitament en com és per tothom que ell és gay. Sí, sí, i surt en un, ja és, crec que és un, en el Hall of Fame del rock and roll, que ell diu I'm the guy in the band,
2: gay guy.
1: No sé més. Vale. Però m'encanta.
2: Vale. Llavors, dos adolescents de Nevada, repeteix una mica la història, que es deien James Vance, de 20, i Ray Belknap, de 19, agafen una trufa descomunalíssima i els dos i decideixen tajar una trufa d'aquelles de Nevada. O sigui que devies... Una trufa de heavy.
1: Trufa de Nevada, mola.
2: Trufa de Nevada vol dir alcohol de crema. Vull dir,
1: sí, sí.
2: Gas de matxero.
0: Em sembla curiós que en 20 encara els hi atorguis el títol d'adolescent, eh?
2: Bueno,
1: fins als 21 Nevada, és legal, no? Fins als 21 és legal.
2: Clar, sí, clar, evidentment. Sí, allà més, no, clar. No et dona l'alcohol, no? I llavors decideixen, fan un pacte, un pacte suïcida, tajíssims, darrere d'una església, 1985. Els dos, evidentment, heavies. Són dos heavies. Són dos heavies perquè són fans de Judas.
1: De Nevada.
2: Judas i aquests, hòstia, això ja no fa risa, aquests es maten, a més, es maten de Nevada way, o sigui, amb un, fotent-se un tiro a la cara, un dels dos mor, el Ray Belknap mor, i el Vance queda horriblement desfigurat i està agonitzant i al final moriria, vale?
0: Cara,
2: però mentre agonitza a l'hospital, de cop se li acudeix dir que és per aquesta cançó, que la cançó Better by You, Better by Me va ser la que els va portar a creuar aquesta...
0: O sigui, aquí tenim la confessió, inclús.
2: Aquesta frontera i una confessió, i llavors es mor.
1: Boca de ser molt fiable, una persona en aquest estat.
2: Sense cara.
1: Clar,
2: és una persona que segurament no tenia boca.
1: Clar,
2: saps? O sigui, no sé com el van entendre. Llavors, les famílies van demandar al grup, el Rob Halford, de forma supercòmica, va haver de cantar-la al judici, cantant-la a capella.
1: Això és... M'encanta.
2: Has de veure això, perquè et parteixes el cul, eh? Cantant-la com molt motivat, per dir, no,
1: per
2: això,
1: si la gent...
2: no, això no va de lo que va.
1: Wow.
2: En el judici, molt ràpid ho dic també, van posar cançons al revés, però no aquesta particularment, van posar altres cançons a l'Stain Class,
0: mania,
2: i van posar una que es diu Exciter, i la van posar al revés, i tothom va entendre I asked for a peppermint. O sigui, si hi havia un missatge era vull un carmel de peppermint.
1: Fa pudor a la boca, només.
2: Fa pudor a la boca. Llavors, després del judici i tal, evidentment es va tornar a desestimar, però els hi va costar una fortuna, els va arruïnar els Judas Priest, perquè va costar una fortuna en judicis, advocats, etc. Llavors, dos apostilles d'això. Una, el mànager, bastant lol, va declarar a la premsa que quin grup voldria fer això? Si poséssim algun missatge seria compreu 7 còpies de cada disc.
1: Totalment.
2: Això és el primer. I segon, Bill Hicks, que és un dels meus stand-up comedians favorits, en un show que es deia Relentless a 1991, va fer un gag sobre la mort d'aquest... Un gag de dubtós gust sobre la mort d'aquests dos adolescents i va dir... Frases terribles, eh? Demano perdó a l'audiència, però és el Bill Hicks, no jo. Per començar, dos gasolineros menys al món. Ouch!
1: Però era veritat.
2: I segon, no vull sonar fred, però no és com si haguessin perdut una cura pel càncer. Dos idiotes menys que els follin. Uau! Bill, tio!
1: Bill Hicks era...
2: Bill, en sèrio.
1: Era un xungo.
2: Era un puto cabron. Vale? Pues això és el que té a veure amb les cançons que han provocat que la gent es vulgui suïcidar. Llavors, jo abans d'anar-me'n volia dir unes quantes cançons que a mi em donen ganes de matar-me, però...
1: Que no pots posar.
2: Només em puc posar una.
0: Vinga, som-hi.
2: Em posaré una. És un top 10, però el faig molt ràpid. Crowded House, Weather With You. The Waterboys, Hall of the Moon. Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love You. Aquesta cançó realment em dona ganes d'acabar amb tot. Sempre l'he odiat. El We Will Rock You, de Queen. El Personal Jesus, de Depeche Mode. El que passa és que en Personal Jesus, a Sant Boi, quan sonaven als bars, quan diu Reach Out and Touch Face, tothom cridava Richard, vuelve, que era
1: vostre col·lega, Richard.
2: I llavors em dona...
0: Desava, carinyo.
2: I llavors em dona risa, clar. Imagine, de John Lennon, estaria en el número 2. So Far Away, de Dire Straits. Another Day in Paradise, de Phil Collins, que és la cançó amb la lletra més condescendent de cara als pobres que s'ha fet a la vida. El Zombie, de Cranberries. I ara escoltareu la cançó que sempre he odiat més per sobre de totes les cançons del món, competint amb Imagine. I crec que té a veure amb un programa de salut que feien als anys 70 a Televisió Espanyola, que es deia Vivir no sé quantos, Vivir Sanos o Vivir para Ver, i la sintonia era aquesta. I el programa era un programa de bajona terrible sobre enfermetats.
1: M'encanta.
2: I a sobre començava amb

0: No sé quin és el màxim de segons que podem deixar-ho abans no procedeixi.
1: No apte per diabètics, col·lega.
0: Estic 100% absolutament d'acord amb tu, Kiko Amat.
1: Gràcies.
0: No suporto, em fan venir ganes de morir, qualsevol cançó d'Ava.
2: Bueno, però, qualsevol, eh?
0: Qualsevol cançó d'Ava. No puc.
1: Però ja. Mira, Fernando,
2: m'agrada que diguis això.
1: Fernando almenys és alegre.
0: I els hi reconec el valor, eh?
2: Molt bé,
0: no,
2: tio, Marina.
0: No vol dir que no els hi reconec.
1: No, compositivament.
0: És escoltar Waterloo.
2: Música de confessió.
0: És escoltar Waterloo i dir... Ja, me bajo
2: a mi no m'agraden gens.
1: També t'has per la cremó, perquè ho han recremadíssim a tot arreu.
0: Segurament, eh?
2: Pues
0: segurament.
2: M'agrada que diguis això perquè... Quan...
0: No em passa amb el All I Want For Christmas Is You, no em passa, tot i el recremament. No?
1: Totalment, totalment. Hi ha una raó perquè les coses es recremen.
2: M'agrada que digueu això del recremament, perquè el recremament, o sigui, com és la sobre-radiació, no?
1: La sobre exposició.
2: Exacte, les cançons acostumen a ser el motiu perquè a molta gent li disgusti la música o la cançó en concret. A la meva dona li passa mogollon. Però quasi totes les cançons supercremades, superxungues,
1: vomitives,
2: que per exemple, que fan ganes de suïcidar la meva dona, a mi em xiflen. Yeah. Em xiflen, tio. Em xifla molt la música. O sigui, hi ha una part de música merdosa i tampoc la mega, mega merdosa, però hi ha una part com del rotllo, el concepte del guilty pleasure mega radiat, que no sé si és per l'efecte de la... És a dir, crec que hi ha cançons que si fossin menys radiades m'agradarien menys.
0: Però, yeah.
2: Però fan un efecte com de mantra raro, tio.
0: Jo no connecto tampoc amb el fet de fer bola, eh? Sí que és veritat que, mira, a mi això em va passar, jo sóc fan absoluta i això ho he confessat més d'una vegada aquí al programa de Sau, i no suporto el Boig per tu. No puc. Yeah. I segurament és perquè em van acabar
2: clar,
0: fent bola.
2: Ja t'entenc.
0: Però també passa la gent que és molt fan d'un grup que diu... La que, ja és, no més coneguda, més. La que és més coneguda no m'agrada, perquè jo sóc més fan del
2: clar,
0: grup i
2: em
0: conec
2: no
0: les
2: això.
0: Altres, no?
2: A mi t'entenc, i és una lògica, i a més és una lògica lògica, valga la redundància, perquè escoltar-la moltes vegades et fa perdre. Però a mi, per exemple, posaré un exemple concret, Losing My Religion em flipa.
1: Clar,
2: i cada cop que l'escolto més, que la gent diu, joder, més m'agrada, serien aquestes dues cançons, el Losing My Religion i el torn de Natàlia Imbruglia. Ja, quan més sona avui en dia, però, quan més l'escolto, més m'encanta.
1: És a dir, que també que té, ara no em vull posar musicòleg, però sí que té que veure amb la successió de notes que són menys irritants. Per exemple, el Losing My Religion té com coses rares que fan que no sigui tan...
2: Sí.
1: Que se't faci tanta bola perquè no és tan òbvia.
2: Total.
1: Però l'imagine és odi a primera vista, perquè són les tres notetes aquelles i la lletra més puto empalagosa que he sentit a la vida.
0: Segurament estem fent una cosa molt irreverent avui, que poques vegades es deu haver fet a la ràdio, que és algú cagant-se en l'imagen de John Lennon.
1: Un dels meus fills ho va dir a classe, quan érem molt, molt peque, el meu pare odia mort a l'imagen, i els profes li van preguntar què li passava.
0: Si eres un senyor de la guerra, no?
1: Per què era, clar.
2: És difícil d'entendre per molta gent.
1: Clar. Sí, per molta gent és un himne, realment.
0: Doncs no acabarem amb imagen, acabem amb Chiquitita.
2: Flaus.
0: Que vagi molt bé.
1: Estem deprimidíssim.
0: Adéu.

0: 11 en punt del matí, arrenquem l'última hora de l'Aquí Catalunya, ara trepitjant territori amb els equips locals Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, amb temes interessantíssims, eh? El Joan Tejedor a Barcelona, l'agressivitat al volant, perquè ens tornem més agressius quan conduïm. El Couso, el Carles Couso a Girona, parla amb l'inspector en cap de la Policia Nacional, que va estar al damunt de l'operació que van intervenir a Figueres un munt d'armes de l'entrada del crim organitzat per la frontera amb França. L'Eva, a Tarragona, dels canvis en l'elaboració dels vins pel canvi climàtic, i la Mercè, a Lleida, de la Fira de Tàrrega. En fi, molta teca aquesta propera mitja hora, i després, l'última, amb el Jordi Cartanyà i el Ja Som Aquí. Vinga, que seguim.
1: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. Aquí Barcelona, amb Joan Tejedor.

0: Bon dia, passa un minut de les 11 del matí. Una de les notícies d'aquest cap de setmana en la secció d'anècdotes, si voleu, és que una discussió de trànsit a la Via Favència, a Barcelona, va acabar amb un ferit d'arma blanca. Òbviament, no és la norma, però sí que pot ser un bon motiu perquè ens aturem a fer una reflexió de fons sobre un fenomen que tots, en menor o major mesura, hem ajudat a protagonitzar, com és quan l'agressivitat ens domina quan som al volant. Per això parlarem amb un expert per veure què ens la causa i com la podem gestionar. Però abans, posem-nos al dia de tot el que està passant a la província aquest dilluns 14 de setembre del 2026. Ho fem com sempre amb el Sergi López. Hola, Sergi, bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Joan.
0: Barcelona inicia avui el curs 2026-2027 de formació professional amb prop d'un miler de places públiques més i una trentena de grups nous.
1: El total d'alumnes matriculats als 34 centres públics de la ciutat supera els 10.400. Entre les principals novetats hi ha l'inici de l'especialització ferroviària.
0: Es duplica en 5 anys el temps mitjà d'estada de famílies que viuen en allotjaments temporals d'urgència a Barcelona.
1: També ha augmentat fins a un 50% el nombre d'infants vivint en aquests espais. La mitjana d'estada de les famílies en els espais habilitats, com per exemple pensions, va ser de 202 dies al 2025 i l'any 2020 era de 103 dies.
0: L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no descarta tornar a la política institucional si en algun moment és especialment útil per fer alguna cosa en concret.
1: En una entrevista a Televisió Espanyola ha dit que s'ho podria tornar a plantejar.
2: Si en algun moment sóc especialment útil per fer alguna cosa en concret, com va ser el cas de l'alcaldia de Barcelona, que va ser un repte enorme, va ser difícil, però va ser preciós i vam poder fer un munt de coses, doncs m'ho podria tornar a plantejar.
0: I ja que parlem de l'Ajuntament de Barcelona, el consistori provarà de pintar de vermell 4 punts conflictius del carril bus del carrer Balmes per donar prioritat als autobusos davant els vehicles que giren a la dreta. La mesura s'anomena catifes vermelles.
1: S'aplicarà a les cruïlles de Balmes amb Còrsega, Provença, Mallorca i Diputació. Els conductors que vulguin girar a la dreta ja no podran incorporar-se prèviament al carril bus, sinó que hauran de fer el gir des del segon carril de circulació i cedint el pas als autobusos. L'objectiu de la prova pilot és augmentar la velocitat i la regularitat de les línies B15, la 7 i la 67 que circulen per aquest tram de Balmes.
0: Investigadors de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona han conclòs que els adults amb síndrome de Down i Alzheimer tenen més probabilitats de patir epilèpsia.
1: Els resultats mostren que l'epilèpsia és més freqüent a mesura que augmenta l'edat, però sobretot quan apareixen els símptomes de la malaltia d'Alzheimer en aquesta població.
0: La Guàrdia Civil ha trobat el presumpte autor d'una estafa de 4.000 euros en bitllets d'avió.
1: La víctima, resident a Madrid, va pagar per uns bitllets de tarifa reduïda amb destinació a Qatar que mai va arribar a rebre. El contacte s'havia fet per videoconferència. Després de seguir el rastre, la Guàrdia Civil ha remès el cas a l'autoritat judicial de l'Hospitalet de Llobregat.
0: I acabem amb que els Mossos investiguen un robatori per encastament a Mataró Park.
1: Els fets van tenir lloc diumenge cap a 6:45 del matí. La Divisió d'Investigació Criminal estudia el cas per esclarir aquest robatori.
0: Gràcies, Sergi. Són les 11:05.

0: El pont de la Diada ens ha deixat 5 víctimes mortals a les carreteres catalanes. Ho parlàvem a primera hora del matí amb el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. Les causes solen ser diverses, una d'elles la velocitat, que sol anar associada a la pressa, a l'agressivitat al volant que mostrem de vegades. En aquest sentit, com us deia a l'inici, una de les notícies que queden al calaix de les anècdotes, però que són cridaneres i que ens ha deixat aquest cap de setmana, és una discussió de trànsit entre dos conductors que va acabar amb un d'ells ferit per arma blanca. Dissabte, a tocar de la Ronda de Dalt, a ben dinat, a la Via Favència de Barcelona, a la Trinitat Nova, van discutir, van baixar dels cotxes, van tapar la circulació dels dos carrils i un va treure una navalla i va ferir al cap l'altre. Va intervenir la urbana, l'agressor va fugir, l'agredit ferit lleu va ser atès a l'hospital, ha penjat les imatges, circuli per la dreta a les xarxes. És un cas, òbviament, bastant extrem, que és llaminer pels amants dels successos, però no amaga un fet quotidià sobre el que crec que val la pena que, de tant en tant, puguem dedicar-hi una reflexió, que és com d'agressius ens podem posar tots quan conduïm, potser no tots sempre, però un dia o altre hi acabem caient, quan som al volant. Una de les millors paròdies que se n'ha fet, segurament, la trobem a la pel·lícula argentina Relatos Salvajes, que la van nominar als Oscars l'any 2015. És una pel·lícula que la componen 6 relats d'humor negre sobre situacions que ens irriten fins a poder-nos fer sortir de polleguera. I una, òbviament, és a la carretera. Aquest relat parla d'un snob vestit amb americana i camisa, que porta un cotxe d'alta gamma i que intenta avançar en una carretera secundària al mig del desert un treballador que condueix una tartana i aquest, en principi, no el deixa.
1: ¿Qué te pasa, hermano? Qué pedazo de conchudo que sos, ¿eh?
0: Al final se n'acaba sortint i no es pot reprimir insultar-lo quan el deixa enrere.
2: ¿Sabes que sos un negro resentido? ¡Forro!
0: A més, l'Slop té la mala sort que més endavant punxa una roda i mentre l'està canviant i està esperant la grua, l'assistència en carretera, arriba l'altre i no li perdona que l'hagi insultat.
3: ¿Qué pasó?
4: Dale, flaco, seguí. Si te ofendí, te pido disculpas. Disculpame si te ofendí.
3: ¡Cagón!
4: No la llego a ver, pero ¿podría mandar una patrulla urgente, por favor? Perfecto. Apúrense que está fuera de sí.
0: L'Snob truca a la policia, l'altre sentiu que li abunyega el cotxe, però en comptes de deixar-ho estar, s'hi torna. I no us espatllo el nucli de l'escena, per si no l'heu vista, i no gasto el temps si ja la coneixeu, però òbviament la cosa no acaba bé.
5: ¡Estás muerto! ¡Tengo tu patente, hijo de puta! ¡Escuchaste! ¡Tengo tu patente!
6: ¿Qué hipótesis maneja, comisario? ¿Crimen pasional?
0: És una reducció a l'absurd de com ens posem de vegades mentre som darrere el volant. Hi ha un dels estudis més rellevants de l'última dècada que indica que el 3% de conductors de l'Estat es reconeixen agressius o molt agressius. Correcte, un 3% amb el que ens costa reconèixer aquestes coses, quina deu ser la xifra real, eh? I a més, 3 de cada 4 són homes. 3 de cada 4 conductors que reconeixen agressius són homes. Per això, vull saludar el president de la secció de Mobilitat i Seguretat del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, que és el Sebastià Sánchez Marín. Hola, Sebastià, bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
0: Conduir treu el pitjor de nosaltres mateixos?
7: Doncs sembla ser que sí. És una situació que a ningú li agrada passar, no? Però quan hi som, no sé què ens passa que perdem a l'Uremus, no? Vull dir que això també es veu molt quan en un partit de futbol veus que la gent es transforma, no? I sembla ser que en comptes de gaudir del futbol i de la jugada, doncs estan més per com puc, no ho sé, insultar o ficar-me amb l'àrbitre. Són situacions que no s'entenen des d'una posició de raonament, no? Però sí que és cert que n'hi ha molts moments que quan ens abonem i després que ha passat pensem com és possible que jo hagi pogut perdre els nervis, no? Fins al punt d'insultar. Mira, si es queda només amb l'insult, jo crec que ha estat molt, molt ben trobada la història aquesta que heu explicat bueno, d'una situació de trànsit en el que al final doncs, tu insultes algú i sense pensar-hi què pot passar. La qüestió, jo crec que una d'elles, perquè són moltes a tocar i a parlar, Però quan tu insultes algú en una situació de trànsit, tu saps fins a on pots arribar. Per exemple, jo puc pensar, bueno, pues jo l'insulto, no? I li dic que bellaco, que seria un insult antic, no? Però és igual.
0: Sí, però és un insult que es pot dir per la ràdio aquesta hora si ja anem escoltant. Clar, si en diem una altra més fort, igual comença a sonar el telèfon de pares d'escoltant que porto la criatura, no fotem.
7: Perfecte, perfecte. Però, clar, el problema és que jo a la millor penso, jo arribo fins aquí, dic el que, bueno, doncs pues això, però ja està. Però jo no sé l'altra persona si arribarà fins aquí o arribarà fins a on, no? Per exemple, a mi em crida moltíssim l'atenció quan algú, jo me'n recordo fa uns anys, que una persona que no coneixia gaire, no? Però es va comprar un cotxe i me l'estava ensenyant, i quan arribem al maleter m'ensenya una clau anglesa supergran i dic, i això per què ho vols? Això ho vull per si algú es fica amb mi. Jo vaig pensar,
0: com?
7: Jo no portaria mai això al cotxe, perquè si tu portes això és que penses utilitzar-lo. Igual que ara, doncs, malauradament veiem que molta gent, un dels estris que porta, no? com és una navalla, que dius, per què portes una navalla? Vull dir, si portes una navalla és que la vols fer servir en algun moment. Per tant, a mi no se m'acudeix d'insultar a ningú i entrar en aquest lloc, perquè mai sé, no? Si hi ha regles i tothom les compleix, i diem, bueno, arribem fins aquí, trec del que porto d'ansietat i d'estrès de tot el dia i et dic mamarratxo i s'ha acabat. No, però no, és que l'altre a la millor no vol acaba aquí, no? I a la millor el seu nivell d'estrès o d'ansietat o de frustració del que sigui és tan elevat que ara doncs mires el moment adequat per que jo sigui qui pagarà tot aquest estrès i aquesta ansietat. Per tant, lo millor és no entrar-hi, no? Vull dir que, a més, quan tu entres, és una cosa ben curiosa, perquè això m'ho va explicar en un curs de recuperació de permís, una persona que bueno, va estar en una situació d'aquestes i es va ofuscar tant i es va posar tan agressiu i això ho portava a dins, que quan va arribar a casa seva, doncs el seu fill, que no sé què va passar, li va fotre una cleca, no? I quan va començar a pensar, va dir, ostres, jo això no pot ser. I m'explicava que ell al final va entendre que quan tu entres en una discussió t'acabes convertint en una marioneta, i l'altre és que en una titella, i l'altre és qui tira del fil, no? Quan t'insulta, tu l'insultes més, ell torna a insultar-te, tu l'insultes més, i al final acabes perdent els papers, i qui té el control de tu és l'altra persona. Però bueno, si queda només en això, en l'insult, és... Vale, ho acceptem, que no hauria de ser, però és un insult verbal. Però quan ja passem a l'agressió física, i en aquest cas, doncs, treus una navalla, això ja és per pensar-ho.
0: Però clar, la diferència amb l'exemple de l'estadi de futbol o de qualsevol recinte esportiu, sí, que em posaves, és que allà el futbolista o l'entrenador o l'àrbitre no s'hi torna, però aquí el del cotxe del costat mai saps com pot reaccionar. Però jo que vinc del món dels esports, hem tractat molt la qüestió de la violència als estadis i sempre hi ha el factor d'abocar-hi les frustracions que no tenen a veure amb el partit, que el jefe t'ha fotut una bronca, que no tens feina, que et fan fora de l'habitatge perquè et doblen el lloguer, no sé, les factures, no sé quan pagaré la llum aquest mes, totes les preocupacions que tenim al dia a dia. Això en la conducció també ens influeix tot el que ens remou per dintre encara que no siguem conscients en aquell moment? O l'agressivitat al volant és més donada per tot el que envolta la circulació?
7: Bueno, jo crec que n'hi ha diverses coses a contemplar aquí. Una qüestió és una qüestió genètica, vull dir que hi ha gent que és agressiva de per se, i hi ha gent que no ho és tant. Llavors, el factor ambiental també compta molt, no? L'altre dia m'explicava un pacient que deia, mira, a la prehistòria van passar per al, com era, el paleolític, mesolític i el neolític. I saps ara en quin etapa estem? I jo em vaig quedar com dient, no ho sé. I em va contestar, ara estem a l'etapa de l'ansiolític. I vaig dir, home, doncs sí, no? Perquè tothom està amb l'ansietat que li surt per les orelles. Vull dir que mai com ara s'havien fet tantes consultes per ansietat, per estrès. A més, la gent avui no es conforma en fer una cosa, de fer mil coses. Jo em vaig quedar, bueno, doncs, flipant quan vaig escoltar que el jovent, que bueno, és una manera de viure, que es posa, per exemple, doncs, les cançons, les converses o les pel·lis, les passa en format ràpid, no? Per poder, en comptes de veure-la en mitja hora, en un quart d'hora o en 20 minuts, que dius. I així, en comptes de veure una, veurà 3 o 4 episodis, o que dius, ostres, però si al final tanta informació no sabràs què fer, no? O te'n vas de viatge i en comptes de tranquil·litat, de gaudir... No, has de visitar 40.000 pobles i quan arribes de les vacances no saps ja ni a on has estat, no? Hem de fer moltes coses, estar en molts llocs i tot això doncs causa molt d'estrès i aquest estrès, malauradament, doncs s'acaba, això ha de sortir. Però clar, una cosa és que surti, doncs, jo què sé, obres la finestra i fots quatre crits i una altra és baixar-te al cotxe amb intenció de fer mal i en aquest cas molt de mal, no?
0: Clar, és que quan anem dintre el cotxe sembla que estiguis allà molt segur, no? La teoria del castell, que li diuen, no? Que estàs, en, com si, dintre la teva fortalesa i aquí dintre no em pot passar res, aquí sóc molt valent. Però clar...
7: Sí, clar. El síndrome del castell, que també és conegut com el síndrome del cavaller i la seva armadura, no? Jo estic amb una armadura que em protegeix i en el cotxe, doncs, com que aquí sembla que ningú es pot ficar amb mi i jo puc dir tot el que em doni la gana, no? A mi em fa, bueno, per utilitzar un terme, fa gràcia quan a lo millor algú no ha passat alguna cosa de trànsit i no et diu res i justament en el moment que arribes a la bifurcació, que la teva carretera se'n va cap a un cantó i la de la seva se'n va cap a l'altre, a lo millor treu la mà, no?, el braç i et fa una peineta, no?, que dius, ara en aquest moment, no?, vull dir que ja no puc donar la volta, que a mi em dona igual, perquè de veritat que no entro en això, no entraré en discutir. I a més, el teu cor, quan tu estàs en una situació com aquesta, si poguessis mirar el teu cor, està a mil i bueno, jo què sé, estàs patint i bueno, no entro, no? Però sí que és cert que hi ha molta gent que tu la veus fora del cotxe i és gent, no sé, normal, simpàtica, amable, vull dir que i quan la veus conduint dius, ostres, què ha passat aquí? Hi ha hagut una transformació brutal, no? Per això jo, si ara hagués de buscar parella, que no és el meu cas, perquè ja sóc bastant gran...
0: Oh, escolta'm, això no té edat,
7: Digues?
0: Que això no té edat, eh?
7: Ja. No, però vull dir que... Ja, ho sé, i a més, la meva parella que estic fantàstic i me l'estimo.
0: Això és un altre tema.
7: Ah, això és una altra cosa. Però si hagués de buscar parella, t'ho dic en sèrio, Jo miraria quan condueix quin és el seu comportament, no? Perquè, bueno, que tregui una mica d'agressivitat, això, burro, va, no ho sé. Però si ja veus agressivitat extrema, això vol dir que, de per se, el que parlàvem abans, hi ha un component genètic, no?, que aquesta persona és agressiva i si ara que l'estic coneguent, bueno, és amable, simpàtica i fins i tot, no molt atenta, però quan condueix, no?
0: És a dir, quan conduïm...
7: Quan
0: conduïm mostrem la nostra personalitat autèntica o quan conduïm ens convertim en el que no som?
7: A veure, jo el que crec és que tothom diu alguna cosa, però al final és tot un... És el nivell. Per si jo li pregunto a una persona, tu ets agressiva? I em diu que no. Jo li puc demostrar que sí. Però la qüestió està del 0 al 100... quina quantitat d'agressivitat, on es trobaria la teva marca, no? Perquè si tu dius, bueno, del 0 al 100, doncs a lo millor un 15, vale, pues ho entenc. Però si del 0 al 100 és un 99 o un 100, llavors dius, ostres, les persones que són agressives, si no treuen la seva agressivitat ara perquè són capaços de controlar la situació, controlar-se ells mateixos, doncs, vale, però arriba un moment que si ets una persona agressiva això sortirà. I mira, el cotxe és un dels llocs que facilita això, no?
0: Perquè, clar, ara veiem que, òbviament, anem transformant la ciutat i el cotxe per espai, a més carrils bici, els xamfrans per girar a l'Eixample van desapareixent, circular doncs, no és tan fluid com era abans perquè també es perden més carrils per cotxes, ara l'estiu la ciutat en obres, el preu de l'habitatge fa que cada dia hi hagi més gent que entra i surt de Barcelona diàriament per anar a treballar i, per tant, les entrades i sortides de la ciutat són més denses, són més llargues... Tot això... no et vull dir justifica, però pot explicar comportaments més agressius o són excuses simplement per abocar el que portem a dintre?
7: Bueno, podríem entrar, no?, i dir que són excuses, però també és una realitat. Vull dir que al final tot suma. Vull dir que avui la situació d'estrès que patim no és la de fa 50 anys, no només a nivell de circulació de vehicles. Per allò que deies tu, que doncs ara doncs, trobem cotxes a tot arreu, caravanes... Abans hi havia 4 vehicles. Però, a més, el que estàvem comentant abans, com deia el Bauman, estem en una societat que és totalment líquida. Doncs tu estàs a la teva feina i penses que... No? Quan algú et diu, ostres, m'han fet fixa, dius, sí, què vol dir, t'han fet fixa? A la millor, en un parell de setmanes fan una reducció del que sigui o un ERO i ja està, i estàs al carrer. Abans un entrava en una fàbrica o en un treball que fos i et deien, has fet una contractació fixa i era per tota la vida, seculum seculorum. Vull dir que el nivell de tranquil·litat que es vivia abans no és com el d'ara. I és el que t'estava comentant fa un moment. Tot es va sumant i arriba un moment en què el got doncs, ja està a vessar. I a la mínima que algú et diu doncs tu ja doncs, no dius I si portes una navalla, afortunadament, són, com has dit tu al principi, són situacions, anem a dir, anecdòtiques, no? Que no podem dir que la probabilitat de que això torni a passar, però jo el que diria és, el meu consell principal és no et fiquis en ningú. A més, torno a repetir-te que m'ha encantat, no?, aquest tall que heu fet de la pel·li aquesta.
0: Renato Salvaje, sí.
7: Exacte, que dius, ostres, mira que una cosa tonta, no? Diu, no sé què, i llavors aquesta persona reacciona d'una manera totalment inesperada i cruenta. No?
0: Clar, això et volia demanar també, perquè em dius, no et fiquis amb ningú, val, d'acord, un cop estic dintre el bucle i per seguir amb les pel·lis, segur que molts dels oients han vist Inside Out, que és aquesta de les emocions, quan et surt el ninotet aquell vermell traient foc pel cap i estàs allà dintre el cotxe, com ho faig per apagar aquella flama? Quines eines o quins mecanismes podem fer servir per, més enllà del clàssic comptar fins a 10, per reconduir aquest tipus d'actituds?
7: Val, mira, jo penso a més que ho has fet molt bé, en el sentit de que ara li donaré la volta a això que has dit. Clar, és que el problema és que aquest no és el moment de resoldre això, perquè una vegada que l'emoció ha sortit, de ràbia, la ràbia no la pots parar, perquè si tu pots raonar en aquell moment, no. Si miréssim dins del que és el nostre sistema mental, n'hi ha com dues estàncies, no? Una estància que l'ocupa les emocions i una altra la part racional. Doncs si tu mires i enfoques allò, t'adones de seguida que la part emocional és brutal, és molt més gran, té molt més força una emoció que la raó. Llavors, en aquell moment fer alguna cosa? No podràs, perquè no ho has treballat. Llavors, això s'ha de treballar abans, no? Fins i tot imaginar-te en una situació en la que normalment tu hi entres, vull dir que et poses agressiu, doncs si realment vols canviar, perquè això és una altra història, perquè al final tu pots aconseguir... Mira, jo sóc d'aquests que pensen que tothom pot canviar, però necessitem una prèvia, i és que tu vulguis canviar el que sigui. Si tu ja d'entrada no vols canviar una manera de respondre o de conducta, no la canviaràs perquè no t'interessa. Llavors, si tu vols canviar això perquè després te n'adones, una vegada que ha passat això i tu t'has posat com un energumen i tu dius, què he guanyat amb això jo? Què he tret de positiu en això? Si no he tret res, això jo ho he de canviar. Però ho has de canviar no en aquell moment, ho has de canviar abans. Fins i tot imaginant-te quan passa una cosa d'aquestes, ostres, com reacciono? I què podria fer per no reaccionar? Doncs t'imagines, no?, que en comptes d'entrar, no?, i de discutir, doncs mira, no discutiré, no?, i has d'anar a pams, vull dir que guanyant terreny. A la millor, a la primera, en el primer moment no acabo d'agafar el control, però la segona vegada sí. Mira, hi ha dins de la psicologia hi ha diverses escoles. Una és la psicologia de la Gestalt. Jo sóc molt eclèctic, vull dir que utilitzo l'escola que sigui més adient, no? Però aquesta, una de les màximes que té és, per tu fer que algú, o per aconseguir un canvi, el primer que ha de passar és adonar-te, va. Clar, jo la pregunta que faria és, aquesta gent que realment és agressiva, que és capaç de baixar-se del cotxe i agafar la clau anglesa aquesta que t'explicava abans, o la navalla, aquesta gent es para dos minuts a pensar si això que està fent no ho hauria de fer? Perquè aquí està el problema, perquè a la mínima que tu pensis, ostres, és que he perdut els papers totalment i, a més, això pot fer que canviï la meva vida per sempre. En aquest cas hem tingut la sort de que sembla ser que les ferides doncs, no han anat més enllà, no? Però imagina't que s'acaba produint un amor. Doncs hem perdut dues vides, una efectiva i una altra, doncs, que a partir d'aquí, si ingresses a la presó, vull dir que s'ha perdut l'oportunitat de gaudir de la vida, no?
0: I acabo.
7: Aquesta gent que...
0: Sí. Ai, perdona. No, digues.
7: Aquesta gent que entra en aquest estat d'agressivitat tan brutal, hi ha un moment, com deia fa un instant, hi ha un moment que es para a pensar i dir, ei, jo no puc entrar, jo no puc fer això, no? He de canviar. Llavors, el bo de tot això, que si la persona realment vol canviar i fer una conducció tranquil·la i responsable, que és el que hauríem de fer tots, mira, nosaltres estem treballant de la secció de psicologia de la mobilitat i de la seguretat, juntament amb la Universitat

0: i aquest és el que més estimes del món, sí, sí, i te l'estàs jugant. I una altra cosa per mi important que potser ajuda a la gent que a la millor doncs, té problemes de control d'agressivitat és a sobre portes fills teus dins del cotxe, el model que estàs ensenyant és, això és el que tu vols que ensenyar, o si és un, a l'avi o l'àvia, no? Això vols ensenyar tu als teus nets? No, t'has de controlar. I ho has de fer, si no ho fas per tu, ho has de fer per la gent que t'estima i estima.
1: I acabo, Sebastià, que em queda un minut. És casualitat que 3 de cada 4 que es reconeixen que són agressius al volant siguin homes?
0: Bueno, aquí tenim, per un minut no, tenim per...
1: Mira, per un altre programa, no?
0: Sí, només et poso un exemple que jo crec que és clarificador. En els cursos de recuperació del permís de conduir, que es fan per no respectar normes, etcètera, etcètera, quant diries que és el percentatge d'homes i de dones?
1: 90-10?
0: Ei, això t'ho has mirat.
1: No, sí, l'he encertat.
0: No m'enganyis.
1: No, o sigui, he fet un escàner ràpid de gent que conec que ha hagut de fer aquest curs. No conec cap dona que l'hagi hagut de fer i he pensat, posen una de cada 10 perquè el valor 0 és gairebé improbable, no? Però és que no conec cap de dona que hagi hagut de fer això.
0: Sí, pues, és exacte. Però això ja no és... És estadística, vull dir que no és una apreciació particular. No, és estadísticament, tot de la gent que ha passat per aquests cursos, el 90% són homes. I una cosa que encara, sí, ja acabo, que a mi em crida molt l'atenció, perquè de vegades, bueno, això és que les dones, pues no sé què, no sé quant... Sí, vale. De cada 10 nens que són atropellats i moren, 9 són nens i només hi ha una nena per cada 10.
1: Doncs
0: no
1: mira,
0: sé si m'expliques.
1: Sí. Perfectament.
0: Vull dir que...
1: Per tant, això ja des de l'educació i des de la infantesa, els efectes del patriarcat i del masclisme, ja, abans de ser conductors, com a vianants...
0: Fins i tot del naixement, vull dir que...
1: Ja veiem els efectes.
0: Perquè em crida molt l'atenció, això, moltíssim.
1: Doncs aquesta me l'apunto i la tractarem un altre dia. Sebastià Sánchez, vale, president de la secció de mobilitat i seguretat del Col·legi de Psicòlegs, gràcies.
0: Ha estat un plaer compartir aquesta estoneta amb vosaltres.
1: Arribem a 2:15 de 12 del migdia. Arriba el Cartanyà amb el Ja som aquí.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
1: Ciutadans de Catalunya.
2: Ja som aquí!
0: Jordi Cartanyà.
1: Per Catalunya.
3: Bon dia, Catalunya! Dilluns 14 de setembre de 2026 ens visita Oriol Canals, autor... L'autor de No dormiràs ens presenta el cinquè cor, home, també bregat en el món de la publicitat. Oriol, què tal, com estàs?
4: Molt bé.
3: Ara ho dèiem a l'història, que aquí hem hagut de vendre el llibre en 20 segons. Això, com ha canviat la velocitat de les coses, no? En tan pocs anys.
4: Uf, anem massa ràpid, crec jo. Amb tot en general. Ens queixem després que els nens ho volen tot per allà, mm-hmm. Però potser és que ho han vist dels adults.
3: El cinquè cor o un thriller mèdic. Tenies les teves recances, però has dit, va, doncs anem-hi, no?
4: I tant. És un món apassionant.
3: En parlarem de seguida, tot això, quan tornem del cap de setmana, com en vam marxar divendres, que és a dir, esglaiats per tot el que està passant amb la intel·ligència artificial.
5: Alarma! Parin tot, parin les màquines.
3: Bon dia,
5: què tal, bon dia.
3: Alarma.
5: Darío Modei, d'Antròpic, ha demanat alentir el desenvolupament dels models més potents.
3: I el Sam Altman d'OpenAI i l'Elon Musk s'ha afegit a la idea d'aixecar el peu de l'accelerador.
5: Això és el que diuen ells.
3: Perquè, vaja, Donald Trump diu que de frenar, res de res.
6: Whoever wins, AI wins.
5: Qui guanyi la IA, guanya.
3: Ja està, eh?
5: Ja està, no.
3: Quin eslògan més xulo, eh? Qui guanya la IA, guanya,
5: sí.
3: Oriol. Ja ho tenim fet, això, eh?
4: Ja ho tindríem, sí.
3: Molt bé. Ulisses Cortés, al Supercomputing, a Barcelona, ha dit el mateix a l'equip Catalunya. Si no ho fan les companyies, tirarà pel dret el govern americà.
5: Els Estats Units van per davant de la Xina i ell no pensa aixecar el peu.
3: La imatge que ens ve al cap ara mateix d'aquesta situació és la de la humanitat posada dins un carro de la compra, la intel·ligència artificial asseguda davant...
5: I Trump empenyent-nos per la baixada de Montserrat avall.
3: Vinga, som-hi! Amb això ja no és cursa tecnològica, és la baixada d'andròmines sense frens.
5: I aquesta cursa entre els Estats Units i la Xina en recorda la cursa per fabricar la bomba atòmica.
3: Amb una petita diferència, i és que la bomba atòmica era terrorífica però no pensava.
5: No podia aprendre per si mateixa, millorar-se, buscar una escletxa ni decidir tota sola. Avui què fem? Hiroshima o teletreball?
3: Sí, que fes teletreball que estaria molt bé. És com si mentre l'estava construint la mateixa bomba atòmica li digués a Oppenheimer, aparta't, que ja m'acabo

0: mateixa.
1: Bueno, això mateix m'ho va dir una noia. Aparta't, que ja m'ho acabo jo mateixa.
0: Això seria un bon eslògan de campanya, no?
2: Sí, és difícil de superar.
0: No sé, Oriol, gràcies per aquest apunt.
1: No, de res, home.
0: Modell també diu... La Modell no diu abandonem la cursa ni llancem el carro del súper al mar.
1: Diu, això va massa de pressa. Això també m'ho va dir aquesta mateixa noia.
0: Sí?
1: Va dir, això...
0: Això va massa de pressa?
1: Aquesta andròmina va massa de pressa. Bueno, va, perdó. Posem controls abans que perdem el volant.
0: Això també m'ho va dir.
1: L'última cita m'ho va dir, no?
0: Posem controls que perdrem el volant. Bueno, en fi, i tant s'ha refredat l'ambient i l'eufòria amb les dies que OpenAI fins i tot n'ha frenat els seus plans de sortir a la borsa aquest any.
1: Normal, deuen tenir por que al final una superintel·ligència els agafi, els posi mirant a Silicon Valley i els faci un GTP al cul. GTP al
0: cul. I de vegades tampoc cal esperar que arribi la superintel·ligència per posar-nos en perill. Mireu, n'hi ha prou anar a la platja aquests dies a Catalunya.
1: Protecció Civil ha arribat aquest cap de setmana al bany Altafulla i Tamarit per la presència del dragonet blau.
0: L'han prohibit, que, vaja, amb aquest nom sembla un Pokémon adorable, el dragonet blau.
1: Sí, o el cosí Pepero del Puff era el drac màgic.
0: Doncs no el toqueu, perquè és un petit mol·lusc marí, fa només 3 o 4 centímetres, però s'alimenta d'animalets com les meduses i és capaç d'acumular el verí.
1: Petit, blau, boníssim.
0: I et pot fotre una picada que, vaja, de cop i volta veus que et venen a veure tots els teus avantpassats.
1: Vindria a ser una mena de barrufet amb armament químic.
0: I si no ens mata la IA ni el dragonet blau, sempre podem pujar un F1 i fer el circuit de Madrid.
3: ¿Quieres saber cuánto vale tu coche?
0: ¡Hombre! ¡Novato!
1: ¿Cómo estás, amigo?
0: ¿Cuánto vale mi coche? En el Madrid muchos millones, porque hombre, hemos estudiado alguno,
1: Las hòsties que van dando por ahí.
0: ¡Ay, senyor!
1: Ay, Déu. Aquest cap de setmana hem tingut accidents per donar i vendre. Sortides de pista, cotxes contra les proteccions i més d'un ensurt seriós.
0: Per sort, sense conseqüències greus, però fins i tot Max Verstappen ja havia avisat que estaria bé preguntar als pilots abans de fer un circuit.
1: Home, ojo, Ojo que...
0: És la idea més revolucionària del planeta.
1: És una gran idea, consultar els pilots i a les escuderies de la Fórmula 1. Què us sembla, aquest circuit?
0: Mireu-se'l una miqueta, perquè, clar, 12 metres d'amplada ja ho tenen. Les coses ja les tenen, però...
1: Però a veure, potser preguntar-li a algú que s'ha de posar a 300 km per hora, com ho veus?
0: Home, estaria bé, perquè preguntar a la gent qui anirà a 300 per hora...
1: Això estaria bé, perquè fins i tot Verstappen ha dit que amb un mapa ell mateix podria proposar millores.
0: Si pinta que han fet el circuit com lo de la Ticazo allà a Madrid,
1: Sense haver nada de nada. Corazón de melón, de melón, melón,
0: melón, melón, melón. Corazón.
1: Quina gran cançó,
0: A mi sempre, aquestes cançons sense m'agradat el tiqui-tiqui-tic i remenes la pitrera.
1: Com de ràdio molt dels anys 50.
0: Tiqui-tiqui-tic, ara aquí.
4: Hoy nos acompaña Oriol Canals para hablar de su libro El Quinto Corazón.
0: Jesús Maria Barceló és un cardiòleg de prestigi internacional que just quan compleix 50 anys rep una notícia demolidora. Jo crec que aquí pots fer el tum-tum. Dum, dum, dum. Pateix dum, dum. Una greu malaltia cardíaca. Dum, dum. Dum, dum. I necessita urgentment un trasplantament. Dum, dum, dum, dum. Home, però aquell mateix noi, això que és el cotxe, tratar d'arrencar-los...
1: Té taquicàrdia.
0: Aquell mateix dia rep un regal macabre, que és una capsa preparada per contenir 5 cors humans. A dins ja n'hi ha 3. Els cors pertanyen a persones assassinades i tot indica que algú els ha enviat expressament al doctor Barceló. Escolta, jo trobo que és una meravella aquesta arrencada de thriller mèdic,
2: És impactant,
0: A mi m'agrada molt.
2: És impactant. Una mica la idea és això, que la gent es piqui i digui, hòstia, què hi ha darrere aquesta sinopsi i que descobreixi la història.
0: Has optat per dir-ho així, per la violència. Recordo l'Escurça Negra, que en Baldric en algun moment deixava, és que tot és sexe i violència. I veig que les sèries arrenquen amb sexe o violència. I aquesta la novel·la...
2: Però jo tinc excusa. Jo escric thriller, novel·la negra thriller, aleshores tinguem que tinc l'excusa. No és gratuïta.
0: No és gratuïta.
2: No és gratuïta.
0: I també hi ha tocs eròtics en aquest llibre, en la novel·la negra en general, pels qui no estem molt avançats al gènere?
2: Sí, per què no?
0: Sí?
2: Sempre, l'erotisme sempre...
0: I llavors, el grau d'explicitesa, allò, els límits de l'humor que diuen, on és el límit de l'eròtica en un llibre?
2: Jo crec que t'ho acabis d'imaginar, però que no ho vegis massa explícit. Si no, ja, doncs, fem un llibre porno i...
1: I endavant.
0: Llavors hem de posar el ball del mànec.
1: A lo Jerónimo Stilton, que podies fregar i olorar, si fas un llibre porno, també, amb fragàncies d'aquestes.
0: A veure quin olor sortirà d'allà, A veure quin olor sortirà. Escolta'm, on hem arribat aquí? Com és que hem arribat aquí?
1: Bueno, no sé, ha dit lo dels llibres, novel·les... Sí, sí. Com més porno, dic, bueno...
0: Una capsa amb 3 cors, en falten 2. Què va néixer primer? La imatge d'un cardiòleg que necessita un trasplantament perquè ell i rep una capsa amb 3 cors humans? O tota la trama que ve després?
2: Tota la trama, tota la trama. Al final, jo quan apareix un llibre sempre penso la història, és a dir, primer un tema que em preocupi, que m'agradi i que... tingui alguna cosa a dir, per dir-ho d'alguna manera. Mm-hmm. I després, a partir d'allà, doncs, que aquest és l'esquelet, i a partir d'allà ho vestim amb tocs del gènere perquè la gent consumeixi el llibre i s'ho passi bé.
0: Que, a més, insisteixo amb la capsa perquè ens fa un plantejament que aquesta capsa ens està dient què ha passat i què passarà. O sigui, anem a resoldre què ha passat i, a més a més, hòstia, anem a córrer a veure què podem fer aquí.
2: Han de palmar dues persones més.
0: Hòstia,
2: és a dir,
0: tu.
2: Sí, al final, un bon thriller normalment té un compte enrere, és a dir, quan comences la primera pàgina, quan veus la primera escena, en el cas d'un audiovisual, doncs comença un compte enrere, perquè si no algú les passarà ben canutes, en aquest cas el senyor Barceló. I aquest compte enrere és no tant saber qui són aquestes tres persones, que també, evidentment, sinó les dues persones que han de morir per completar el joc de cors.
0: Doctor Barceló, a mi em recorda allò com una nissaga de doctors, Doctor Barceló.
2: Sí, té pedigrí.
0: No per l'hotel, sinó pel doctor, Doctor Barceló.
2: Té pedigrí, sí.
0: Aquella cosa catalana.
2: Té colla.
0: Per què el cor? De fet, podries haver construït un thriller al voltant del fetge, del ronyó, dels pulmons, però ja anem veient que permet jugar també amb l'amor, la culpa, el cor, els sentiments.
2: Tu pots viure amb un pulmó, pots viure amb una part del fetge, però no pots viure sense cor. Per tant, és realment el cervell i el cor, que són els dos òrgans que representen el seny i la rauxa, per dir-ho així, doncs són realment amb els dos òrgans sense els quals no pots viure. I aquí està una mica també el tema. A part que és l'òrgan dels sentiments, l'òrgan de la passió, sense cor no pots viure. Pots viure amb un ronyó, pots viure amb mig fetge, amb un pulmó, però això és caixa o faixa.
0: Amb
2: un ronyó també, però això és caixa o faixa.
0: Això és fotut,
2: Sí.
0: Paradoxa brutal al llibre. Josep Maria Barceló s'ha passat la vida salvant cors i ara perquè ell pugui viure algú, és allò que diuen, sembla, algú ha de morir.
2: Algú ha de morir.
0: De mort natural o no, en aquest cas, o sí. Aquesta contradicció és el que et va, és el que et va fer interessant el personatge o hi ha molt més que això?
2: Hi ha molt més que això. El Josep Maria Barceló és un gran cardiòleg reputadíssim a nivell mundial que es troba en aquesta circumstància de la vida, però està en una edat, que són 50 anys, la capsa que rep és el seu regal, que algú li regala pels seus 50 anys el dia del seu aniversari, per acabar-ho d'adobar. Es troba en un moment vital on ha viscut una vida d'èxit, però té certes parts fosques, com tothom que arriba en aquesta edat. Jo en tinc 48, ja estem allà, com aquell que diu. Aleshores, doncs, arribes a un moment on te pots fer un balanç de la vida i dius, hòstia, aquí la vaig cagar, aquí ho vaig fer bé, i diguem que aquestes errades que va tenir del passat, doncs, li poden passar factura.
1: Com t'inspires per pensar en aquesta trama? Vas rebre tu, per exemple, una caixa que la vas obrir i et vas sorprendre i vas dir, d'aquí entrarem alguna
0: cosa. Pensava que seré la pilota d'or, però no.
2: No, em vaig inspirar, com deia abans, primer en la trama, és a dir, m'interessa una temàtica en concret, en aquest cas, el tema mèdic. En el llibre anterior doncs, vaig criticar l'abús de poder dins el món artístic. A l'anterior vaig treure tota la porqueria que hi ha dins els mitjans de comunicació amb els Sentinelles de la Llibertat. Doncs en aquest cas em venia de gust explorar el tema mèdic, contraposar la medicina pública, privada i tot plegat dins amb una trama doncs, que al final jo crec que quan la gent tanqui l'última pàgina i tanqui llibre, crec que el farà pensar 5 o 10 minuts.
0: T'ha tocat fer feina d'investigació? Dius, no, a casa som família de metges, és un dia, Hi ha molta medicina, perquè hi ha trasplantaments d'anatomia forense, investigació policial. Quanta feina de documentació hi ha al darrere del cinquè cor? Has consultat metges, forenses, Mossos... Sí. Quant de temps t'ha portat això, també?
2: Jo sóc un escriptor de mapa, que es diu, que és a dir, que preparo els llibres fins al detall abans de començar a escriure.
0: Jo ja no l'escriuria. Un cop he fet el mapa ja dic...
2: Uf, ja està, quina mandra,
1: Ja que has fet la feina, cabo.
0: Ho escric un altre.
2: Hi ha escriptors de mapa i escriptors de brújula. Els de brújula són que, amb una idea, ells comencen a tirar. Jo sóc dels altres, jo necessito saber el color dels calçotets del senyor que mata. Jo ho sé tot. Aleshores, per tenir tota aquesta planificació, trigo uns mesos llargs, ben bé 6 o 7 mesos, i després em poso a escriure, però ja sé tot el que he d'escriure. Aleshores, per la feina de documentació, doncs a nivell mèdic no tinc ni idea, sóc un simple usuari de la sanitat pública,
0: i bé,
2: des d'aquí
0: no?
2: Deixa'm dir, visca la sanitat pública.
0: Grans professionals.
2: Grans professionals, i No vaig tenir que documentar-me amb dues doctores, una que em va ajudar amb el tema cardiologia, que és la Georgia Sarquella, que és la cap de cardiologia de l'Hospital Sant Joan de Déu, una bèstia parda, una crac, i una altra crac, que és la Sandra Rovira, que és la cap de pneumologia infantil del Vall d'Hebron, que em va ajudar més amb el tema de l'àmbit hospitalari als transplantaments.
0: Clar, a més, deuen ser persones aquelles que t'ho expliquen bé, o sigui, que enganxen com ho expliquen...
2: Sí. Sí, i que ho viuen amb passió, que això és mitja vida. Fer les coses amb passió és mitja vida.
0: La novel·la també entra en un món que tu coneixes molt bé, el del periodisme, la Gabriela i el Rai busquen la veritat, però també exclusives, clics, audiència... Quan hi ha d'aquí, de tot el que tu has viscut treballant durant anys als mitjans... I clar, aquests periodistes també deuen haver vist l'evolució, no?
2: Sí, no, i és tot. Hòstia. I és tot. Sí, si mires si fas la mirada enrere, mires pel retrovisor i veus els anys que vas començar, com anava tot i com és ara, doncs ha canviat una barbaritat. Però al final tampoc podem anar en contra del món, és a dir, els mòbils hi seran, les xarxes socials hi seran, doncs aleshores entenc que ens hem d'adaptar.
1: Sí, sí, és que vull dir, subratllo tot el... M'he quedat en silenci perquè a vegades quan dic sí, és que té raó, però... Hi ha coses bones, també, entenc, no?, del periodisme d'abans al d'ara. Ho dic perquè no sembli tot tan catastrofista.
2: Hi ha coses bones, sí, hi ha coses bones. Jo crec que... Sí, no, és a dir... Jo crec que el periodisme d'abans era... Te la podien colar bastant més, tot i que ara, déu-n'hi-do, les xarxes, per algunes coses són molt útils, per algunes coses han fet molt de mal. Hi ha pros i contres. No tot abans era meravellós i no tot ara és una merda. És a dir, jo crec que hi ha una mica de tot. Simplement és que el món ha evolucionat i ens hem d'adaptar. No té més. Sobretot també penso que el tema aquest de la immediatès, recordo que el Mino Raiola, aquest representant de futbolistes, el Paret, crec recordar també que amb el Tito Vilanova, pobret, la gent els va matar abans per xarxes. Hòstia,
0: no
2: ens podem esperar, per favor, que un senyor hagi mort. És que em sembla molt bèstia. Perquè per ser el primer, hòstia... I això és una cosa que segurament la immediatesa aquesta de voler ser el primer, de que us ho diem en exclusiva, de no sé què... Hòstia, hi ha certes coses que valen, però fins que un senyor no s'hagi mort, doncs no ho diguis.
0: El Pujol també ens el van matar.
2: El Pujol. No, és que hi ha un fotimer d'exemples, eh?
0: Sí, és una cosa...
1: Jo el del títol recordo que estava a casa... Sí? I mon pare, no sé si va ser per Facebook, no sé per on collons va ser, que va dir, tu, que acaben de dir... Però clar, la família no havia dit res encara. I ens van quedar quadros. I després ja sí que va sortir la família.
0: Home, per favor.
2: L'exemple més bèstia d'això va ser el Mino Raiola, que va desmentir la seva pròpia mort des de l'hospital. Va penjar un tuit i va dir, estic viu, fills de puta. Que em va semblar brillant. Però, hòstia, potser que ens ho fem mirar, amb això. Sí.
0: Mira, la Gabriela i l'Omar saben perfectament, els periodistes, on són els límits professionals, però tots dos els traspassen. Perdó per l'espoiler. T'interessen especialment els personatges que saben què és allò correcte, però, noi, tirem pel dret.
2: M'interessen perquè ningú és perfecte i tothom ha fet alguna barrabassada a la seva vida, s'ha sobrelimitat alguna vegada la vida amb algun aspecte, i jo crec que forma part del gènere humà. A part, ells ho fan per una raó molt especial, que és la passió. Per tant, doncs, escolta tu, benvinguda sigui.
0: És l'Oriol Canals, el cinquè cor. Quina novel·la és aquesta? Ja és la cinquena.
2: La cinquena.
0: Sí. Per això és clac-clac.
2: Clac-clac, sí. Cinquè.
0: Ha sigut casualitat o vas dir, faré una novel·la en què l'element 5 sigui protagonista, ja que és la meva cinquena?
2: Ah, no.
0: Ha anat així.
2: Ha anat així. Xiripa.
0: Escolta, perquè ell abans de vendre'ns novel·les ha venut moltes altres coses. Al seu currículum hi ha més de 800 promocions i 25 milions d'objectes venuts. Després de vendre 25 milions de coses, encara hi ha alguna cosa que Oriol Canals consideri impossible de vendre? O tot es pot vendre?
2: Et diria dos dits de front a segons quins polítics. Però jo crec que és bastant impossible amb les declaracions que acabeu de posar.
0: D'en Trump.
2: O de la persona aquesta que ha dit allò de la IA, doncs... Em sembla molt difícil vendre el dia dos dits de front a aquesta persona.
0: Sí, els mateixos que ens han de vendre la IA són els primers que diuen hem de treure el peu de l'accelerador. Alguna cosa està passant allà al darrere, eh?
2: Sí, és que sembla la... Ara faré de pureta una mica, com dit abans estic a punt de fer 50.
0: Va, és això.
2: Però la Skynet, jo li pregunto a la gent jove i no sap qui és Skynet, però Skynet és el... Quan Terminator 2, les màquines prenen consciència de si mateixes. doncs jo aquesta Skynet és un terme que jo l'havia tingut abandonat des de feia segles i que ara l'hem recuperat perquè és que, hòstia, cada vegada és més a prou que això pugui passar. I com continua Terminator és molt xungo.
0: És molt mal. Sí, bé, l'altra setmana passada vam abocar aquell moment en què un peu metàl·lic d'un robot esclafa una calavera humana. Un crani humà lignac.
2: Clar, sí, és que...
0: Quina imatge més potent.
2: A veure, quan hi ha tant calé pel mig i hi ha gent tan potent al darrere que t'estan dient que frenis, hòstia, és que potser t'ho has de prendre en sèrio.
1: És que si no ho tinc malentès, inclús Elon Musk ha dit...
0: Sí, sí.
1: Cuidado.
0: Dic, parem-ho.
2: Que no seria el paradigma de la prudència.
1: Sí, clar, clar, clar. Que ell digui cuidado.
0: Ell ha dit agri, agri. Vinga, pues gala. Pues si tu agri, nosaltres més.
2: Nosaltres més, imagina't.
0: Home, tu diràs, ostres, tu. I el Trump, no hi hauria alguna manera de vendre'ns-el? Perquè aquí, no sé, per treure'ns-el del damunt, eh? No sé quina campanya podríem fer. Hòstia.
2: És complicat. Jo crec que això és la típica campanya que li has de dir al client, miri, escolti, això és impossible. Això és impossible de vendre.
0: Enviem-lo a Mart.
2: Nosaltres
0: podríem col·locar allà a Mart. El que passa que els tripulants, pobres, patirien, eh?
1: Mare de Déu.
2: Una pell de plàtan.
0: Sí, els hi fotrien unes xapes, perquè no xarra. Aquell home és de no callar. O dorm o no calla.
2: O no calla.
0: No té terme mig.
2: O no calla, sí. I diguem que... Bueno, diu unes barrabassades...
0: Tremendes.
2: Tremendes, sí.
1: A mi em dóna la sensació que Estats Units és com el país del màrqueting.
0: Mm.
2: Sí.
1: S'ha sabut vendre molt bé. Sí. I després rasques, i de vegades no hi ha res.
2: Jo regalaria viure als Estats Units.
1: Jo estem igual, doncs.
2: Deia abans, visca la sanitat pública...
0: Per això mateix, hem pensat el mateix.
2: Tinc espavrots de tenir un càncer als Estats Units. Deixa'm-ho dir, en el llibre del cinquè cor es parla de malalties minoritàries.
0: Mm-hmm.
2: Amb un tractament d'una malaltia minoritària fàcil et pot costar 20-25.000 euros mensuals per poder tirar endavant, sinó aquesta persona doncs, o té una vida de merda o es mor. Tingues nassos de tenir això als Estats Units. És a dir, sort que tenim això aquí. Per tant, hi ha moltes coses dels Estats Units que els hi regalo.
0: Mm-hmm. Aquest matí Carles Francino parlava al racó de pensar amb la Marina Fernández d'un virus que s'està escampant, que és la por.
5: Miedo de volver a los infiernos, miedo a que...
6: Crec que la por és la nova pandèmia i aquesta setmana, potser pel tema dels atemptats i la intel·ligència artificial i tot, he pensat molt i no m'agrada.
0: Por a la intel·ligència artificial, a la guerra, a l'altre, al futur. Tu que ets publicista, si contractéssim a l'Oriol Canals per fer una campanya a favor de l'optimisme, què faries? Quin podria ser un eslògan xulo?
2: Mira, saps què passa? Que jo creia que amb el Covid... hi havia una campanya que era tot anirà bé.
1: Sí.
0: Hosti, si noi.
1: Sí, sí.
2: Tot anirà bé.
0: Ens en sortirem
2: més forts.
1: I tant.
2: Una merda. Una merda. Hem sortit més egoïstes.
0: Si li podem haver posat reverbidor d'una merda.
2: Sí, sí. No, és veritat.
0: Una merda. Tranquil. Vas dir al company, al tècnic, que et podia...
2: Hem sortit, sí. O la societat ha sortit, i més egoista, més individualista... Costa sincerament amb el nivell d'individualisme, de poc mirar pel col·lectiu que hi ha avui dia, em costaria molt fer una campanya realment creïble. Puc fer una castanya, però em costaria molt fer-la creïble.
0: I entre totes les promocions que has fet a la teva vida va ser, no sé, digue'm, jo dic instigador, perquè afina'ns-ho tu més encara, instigador d'un calendari solidari del diari Esport, que ens va deixar una de les fotografies més increïbles de la història del futbol. Era allò, un retrat del futur. Leo Messi banyant un Lamine Yamal de 5 mesos. Tu eres allà.
2: Sí.
0: Com s'arriba a organitzar aquella foto sense saber que estàs fent una fotografia 19 anys després d'una la volta al món i que allò semblava una fotografia del futur totalment, eh?
2: Tu fas la feina i 19 anys després resulta aquella feina que vas fer, resulta que esdevé una foto planetària. Jo ho he comparat amb la foto de la mano de Dios del Maradona, la foto de l'Air Jordan quan salta. Doncs aquesta és una fotografia que forma part d'aquest... s'asseu a aquesta taula de fotos...
1: Sí, sí.
2: I que és una bestiesa. Ens van anar el Joan Bonfort, que és el fotògraf, i a mi ens van dir que hi havia... una possibilitat entre 625 trilions de que això passés. Una entre 625 trilions i va passar. Per tant, a partir d'aquí, doncs... És una barbaritat.
0: Però abans et toca la loteria, potser.
2: No, home, és molt més fàcil que et toqui
0: sí,
2: la loteria.
0: Que aquella fotografia.
2: Infinitament més fàcil.
0: Va, home.
2: Infinitament més fàcil, sí, sí.
1: És que més ara que deies que posaràs aquesta foto dintre d'aquest podi, jo la poso al podi, o sigui, al número 1. Perquè Maradona ja estava consagrat, amb la foto de la mano de Dios, que si Ronaldinho, que si, o Messi quan marca el seu primer gol, crec que és contra l'Albacete, sí, que el Ronaldinho el puja a collivet, ja començaven a jugar, però la minya mal ningú sabia qui era aquest nano, perquè tot plegat tenia, que tenia 6 mesos de vida, o un any i poc.
2: 4 mesos.
0: Però era una boleta, eh? Allò que diuen, una boleta, eh?
2: Sí, sí, una boleta allí. Una boleta.
1: Més, és que és increïble, a més és el successor del 10 del Barça. És que és increïble, aquella foto.
0: És que tot,
1: foto.
0: Tot,
2: A mi em van fer broma, me'n recordo quan va sortir l'any 24, que estava tallant el cabell i hi havia un senyor al costat que em deia, això és IA. I jo li vaig dir, miri, escolta, i dic, li puc garantir que no ho és. No, no, és que no m'ho crec. Dic, però a veure, escolta, mira'm els ulls. Clar, i li vaig explicar tot, ho vam fer el vestidor visitant del Camp Nou, de l'antic Camp Nou, i... No, no, és que no m'ho crec. Dic, però a veure, escolta, mira'm els ulls. Clar, i li vaig explicar tot, ho vam fer el vestidor visitant del Camp Nou, de l'antic Camp Nou, i això és intel·ligent. Dic, vale, pues ja està.
1: Pues ja està.
2: Pues res, deixem-ho estar.
1: És que clar, tio.
0: Jo no me'n sé venir.
1: Ara pot passar que us demanin més campanyes d'aquestes per anar guanyant nens, aviam quin és el
0: futur.
1: El futur.
2: Jo faig la conya que, perquè alguna vegada m'han preguntat, diu, com vau descobrir que era la minya mal? Com sabíeu que era la minya mal? Dic, mira, dic, el bebè de 4 mesos li vam donar una pilota, va començar a fer uns toques.
1: I va dir, hòstia.
2: Aquest. No t'ho perdis. Que ens van dir, ah, sí? Dic, home, no, que és broma.
0: Tu digues que sí, home. És com el meme de Leonardo DiCaprio.
2: Aquest.
0: Escolta'm, hem de parlar de l'extrema dreta, perquè ha entès molt bé el poder del relat de la por, del relat de les xarxes, del relat de les imatges, de perdre la identitat, de la inseguretat, des de la publicitat i la comunicació. Com veus tu el relat de l'extrema dreta? Què estan fent bé? I com es pot contrarrestar un relat d'aquestes característiques?
2: Primer de tot, ho fan molt bé.
0: És que
2: ho fan molt
0: gros,
2: bé.
0: Eh?
2: Mira, jo sóc, vaig estudiar alemany molts anys, vaig anar al Goethe Institut aquí a Barcelona molts anys i, deixa'm-ho dir, sóc un gran fan de l'handbol, sóc abans del Barça d'handbol que de futbol, i vaig a Colònia sempre que puc quan hi ha la final de la Champions. I aquest any passat vaig anar a Colònia, que vaig tenir el privilegi de veure el Barça guanyar una Champions en directe una altra vegada. El cas és que vaig anar a una comissaria de la Gestapo, que allà això ho tenen molt ben muntat, en el sentit de que fan pedagogia de l'extrema dreta del que no s'ha de fer. Tot i que tenen aquest bolet d'alternativa per a Alemanya,
0: Finoi.
2: Però ho intenten. I el cordó sanitari se'l creuen. Allà ni Déu pacta amb la IFAD. Val. El tema és que en aquesta comissaria que vaig veure de la Gestapo... jo sóc molt aficionat a la publicitat, evidentment, perquè ve de sèrie... I hi havia moltes coses que es feia amb els jueus i amb el Goebbels com a ideòleg i tal, que s'estan replicant ara tal qual. És a dir, adaptat
1: al
2: segle XXI, adaptat a les noves imatges, adaptat ara. Però és que era clavat. I allà, bueno, tots sabem com va acabar. És molt complicat. També em dóna la sensació que l'esquerra, a vegades, jo em presento com un tio d'esquerres, però peca de bonisme moltes vegades en aquest sentit.
1: Sí. I crec que no s'ha pogut, no sé si dir, vendre el seu discurs igual de bé que ho ha fet la dreta. És a dir, la dreta per xarxa s'ha mogut extremadament bé.
2: Sí.
1: I ha calat molt bé que és horrible el missatge que donen, sota el meu punt de vista.
0: I simple, no?
1: Sí, és molt simple, l'enemic és l'altre.
2: Al final és què fa el Trump? El Trump dona missatges, Putin és un altre nivell, però dona missatges directes, molt clars, i li diu a la gent que vol sentir. Si guanyo jo, us donarem $5.000 a cada un. A Espanya, molt malament, perquè està obrint la frontera. És a dir, mai és un discurs elaborat.
1: No.
2: Sempre són missatges directes, clars, l'amplificador de les xarxes, si és que ho fan de conya, però també em dóna la sensació que a vegades, i repeteixo com a tio d'esquerres ho dic, és que guanyen per incompareixença del rival alguns cops. I sincerament m'emprenya, perquè fa por, tot el que ve fa por.
0: És titular, guanyen per incompareixença del rival,
1: directament.
0: És que
1: això ho deia el Marc Giró en una entrevista, que l'esquerra a vegades... No, que ens passem com molta estona debatint sobre això, allò, tal, i la dreta va directa, i de cop t'enteres que estan al poder i dius, ui, què ha passat?
2: L'altre dia vaig fer la broma de la vida de Brian, que es discutien entre el Frente Popular de Judeu i el Frente Judaico Popular.
0: És boníssima.
2: I es fotien una d'hòsties i dius, a veure, voleu posar-vos d'acord, per favor?
1: Sí, sí.
0: Però mira, no hem arribat, vull dir, aquí està. Bueno, Trump ho té, vull dir, ets bo, ets dolent. No sé en quina si era una periodista, ets awful, vull dir, ets una persona horrible. I en aquell moment és quan em vaig donar compte de... El llenguatge simple, directe, que fa servir aquest senyor...
2: És molt fàcil.
0: És tremendo, tio.
2: Però efectiu, tremendament efectiu.
0: El cinquè cor.
2: El cinquè cor.
0: No és tan simple.
2: No, és, bueno, hi ha un missatge al darrere que m'agradaria pensar que quan la gent pues, tanqui el llibre doncs, hi pensarà, i que a les dedicatòries que estic fent estic posant tant de bo la medicina també transplantés consciències. Doncs, a banda de cors, estaria bé. Però està fotut, eh?
0: Del tot.
2: Està fotut.
0: Marina Fernández, com estàs?
7: Està fotut com la vida, eh?
0: Sí, sí.
7: Però vaja, no anava a dir que aprofito, mira, per emplaçar els oients al programa de demà, de demà passat, cada dimecres fem... De demà també.
0: Però
7: demà passat fem la secció de desmuntar l'extrema dreta, i justament ens preguntarem per això que diuen ells mateixos que no s'hi reconeixen, que diuen, escolta, ens esteu posant aquesta enganxina i nosaltres no ho som. Doncs perquè sí que ho són, tot i que ells rebutgin l'etiqueta. Gràcies, una conversa molt interessant.
0: I a l'Oriol Canals, gràcies.
7: Que vagi bé. Ens estem acostant a les 12 del migdia. Això vol dir que és moment de deixar pas als companys del Què t'hi jugues. El Sique Rodríguez, que hi és però no hi és. És a dir, no hi és de cos present aquí, però em penso que el tenim a Can Barça. Què tal, Sique? Bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: On ets?
8: A la Ciutat Esportiva del Barça, esperant que acabi l'entrenament per entrevistar un jugador.
7: Mhm.
8: Però no podem dir qui, és sorpresa.
7: Vaja, ni ara, ni un minut i mig abans de començar el programa, pots?
8: No, la màgia de la ràdio, que els oients se'l trobin en directe. Sí, podem donar una pista, i és que és un dels capitans del Barça.
7: Ah, mira, doncs anem és com el quién és quién, allò, anem baixant fitxes i que cadascú tregui les seves pròpies conclusions a aquesta entrevista. A la tertúlia esportiva avui hem comentat les paraules de Lamine, què? S'ho creu massa?
8: Jo crec que no el beneficien. Se les podria haver estalviat. Entenc que si és sincer ho pensi, i la naturalitat està bé, però una entrevista a Universo Valdano és reposada i pensada, i crec que si algú ha aconsellat a la Minyama llançar aquest missatge és un consell equivocat, sota el meu punt de vista.
7: El missatge per
8: perquè
7: no...
8: Messi mai,
7: clar,
8: mai li has escoltat dir que és el millor jugador del món, clar, perquè no li cal. Ho han de dir els altres, no tu.
7: Que pels qui no ho hagin escoltat, la Minyama l'ha dit, el millor jugador del món sóc jo, per tant, la pilota d'or me l'he de quedar jo. Els barcelonistes que aplaudeixen amb les orelles, que posin les paraules en boca d'Mbappé, a veure què estarien pensant. En fi, nosaltres ho deixem aquí, venen els del Què t'hi jugues amb
8: el... Què te passa? Sí. Jo tinc aquí el pare de la Minyama, què te passa?
9: Porque mi hijo es el mejor, hombre.
8: Ja, però
9: mejor.
8: Eso lo puedes decir tú, que ay, no lo diga él.
9: No, yo lo digo y él lo dice, claro, y todo el mundo lo dice.
7: Igual se lo has dicho demasiadas veces y lo tiene un poco creído, no sé. Eso
9: bueno,
7: ya...
9: claro, yo le digo, porque mi hijo tengo que ponerle confianza, hombre. Lo que no puedo hacer es estar aquí diciéndole qué malo eres.
7: Ya.
9: Que es muy bueno.
7: Molt bo, com la que Catalunya i com el Què t'hi jugues, nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a partir de les 7 del matí fins a les 12. Apa, adéu.
10: Es mediodía a las 11 en Canarias. El diésel sigue subiendo y ya se ha comido el descuento de 10 céntimos por litro que entró en vigor hace menos de dos semanas. Javier Líbano.
11: El litro de diésel ya cuesta de media en la península y Baleares 1,86 euros. Es exactamente el precio que tenía el día previo a la ampliación de la rebaja fiscal, Sira Valdés.
12: Poco ha durado el alivio para el bolsillo de los consumidores, menos de dos semanas, porque el diésel vuelve a costar hoy exactamente lo mismo que antes de la entrada en vigor de la ampliación de la rebaja fiscal, con la que se buscaba incrementar ese descuento hasta los 20 céntimos, 10 más que en agosto. El último día del mes pasado, el litro de gasóleo costaba de media en Península y Baleares 1,86 euros, y lo mismo que cuesta hoy, una escalada que, por cierto, va a continuar, según ha advertido la Agencia Internacional de la Energía, porque la capacidad global para producir más está al límite. Pese a todo, por el momento el diésel sigue siendo más barato que la gasolina, que ha subido 15 céntimos en estas últimas dos semanas y cuesta ya 1,89 euros el litro.
11: Comunicado de la conferencia de rectores sobre el asesinato de una estudiante española de la Universidad de Granada en México, donde estaba de intercambio. La CRUE condena lo ocurrido, Laura Gutiérrez.
13: Sí, la conferencia de rectores y rectoras de las universidades españolas expresa su profunda consternación y su más firme condena por el asesinato de Claudia, de 21 años. Traslada todo su afecto a la familia y a los seres queridos de esta estudiante, así como su apoyo a la Universidad de Granada y a la comunidad universitaria que la acogía en México. Lo califica de acto de violencia intolerable que conmociona al conjunto de las universidades españolas. Los rectores llaman también la atención en su comunicado sobre la especial vulnerabilidad y sensación de inseguridad que siguen afrontando muchas mujeres. La ministra de Universidades, Diana Morant, también ha querido trasladar en la red social X todo su cariño a la familia y a la comunidad universitaria de Granada. Claudia había llegado a México en agosto por un programa de intercambio universitario. Según publica la prensa mexicana, la joven fue víctima de un asalto e intentó protegerse entrando a un recinto cultural, pero el agresor la siguió y la atacó con un arma blanca en repetidas ocasiones.
11: En Granada, durante la última hora, se han celebrado varias concentraciones con minutos de silencio por lo ocurrido. La propia universidad atribuye el asesinato a un robo a mano armada. Escuchamos a Katia Caballero, decana de la Facultad de Educación, donde estudiaba esta joven de 21 años.
14: Pero estas situaciones, pues, muchas veces son incontrolables. Nunca había pasado algo así en todos los años, por ejemplo, que nosotros hemos estado aquí, y realmente pues lo hemos sufrido como un golpe muy fuerte, ¿no? Un asesinato.
11: Sobre la crisis en Ceuta, acaba de hablar el ministro del Interior, Grande Marlaska, sobre si debería o no dimitir el delegado del gobierno allí en la ciudad autónoma, después de que su jefe de gabinete haya renunciado al cargo, asegurando que sí le informó del aviso del CNI sobre la convocatoria en redes para una entrada masiva. Marlaska ha dicho que no le compete a él esa decisión.
15: El propio CNI refirió, subrayó, como ya habíamos dicho otros previamente, que no había ninguna alerta de nada mínimamente relacionado con lo que aconteció el 30 de julio. Sobre las cuestiones o debates en el sentido que me has preguntado, no me corresponde a mí tomar ninguna decisión ni decir lo que corresponde hacer a nadie.
11: Y acabamos de conocer que la juez que investiga esta entrada masiva de migrantes en Ceuta, María Tardón, le ha pedido al juzgado número 6 de Ceuta que le envíe la causa que abrió por las querellas de Hazte Oír, Manos Limpias y Vox contra precisamente el delegado del gobierno. La semana pasada, la Fiscalía Ceutí pidió en el juzgado la inhibición a la Audiencia Nacional.
16: Cadena SER. Servicios informativos.
17: El 29 de novembre l'Aliança Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
18: Ni hoy por hoy ni mañana. Tu salud no debería esperar.
19: Por eso, con los seguros de salud de Línea Directa puedes acceder directamente a los mejores médicos especialistas sin pasar por el médico de cabecera y hacer tus revisiones y pruebas con la tecnología más avanzada y en los mejores hospitales.
18: Yo lo elegiría.
19: Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
20: Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número uno de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea, ve más allá.
21: Puede que seas de los que vienen a Aranjuez por su Palacio Real, pero serás de los que se queden también para perderse entre sus jardines, navegar por el Tajo o saborear los productos de su huerta. Porque las mejores historias necesitan más de un día. Aranjuez, haz de tu tiempo el mejor patrimonio. Prepara tu viaje en visitmadrid.es. Comunidad de Madrid.
22: Por primera vez, el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA llega al circuito de Barcelona, Cataluña. Del 16 al 18 de octubre, ven a ver a los pilotos y coches de las 24 horas de Le Mans. Compra tus entradas para el FIA WEC 6 horas de Barcelona desde 30 euros en circuitcat.com.
23: Cadena SER y SER Cataluña. El so de la vida.
24: Deu-vos els cinturons, perquè aquí arrenca el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Plaquer. Esports i filigranes, fins a les dues a SER Catalunya.

0: Hola, Flaqui.
1: Hola, Sique Rodríguez.
0: Aviam si aguanta la veu.
1: A veure, t'ha agafat fora, eh?
0: Ha tornat avui de manera miraculosa. Gràcies per ser a tots els oients que m'han enviat a través de les xarxes socials del Que t'hi jugues remeis de l'àvia per recuperar la veu.
2: Home, ahir el Que t'hi jugues Barça et van enviar de tot, eh?
0: Per la gola, farigola... En fi, gràcies també als doctors que amb ajuda de medicaments també ajuden a que ens puguem anar recuperant, eh? Una amigdalitis bacteriana, un virus, tot això, un combo que m'ha anat directament a la gola. Feia anys que no em passava quedar-me sense veu durant 5 dies.
1: Caram! Coneixent-te, ho deus haver patit.
0: Buah, mai he estat tan nerviós. Prefereixo que m'amputin un braç.
3: No és nada, no és nada, esto. Quedarse discomprimut 5 dies. Por favor, que principiante. Te falta mucha droga.
0: ¿Tú por qué te quedaste sin voz?
3: ¿Yo?
0: Por un desencanto amoroso escuché un día que decías.
3: Por unos temas del pasado, que mejor enterrar como ha quedado enterrada mi voz también.
0: Aviam si aguanta toques d'aquesta setmana, que ja saps, Flaqui, és especial, eh?
1: Sí.
0: Perquè de manera conjunta amb Catalunya Ràdio recordarem els 50 anys de la primera transmissió en català després de la dictadura amb Joaquim Maria Pujal, el 76 a Ràdio Barcelona i després amb el seu pas a Catalunya Ràdio.
1: Setmana emocionant, de dies intensos, eh? D'aquest 50 aniversari que hem celebrat tal i com cal i que commemorarem aquesta setmana en programació molt i molt especial juntament amb Catalunya Ràdio. Per tant, dies que heu d'estar molt i molt atents a l'antena.
0: Avui anirem el Flaqui i jo al Tot Costa, aquesta tarda.
1: Sí,
0: demà vindrà el Jordi Costa amb el Bernat Soler, al
1: sí,
0: Que t'hi jugues, i dimecres, des del Camp Nou, prèvia conjunta, la TDT amb el Ricard Torquemada i el Que t'hi jugues Barça, des del Camp Nou a les 8 de la tarda, prèvia conjunta d'hora i mitja fins al Barça Racing, que es disputa a 9:45. Gràcies al Barça també per la seva col·laboració i per ser partícip d'un esdeveniment històric. Dimecres, en aquesta prèvia conjunta, entre altres personatges, tindrem el president Joan Laporta.
1: Yep. Doncs això, que estigueu... Què ha passat? Tot bé, sí que...
2: Passarem, que passarem.
1: President.
2: Prepareu alguna mica de piscolabis per allà al costat per assegurar-vos que vindré.
0: I avui, Flaqui, fem el Que t'hi jugues des dels estudis centrals de SER Catalunya, Ràdio Barcelona, el carrer Cas número 6, on estàs tu.
1: Però no tots
0: estem
1: aquí.
0: Trident,
1: no tots som aquí.
0: I la ciutat esportiva del Barça, on ara mateix estic amb el Nil Solà. Hola, Nil.
4: Hola, què tal, sí que?
0: Amb el Bermo i els seus personatges. D'aquí a un moment saludarem també el Santi Ovalle, perquè entrevistarem a un jugador del Barça. Aquí a Catalunya, amb la Marina Fernández, hem donat una pista perquè no l'hem anunciat. És un dels capitans.
5: Entonces yo no soy. Porque yo con la prensa no hablo. La prensa para mí no...
4: Per capità podries, eh?
5: Sí, per capità sí, però bueno, porque me han votado los míos, porque me quieren echar de aquí, ya lo sabéis.
0: Val, per tant, segona pista, no és Frenkie de Jong.
5: No soy yo, no.
0: Si escoltes aquest so, et ve algú al cap?
1: A veure...
0: És un so icònic del cine, una pel·lícula que tots hauran vist, o pràcticament tots hauran vist.
1: Ara de fer aquell paper jo, de dir, no sé qui deu ser, jo ja sé qui és, però jo ara dissimularé i diré, no, pues no ho sé, sí que no, la veritat és que no.
6: Rafiki no, eh? Rafiki no, eh? Perquè avui, a la mateixa hora, facem una entrevista.
1: T'has donat moltes pistes, eh?
6: No, avui farem una entrevista no mídia digital, rafikionline.org, que seguim 24 hores de vida de Rafinha.
0: Va, una última pista, és campió del món, és campió del món. I a la celebració va triar aquesta cançó de Jay-Z i Alicia Keys per a que sonés allà a Madrid.

0: Dire State of Mind és la cançó que va triar, tot i que tinc entès que no és la seva preferida.
1: Ah.
0: N'hi ha una altra.
1: Quina és la preferida?
0: I ja no dono més pistes.
1: Vale.
0: D'aquí a mitja hora, més o menys, s'asseurà aquí el que t'hi jugues, un dels capitans del Barça, per parlar de l'actualitat i, òbviament, també d'aquest Mundial que han guanyat aquest estiu i que fa que rebin homenatges a tots els camps d'Espanya.
2: Doncs ja ho escolteu, cartell de luxe en aquest que t'hi jugues. Us acompanyem fins a les dues del migdia a Ser Catalunya, avui en aquesta doble ubicació. Alguns aquí a la taula i d'altres a la ciutat esportiva, on d'aquí a mitja horeta escoltarem protagonista i estaran, per tant, molt, molt ben acompanyats. En tot cas, sí que, abans que aparegui el nostre protagonista, línies obertes, ja ho sabeu, per participar amb el que vulgueu, eh? Podeu dir la vostra, encara que no tinguis gaire veu.
0: Va aguantant, de moment.
2: Sí, no la forçarem, però pots participar sempre que vulguis, que és el teu programa.
0: Òbviament.
2: Com si fossis el director,
0: i,
2: val?
0: I el teu. No, el compartim.
2: Va, sí. Vinga, Willy, tira. Que t'hi

0: 12 i 12, sí que tu estàs a l'estat esportiva i estaràs ben acompanyat, però res a envejar amb la taula que tenim avui al Què t'hi jugues aquí a l'estudi del carrer Cas. Jofre Mateu, què tal, com estàs?
1: Hola, molt bé, molt bon dia.
0: Paula López, bon dia.
2: Bon dia,
0: Àlex del Mas, què tal?
3: Bon dia, molt bé.
0: Suposo que ja aneu intuint qui serà el nostre protagonista, però no ho dieu.
1: Vale.
0: Sí. No ho diem, mantenim la incertesa.
1: No tinc ni idea.
4: Rafiki no és.
0: Rafiki no, Frenkie tampoc. Però vaja, tenim per aquí el Bruno Alemany. Què tal, Bruno, també?
5: Hola, flac, hola a tothom.
0: I la vostra en aquesta ressaca d'aquest llevant 2, Barça 4. Primera impressió, què us va deixar el partit?
1: Ens va deixar que guanyem amb 4 gols fent un partit bastant fluix.
0: Per tant, bastant fluix, eh?
1: Per tant, és una notícia que reforça la qualitat de l'equip, que reforça que la competició és exigent i que segurament el pla que estem utilitzant a dia d'avui, que és basat en moltíssima energia, quan no la tens tanta, doncs la cosa cau.
2: Sí, no, i que realment hem tingut un inici del Barça molt extraordinari, perquè guanyar de tants gols no és fàcil, però sí que és cert que també ens va deixar clar que el Barça, en un estat de relaxació o en un moment on no controla tant el partit, bé, pot patir.
4: Sí, per mi el Barça mostra en el mateix partit la seva gran virtut i també el seu punt a millorar, no? Crec que a mi no em preocupa excessivament la falta de control que vam veure a la segona meitat, perquè és veritat que només li hem vist, diguéssim, en aquest tram, no? El Barça ha d'entendre, i relaciono amb el que deia el Jofre, que està fet per jugar a màxima velocitat, aquest Barça. És a dir, en aquell moment on no pressiones tan bé, on no pressiones tan alt, on la concentració no és tan bona, és vulnerable, i per tant això ho ha d'entendre. És a dir, o va a màxima velocitat o controla molt el partit. I de moment el control és una assignatura pendent. Dit això, per mi el Barça està millor que la temporada anterior i l'anterior, i té una cosa molt important. Per mi el Barça està molt més preparat avui per atacar blocs baixos que la temporada passada. Abans només tenia Lamine, el desequilibri de Lamine. Per mi ara el factor Xavi Espar li dona al Barça una cosa diferent per desorganitzar els rivals.
0: I fins i tot apareixent per marcar el primer gol. Ja va sumant esglaons, va pujant esglaons. I és veritat que després comet l'errada, la darrera acció que juga, però...
1: No sé si és tan seva com del company, però jo li carrego més al company. Però...
0: Sí?
1: Sí. Sí.
0: Més a Christensen.
1: Jo crec que sí, l'entrega no és bona, però jo diria que el central està, diguem-ne, que activat per si rep passada i li passa molt a prop. Però bé, és igual. Entenc que Xavi Espar està no només a gran nivell, ja ho hem dit, probablement el jugador amb més forma, amb millor forma del que ha iniciat la temporada, amb el permís de Rafinha, probablement, però enterrant qualsevol debat dels que estan els dos a darrere que té ara mateix, perquè és que està a un nivell tremendo.
2: Sí, sí, crec que també la combinació amb Gordon fa que Xavi Espar se li pugui veure molt més, no? Perquè Gordon és el que permet que Xavi Espar, doncs, pugui ocupar el carril central i, en aquest sentit, doncs, tal com deies tu, Àlex, desorganitzar els rivals i trepitjar àrea i zones del mig del camp que realment són perilloses.
4: És que el Barça ha canviat aquí, la banda esquerra. És a dir, venim d'un Barça on l'amplitud la donava el lateral, Valde o Cancelo, i el que anava per dins és Rafinha, perquè és la seva principal virtut. Ara, des de que hi ha Gordon, i a mi també per l'esquerra, qui va per dins és el lateral. Es poden canviar, però aquí hi ha hagut un canvi de comportament i jo crec que el Barça juga millor així. Jo tinc el dubte amb Xavi Espar si en els partits davant de primeres espases Flick li donarà el lateral esquerre, perquè pot patir, no?, amb algun jugador molt potent, molt ràpid, molt hàbil. Estic parlant de primeres parts, però si no, per mi ara mateix titularíssim.
0: Ha passat l'alternativa és Cancelo, que tampoc seria una garantia defensiva, no?
1: O Valde, que també hi és encara.
0: Sí, però...
4: O Gerard Martín a banda i fer alguna cosa.
2: Cancelo el que et pot aportar sí que és cert que és una miqueta més de maduresa, no?, en aquest tipus de partits que impliquin, doncs, una mica més d'exigència, però sí que és cert que Xavi Espar a poc a poc està guanyant aquests punts i aquests galons com per ocupar ell el carril.
4: Sí, també hi ha una alternativa, però això ja hi haurà temps de parlar, no? Que és passar Gerard Martín al lateral, posar Eric en el central i fer entrar Koundé, alguna cosa aquesta. Jo és el dubte que tinc, si Flick no optarà per aquí o li donarà la titularitat a Xavi.
6: Doncs ja escolteu que avui el Trident és el format pel Jofre Mateu, l'Àlex del Mas i la Paula López, amb els que analitzarem aquest nou triomf del Barça, que el manté líder a primera divisió, tot i el partit fluixet dels de Hansi Flick. Nova golejada 2-4 amb un gol final d'Adeyemi, que és maradonià, messiànic, te'l firmaria el millor Ronaldinho. Ara ho comentarem, estem a l'espera de rebre protagonista aquí al Que Tu Jugues, com us hem explicat, des de la ciutat esportiva del Barça. Flaqui, si et sembla, amb el Nil Sola escoltem els protagonistes i després et dono pas a tu amb les notes, bàsicament, sí, perquè no facis com el Manolo Oliveros, que no, el que no passa a si mateix a la ràdio.
3: Això feia? Una abraçada, Manolo Oliveros.
6: Xaleco, grande, tot d'una idó, mem. Nil, què van dir els protagonistes després del partit?
5: Doncs un Hansi Flick, evidentment, li van preguntar per l'actuació d'aquest Barça i un entrenador alemany que continua satisfet malgrat les desconnexions del nivell del seu equip.
7: It's not that we are on the top level at the moment.
8: No és que ara estiguem al nostre millor nivell ara mateix, ho pot semblar, perquè fa la sensació que els partits són fàcils, però no ho són. Hem de lluitar i guanyar partits com aquests perquè ens ajuden a millorar.
7: To survive this game helps us also to improve.
5: Havia parlat Hansi Flick del nivell dels seus futbolistes. Heu comentat ara precisament aquesta passada Xavi Espart que va significar el primer gol de la Llevant. Hansi Flick, en sala de premsa, va reconèixer que tenien un canvi preparat i que creu que aquest gol és culpa seva.
7: I think we had a great start.
8: Hem començat bé el partit, però a la segona part ens ha costat. Amb un 0-3 al marcador hem de jugar més calmats. El Llevant ha jugat molt bé, però el camp no estava en les millors condicions. Estava molt sec, no són les condicions amb les quals estem acostumats a jugar. El primer gol encaixat és culpa meva. Volíem fer un canvi i li he dit al Carles Naval que s'esperés a la següent aturada i de sobte hem encaixat gol. Així que és culpa meva. Me n'alegro que l'equip s'hagi aixecat i marcat el quart gol. Hem començat bé la temporada i això s'ha de celebrar.
5: A banda de Hansi Flick també va parlar Pau Cubarsí, un dels líders d'aquest equip, sobretot a Flaqui a nivell defensiu, sí, i que va reconèixer també en aquest sentit. Pau, què va reconèixer, Pau? Aviam.
9: No, que havia costat, que ens havíem adormit una miqueta i que això no pot passar perquè volem els tres puntos, no?
5: Sí. I que aquests dos errors, deia Cubarsí, que podien costar punts.
10: Un partit que jo crec que el teníem ben encaminat, després per dos errors doncs potser que els podríem haver controlat, doncs s'han posat en el partit, però bueno, jo crec que portem una molt bona dinàmica i han de seguir per millorar. Sabem que en aquests camps doncs, qualsevol error es paga, sabíem que era complicadíssim guanyar aquí, que amb el 3-0 no estava finalitzat el partit, però bueno, després hem pogut calmar una mica el partit, calmar una mica els ànims, que l'afició estava apretant molt, i jo crec que aquell gol de Karim doncs, ens ha anat perfecte.
5: Aquest era Pau Cubarsí fent balanç d'aquests dos errors. També ha escoltat a Hansi Flick d'un Barça que finalment, amb aquest gol maradonià que comentava Sique de Karim Adeyemi, va aconseguir la victòria i continua líder amb 15 punts i 21 gols a favor amb només 5 partits.
9: No podem anar fent el galifardeu per aquests camps de Déu. El Chicharello, coi, ja m'entens, el galifardeu.
3: Sí, sí,
9: el nyèbit, el nyèbit. No el podem nyèbit. Anar fent el nyèbit. Jo li vaig dir, Christensen, no hagas el nyèbit, hòsties.
3: I què va dir Christensen?
6: El Barça fa entrenament de recuperació avui després de la victòria contra el Llevant i ha preparat el partit de dimecres contra el Racing de Santander al Camp Nou, 9:45 de la nit, el dia en què, Santi Ovalle, què tal, com estàs?
11: Bon dia.
6: Es fa oficial i acte de presentació de la renovació de Hamza Abdelkarim.
11: Serà demà a les 5 de la tarda, per tant, després de la roda de premsa de Hansi Flick prèvia al partit contra el Racing. Bàsicament és una renovació per pujar-li la clàusula, passa de 15 milions a 150 i això espanta els clubs que poguessin estar interessats en un golejador perquè el gol es paga.
6: Són les 12:20, escolteu el Que t'hi jugues a Ser Catalunya des de la ciutat esportiva del Barça a l'espera de protagonista quan acabi l'entrenament de Hansi Flick. Flaqui, anem a les notes.
3: Vinga, som-hi.
12: La classe del professor Flaquer. Excel·lent.
0: La fam dels primers minuts. Ahir a Oriols, minut 5 de partit, llarguíssima possessió, amb el Llevant sense pràcticament tocar pilota i 0-1. Dimecres passat davant el Feyenoord, minut 4, 1-0, gol de Rafinha. Més tall, a minut 6, 0-1, gol de Lamine. Davant el Rayo, els 22 minuts ja guanyaves 2-0. A Elx, abans del quart d'hora, ja havies marcat el primer. No hi ha millor símptoma, un equip que sortia a mossegar des de l'inici. Després d'haver guanyat dues lligues, no m'esperava aquesta fam. Mentre duri, serem imparables.
12: Notable.
0: Karim Ademessi. El gol d'ahir em va deixar bocabadat. Jugada messiànica, neymariana, Adeyemi. Si vols dir-li, tenim un suplent amb rendiment de titular, ve a ser l'antítesi de Gordon. Si l'anglès participa i dona joc, l'alemany sembla que no hi sigui, però mentre el primer no marca, ell està platòric de cara a gol. La confiança la demostra atrevint-se fins i tot amb una rematada d'escorpí. Per preu, hauria d'estar a anys llum de Diomandé. Per rendiment, ara mateix Adeyemi és infinitament millor.
12: Satisfactori.
0: Guanyar quan no estàs fi, aprendre guanyant, és un bon negoci, ho avisava Flick a la prèvia. La va clavar, si baixes del 100%, pateixes, dit i fet. Per moments el Llevant et va superar i vas acabar patint després de rebre gols per errades que una millor concentració i tensió haguessin evitat. Veient que ahir no vas estar rodó, els rivals poden pensar que se't pot fer mal. És clar que els mateixos rivals es deuen frustrar veient que el dia que no has estat fi has guanyat i has marcat 4 gols fora de casa.
12: Suspès!
0: Les errades individuals. Primer és Pari Christensen per regalar el primer del Llevant, després Bernal, Massató, Ambruguer en el segon que reps l'atenuant. Tots dos, tant Espar com Bernal, tenen 19 anys, estan en edat d'equivocar-se. Això sí, el rival no cal ajudar-lo a marcar, no cal ajudar-lo a entrar al partit. Ahir es va superar el petit mal tràngol, però aquestes desconnexions poden sortir cares en altres ocasions. Són petits detalls a millorar en un Barça que és molt i molt poderós.
6: De les notes del professor Flaqué a la contracrònica de l'Ovalle.
12: Els campions del món reben un homenatge a Orriols. Els regalen un socarrat. És una rajola típica de la terra amb el seu dorsal. Molt maco. El Barça va fent feina i arriba al penal a Lamin per posar el 3-0. Ell l'ha forçat i ell el tira. Últimament assaja molt les faltes i els penals. Aquesta setmana ha estat habitual que marxi l'últim del camp d'entrenament, em diuen. S'ha quedat tots els dies amb Brian Fariñas practicant pilota aturada. Vol pujar registres i treballa després dels entrenaments per aconseguir-ho. Últims dos partits, un gol de falta i un altre de penal. El partit es complica, però apareix Adeyemi. Quina velocitat! Quin reprís! Em pregunto si és el més ràpid de l'equip. Efectivament, em responen. Té una velocitat punta de 35,5 km/h. És el més ràpid del Barça i el segon de la Lliga, juntament amb Kylian Mbappé.
6: Ai, bueno, quina joia radiofònica la contracrònica del Santi Ovalle, que podeu recuperar, com tots els continguts, a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER, a la pàgina web de l'emissora, sercatalunya.cat, i teniu vídeos i contingut extra a les xarxes socials del Que t'hi jugues.
9: Me gusta el Xemi, eh? Me gusta...
0: Que gusta, eh, Leo?
9: Como está en Barcelona, ah, te lo estás haciendo muy bien, eh? Gambetea casi como si fuera argentino.
11: És més ràpid que Gordon. 33,8 Gordon, 35,5 de Xemi, el més ràpid de l'equip, empatat amb Mbappé, l'únic que el supera a la Lliga, Germán Valera, de l'Elche, 36 km hora.
9: No, no, es que es una locura, parece. Si fuera un restaurante sería La Cabrera.
0: Oh, my God.
9: Un restaurante argentino espectacular, como ya lo saben, que el chef Gastón Ribeira, un argentino de pies a cabeza, trae la mejor carne argentina, oh, de verdad, los mejores asados lo puedes hacer en La Cabrera. Casa de carnes, que ya saben que está en Carré Diputación 239. Carré Diputación 239. Y está en la pasión por la carne, por el fuego, espectacular, espectacular, increíble. Nada, que podés reservar por Google Maps a La Cabrera o llamando al 93-878-3230, La Cabrera, Barcelona. Ah, no, espectacular.
0: 12 i 24.
12: Què t'hi jugues? Presenta... L'actualitat del dia.
0: A l'espera del nostre protagonista a l'estat esportiva, anem endreçant la resta de l'actualitat. Ana Paret, què tal, com estàs?
13: Què tal, bona tarda.
0: Comencem parlant del València, que ha acomiadat a Carlos Corberán.
13: I el màxim responsable esportiu, Ron Gurley. El València és cué, no ha guanyat encara aquesta temporada. Braulio Vázquez assumeix el paper de Gurley i l'entrenador del filial, Òscar Sánchez, dirigirà l'equip de forma interina.
0: Frank Guaitaí, que sona Ernesto Valverde. Veurem què acaba passant. El clàssic femení al Camp Nou ja té data.
13: Serà el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda contra el Madrid. També confirmat que jugarà al Camp Nou el partit de Champions contra l'Arsenal de l'11 de novembre.
0: En ciclisme, Enric Mas es proclama campió de la Vuelta a Espanya.
13: 12 anys després, un ciclista espanyol guanya la Vuelta.
14: Emocionado. Todo lo que es, bueno, hemos vivido ahora con el podium, con el equipo. No sé, ha sido una Vuelta que ahora ya sí que puedo decir que no he tenido ningún imprevisto. Creo que no he tenido ni un pinchazo en toda la Vuelta, así que ha sido un camino muy, muy, muy bonito.
13: Enric Mas, de 31 anys, havia pujat 4 cops al podi, 3 com a segon i 1 com a tercer.
0: En bàsquet, el Barça és campió de la Lliga Catalana.
13: Victòria 96-87 davant el Lleida amb una única nota negativa a la lesió de Darío Brizuela, pendents de comunicat mèdic. Al Mundial Femení, Espanya es va penjar la medalla de bronze. Estats Units, campiona.
0: I en motor, Marc Márquez recupera el lideratge de MotoGP.
13: Després de la seva victòria a San Marino i la cinquena posició de Jorge Martín, amb qui està empatat a punts a la General, en Fórmula 1, Kimi Antonelli guanya el primer Gran Premi d'Espanya al Madrid, i un últim apunt, en tenis, Zverev, campió del US Open.
0: S'ha donat una circumstància brutal d'Zverev, que és que guanya el punt que li dona el títol i no se n'adona. Vaig quedar flipat. No sé què estava pensant, no sé.
4: I per concentració, no?
0: I, o sigui, ho veus com algo positiu?
4: No, jo crec que a mi no m'entra el cap.
2: És massa.
0: Però és que escoltant també la transmissió de la visita, no, és que això és un excés de concentració, estava tan concentrat en el partit que no s'ha adonat que havia guanyat el US Open.
3: No sé, va semblar una
1: no
3: mica...
1: No sé si és concentrat.
3: Una mica estrany.
1: Seria
3: una mica
1: estrany. Un altre adjectiu.
3: Anem a les xarxes, va.
15: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
16: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blah, blah, blah. YouTube, Facebook, whatever.
15: Arroba que t'hi jugues.
3: Avui amb la Laia Pujals. Laia, què tal, com estàs? Ui, no et sentim. Espera, espera.
17: Ara em sentiu? Ara sí. Doncs molt bé, per aquí al xat hi ha molta expectació per aviam qui serà aquesta persona que entrevistem, tot i que han tingut alguna pista.
3: Sí,
17: alguna. Han tingut alguna pista, sí, sí. Però estan molt contents, tot i que també hi ha una mica de dubtes sobre aquest Barça, sobre si ens hem despistat una mica massa, però en general molta alegria i moltes ganes

0: comença a preguntar coses de la ràdio, sobretot que diguin que el que t'hi jugues és un programa de ràdio i que l'escolten, no que el veuen per YouTube, perquè si diuen que el veuen per YouTube, pam, ja no compta l'FM.
1: Tòtils. Tòtils. No sigueu gamarussos, digueu que ens escolteu per la ràdio. Ah,
2: exacte,
1: ja està.
2: El que t'hi jugues amb el Sique Rodríguez i el Lluís Flaquer. El Sique i el Flaqui.
1: Molt bé, eh? Sí, m'agrada. No sigueu gamarussos, eh? Ni talossos, ni barbomecs, ni napbufs. Sobretot, molt important.
3: Al tanto, Rafinha entre línies. Arriba Xavi Espares a la frontal. Xavi Espares, el xut, el gol!
4: Xavi Espar.
3: Ho esteu escoltant bé? Ha marcat Xavi Espar.
4: El enésimo ejemplo de la Masía, de la última apuesta de Hansi Flick.
3: És part d'aquest equip. I això sí, por fun rulli.
4: Espera, espera, que viene el capitán, se queda solo ante Ryan, pincha el balón, supera a Ryan, se queda sin ángulo, pase atrás.
3: Enrere, la vin, la vin, la vin, gol, gol, gol.
4: Vertiginosa, en su versión vertical, en su versión contragolpeadora, en su versión veloz, en su versión letal.
3: Al tanto Rafinha, ahora sí, por dentro de área. Cama derecha, Rafinha, trapicha.
4: Se queda sin ángulo, se la entrega a Lamine, el pase no es bueno, quiere arreglar Lamine, pide mano del jugador, ahora cae al suelo y ahora sí que es penalti.
3: Xiula l'àrbitre, arrenca Lamine, un parell de passes, Lamine, quin golarro! Així es xuta un penal, Lamine, així es xuta un penal, Lamine.
4: Balón para Adeyemi, Adeyemi partiendo desde el perfil izquierdo, autopase largo, va a llegar, vaya quiebro, vaya slalom de Adeyemi.
3: ¡Quina barbaridad, Adeyemi, retalla Adeyemi!
4: Otro quiebro, rompe cintura, remata, pero qué golazo, Adeyemi! Pero qué golazo, Adeyemi!
3: ¡Hola, Adeyemi, el que acabas de fer! ¡Quina burrada de gol, Adeyemi!
4: Pero qué golazo acaba de marcar para acabar con las ilusiones del Levante.
3: El que acaba de hacer Adeyemi es una barbaridad.
4: Espectacular el gol de Karim Adeyemi en el 48 para poner el Levante 2, Barça 4.
2: Ho deia el Bermúdez, quina burrada de Adeyemi, eh?
5: Sí, sí, sí, està complint amb el paper, amb el rol. Crec que a poc començarà a fer soroll de titularitat, crec, però ara per ara, els minuts que l'utilitzen, i a més, em dona la sensació de que reforça aquest paper, que és un jugador que, entrant des de banqueta, em sembla que el context li afavoreix.
6: És un golaç que no poden fer gaires futbolistes, eh? Velocitat, qualitat en la conducció. Hi ha una cosa de Adeyemi que és molt notòria, que és com domina les dues cames, no? Perquè és una conducció amb dreta, amb esquerra, l'altre dia fa el golaç aquell amb cama dreta, i això no és molt habitual que tingui aquesta precisió. Per mi, el que deia el Jofre, per mi encara el veig més recurs que titular, eh? És a dir, per mi Gordon li dona coses més importants al col·lectiu, és a dir, mantenir l'amplitud, les ruptures, complementar Rafinha, tot el que hem parlat, i en canvi Adeyemi em sembla que és un arma superpotent quan vas a favor de marcador o quan has de buscar alguna cosa diferent, no? Crec que el Barça té un recurs que no tenia. I per últim, em sembla que és molt millor jugador jugant a l'esquerra que a la dreta. És a dir, a l'esquerra et dona molta amplitud, molta profunditat, i quan juga a la dreta tendeix a anar-se'n cap a dins, no pren bones decisions. És a dir, Adeyemi em dona la sensació que és aquell jugador que quan té via lliure, quan ha d'anar cap endavant i no ha de pensar massa, és molt bo. Quan ha d'interpretar, allà doncs no pren bones decisions.
7: No, i per aquest motiu, precisament, crec que a dia d'avui és un jugador més revulsiu que no pas un jugador que et pugui generar una estabilitat a l'extrem en un partit doncs, que has d'intentar atacar un bloc baix, que has d'intentar mantenir una possessió. Sí que és cert que són dos perfils que tant Gordon com Adeyemi són dos perfils a l'extrem que tenen les seves semblances però també tenen les seves diferències, i crec que aquest fet fa que l'extrem esquerre aquest any del Barça sigui tan potent, perquè quan el lateral contrari està cansat de defensar Gordon, doncs exacte, entra Adeyemi, que et sorprèn per tots costats, tant per la dreta com per l'esquerra, i que a més té una arribada a l'àrea que entre assistències i gols doncs que està donant molt al Barça.
5: Dit això, Flaqui, molt ràpid, perdó, però sense ganes d'establir un debat.
2: No, estableix un debat, que ens ve de gust, home.
7: Estaria bé.
2: Què seria de Jofre Mateu si no establissis debats?
6: Aquí ell era extrem esquerra, per tant, és qui pot parlar més en propietat.
2: Amb més coneixement de causa.
5: Però no vull encara iniciar...
2: Que
5: la cosa faci molt de xup-xup.
2: Soroll.
5: Crec que Adeyemi està començant a exigir a Gordon que comenci a arriscar una mica més. perquè Gordon dona moltes coses, però no perd una pilota perquè no se'n juga una. I estàs d'extrema esquerra del Barça, tio. O sigui...
7: Ahir el vaig a defensar, perquè crec que des que ha començat la temporada...
0: Ja has encès la taula.
7: Sí, Gordon a mi m'està agradant molt. I sí que és cert que ahir cada vegada que intentava fer un regat o encarar la pilota,

0: se li quedava enrere i bueno, preferia assegurar i jugar una miqueta més fàcil a banda d'arriscar, però et dono la raó que potser Gordon sí que hauria d'arriscar.
1: Li ha de preguntar al Bruno, tu que els has vist i els has seguit més, fa l'efecte que estem veient la de Yemi, les expectatives que ens pot donar, no? I en canvi de Gordon, que sí que ha fet 5 assistències o crec que són 5 aquesta temporada, però que...
2: Sí, jo diria que Adeyemi és un jugador amb un sostre més alt, és a dir, pot fer jugades, no et dic cada setmana com la d'ahir, però és un jugador d'aquesta grandesa que et pot donar accions d'aquest tipus durant l'any unes quantes i et pot decidir partits. Gordon és un jugador molt més estable, que saps que et donarà un set o prop d'un set gairebé sempre, però és que un set al Barça, estic d'acord amb el Jofre, segurament no és suficient. Dit això, jo crec que tant el que deia el Jofre com la Paula, al final em fa la sensació que li entri una a Gordon és molt important. No li ha entrat cap, si li entra una, un dia et fa 2 gols en un partit, començarà a tenir més confiança i començarà a jugar com ha de fer un extrem esquerre, és a dir, amb molta més confiança, jugant serregats, i crec que fins al moment no estem veient encara el seu potencial.
3: No anava tan mal.
4: No, estic d'acord. No. Segurament també el fet de que Adeyemi hagi entrat d'Impact Player, que no és meva,
1: Impact Player.
4: L'ajude
1: jugador revulsiu, jugador d'impacte.
4: Estic d'acord en que probablement Gordon, si per exemple aquest dimecres juga Adeyemi titular, segons com estigui el partit, quan entri Gordon, tant de bo faci aquest gol i comencem a equilibrar. Però jo, o sigui, entenc molt el paper i crec que és molt instrucció de Flick, de dir, tu, aquí, enganxat a l'esquerra, ja tindrem altres solucions. Quan t'arribi, primer no perdre-la després, però hi ha moments on el no perdre-la ha de penalitzar poc, no? Perquè Adeyemi, per exemple, en part unes quantes, però, bueno, pues ahir va fer 2 xuts, un gol, alguna cosa que... El teu
1: claro, deia la Paula, el teu defensa també està més cansat. És més senzill, sí, entre cometes.
4: Sí, d'acord. Li ha vingut bé a Adeyemi que jugui Gordon d'inici, és cert.
2: Sí, jo crec que Gordon, perdona molt ràpid, Àlex, ahir al penal no, és un triple això que em jugaré.
1: M'agrada.
2: Però xiulen penal i estan parlant Rafinha i Lamin, i Gordon, que xuta molt bé els penals, s'apropen a veure si me cae a mi.
0: Si hi ha sort.
2: Que jo porto 0 gols, a veure si...
4: El triple no era teu, el triple era Gordon.
1: El va tirar,
2: ja.
1: I el va fallar.
2: Sí. És bon llançador de penals.
1: Sí, sí.
5: Jo és que Adeyemi el veig més desordenat, eh? És a dir, jo crec que un Barça que està molt enfocat a pressionar molt bé, molt alt, a repetir esforços, jo crec que ara mateix Gordon li encaixa millor que Adeyemi. Estic d'acord que Adeyemi és millor futbolista, és més hàbil, té més regat, però ara mateix jo ho veig així. Dit això, crec que és la posició on pot rotar sense canviar més el nivell, no? I crec que davant del Racing veurem a la Adeyemi de sortida, però veurem més titular a Gordon que a Adeyemi.
1: Doncs veurem, és un dels llocs on Hansi Flick té per triar, i jo crec que quan Gordon marqui el primer s'alliberarà també de certes coses i el veurem segurament atrevir-se una miqueta més.
4: Hauria de tardar gaire.
1: No hauria de...
6: Nosaltres a Madrid també en tenim un impact player.
1: Sí?
6: És un impact player?
1: Sí, però molt impact, sí. Més impact que player.
6: Impacta bastant en les piernes del rival.
1: Sí.
6: Ho va ser molt bé.
1: De seguida reprenem el fil de l'espera del nostre protagonista a l'estat esportiu, per reprenem el fil del partit, però abans un petit parèntesi, perquè ha parlat Lamine Yamal en les darreres hores, s'ha fet una mena de teaser, de tràiler de l'entrevista que li fa Jorge Valdano a Movistar Plus, i ha parlat de la pilota d'or. Variant una miqueta el discurs, no sé jo si a fruit de que veu que Madrid apreta molt per la candidatura de Kylian Mbappé. L'altre dia en roda premsa prèvia a la Champions deia, Lamine, jo no suplicaré per la pilota d'or. Però ahir sí que canvia una miqueta d'estratègia, reconeix la importància i la transcendència que pot tenir Mbappé en aquest premi, però diu Lamine Yamal, a Universo Valdano, que la pilota d'or aquest any se la mereix ell.
7: A quien se lo daría yo es al mejor jugador del mundo.
8: Sí, no,
7: pero... A quien se lo van a dar, eso ya es una conversación muy larga.
8: No, yo te pregunto a ti,
7: entonces,
8: ¿a quién se lo darías tú?
7: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo, y
8: así de claro lo tienes, ¿no?
7: Sí, para mí es muy claro, y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
1: Yo y Mbappé los mejores del mundo, pero que está en pal que guanya de títulos colectivos, me lo merezco yo.
4: Parlant de triples, no?, que parlàvem abans. D'esquenes des del seu propi camp i amb els ulls tancats, ja. Em sembla massa agosarat. Jo
1: no havia vist mai els jugadors verbalitzar tant aquest interès per la pilota d'or. Potser Cristiano en el seu dia. Però, per exemple, Messi no anava pidolant pilotes d'or. No?
4: Però quan ho feia Cristiano quedava lleig, no? Llavors sí. Hem de dir que...
1: No, jo quan ho va fer Mbappé l'altre dia, escolta'm, vaig criticar, doncs ara també em toca dir que grinyola una miqueta el discurs de la Lamine Yamal.
4: Entenent l'autoconfiança que s'alimenta a ell i que crec que forma part de la seva personalitat, ell no tenir pèls a la llengua, que s'agraeix, però això és una cosa, i l'altra és un punt d'humilitat que l'hem trobat a faltar.
0: Sí, però jo també penso que s'ha volgut tirar ell una miqueta de protecció en el sentit de, ostres, si Mbappé diu que el pilotador he de ser jo, doncs jo, dintre d'aquesta tesitura, en comptes d'escollir-lo a ell, doncs m'escolleixo a mi, de dir, bueno, entre aquestes dues opcions, evidentment, abans d'ell, doncs vull anar jo, llavors ho expresso.
4: Però sí, no que creus cert... que te l'havia posat votant en paper, perquè ell diu això, llavors tu dius, no, jo aquí no entro.
0: Sí, però ell per la personalitat, doncs cau en això, sí. Saps? I...
3: Ara preguntarem quan van gravar aquesta entrevista, sí, una informació important,
1: sí, sí.
3: Perquè Mbappé ja va parlar i Lamine Yamal va respondre l'endemà, i aquella resposta jo crec que tots vam coincidir en dir que era molt més intel·ligent i elegant,
1: sí.
3: I si sorprèn de Lamine Yamal, tot i que òbviament segurament ho pensa, vaja, segur que ho pensa i ell la vol guanyar, però és una entrevista, diguem-ne, reposada, on tu penses el missatge que vol llançar. Per tant, no és una declaració espontània
1: no.
3: Surt, sinó que dius el que vols dir, i jo no he escoltat mai a Messi dient que és el millor jugador del món, perquè no li cal, ja ho diuen els altres, i crec que Lamine hauria de buscar més aquest camí. Estic amb tu, Flaqui, quan ho diu Mbappé ens emprenyem, a Lamine li hem de tocar el crostó, no cal aquesta declaració.
9: Però jo crec que Lamine és més
2: ho hauríem d'anar acceptant, em sembla a mi, eh?
9: Lamine és més Neymar, Mbappé, Cristiano que Messi.
1: Sí, però l'altre dia no ho va ser. Però l'altre dia no ho va ser, L'altre dia no ho va ser.
9: L'altre dia no ho va ser, que si jo li preguntem en directe al que t'hi jugues i diu que tengo muchas opciones de ganarlo.
1: Sí, però no diu me lo merezco yo, lo tengo que ganar yo. Entonces,
3: somos dos mejores del mundo, Mbappé y yo.
1: Diguéssim que es desmarca una miqueta
3: d'aquesta... Harry Kane també pot ser considerat el millor del món, per exemple.
9: Bueno, però no ha guanyat res.
10: Jo estic amb
9: el... No ha guanyat el Mundial. A qui li donen? A qui ha guanyat el Mundial o a qui ha fet millor?
4: Però aquest és un debat.
1: Una cosa és qui pareix...
3: Si tu pots opinar que Lamine Yamal és el millor del món, jo ho penso, però una altra cosa és que ho digui el propi jugador.
0: És que ens hagi agradat, no
3: Messi no ho ha dit mai a la vida.
1: Són dos debats diferents, Santi. Són dos debats diferents.
3: Segur que Messi no pensa que és el millor del món.
9: Que Lamine no és Messi. Si voleu a Messi, ja us avanço com a notícia,
4: que
9: Lamine no és Messi. És molt més negre. Us ho avanço com a notícia, ara que portem 4 anys amb Lamine.
1: Aquí hi ha una cosa...
4: Gràcies, Santi, t'agrada o no?
1: El debat és que dimarts, va ser dimarts la roda de premsa, Lamine pren una posició i amb aquesta entrevista en pren una diferent.
9: Aquesta posició te l'imagines tu?
1: No,
9: perquè és la mateixa roda de premsa.
1: És el mateix discurs el de Lamine amb Valdano que el de Lamine a la roda de premsa?
9: Que la roda de premsa...
1: Igual m'estic
9: tornant de boig. Que la roda de premsa diu... A veure, que la roda de premsa diu que Dembélé no el fica entre els tres millors perquè és amic de Kylian i que ell li ha guanyat totes les vegades a França.
4: I aquesta li compro. Aquesta li compro.
9: O sigui, ho pensa de debò.
4: Aquesta li compro. És a dir, que digui això està bé, però
9: no
4: que digui que som ell i jo els dos millors, és que no cal ni que sigui Messi, igual no posis cap exemple, queda lleig, és igual, no cal comparar-ho ningú, és lleig.
9: Això, bueno,
1: dit va, això,
9: si
1: la pilota d'or està entre Lamine i Mbappé, és que em sembla que no hi ha partit. Si tu mires els requisits de la pilota d'or, a nivell de talent, no hi hauria d'haver partit, a nivell de talent poden estar els dos, si vols, en partit, jo crec que Lamine és superior, però entenc que Mbappé té el seu talent, evidentment no es faltaria, a nivell de títols col·lectius no hi ha color, i a més Lamine, la Lliga li guanya Mbappé, i a França l'elimina Lamine, tot i que no sigui Lamine en prime, i a nivell fins i tot de valors... Coi, Mbappé quan guanya Paraguai se'n va davant del porter a restregar-li la victòria. Mbappé, mentre els seus companys estan jugant-se les garrofes a la Lliga encara, se'n va a un iot a passar unes vacances. No sé, no em sembla un jugador gaire exemplar aquesta temporada, sincerament. Però vaja.
0: No, però a vegades els criteris...
1: No, ja ho sé.
10: L'entrevista, Flaqui, l'entrevista amb Valdano està gravada del divendres passat.
1: Divendres passat. Doncs aleshores... aleshores encara entenc menys que tu, sabent que has verbalitzat aquesta frase, vulguis prendre aquesta distància el dimarts a la sala de premsa, no ho sé.
4: Vaja, pot ser recapacitat.
11: I en caso d'empate, se vota el mejor padre.
10: Aquí guanyes tu, segur, guanya la mina.
11: Aquí gano jo, però garraso.
3: I pot ser que a la roda de premsa que ofereix després de la d'Mbappé estigui més assessorat, o almenys hagi parlat més amb els de comunicació del Barça, i a la de divendres amb Valdano sigui més els de comunicació de Mendes?
5: Jo estic convençut que és així.
0: Pot ser que sí.
5: Però... Digues, digues.
10: Jo també, és que crec que jo estic bastant d'acord amb Santi, és que vull dir, jo crec que ja fa uns anys que coneixem tots a Lamin i no farà discurs que feia Messi, és a dir, Lamin és molt més Neymar en aquest sentit.
1: Però Nil, jo no li demano que sigui Messi. Sí, el que passa, sí, a mi el que em sorprèn que és que dimarts pren una posició i el Valdano divendres passat, en aquest cas, n'ha pres una altra que a mi no, tot i que la Vall digués són les mateixes, jo les veig distants.
10: És l'únic que Brunyola. A partir d'aquí,
1: si Lamin Yamal vol verbalitzar que ell és el millor del món i que es mereix la pilota d'or, escolti, és el camí que prendrà ell, ja analitzarem. Jo no li demano a Lamin que faci de Messi. Messi va prendre un camí i d'altres prenen un altre. Escolta,
3: sí, té raó, Elobay, amb una cosa, que per valorar el sentit global del missatge de Lamin Yamal haurem d'esperar a veure Universo Valdano sencer, perquè a vegades quan treus un clip descontextualitzat llança una imatge que no és. És a dir, si tu agafes la roda de premsa que vam veure i que tots coincidim en posar com a exemple de missatge que vol llançar Lamin Yamal, contraposat al d'Mbappé, si tu agafes un clip d'aquella roda de premsa també pots interpretar que és un xulo, però si la veus general dius no, està de broma, com, no transmet aquella xuleria d'Mbappé i tal. Amb Universo Valdano igual pot passar el mateix, perquè el que hem vist ara o escoltat és simplement un avanç.
1: El dimarts hi ha un moment, ho diu Marcos López ara, va verbalitzar no voy a suplicar nada. Això ho diu Lamin Yamal dimarts, no? És una frase literal. No voy a suplicar nada. No voy a suplicar nada. Doncs jo crec que Valdano sí que suplica alguna cosa.
9: No suplica, diu que ell creu que el mereix.
1: Bueno, però això és el mateix que fa Mbappé. És el mateix que fa Mbappé i quan ho fa Mbappé diem que suplica. Però està. Però que jo no critico que Lamin ho digui.
4: Però podem criticar Lamin també.
1: No, jo critico aquest canvi de discurs.
4: A mi em sembla que un jugador, sigui qui sigui, que digui això, a mi em sembla lleig. Si ho fa Lamin, si ho fa Mbappé, si ho fa aquí Neymar o si ho fa Cristiano. M'és igual, em sembla lleig.
9: Aquesta súplica té un to també de dir, oye, vosotros sabréis, yo no suplico, yo no voy a venir aquí. Té un to de xuleria també. O sigui, el que tu consideres que és una resposta positiva, humil, etc., té un to de xuleria
10: Realment.
9: De vosaltres sabreu, vosotros sois los que decís, vosotros sabréis.
10: I a mi no em preocupa el
9: que
10: dieu.
9: Si votais o no votais. Té un to de xuleria també. Sí. És a dir, Lamin, i jo no ho dic com a crítica, em sembla positiu, a mi m'encanta Lamin a nivell mediàtic. M'agrada molt Lamin
1: a mi també.
9: I una de les coses que més m'agrada de Lamin Yamal a nivell mediàtic és aquest punt de sobradesa, de xuleria, de desafiament que té. És una de les coses que més m'agrada. Vosaltres aquí sou els puritans catalans que
1: veniu no t'equivoquis.
9: Si us plau, no sigui vostè Messi. No. Si us plau, no digui una paraula més alta que l'altra.
1: No.
9: Ho va dir perfectament. L'Evole, acabo que m'està quedant molt bé.
4: Perquè si ho estigués dient un del Madrid, estaries dient una altra cosa. No te vayas a dir de los somos puritanos i tu ets un màquina.
9: El Flaquín va dir ahir el contrari. Però acabo. L'Evole ho va dir perfectament el que t'hi jugues abans de la final del Mundial. Lamin és aquest tipus de català desacomplexat. Perfecte, que ja si, va bé anar si, adoptant però aquesta si, actitud de la vida.
1: Però que insisteixo que aquest és un debat. No, l'altre, on jo no he posat el focus avui, és que m'ha sorprès que passi del no vull suplicar nada a me merezco yo el Balón d'Oro. Ja està, és aquest trànsit el que m'engrinyola i el que jo no acabo de comprar. Després, m'encanta la mina de la sala premsa, m'encanta la Lamin Yamal desacomplexat, m'encanta la Lamin Yamal que tingui aquesta confiança i la verbalitzi com la verbalitza.
9: No t'encanta tant.
1: Sí, que
9: no, perquè l'estàs criticant.
1: No, que em grinyola aquest
9: canvi. Si t'encantés no el criticaries. Jo les coses que m'encanten no les
1: critico. Ovalle té una virtut que a mi em posa molt nerviós. I ara que comparteixo viatges amb ell, és horrorós. És a dir, 3 hores i mitja en cotxe d'anada i sort que la tornada va dormir una miqueta, el Santi, perquè és que és horrorós.
4: Et tergiversa
1: els debats i els porta allà on vol per tenir raó ell.
4: Sí.
6: En aquest sentit és el millor en l'oceu.
3: Els oients ja van situant a tots els integrants del que t'hi jugues. El més malparit és el Flaqui.
1: Sí, ja sé.
3: El més manipulador és el Ovalle. El més fiestero és el Nil Solà. I a partir d'aquí anirem afegint les etiquetes pertinents a tots.
1: Sí. Hem de buscar una per tu, també.
3: Exacte. Ja, ja, ja,
4: repartit per tots i tu,
1: i saltes al director. Va, més de Lamin Yamal en aquesta entrevista amb Jorge Valdano. Diu que no pateixin si guanya tot, que ell té moltes coses per fer encara al món del futbol.
7: Han habido grandes estrellas en el futbol, jugadores históricos como Leo, como Cristiano, como Diego, que yo no lo he podido ver. Pero yo creo que nunca tan pronto se había ganado tanto. Está el caso de Pelé, que sí, que había ganado mucho, pero recientemente no. Entonces la gente, yo creo que tiene su pensamiento que porque haya ganado, a lo mejor en algún momento me relajo. Y yo sé que tengo mil cosas que hacer para quedarme en la historia del fútbol.
1: Doncs Lamin Yamal, aquest to... de confiança màxima, no?
4: De català desacomplexat.
1: De català desacomplexat.
5: Aquesta està bé.
1: Autèntic enemic dels puritans com vosaltres.
0: Sí, sí. De ganes de menjar-se el món.
5: Sí, jo crec que aquesta està bé i crec que tots li comprem el punt desacomplexat, però tornat a l'altre debat, a veure, Lamine Yamal també és jove i ha de polir certes coses i ha de millorar. I jo crec que el discurs aquest de la pilota d'or, jo crec que no és elegant. Jo crec que el Sigue ha dit la paraula i és elegant. Això no vol dir que no, que aquest punt generacional no el faci ser el millor del món. Segurament és el millor del món per pensar com pensa, no? Però algunes coses les pots exterioritzar i altres no. Però vaja, res a dir. És a dir, Lamine Yamal, segurament l'hem de comprar amb el pack, no? Si l'hem de comprar amb el pack, doncs el comprem.
1: I un darrer extracte de Lamine Yamal parlant del Mundial que va fer.
7: Después de ganar el Mundial no estaba contento. Yo creo que lo de la lesión es verdad, pero no tiene nada que ver, porque sé que en otro momento llega a repetirse el Mundial y hubiera estado a un nivel igual si vengo de lesión. Yo creo que aunque hice muchas cosas que la gente no vio, que por ejemplo, yo creo que para el entrenador es algo increíble tener un jugador que arrastra a tres jugadores, es algo increíble, pero no estaba contento por mí, porque sé que otro jugador con mi rendimiento hubiera hecho un gran Mundial, pero para mí yo podía haber hecho más. Entonces sí que ayuda al equipo, pero creo que tengo mucha ganas de que llegue el siguiente.
1: Sí que és veritat, que es va quedar amb les ganes de ser més protagonista del Mundial. Tot i així, Lamine, estem veient una versió ara de Lamine prou interessant, pel Barça.
5: Molt bona.
0: Jo crec que ha volgut també tapar una mica el mal gust, el mal sabor de boca, no?, que va tenir en el Mundial, perquè realment sí que és cert que estem acostumats a veure un Lamine extraordinari, estratosfèric, i al Mundial no se li va acabar de veure còmode, però ha començat la temporada a un nivell altíssim i crec que ell també li reforça molt.
5: Jo el veig finíssim, físicament el veig molt elèctric, rebent cada vegada més cap a dins, no? I per tant implicant-se més. I jo crec que té una cosa, després en parlarem, no?
1: Però sí, després farem una del masterclass sobre l'impacte de la Lamine, eh? Impact player.
5: Jo crec que té entre cella i cella, impact player, sumar els seus registres golejadors o anar-los pujant, no? Perquè havia estat una cosa, una demanda que la gent li feia. Jo no sóc tan partidari d'això, jo crec que a Lamine se li han de demanar jugades d'impacte, que és gol o assistència, a mi em val, però ell té molt clar que vol fer callar aquestes crítiques i vol pujar en gols.
4: I hi ha una cosa que ell ha comentat a l'entrevista també, que diu, bueno, és veritat que hi ha la lesió, però no vull que serveixi d'excusa, però en aquest cas jo crec que sí, ho vaig tenir una lesió que el pare, sí. I que crec que ara comença a trobar el seu to òptim, no? Perquè has tingut el Mundial que no t'ho dona per la continuïtat, per la calor als viatges. A mi m'ha donat la sensació l'últim dia del Camp Nou que ja vam veure un Lamine diferent.
1: Sí, un Lamine més amb un repertori diferent, eh? Té una sèrie de regats, de rematades fins i tot, que no l'havíem vist. Escolta'm, sí que és dia de ressaca de Barça, per tant entenc que hi haurà 1-1, no, Bermúdez?
3: Òbviament, com tots els dies després de partit. Avui serà especial llevar-se?
6: Sí, de quan t'estàs llevant.
3: Aixecar-te de dormir?
6: Sí, sí, de coses que passen quan...
2: Levante, llevar-se.
1: Ah, érem per aquí.
3: No, ho heu pillat. 10 minuts i arribem a la una del migdia, on saludarem el protagonista d'avui, el Que t'hi jugues, que ja està per aquí. Aprofitarem per gravar-li un vídeo per xarxes socials, perquè va amb regal, com totes les entrevistes que fem al programa. Sí. Per tant, que els oients estiguin atents, no només a l'antena de la ràdio, sinó també al món digital.
1: Vinga, va.
12: 1-1. 1-1 del Bermúdez.
6: Especial llevar-se.
3: Joan Garcia.
6: Esmorzar amb presses. Va demanar l'hora força vegades i se'n va menjar un parell que el van enganxar amb calçotets.
3: Eric Garcia.
6: Maquillar-se. Es va posar mascareta i vinga, aquí no ha passat absolutament res.
3: Covarsí.
6: Gratar-se el cul. L'utilitzem a diari. Tremendo infravalorat. Ens dona un plaer increïble i quan el tenim sabem que serà un bon dia.
3: Gerard Martín.
6: La primera pixada. Es va veure esquitxat per totes bandes, va veure la groga, es va sentir una mica abrumat i a la segona part ja el marrón se'l va menjar un altre.
3: Xavi Espas.
6: Fer un cafè. Energia, força i ganes al davant, però alguna cagada al darrere.
3: Rodri.
6: Entrar a Barcelona amb cotxe. A vegades el trànsit és lent, però l'important és no posar-se nerviós i mantenir la paciència dels companys.
3: Pedri.
6: Halitosi. Ell és la veu de l'equip, però el veig poc fresc.
3: No. Fermín.
6: Obrir la finestra. Sempre porta llum. És qui més ajuda a despertar-se i qui més hi veu per tot arreu.
3: Lamine Yamal.
6: Preparar un tàper. Va molt bé perquè quan menges ho fas per partida doble i a sobre et reivindiques davant dels companys de feina.
3: Gordon.
6: Taca de bava. Igual li hagués anat bé per regar el camp, perquè s'entrebancava amb la pilota.
3: Rafinha.
6: Quiqui Matiner. Ahir no la va ficar, però no passa res. Senyal que el pròxim dia es llevarà amb ganes.
3: Dels suplents. Christensen.
6: Allargar l'alarma. Es pensava que seria un dia plàcid, però el problema és que es va dormir.
3: Olmo.
6: Pentinar-se. Només funciona si la gespa està en bon estat.
3: Bernal.
6: Llevar-se a mitjanit. Mires l'hora, t'estresses, tot va més lent, no t'enteres massa del que està passant i l'objectiu principal és adormir un altre cop al partit sense més ensurts.
4: Adeyemi.
6: Trempera matinera. No saps massa bé d'on surt, però de sobte mires i te l'ha fotut com un tronc de palmera.
4: Joao Cancelo.
6: La dutxa. Va aconseguir frenar la pudor que feia el partit i a sobre va fer una bona correguda.
4: I acabem amb Hansi Flick.
6: Llevar-se amb el peu esquerre. Encara que les coses vagin bé, el van veure de mal humor, cosa que en el seu cas a vegades és habitual.
4: 12:53, des de la ciutat esportiva del Barça. En un moment saludem a un jugador, un dels capitans de la plantilla. Recordo que l'U-Perú, avui especial llevar-se del Llevant 2 Barça 4, el podeu recuperar en breu a les xarxes socials del Que t'hi jugues, també a l'aplicació per a telèfons mòbils, descarregar-les gratuït i allà teniu tots els continguts del programa, i a la pàgina web de l'emissora sercatalunya.cat. Flaqui, tanques la primera hora i així aprofitem per rebre, sí, com Déu mana, el nostre protagonista d'avui.
1: I obrirem la
4: que
1: segona.
4: Que ja corria per aquí i anava rient quan escoltava l'U-Perú del Bermúdez.
1: Bona senyal, i... bona senyal, bona senyal. I així obrim la segona hora com Déu mana amb un convidat d'excepció. Recordem que demà, que avui torna a haver-hi Lliga, i demà ja hi ha Lliga. L'Espanyol juga a les 7 de la tarda davant del Rayo Vallecano, a domicili, i el Madrid visita 9:45 de la nit a l'Elx. Després ho ampliarem, més coses que ha dit, però avui ha parlat José Mourinho. Ha acabat la roda de premsa i quan s'acomiadava, doncs ha dit això.
13: Gracias. Ninguna pregunta sobre los penaltis? No.
1: Ah. S'ho fa a sobre.
4: Por favor, ha estat a punt de dir, sisplau, no podeu dir alguna cosa.
1: Arribarà un dia que es farà ell la pregunta.
4: Sí, sí, arribarà amb una nota de dir, ara que em dius això, que ningú li ha preguntat, eh?
1: Ara que em preguntes per, no sé, per l'Elx, anem a parlar de penals.
4: Bueno, però a mi em sembla que, bueno, ja ho coneixem i ara la cosa està suau, però sí, ja s'està generant el cultiu aquest, que a mi em sembla que...
1: Sí, tu ets dels que fa temps que dius que a Madrid les coses...
4: Bulliran. Jo diria que sí, no auguro... Hi ha un punt de voluntat, però no auguro bon final. Em sembla que no.
0: No, sí, i també en l'últim partit, no, contra el Rayo, ens reafirmem que va guanyar el Madrid, però realment no es veu una identitat de joc, no es veu un ordre, no es veu un equip compacte, i evidentment això doncs fa que comenci a bullir tot el del voltant i que algun dia doncs que acabi d'esclatar d'alguna manera.
5: I jo ja ho vaig dir la setmana passada, jo crec que això és mèrit del Barça de Flick, és a dir, aquest inici fulgurant d'aquest Barça està posant nerviós a Madrid, o està posant una miqueta més nerviós, no? I Mourinho entre ells, que ja estan anant a la versió Flaky que tu fa setmanes que ens avises, no? Que cada cop el veurem més reivindicatiu,
0: el negatiu. El focus no és ell.
5: No, el que passa que compta amb aquesta setmana, perquè és una setmana molt important. Si el Barça té la sort, l'encert, de fer tots els punts, recordem que hi ha un derbi madrileny i que aquí un dels dos pot quedar ja molt lluny, per les alçades que estem.
1: Bueno, és millor que sigui el Madrid, no?
5: Sí, tant.
1: No veig l'Atlético... Fa patir més l'Atlético que el Madrid, a cara a la Lliga?
4: No em fa patir més, però te diria que no em fa patir més un que l'altre, perquè no em fa patir cap dels dos.
1: De debò?
4: De veritat. És que,
1: tan sí. Optimista, si veus la...
4: Ei, responsablement...
1: Ah, això, però
5: si no vaig errat, Flaqui, crec que és... si és el cas del Madrid, jo crec que és millor que vagi quedant endarrerit el Madrid, però si és el cas del Madrid i es posés a 6, i d'aquí 3-4 setmanes em sembla que hi ha un clàssic. Per tant, compte, que ens podem plantar a octubre...
1: M'estàs engrescant, Del Mas, m'estàs encenent. Però de debò, no, jo crec que en aquesta lliga s'haurà de suar,
4: Bueno, sí, no dic que sigui un regal, però...
1: Ara, jo deia a les notes, m'agrada aquesta fam amb la que... O sigui, a vegades anaves a un partit a les 4 de la tarda, a camps d'aquests secs, amb calor... Hòstia, costava, i ara veus un Barça que... Ui, ahir, el primer gol és un rondo gegant fins al 0-1,
0: I el segon gol és espectacular, també. O sigui, des de Joan García, com filtra una passada per dintre, i és que amb una sortida de pilota increïble, és un gol que dona goig, no?, de veure, també.
4: Però també és veritat que abans l'Àlex ho ha dit, i no em sembla que sigui preocupant, però en aquest vertigen de Flick, a mi m'aniria bé... practicar control, perquè sí, arribarà un dia que el necessitarem, sí. I em sembla que l'equip, quan no el té, perquè viu molt de la velocitat i de l'energia, jo apostaria per practicar-ho.
5: Sí, sí, de fet ho va demanar Flick, no?, la roda de premsa. Jo crec que ha d'aprendre a controlar, perquè aquest Barça o va al màxim o no és el Barça. Per tant, hi ha d'haver-hi moments on vagi al màxim, però hi ha d'haver-hi moments on descansi en pilota, quan està amb el marcador a favor. Ha de practicar això i és el seu... gran punt de millora. Dit això, estem davant d'una versió excel·lent.
1: Heu estat bé, no estripant gaire ara del Barça, perquè us està escoltant.
4: Clar, clar, ja, no
1: està, ja, ja, ja us he vist que anàveu aquí. No,
4: la línia defensiva al carril dret està especialment bé.
1: Mira quina pista ens ha donat aquí. Va, fem una pausa i de seguida, al tornar del butlletí, saludem a un campió del món, capità del Barça, a la sintonia del Què t'hi jugues. No us ho perdeu. Fins ara.
12: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
14: Ser Catalunya, Barcelona.
15: El món ha canviat i els serveis de manteniment de les calderes Saunier Duval també. Neix Mi Saunier Duval Connect. Gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, ens podem anticipar les incidències i solucionar-les a distància. Fins i tot abans que us n'adoneu. Informeu-vos a connectivitat.saunierduval.es.
16: Les primeres vegades no s'obliden ni en 50 anys.
17: Hem de dir que tant la Unió Deportiva Les Palmes com el Futbol Club Barcelona es troben ja a sobre la gespa de l'estadi.
16: Amb un Barça a Les Palmes va començar tot.
18: Amb un Barça Racing la història continua.
16: El Què t'hi jugues Barça de Ser Catalunya i la TDT de Catalunya Ràdio presenten 50 anys de futbol en català.
18: Dimecres 16 de setembre a partir de les 8 del vespre, emissió conjunta per celebrar mig segle de transmissions en català a la ràdio.
19: És a dir, el partit és com una pel·lícula de 90 minuts i tu l'expliques.
16: Un homenatge al llegat del mestre Puyal, pioner i arquitecte de les narracions esportives en la nostra llengua.
18: Sí que Rodríguez i Ricard Torquemada lideraran una transmissió que també serà històrica.
16: Què t'hi jugues Barça a Ser Catalunya.
18: 50 anys de futbol en català.
20: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
21: Posa't a caminar. Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.

0: Sí, és un dels capitans. La cançó és catalana, ja queden pocs candidats. I sí, és Eric García, com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Que de seguida has reconegut el so de La Màscara del Zorro.
1: Sí, és que és una de les meves pel·lícules preferides, a part, així que...
0: Ah, sí?
1: Sí. De petit sempre la veia i se'm va quedar.
0: I et sents una mica així, ara que portes una altra vegada La Màscara?
1: Sí, una mica Zorro, Batman, una barreja dels dos.
0: Fas bon aspecte, per això. No se't nota que tinguis el tabic nasal trencat.
1: No, aquesta vegada ha sigut a una altra zona, però bueno, trencat està igual.
0: Si te'l toco et fa mal?
1: Una mica.
0: No ho faré, doncs. Fins quan la portaràs, La Màscara?
1: M'han recomanat 2 mesos portar-la.
0: I si les coses van bé en aquests 2 mesos, te la deixaràs fins a final de temporada?
1: No ho crec. L'any passat ja m'ho deien, però al final me la vaig acabar traient. I aquest any, ostres, jo crec que no... Encara que vagi molt bé, igual me l'hauré de treure.
0: És la mateixa màscara, que l'any
1: passat? Sí, la mateixa.
0: I és difícil jugar amb màscara? És a dir, es nota? Et molesta molt o no?
1: Bueno, podria dir que ja m'he acostumat. O sigui, en menys de 6-7 mesos ja l'he portat 2 vegades seguides, així que... A veure, òbviament no és el mateix jugar amb màscara que sense, però estic acostumat ja.
0: Avui estem amb Eric García, des de la ciutat esportiva del Barça. Estigueu atents perquè ve amb regal, ha firmat una samarreta que serà per algun dels oients del Que t'hi jugues. Aquí amb el Santi Ovalle, amb el Nil Solà, també amb l'Albert Bermúdez, per parlar de l'actualitat, de l'última victòria, que és la d'ahir al camp del Llevant, del futur immediat, que és el proper partit de Lliga contra el Racing de Santander dimecres, amb aquest especial que farem conjuntament amb Catalunya Ràdio des de les 8 de la tarda al Camp Nou, la TDT i el Que t'hi jugues Barça, per celebrar els 50 anys de les transmissions en català que Joaquim Maria Puyal va fer al 76 a Ràdio Barcelona, va començar a fer a Ràdio Barcelona i després a Catalunya Ràdio, i per parlar també de la teva trajectòria, que és espectacular. Si fa 2 anys et diuen que series titular al Barça i campió del món amb la selecció espanyola, què hauries dit?
1: Bueno, era l'objectiu, era el somni. Estava clar que per llavors era complicat d'imaginar, tornant de la sessió del Girona, però bé, jo no estava convençut, sabia que si treballava bé i aprofitava l'oportunitat, doncs per què no arribar en el moment en què estic ara.
0: Fins a quin punt és important Hansi Flick?
1: Bueno, molt important. El primer any sí que és veritat que al principi no estava entrant gaire, però ell sempre em donava molta confiança, parlava amb mi als entrenaments, i després el dia del Benfica Champions jo crec que va ser una mica el que va canviar tot, no? Que vaig entrar, vaig marcar, després van haver de començar a haver alguna lesió i em va tocar entrar, i des de llavors doncs que m'ha donat una confiança increïble.
0: És que en aquests 2 anys amb Hansi Flick has passat de semblar que no servies per a cap lloc al Barça a demostrar que pots jugar a qualsevol posició.
1: Sí, la veritat que ni jo m'ho hagués imaginat que hagués pogut jugar a tantes posicions, però bueno, el mèrit crec que ell m'ho ha fet veure, no? M'ho va fer veure que ho podia fer, i al final doncs així ha sigut.
0: Perquè heu fet broma si algun dia et toca jugar de porter o de davanter centre o no?
1: Alguna vegada li he dit que em podia posar davanter, però de moment encara no. Bueno, algun pa ha sigut.
0: Perquè heu fet broma si algun dia et toca jugar de porter o de davanter centre o no?
1: Alguna vegada li he dit que em podia posar davanter, però de moment encara no. Bueno, algun palà.
0: Perquè és molt diferent jugar de central, de mig centre, ara ja t'has establert com a titular al lateral dret.
1: El central lateral sí que és veritat que és més o menys semblant. Sí que físicament doncs t'exigeix una mica més, però bueno, l'any del Girona quasi tot l'any vaig jugar allà. I mig centre sí que sempre he dit que és una posició una mica més complicada, no? Perquè al final jugant a darrere veig que el joc de cara, i de mig centre a vegades es complica una mica.
0: Ara demostres que entens molt el joc, perquè si et posen a una posició i rendeixes vol dir que l'entens, no?
1: Sí, al final crec que el més important en aquests casos primer de tot és l'actitud, la predisposició, les ganes d'ajudar l'equip, i després òbviament que per sort amb els companys que tinc al meu costat tot és més fàcil.
2: T'agrada més jugar de lateral o de central?
1: Jo sempre he jugat de central, però sí que és veritat que arrel de l'any de Girona em vaig sentir molt còmode allà, i crec que és una posició en la que, bueno, puc aportar coses diferents, i la veritat que m'agrada molt.
3: I en aquest sentit, perquè la temporada passada encara havia jugat també de central, de pivot, de lateral, com es produeix? Perquè ara ja no és una cosa circumstancial, és un fet de sempre, no? De que pràcticament és lateral dret titular del Barça. Com passa això? No sé si tens una conversa amb el míster per reubicar-te directament i que ja siguis fix en aquella posició.
1: Sí, vaig tenir una conversa amb el míster. Ell em va dir doncs que aquest any doncs creia que igual em veuria més de lateral dret. òbviament que després hi ha partits que per qualsevol cosa igual he de canviar de posició, però bueno, jo li vaig dir que també estava content de jugar en aquesta posició.
0: Ell ha fet referència alguna vegada a Philipp Lahm com un lateral, un prototipus de lateral que li agrada. Tu t'hi sents reflectit?
1: Bueno, és Xavi Espart, no, aquest?
0: Sí, però diguem-ne que tu vas primer i després va Xavi Espart. És que Xavi Espart recorda una mica, no? A tu, que també et posis el migcampista, però pots jugar de lateral dret, esquerra. És una mica com jugadors que enteneu la manera de jugar i que podeu estar a diferents posicions.
1: Sí, a més, crec que amb l'estil de joc que tenim, que els laterals, jo sí que és veritat que a vegades, moltes vegades, fas línia 3 i el Xavi doncs, es posa per dintre, va per fora, sí que pot tenir aquesta similitud amb Philipp Lahm. Ja que li ha dit a ell, Philipp Lahm, no li treu el mèrit.
0: Ah, vale, i tu qui vols ser?
1: Jo, Eric García.
0: L'exemple de la seva jerarquia al Barça, més enllà de que ja és titular al lateral dret, és que els companys t'han votat com un dels capitans. Tu que has estat capità a totes les categories inferiors quan vas estar a la Masia, què sents ara poder ser un dels capitans del primer equip?
1: Un privilegi, al final, com t'has dit, des de ben petit ho he sigut a les categories inferiors i al final crec que és una cosa que em surt d'una manera natural, intentar ajudar els meus companys tant dintre com a fora del camp i al final doncs, que hagi sigut votat pels meus companys doncs és un privilegi molt gran.
0: Perquè la votació com és? És en secret, a mà alçada? Com funcionen aquestes coses?
1: No, ens donen un paper i hem de posar allà els vots, bueno, els jugadors que volem que siguin els capitans.
0: Que són 5 els que, o 3 els que voteu?
1: Bueno, el míster va escollir els dos primers i llavors nosaltres vam votar el tercer, el quart i el cinquè.
0: I hi ha algú que foti alguna broma? Que quan després obren els papers surti, jo que sé, Michael Jackson o Mike Jagger?
1: Que, a veure, que jo sàpiga, els vots els veu Carlos Naval, així que la pregunta li haurem de fer ell, però bueno, m'ho podria creure, eh?
0: Perquè qui és el més bromista de l'actual vestidor?
1: D'un Chesney ho podria imaginar perfectament.
0: Chesney, eh? El que es transmet i es veu des de fora és el que també transmet a dintre.
1: Totalment.
0: Sí? Sí. És important també gent així, no, el vestidor?
1: Sí, amb l'experiència que ell té amb tots els clubs que ha estat, és una referència i al final crec que aporta aquest bon ambient al vestuari que és molt necessari.
2: Ha canviat molt el vestidor després de tenir 8 campions del món. Una vegada el Xavi Hernández va dir, un cop ets campió del món, ets campió d'Europa amb la selecció, després surts a jugar i et creus que ets millor que aquests grans futbolistes internacionals que han sortit, o sigui, que tens al davant, jo què sé, un Musiala, un aquest tipus de jugador. Quan ets campió, creus que ets millor i això t'ajuda a rendir al camp. Estàs d'acord o no?
1: Sí que és veritat que ho tens present, el que has fet, i que molts pocs jugadors poden dir que són campions del món, però jo crec que al final sí que el millor d'autoconfiança pot ajudar amb algú, però crec que al final quan entres al camp, a no ser que et diguis algun piqué tonto i vagis presumint d'aquest campió del món, l'altre crec que és lo normal.
4: Poseu-me a mi de créditos, que ja vaig confiar en ell el primer.
0: Ho sabem, Xavi.
4: El que posa el Rafinha a l'esquerra, el que posa el Condé també a la dreta, el que porta l'Eric... No ho dic més que res per anar recordant coses, per anar recordant cosetes.
0: És un maqui, l'Eric.
4: És un titan. Manigote, genio, figura... Un crac, hombre, un crac. Hombre, ara ho estic fent també en holandès. Bon mastodon. Home,
0: quin mastodon. Sí, ha dit bon mastodon. Jofre, que m'ha dit el Flaqui que volies fer-hi una pregunta a l'Eric García.
5: Sí, Eric, perquè estava...
6: A veure, es posa els auriculars.
5: Sí, ara, Eric, sí. Vale. Estàveu parlant dels teus diferents possibles papers, no? Del teu rol lateral, central i pivot. I ara mateix hi ha uns quants jugadors a l'equip que poden fer aquests diferents papers, no? Laterals, centrals i inclús alguna posició al mig. Ho practiqueu molt? És a dir, durant els entrenaments dona, és veritat que la competició no sé quant temps dona, però dona perquè tu hi hagi dies que juguis amb un central, amb un altre, què sé jo, Christensen canviant-se en Pau. Això, els entrenaments, Flick utilitza els entrenaments per practicar diferents posicions centrals, laterals?
1: Alguna vegada els entrenos sí que... Quan tenim setmanes llargues el míster aprofita i prova diferents situacions, però la majoria de coses que fem és a vídeo, que al final juguen cada 3-4 dies, sí que el míster aprofita per fer vídeo, també vídeo individual, i allà és on més ho veiem.
6: Eric, tens la impressió com la que tenim a fora de que aquest any pinten molt bé les coses per fer realitat aquest gran objectiu que s'ha marcat públicament, ho ha fet Hansi Flick, d'intentar guanyar la Champions?
1: Bé, crec que crec que és l'objectiu de tots. Portem 2 anys que crec que hem estat a prop, a detalls de sèrie. Crec que tenim una plantilla molt completa, com ha dit el Jofre, amb jugadors de molt nivell a moltes posicions, que aporten molta competència, i això sempre crec que és molt important, i sense deixar de banda, òbviament, que la Lliga també ha de ser un objectiu molt important.
0: L'any passat, Hansi Flick, en roda de premsa, a principi de temporada, va llançar diversos tocs d'atenció a la plantilla, i en canvi aquest any, a cada roda de premsa, destaca la qualitat dels entrenaments. Ho percebeu vosaltres també, que aquest any esteu més posats?
1: La veritat que la qualitat de l'entreno són bèstia, o sigui, tenim jugadors increïbles. Ara que ha arribat, per exemple, Gabriel Jesús, jo ja l'havia tingut al City, havia entrenat amb ell, però és una bèstia increïble. L'Anthony, el Karim, tots que han arribat, òbviament el Rodri, no he de dir res, però crec que aquest any doncs hem començat molt bé, possiblement a diferència de l'any passat, no, que ens va costar una mica més al principi. Òbviament, com sabem, és només l'inici de temporada, però crec que bé, que si seguim amb aquesta dinàmica tenim coses a millorar com sempre, però crec que anem a un bon ritme.
0: Flick està més a sobre vostre o no?
1: Bé, aquest any està més exigent. Crec que hem canviat també coses dintre la manera de funcionar, la manera doncs, que treballem al gimnàs, després quan sortim al camp. Crec que en aquest sentit sí que està més exigent.
3: Jo, hi ha un tema que està molt de moda, no?, en aquestes setmanes, que és la pilota d'or. Clar, tu comparteixes vestidor amb 8 campions del món, amb Lamine, es parla molt d'Mbappé. Eric García, a títol personal, qui creu que es mereix aquesta pilota d'or?
1: Per mi, el podi ja hauria de ser culer. Òbviament, per mi crec que el que hauria de guanyar és, sense cap dubte, Lamine. Després que Pedri i que Rafinha no hi siguin, crec que és algú que és increïble, però bueno, al final aquestes votacions ja sabem com van. Molt content perquè el Q estigui allà, crec que s'ho mereix molt. El Dani podria haver estat també, el Fermín crec que també va fer un any i també podria estar allà. Així que, bueno, són coses que s'han d'entendre, però bueno, jo crec que el Lamine és el que hauria de guanyar.
0: T'acabes de passar el joc, perquè t'ha preguntat pel guanyador de la pilota d'oro i tu ja has dit directament que el podi ha de ser culer, els 3 haurien de ser del Barça.
1: Correcte.
2: Fes-lo.
7: Carai, jo un dels 3?
0: Sí, com Barça i tu.
7: He de ser un dels 3, jo. Sí, que guai,
5: 3 puntos.
7: Anda, que no molaria allà.
0: Ha agradat, eh?
7: Allà, and the winner is... La minya mal, no? Però jo estar al costat, seria guapíssim. Seria guapíssim, jo dient-li, Ted, bro, fer-li un punyito, seria guapíssim, tio. Punyito. Que xulo.
6: T'atreveixes a fer el podi, Eric, o no?
1: Bueno, per mi seria Lamine i Pedri i Rafa les posicions les que ells vulguin.
6: Pedri i Rafa, eh?
0: Que us facin homenatges a tots els camps de la Lliga Espanyola? És a dir, aficionats rivals? Com, o sigui, és bèstia, eh?
1: Sí, crec que està molt bé, òbviament ho agraïm molt, que abans que comenci els partits ens puguin agrair el que vam fer amb la selecció, i que després, una vegada comenci el partit, doncs ja t'estiguin dient de tot.
0: És un gran contrast, no? Al final és el futbol, no? És el que passa, el món del futbol és així.
2: Et demanen molt pel carrer la Champions, l'afició. Notes que hi ha certa...
1: Sí, jo crec que, com hem dit, no crec que és l'objectiu nostre, i crec que una mica el de tota la gent de Barcelona, o la gent, l'aficionat del Barça, no? Portem 2 anys els que portem guanyant les lligues, que ja doncs portàvem uns anys que ens estava sent complicat, i ara que estem en aquest punt, doncs crec que estem en el punt de dir, ostres, amb la Champions ha de ser l'objectiu també.
0: El que passa és que va ser Guardiola qui deia que fiar un projecte a la Champions acaba destruint el projecte, i està molt bé perquè sou molt honestos al reconèixer obertament que és l'objectiu, que és el somni i tal, però que al final debatem molt sobre el que li va faltar a l'equip la temporada passada o l'anterior per guanyar la Champions, i hi ha factors que l'any passat el Barça podia haver guanyat la Champions perfectament, i l'anterior també.
1: Sí, al final, una vegada arribes a aquestes eliminatòries, hi ha decisions que et poden sortir de cara, altres vegades que et sortien creu, i al final són els detalls el que marquen la diferència, no? No crec que per això ens hagi de distreure que, òbviament, la Champions és un objectiu, al igual que és guanyar la Lliga i tots els títols, perquè al final estar al Barça és la nostra obligació.
8: Preparant-la... I jugar contra mi també, és un tema.
0: Sí, bueno.
8: Gràcies.
0: De nada, Xolo. Deia que repassant el teu currículum per a l'entrevista, la tenim molt presents els títols amb el Barça, òbviament el Mundial amb Espanya, però és que tu has guanyat títols amb les categories inferiors de la selecció, sub-17, sub-19, tens la Premier, tens la Copa Anglesa, tens la FA Cup... on guardes tant, perquè tindràs rèpliques dels trofeus, no, sí. On ho guardes tot això? Deus tenir una habitació gegant.
1: Tinc una sala que allà guardo els trofeus, sí.
0: N'hi ha algun que et fa especial il·lusió, més enllà del Mundial, òbviament?
1: Bueno, òbviament el Mundial, i jo diria que tant la Lliga l'Espanyola com la Premier també, crec que la Premier és molt bonica.
0: Saps que Déu-n'hi-do, la vitrina que tens?
1: Sí, no està gens malament.
0: Del Mundial tens rèplica del trofeu o només la medalla?
1: Sí, ens van donar una petita rèplica. Bueno, no és tan petita, però és una bona rèplica.
0: Com és?
1: Així, més o menys. D'aquí a aquí, més o menys.
0: És gran?
1: Sí, és gran.
0: Sí, ara heu pogut veure el live del que t'hi jugues, sí, com sí. Ha assenyalat més o menys el tamany de la Copa del Món.
1: Sí, més o menys, una mica menys, i no pesa tant, però sí.
0: Estem amb Eric García, un dels capitans del Barça, que manté el dorsal de la temporada passada, el 24, tot i que amb Espanya has portat el 4 que havia quedat lliure. Per què no has agafat el 4?
1: Bé, al final vaig pensar que el Ronald marxava cedit un any, que després de l'any, doncs, si tot va bé, tornarà, i crec que és el seu dorsal, i per respecte a ell, doncs, no li vull.
7: Claro, es una excedencia lo que me agarre yo. Técnicamente sigo siendo jugador de Barcelona, o sea que yo agradezco mucho tu detalle, de verdad.
1: De nada.
0: Estronxa amb les imitacions del Bermúdez.
7: ¿Viste mi pase contra el Atlético? ¿Viste mi pase?
0: Un pase de Ronaldinho, ¿eh?
1: Espectacular. Espectacular.
0: Increíble, ¿eh?
7: Estoy a mi nivel.
5: Buen centro, sábado también.
1: Sí.
6: Jofre, per favor, Jofre.
3: És
6: el nostre Grinch,
9: Jofre Mateu. T'estàs criticant a la Min per dir que mereix la pilota dels entrenaments.
2: Us va dir el Ronald Araujo que la intenció és tornar, aleshores?
1: No he parlat amb ell directament sobre això, però entenc que al final, quan marxes cedit, doncs al final de temporada tornes aquí, clar.
0: Manteniu molt contacte amb els que han marxat, perquè tu ets molt amic de Ferran Torres.
1: Sí,
0: ahir va tornar a marcar.
1: Sí. Just avui hem parlat amb ell i bé, està content i amb moltes ganes de que arribi el partit a París.
0: O sigui, us aneu picant.
1: Sí, una miqueta.
0: Això està bé, no?
1: Sí.
0: Això és la salsa del futbol.
1: Exacte, al final... Som amics, però bueno, tenim ganes de
0: trobar-nos. Perquè tu ets de veure molt futbol, o no?
1: Sí, molt de futbol.
0: Sí? El partit del Barça, per exemple, el veus repetit després, o com l'analitzes?
1: Bueno, al final tinc les meves accions que tinc al partit, i sí, me les torno a veure després repetides, sí, les meves accions.
0: I avui, per exemple, heu fet vídeo per analitzar el Llevant Barça? O...
1: No, demà, el dia abans de partit, sempre.
0: Ah, el dia abans. Mm. I Flick és dels que destaque lo dolent, o primer destaque lo bo per reforçar l'autoestima, o com va això?
1: No, normalment posa les coses positives. Sí que al principi igual t'ensenya un parell d'imatges de coses, però bueno, com que la mitja part també ja ens ensenya imatges de la primera part i allà ho veiem, doncs moltes ja les veiem repetides, i aquí el vídeo ens ensenya un parell de coses del rival contra el que juguem i algunes accions del partit anterior.
0: La lectura d'ahir quina és? Perquè vau tornar a guanyar, l'inici és espectacular, però hi va haver un moment on es va patir, o es va prepatir, és a dir, patir per no patir.
1: Sí, jo crec que al final va ser més algú nostre que no altra cosa. Al final són dos gols, dues jugades que nosaltres sabem que es poden evitar, i ja està. Crec que el més important ahir era guanyar.
0: Dius que veus molt futbol. El Madrid el va seguint com a principal rival a la Lliga, o no?
1: Sí, he vist algun partit aquest any, sí.
0: Què et sembla?
1: Bé, jo crec que tenen molt de perill a dalt. Qualsevol, el dia de l'Inter, doncs al principi crec que l'Inter va començar tenint molt la pilota, i amb dues accions, dos errors, et foten dos gols. Però vull dir que al final crec que el Madrid amb això és molt perillós.
6: En Mourinho posa més al Madrid, o no? Engresca més.
1: A veure, jugar contra el Madrid sempre engresca, al final. Però estigui, ara estigui, però bueno, ara òbviament que li dona un toc especial.
0: Tenies 9 anys quan Mourinho va... És que clar, està bèstia, tio. Flaqui tenia 9 anys quan Mourinho estava al Madrid a la primera etapa.
6: Sí que ens fem grans, tio.
0: Tu recordes aquella etapa perquè estaves al futbol base del Barça, clar, vas entrar amb 7.
1: Sí, algú sí que recordo,
0: Però ha canviat la història.
1: Ha canviat molt, sí.
0: Ha canviat molt. Ara tancarem l'entrevista. Reies molt amb els personatges, aviam si aquest també et fa gràcia, però em deies, Flaqui, per el xat del que t'hi jugues, que l'Àlex Delmas també li va fer una pregunta.
6: Sí, aquí a la taula hi ha alguna pregunta per l'Eric, també.
10: Sí, hola, Eric.
1: Hola.
10: Enhorabona per el Mundial i per tot plegat. Jo et volia preguntar dues cosetes molt, molt ràpides. La temporada passada va jugar en 5 posicions, en aquesta està jugant, com bé has dit, de lateral dret, però esteu funcionant diferent per banda esquerra, no? Esteu jugant més amb un extrem, que és el que fa l'amplitud. Això t'afecta tu al costat contrari, i després, jugant de lateral, futbolísticament, què ha de tenir en compte un lateral quan just per davant té el millor futbolista del món?
1: Bueno, el tema del lateral esquerre sí que nosaltres sempre intentem fer sortida de 3 amb el lateral dret, doncs, una mica més curt, i així el lateral esquerre pot tirar, o sigui que sempre ho hem intentat fer així. D'aquesta manera tampoc canvia molt. Sí que és veritat que l'any passat, com que el Rafa jugava d'extrem esquerre, normalment teníem el lateral que era el que donava la profunditat i el Rafa estava per dintre, i aquest any doncs podem anar canviant. I després tenir el Lamine al davant, doncs bueno, intentar donar-li la pilota, no molestar, i veure si alguna vegada li fan el 2-1, doncs intentar ajudar-lo, doncs, picar, no emportar amb algun rival.
0: Són la 1:25, esteu escoltant el Que t'hi jugues a Ser Catalunya, des de la ciutat esportiva del Barça, amb Eric García. Estigueu atents a les xarxes socials del programa, perquè ens ha firmat una samarreta i la Núria li ha fet un test, perquè es fan molt virals, saps?
1: Sí.
0: T'ha agradat el test que t'ha fet? Que t'ha agradat,
1: sí,
0: o no?
1: Està bé, sí?
0: El publicarem a les xarxes socials, i relacionat amb el test farem el concurs per a que pugueu aconseguir aquesta samarreta del Barça signada per Eric García. És guapa la samarreta d'aquest any, eh?
1: Sí, és molt xula. I la d'ahir també, la que vam jugar ahir.
6: La verda blava aquesta.
1: Està molt bé.
7: Turquesa. Molt a favor. Es veuen Turquesa. Molt bé els dorsals, també. Que és una cosa important.
6: S'agraeix.
5: El narrador molt guai.
6: Sí, sí, pels narradors està molt bé. Paula, crec que li volies
7: traslladar. No, sí.
6: La Paula crec que li volia traslladar també alguna pregunta a l'Eric, sí que.
11: Sí, hola.
0: Us interessa el que diu, que voleu preguntar?
6: Home, clar, que tenim algú que parla bé, se'ls aprofita.
11: Bona tarda, Eric, i enhorabona, primer de tot. Res, simplement preguntar-te per les noves incorporacions, com has vist aquesta entrada, no, dels nous fitxatges, i quina creus que ha sigut la clau perquè, per exemple, jugadors com Gordon, Adeyemi, es trobin tan còmodes al camp?
1: Bé, tots són jugadors que venen ja de competir a un nivell molt alt, que, com has dit, no, l'Anthony i el Karim són extrems que ens donen algo igual diferent al que ja teníem, algo que potser ens podia faltar, no? Sobretot el Karim i que va molt bé a l'espai, que sempre demana la pilota a l'espai, i és algo que ens va molt bé. Després el Gabriel a dalt, doncs, ens pot ajudar moltíssim, perquè crec que és un jugador que sorprendrà molt. Després, òbviament, el Rodri al mig del camp tampoc fa el que digui res d'ell, perquè tots ja el coneixem molt bé.
0: Crec que és interessant escoltar Eric García, perquè transmet, no, allò que ja veiem des de fora, que són una mica els valors i la imatge d'aquest Barça parit amb molta gent de casa, i que sobretot destaca per la seva intel·ligència futbolística. Tancarem l'entrevista, suposo que tu deus imaginar, perquè he vist que reies molt amb les imitacions, amb una carta que t'ha dedicat un dels nostres personatges.
7: Sí, he dedicado una carta con la música de carta. Querido Eric García, esta es una carta de mí para ti. He visto que te han vuelto a romper la nariz, pobre. Ya te pasaré el teléfono de mi cirujano estético, porque si no te va a quedar el tabique como un amigo mío de Cristiano, que conocemos. Entonces también vas a necesitar un cirujano cuando te rompa la cintura 40 veces en el Camp Nou. Te voy a regatear, te voy a mandar para segunda. ¡Tah! Porque soy muy bueno yo, madre mía, voy a

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
1: Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech, elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
2: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.

0: que acceptem, no? Mitjentro. Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Què t'hi jugues?
2: Amb... Sí que... Clacky!
3: Vasco seria Celaierdia.
4: Millor Celaierdia que pivot.
0: Imagina't.
2: Entesos de papers...

0: 1:33, escolteu el que t'hi jugues a Ser Catalunya fins a les 2 del migdia. Flaqui, jo crec que hem d'agrair primer que el Barça obri l'aixeta i els oients puguin escoltar a jugadors, perquè això els apropa a la gent, i segona, que tinguem futbolistes que es nota que són de casa, que han crescut al Barça, amb un Erasmus que va fer Eric a Manchester, a Anglaterra, perquè entenen la idiosincràsia del club, entenen la mentalitat del país, i entenen també, per què no dir-ho, com són els programes de ràdio, en aquest cas el nostre, perquè heu pogut escoltar, i els que heu vist el live al que t'hi jugues observar, com Eric García es tronxava amb cada imitació del Bermúdez.
1: Escolta, i vaig dir jo que l'havíem de fitxar. Jo vaig dir que havíem de pagar 10 milions per portar l'Eric García.
0: Víctor Font volia avançar el fitxatge d'Eric García. El que passa és que Joan Laporta el va aconseguir gratis.
1: Sí, però bé, això són tonteries. L'haguéssim aconseguit abans, igual haguéssim pujat a la Champions.
0: I la serenitat que transmet al camp també se li detecta a la roda de premsa, amb un discurs que és clar, vull dir, no una paraula més alta que l'altra, però es mulla,
2: Sí, diguéssim que quan l'escoltes té connexió amb l'Eric jugador, no? Que és aquest jugador que és intel·ligent i que entén les coses i que sap transmetre-les. Doncs em sembla que també amb el micròfon s'ha mostrat tal i com esperàvem, els que potser no el coneixien, sobretot els oients, doncs l'Eric que t'esperes.
0: I fixeu-vos que ha dit que efectivament Hansi Flick està més a sobre dels jugadors,
2: Està molt exigent aquest any, molt exigent.
0: Més exigent. Que està molt exigent, i que han canviat rutines, lo del gimnàs, com surten al camp a entrenar.
3: Però fet que l'altre dia, per ser la roda de premsa, ho va repetir en diverses ocasions a la prèvia del partit, va dir que necessitava que s'acabés ja el procés d'aquest gimnàs i que estaven canviant coses.
4: S'ha de guanyar la Champions. A Flick li queda guanyar la Champions, inaugurar el Camp Nou, i quan ho aconsegueixi, marxa. Per tant,
3: marxarà o es quedarà a viure aquí?
4: Jo esperaria 2 anys més, que es quedi una estona també, si ja la guanyem d'aquí 5 anys.
2: I va dir que volia anar al Camp Nou acabat, no?
4: Sí, sí,
5: però vull dir,
4: l'objectiu és...
2: Igual per això...
0: Et poses una pressió a sobre tremenda, posant-te com a objectiu guanyar la Champions.
4: Ja la tens cada any.
1: Farem la coberta i jo l'aniré desfent a la nit, com l'Helena de Troia.
0: Era que no marxi cap aquest moment.
2: Jofre, Àlex, Paula, amb què us quedeu del que heu escoltat d'Eric?
6: Doncs amb aquesta sensació de solidaritat, no? Se'l veu còmode, se'l veu... Eric ha tingut un recorregut aquí no fàcil, no? Més enllà d'haver marxat i tornar, quan va tornar no era un futbolista que semblava que tenia un rendiment com per convèncer, i gràcies a la seva feina, crec que Michel a Girona li va fer també un creixement, però ara mateix és líder i amb un grandíssim rendiment. L'any passat probablement va ser dels jugadors de la temporada, i això fa que ara mateix a mi em sembla una gran notícia per l'equip i pel club que tinguis un futbolista de casa català que parli així, que tingui aquest pes.
5: Sí, jo amb la naturalitat, és a dir, el veig molt alegre. Fixeu-vos que sempre tenia espai per una broma, per una rialla, naturalitzant molt les coses, i això crec que a primer nivell és bàsic, no? És a dir, tot és molt important, però no ha de ser tan important com perquè et pugui fer estar amb excés de pressió. No m'estranya que sigui un referent al vestidor, i a veure, no només és un jugadorat, sinó que també amb el missatge crec que arriba molt.
7: Sí, que crec que al final el fet que ell hagi estat tants anys al Barça i que a dia d'avui pugui capitanejar l'equip fa que tot el que vingui per darrere tingui una credibilitat molt alta, no? I que els objectius que tenen fixats ja no ve només per l'ambició, sinó per l'estima que té cap al club i per aquest solidarisme que pot tenir amb els seus companys.
2: Eric García ens ha dit que la Champions és l'objectiu, que el podi de la pilota d'or hauria de ser del Barça, amb Lamine guanyant-la i Pedri i Rafinha, que curiosament no estan entre els 30, entre els altres dos, segon i tercer i segon, o el que vulgueu. Ha dit moltes coses, però m'ha quedat l'atenció sí que el Jofre s'ha quedat amb una reflexió que ha fet de Gabriel Jesús,
6: sí,
2: que ha dit que està com una bèstia.
6: Sí, i ell ja el té més referenciat. A mi em sembla que Gabriel Jesús, que ha vingut així sense fer massa soroll i amb certs dubtes de com respondrà, jo diria que si tenim una mica de sort, perquè em sembla que seria una gran notícia, si tenim una mica de sort serà un futbolista que tindrà bastants minuts, i que ara mateix ens imaginem tots a Gordon Adeyemi a mirar l'esquerra. Jo crec que Rafinha tornarà a jugar a l'esquerra si Gabriel Jesús té el rendiment que pot tenir a dalt.
0: A Gabriel Jesús, Jofre l'ha destacat 2 vegades, sí, en 2 moments diferents de l'entrevista.
6: Sí,
0: ha destacat la seva qualitat i la imatge que transmet als entrenaments.
6: I les dues

0: estonetes que ha tingut està... No, però les dues estonetes
1: que estan... Hi ha molts partits per tothom.
2: Que es quedi, que va a dos gols per partit.
3: Totalment. Però sabem el que li va passar l'any passat a Rafinha, també. Vull dir que hi ha d'haver una alternativa per si li passa alguna cosa a Rafinha.
1: Per cert, Eric García també ha confirmat la notícia que ens va explicar el Nil Solal que t'hi jugues, que ha mantingut el dorsal i no ha volgut agafar el número 4 per respecte a Ronald Araujo, que això diu molt d'ella també, perquè el 4 és un dorsal icònic i és el que porta a la selecció espanyola amb la que ha guanyat el Mundial, i ha preferit mantenir el seu dorsal, el 24, abans que agafar el de Ronald Araujo per respecte a Araujo.
4: És que el dignifica molt com a company, vull dir, és un gest que forma part de l'Eric i és un gest de capità i de bon company.
5: Le quiero, la verdad que nos llevamos muy bien y sí, pegué un centro de mierda, ¿qué pasa?
3: Que per ser una altra cosa que no hem dit és de que ha deixat molt clar també les ganes que hi ha de jugar contra el Paris Saint-Germain.
1: Sí, que es piquen amb Ferran Torres.
3: I que de veritat que li va tornar a marcar, però
0: mare, que
3: és un partit que hi ha moltes ganes. Jo em quedo, jo mirant les xarxes socials de Ferran, és que les xarxes no els hem mai de fer cas, però Araujo
1: sempre diu el mateix, però les mires.
3: Però busqueu comentaris de jugadors del Barça en els posts de Ferran Torres i compareu-los amb altres com el de Ronald Araujo o altres casos. No n'hi ha.
1: Què vols dir?
3: Que amb la sortida tinc la sensació que no ha agradat molt el vestidor. És fàcil de veure.
1: Però què vols dir? Que a Ferran Torres no li comenten,
3: no li
1: comenten, i a Araujo sí?
3: A Araujo hi ha altres jugadors que han marxat, sí. És una sensació meva.
1: O sigui, tu mires les xarxes, diguem-ne, com a...
0: Analista.
1: I investigació periodística.
3: Jo si un amic meu, Santi Ovalle, se'n va o se'n va a algun lloc...
1: A veure què dius, que t'està mirant.
3: No, mira, posaré el tipus.
2: L'Albert no para de comentar l'acord.
6: Pots dir que vull.
3: Santi Ovalle l'altre dia fa un post anunciant que passa a ser el carrusel i tots els seus amics li comenten. Clar, aquesta és una realitat. Li passa el mateix. Si tu...
5: A mi me comentan todo, sí.
3: Això no és una broma,
1: Però ja ha explicat que parla amb Ferran Torres. De fet,
3: són molt amics.
1: Enviant missatges, intercanviant missatges aquestes últimes hores, i que a més es piquen pel Barça-PSG, PSG-Barça de Champions.
3: Sí, i ja serà un partit interessant aquest, jo crec.
5: I hasta Flick me escribió en hebreo.
0: Sí,
1: suposo que la Núria penjarà el vídeo a xarxes de la carta de Vinícius a Eric García, però heu escoltat a la ràdio els seus riures, perquè es percebien clarament, però si podeu veure el vídeo, és que s'estava tronxant, és que s'estava partint el cul de riure.
5: Porque soy muy bueno yo, madre mía. Muy bueno, muy bueno.
0: Pero en rey de tú,
1: se
5: va a romper la cintura y va a necesitar otra operación y otro que le coloque la cintura, una máscara en la cintura.
7: Ai, senyor. En fi, doncs, Eric García, protagonista en aquest Què t'hi jugues, ens ha trasbalsat una miqueta els orells, però ha valgut molt la pena escoltar en profunditat i durant molts i molts minuts a Eric García, que ha estat còmode en el programa. Per això la del Masterclass, Àlex, la deixem per la setmana que ve.
3: I tant.
7: No caduca, la MIN no caduca.
3: No, mai,
7: la MIN
3: mai
7: no caduca.
1: Fins al 28 de setembre es pot votar la pilota d'or. Un mes després ja es coneixerà el guanyador.
8: A mi, hijo. Pero vamos a conocer a mi hijo, me vais a conocer de verdad, y me vais a conocer con el primer balón de oro de todos.
1: Te vas a quejar de Eric García, que ha dicho claramente que lo merece tu hijo.
8: El primer balón de oro lo voy a freír.
6: Jo crec que és important, amb la pilota d'or, el moviment que ha fet.
1: Escolta, Young Dolph, que li agrada al nostre Hasso.
6: A ver si vas este año.
8: Ponlo fue fondo, Young Dolph.
6: A ver si vas.
0: No caldria que vayas, es igual, desde la tele ya puedes
8: saber. Perquè tengo que hacer el visor.
6: Jo crec que és important veure el viratge que ha fet també el Barça a nivell de pilota d'or, perquè hi havia setmanes a les quals el Barça no es pronunciava, té un altre candidat potencial, que és Rodri, i ara, des de la presidència, que s'ha pronunciat, fins a l'entrenador, passant pel vestidor, que hem de veure l'Eric, hi ha un moviment de club, també, per recolzar Lamine Yamal, i crec que això també és una mica perquè, primer, perquè Lamine ho vol i li fa especial il·lusió, i després per no segregar el vot, no?, i que pugui anar un altre futbolista com Mbappé.
1: En fi, podeu recuperar en breu l'entrevista a Eric García a la pàgina web de la cadena SER, a l'aplicació per a telèfons mòbils. Tindreu vídeos també amb extractes interessants a les xarxes socials, i demà penjarem el test que li ha fet la Núria a Eric García amb el Nil Solà. I a partir d'aquest test, que també podreu escoltar al programa de ràdio, al Què t'hi jugues, farem un concurs per regalar una samarreta del Barça firmada per Eric García. Una samarreta del Barça d'aquesta temporada, la primera equipació, que ara el Nil Solà ensenya el live del programa.

0: Oita-la.
1: Firmada per Eric García. Per tant, estigueu atents a les xarxes socials del Que t'hi jugues a partir de demà al matí, també al programa de ràdio, òbviament, a partir de demà a les 12, perquè a partir del test que publicarem a Eric García, regalarem aquesta samarreta que estem ensenyant, primera equipació del Barça d'aquesta temporada, firmada per Eric García. És la 1:43.
2: Que xula, eh? Ostres, ara, pobre nano, que li han hagut de reconstruir la cara, eh? Sortiria més de com li han posat una mascareta, que és com fotre un andàmio de sobre. Ara, per construir, ja ho sabeu, els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria, jardineria, ja ho sabeu. És que ja ho sabeu. MCAT.cat, MCAT Group, són els millors en lo seu i amb els preus més competitius. Aneu a MCAT.cat, que ja ho veureu, que, escolta, són els millors en construcció.
1: Clar, qui la veu aguanta...
0: Però la deixarem descansar, no? La deixarem descansar.
1: Sí, bàsicament perquè aquesta tarda tenim show, tu i jo.
0: Sí, sí, sí.
1: Ja hem explicat abans que el Flac i jo anem al Tot Costa, amb el Jordi Costa i la Sònia Gelmà, crec que no, perquè està de vacances.
0: Ah.
1: I demà, al Que t'hi jugues, vindrà el Jordi Costa amb el Bernat Soler, que d'alguna manera torna a casa, perquè va estar a la cadena SER, a SER Catalunya, a Ràdio Barcelona.
0: Sí, també fent
1: és en el marc d'aquesta setmana especial on vivim els 50 anys de la primera transmissió en català després de la dictadura que va fer Joaquim Maria Pujal a Ràdio Barcelona i va continuar a Catalunya Ràdio. Per això avui el Flac i jo anem al Tot Costa. Demà el Jordi Costa amb el Bernat Soler venen al Que t'hi jugues i dimecres, a la prèvia del Barça Racing de Santander, la farem conjunta des del Camp Nou a partir de les 8 de la tarda. I estigueu atents perquè us implicarem també a vosaltres. Demà us ho expliquem tot. La prèvia a partir de les 8 des del Camp Nou, el partit és a les 21:30, per tant serà macroprograma amb moltes sorpreses a l'antena de la ràdio.
0: Doncs ja ho sabeu, no us ho perdeu. Moltes cites per commemorar aquest 50è aniversari. Sí, que descansar la veu.
1: Dona-li records a l'Anton Meana i digues-li que diumenge vinent em té disponible pel canalla si ho necessita.
0: Ara el saludarem a l'Anton. Gràcies a tots, gràcies a l'Eric García, gràcies al Santi Vall i l'Insolà, al Bermu, a la Núria i a tots els que heu estat allà.
3: Sempre al teu servei, Lluís.
2: Sempre. Lluís, apa. Llondro.
0: No us queixareu. Mana Flaqui, podeu marxar un quart d'hora abans. Vinga.
4: No, i el puritanisme... Si ja
5: va, calla, va. Vaya ser, vaya.
0: Vinga,
5: ja.
0: No t'ho dic, vaya. O dormir, va.
4: Puritanisme de Manu Bardó.
3: Fa cara cansat aquesta setmana.
0: Sí, no sé què li ha passat. Àlex Del Mas, Paula López, Jofre, gràcies per estar al Que t'hi jugues.
6: Molt bona setmana.
3: Un plaer.
7: Moltes gràcies.
0: Un minut passa de 3:45 a 2. Que t'hi jugues.
6: Cuando tú le dices bien y usted qué tal, te responde con un ok, con la mano, ¿eh? Un ok. Tenía pues ganas de lanzarte un guiño,
8: Le preguntaremos lo que toque el día que toque y él habrá días que lo reciba bien y que lo reciba mal. Ya conocemos cómo es Mourinho.
9: ¿Estás bien? ¿Tu familia bien?
8: Sí. ¿Y la suya?
9: Todos bien, todos correctos.
8: Me alegro mucho.
10: Que t'hi jugues.
0: Final del Que t'hi jugues. Avui José Mourinho ha fet roda de premsa perquè demà el Madrid juga contra l'Elx. I Mourinho ha fet roda de premsa, però ha verbalitzat que potser ja no li agrada tant això de comparèixer davant dels mitjans de comunicació.
11: É como afronto yo, 6 ruedas de prensa en una semana. En todos los otros países me permitían ahorrar una, me permitían, por ejemplo, no estar aquí hoy o no estar mañana después del partido. Pero 6 ruedas de prensa en una semana, yo estoy cansado de vosotros, vosotros estáis cansados de mí, yo digo siempre la misma cosa, vosotros ya no tenéis más preguntas para hacerme, pero aquí estamos porque es nuestro trabajo, el mío y el vuestro, y aquí estamos 6 en una semana.
0: Anton Meana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
12: ¿Qué tal? Muy bien, buen día, Flaqui.
0: Això de veure 6 vegades a Mourinho a la premsa, doncs el cansa.
12: Bueno, yo creo que fue una parte del negocio, de la industria del fútbol, y que Mourinho es el portavoz del Madrid, que tiene un departamento de comunicación que delega toda la responsabilidad en el entrenador. Le pasaba a Ancelotti, le pasaba a Xabi Alonso, le pasaba a Arbeloa, esto no cambia, y es Mourinho el que tiene que hablar de todos los temas cada 3 días.
0: Sí, sí, en la seva época va delegar en Caranca, doncs que delegui ara en Sami Khedira, no? El segon, doncs que surt.
12: Sí, correcto.
0: El Madrid juga demà, alguna novetat també, Anna, intentar doncs seguir l'estela del Barça, que li està marcant les coses complicades, a una setmana en què, recordem, acaba el cap de setmana amb el derbi madrileny.
12: Sí, es verdad que mañana hay que ir a Elche, un partido, no voy a decir complicado, porque el Barça arrasó en Elche, no es un equipo de los potentes de la liga, pero cualquiera te complica la vida en una mala tarde, pero la mente está puesta en lo del domingo en el Metropolitano, sobre todo saber qué va a hacer Mourinho en el centro del campo. Si va a repetir otra vez lo mismo de los últimos años, es decir, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Güler, Vinicius y Mbappé. Es una posibilidad bastante real que no juegue Bernardo Silva de inicio el partido del domingo y repita, como digo, el centro del campo de la pasada temporada, en una semana en la que el Madrid sabe que lo del año pasado en el Metropolitano marcó el año, el Madrid perdió allí goleado y marcó el futuro de Xabi Alonso y esperan que no se repita. El otro día el Madrid hizo una buena primera parte y luego en la segunda se desinfló. El equipo necesita a Arda Güler y, como digo, mañana con Güler y 10 más a buscar el triunfo en el campo del Elche.
0: Demà un plet molt plegat. Anton Meana, gràcies.
12: Un abrazo.
0: 1:49, Bruno Alemany del futbol internacional. Ja hem parlat abans de Ferran amb l'Eric García. Ha tornat a marcar, el PSG va guanyar per la mínima, però va guanyar. I sobretot ens quedem amb el que va passar a Manchester.
7: Sí, moltíssima polèmica en aquesta victòria del Manchester City al derbi de Manchester per 0-1. Un gol de Haaland que segurament ve de fora de joc. De fet, ho han reconegut els àrbitres a Anglaterra i, a més, una expulsió de Foden a la primera part. Crec que no van encertar ni una els àrbitres, però deixa el Manchester City igualat amb l'Arsenal al capdavant de la classificació de la Premier.
0: Aquest derbi de Manchester, en parlem al quiosc.
10: El quiosc del Marcos.
0: Marcos López, què tal? Bon dia.
13: Bona tarda.
0: Els diaris es poden llegir qualsevol hora i avui els obrim una miqueta més tard del que és habitual, però per parlar d'aquesta polèmica del derbi de Manchester, eh?
13: Correcto. Un error de juicio. El organismo arbitral ProRef de la Premier admite ese fallo al conceder, como decía Bruno, el gol dejado en el derbi, por lo que anuncia que revisará el incidente. Ese es el titular que domina la información del diario The Guardian. El error está asumido, pero como podéis comprender, el enfado de Carrick, el técnico de United, no la aplaca nada ni nadie. El error fue tan obvio como puede ser. ¿Qué pasó? Pues en el diario lo explica muy bien Jamie Jackson, que recoge el comunicado donde se cuenta todo. La decisión en el terreno de juego fue de fuera de juego contra Haaland. El VAR revisa la jugada y se determina que estaba en posición reglamentaria. Pero en la misma jugada, cuenta The Guardian, se estableció que Enzo Fernández no tocó el balón y por lo tanto se hacía pensar que cualquier infracción por fuera de juego era subjetiva. Sin embargo, el VAR no reconoció esa decisión y debería haber recomendado una revisión en el terreno de juego. Por lo tanto, imaginaros este escenario en un Barça-Madrid.
0: Estaba pensando al mateix, ahora mateix.
13: Un Barça-Madrid, gol de Lamine Yamal, fuera de juego previo, el VAR lo concede como legal y luego los colegiados, en este caso el organismo, el CTA, que no se llama así, sino que se llama ProRef de la Premier, admite que el error fue escandaloso.
0: Déu-n'hi-do com van anar les coses en aquest derbi de Manchester que va guanyar el City, però amb aquesta gran polèmica, que si això passa aquí, com diu el Marcos, el que tindríem sobre la taula. Gràcies, Marcos.
13: Hasta luego.
0: Alguna cosa més, Bruno, del futbol internacional?
7: No, de fet, el Leipzig, que jugava, és més secundari, però el Leipzig que jugava el cap de Michelis, entrenador, va guanyar per 5-0 el seu partit davant de l'Hamburg. Sí, sí.
0: El va salvar. Gràcies, Bruno.
7: Fins ara.
0: Com dèiem, el Madrid juga demà al camp de l'Elx, torna a haver-hi jornada de Lliga intersetmanal, hi ha Lliga aquest cap de setmana, hi ha Lliga entre setmana, just abans de l'aturada llarga de seleccions. Demà juga el Madrid i demà també juga l'Espanyol, que visitarà el Rayo Vallecano. Martí Junca, què tal, com estàs?
14: Hola, Plaqui.
0: I per tant ha comparegut davant dels mitjans Manolo González.
14: Sí, un Espanyol que ve d'aconseguir la seva segona victòria aquest cap de setmana contra l'Osasuna al Sadar amb un doblet de Roberto, va quedar 0-2 el partit, al minut 3 i al minut 17 va marcar el davanter, un Manolo que diu que està content amb els seus jugadors, però creu que l'equip encara no ha arribat al seu sostre, al seu màxim nivell.
15: Ens queda per millorar tot. Tot. Si volem ser un equip competitiu que sigui que pugui competir a bon nivell, que salvi ràpid, que pugui competir per coses millors, ens falta tot. Defensar millor l'àrea, defensar millors transicions, defensar millor els duels, defensar la pilota aturada molt millor, fer la pilota aturada ofensiva molt millor, atacar molt millor, tenir més la pilota, atacar l'esquena, hem de fer tot millor. Ens queda moltíssim camí per millorar encara.
14: El rival de demà, com has dit, serà el Rayo a les 7 i un partit que ja s'ha comunicat oficialment que encara no es podrà jugar a Vallecas, sinó que es farà a Butarque, a l'estadi del Leganés.
0: Déu-n'hi-do com estan les coses per Vallecas i veurem si l'Espanyol doncs dona continuïtat en aquesta setmana que Manolo deia l'altre dia, 9 punts volem, doncs ja van guanyar els de Pamplona, veurem si són capaços també de guanyar, en aquest cas el Leganés, davant del Rayo Vallecano. Gràcies, Martí.
14: Adeu.
0: Tot en un cap de setmana que ens ha deixat molta, molta, molta ressaca de benzina. Per començar amb el Mundial de Fórmula 1, que per primera vegada doncs, ha visitat aquest circuit de Madrid, circuit urbà, que ha deixat opinions diverses. Laia Pujols, què tal, com estàs?
16: Bon dia, Plaqui.
0: Va guanyar Antonelli.
16: Sí, va guanyar Antonelli, Verstappen va quedar segon i Norris va quedar tercer. Com dius, un madrin, com li han posat aquest nom, que és, ha sigut polèmic des de que es va anunciar, per terminis, perquè es feia al mig de la ciutat, i bueno, pues per tota la resta de coses que ha comportat, com crítiques dels veïns. En la vessant esportiva, la principal queixa és que es van prometre quatre zones d'avançament i al final només n'hi ha hagut una on realment els pilots poguessin avançar. Per la resta sembla que és un gran circuit, veus passar els cotxes molt a prop i la gent ha gaudit. Sí que també hi ha hagut queixes de la calor, de que hi havia poca ombra, de que el tema del circuit estava ben preparat però que a l'exterior potser hi faltava una mica doncs, d'això, de temps, de que potser hagués hagut de cuidar una mica la part dels aficionats. I la gran polèmica doncs, ha estat doncs, que els veïns, no, que afecta aquests dos districtes d'Hortaleza i de Barajas, doncs, hi ha hagut moltes queixes, bàsicament perquè el circuit en alguns casos està només a 35 metres bon. I el soroll és així de fort. Clar, això des de les 9 del matí...
0: I durant diversos dies, clar, entrenaments, etcètera. A més, hi ha diverses curses.
16: Exacte. Llavors, en alguns punts s'ha calculat que ha arribat fins a 110 decibels, quan a legal són 55. Aquí la clau és que 110 no és el doble de 55, sinó que és 100.000 vegades 55. Per tant, clar, això, escoltar-ho tot el cap de setmana és doncs, bastant molest. Constantino Blanco, que és portaveu de la plataforma Stop Fórmula 1, explicava ahir a Carrusel Deportivo que el circuit encara no ha acabat, sinó que encara queden dos mesos fins que es pugui tornar a viure normalitat en aquests dos districtes.
17: Estamos encerrados en nuestras casas y a ver si bajando la bandera a cuadros desaparece todo esto y llegan dos meses de reconstrucción del barrio y para que llegue octubre y podamos vivir a gusto, porque claro, quedan ahora dos meses más para reconstruir todo esto, para que retiren todo.
16: Llavors, tot i que en la vessant esportiva ha sigut positiu, sí que és veritat doncs, que els veïns tenen aquestes queixes, que de fet aquesta plataforma doncs, portarà al tribunal perquè el barri torni a ser dels veïns com van explicar.
0: Doncs n'estarem pendents. Va viure in situ aquest gran premi a Madrid el nostre company, el José Antonio Ponset, i veure quin balanç en fa. Ponset, què tal, com estàs?
18: Què tal, Sique? Com estàs, Flaqui? Molt bon dia. Bé, anem per feina. A veure, el gran premi d'Espanya, primer gran premi disputat a Madrid, amb nota positiva, circuit, paddocks, totes les zones VIPs brutals. La zona on estava la gent, les pelús, tot això, xungo. No hi havia ombres, moltíssima gent s'ha queixat de que no ho van passar bé i de que es van trobar en llocs que estaven a mig construir o que els hi tapaven la visió qualsevol estructura. Els lavabos s'han queixat perquè eren els lavabos aquests mòbils i la cosa no anava bé. I en quant a begudes, aigua, etc, que tenies que comprar-ho i no podies portar-ho, unes cues infinites. Va ser una mica calvari per molta gent. El Gran Premi va tindre el que va tindre, va guanyar un Mercedes. L'últim cop que s'havia disputat aquí va ser el 1981 al Jarama, on va guanyar un Ferrari. I bé, en aquella època, per cert, sota amenaça d'ETA, perquè la gent s'ha oblidat molt ràpid que aquestes coses passaven abans. Així que no us explico res més. Estava la gent del circuit de Catalunya, de Montmeló, i va estar prenent nota de moltes coses que van voler copiar i que els hi va semblar francament espectacular tot el tema del circuit. La resta, pues la resta els hi tocava treballar aquests a Madrid amb la pasta que s'han gastat de tots nosaltres per seguir millorant-ho. Ah, i per cert, sí, va haver-hi protestes.
0: Va haver-hi protestes i més que veure amb els veïns que ens explicava la Laia Pujals. Gràcies, Laia, gràcies al Ponseti. I encara en motor, més enllà d'aquest Gran Premi a Madrid, que té feina per fer, per millorar moltes coses, també protagonisme per Marc Márquez, doblet a Misano, torna a ser líder temps després del Mundial. A l'acabar el Gran Premi parlava amb el nostre company Marc Márquez, amb el Mela Chercoles.
19: Gracias por atendernos.
20: No, gracias a vosotros.
19: Gracias por pedir perdón, por hacernos esperar. Se agradece mucho. Y luego, felicidades por la victoria, Marc Márquez, y por el liderato. ¿A qué le da más importancia?
20: A la victoria.
19: ¿Por qué y cómo ha sido?
20: Obviamente a la victoria porque, bueno, 37 puntos en un fin de semana siempre es el máximo que se puede optar. Y bueno, evidentemente a consecuencia... pues estamos empatados, estamos líderes por victorias, pero empatados a puntos. O sea que muy contento, pero sí, hoy ha sido un... ayer ganamos por estrategia y hoy por descarte, porque Marco creo que tenía un gran ritmo para ganar, pero cuando vamos tan rápidos y tan al límite y todo el fin de semana uno otro, es fácil fallar.
19: ¿Cómo es posible estar hace 7 carreras a 102 puntos después de Mugello y estar ahora líder? Algunos igual no estábamos tan locos.
20: Bueno, te traté de loco. Tienes más confianza que la que tengo yo en mis posibilidades, pero bueno, evidentemente, y lo dije, recibí un regalo por parte de los oponentes y bueno, es ahí donde intentaré aprovecharlo lo máximo. Pero para mí lo más importante es el estado mental que me encuentro. Me encuentro relajado, me ayudó mucho la victoria de Aragón, me ha ayudado más lo que pasó después de Aragón y me ha ayudado este fin de semana. Así que es lo que buscaba, estar mentalmente relajado para de esta manera poder exprimirme al máximo i intentar-lo hasta el final.
1: Gràcies, Marc.
0: Doncs Marc Márquez, amb el Mela Xércoles, que és veritat, fa temps que ens va dir que aquest Mundial el guanyaria Marc Márquez, fins tot el Márquez el prenia de boig, però Márquez ja és líder del Mundial. Tanquem, doncs, aquest Que t'hi jugues, en què hem tingut aquest convidat tan i tan especial, Eric García, protagonista, tots els continguts que ens ha donat de ser entrevista, el test que li ha fet la Núria Vilamar, la carta del Vinícius amb la que ha tingut tanta complicitat l'Eric, la podreu recuperar a les nostres xarxes socials. Si voleu més esports, ja ho sabeu, a quarts de nou, la graderia del balcó amb l'Anna Palet. Per part nostra, el Que t'hi jugues torna demà a les 12 del migdia. Gràcies al Willy Arnal, gràcies a l'Arena Diego i a tota la redacció d'Esports d'aquesta casa. Fins demà, adeu-siau.

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. 1.800 expedientes de devolución en mes y medio en Ceuta. Es el dato que por fin conocemos, que ha avanzado la SER a primera hora y que nos deja varios titulares. El primero, que no se ha ejecutado ninguna de estas devoluciones porque estos expedientes no se han cerrado. Y el segundo, que el ritmo de apertura y triaje de migrantes pues va a su ritmo. Para el gobierno, velocidad de crucero. Para los ceutíes, una reacción demasiado lenta. Y para Marlaska, desde luego, pues no se trata de actualizar los datos todos los días.
2: Respecto a los triajes, llevamos haciendo un número de triajes muy importante. No vamos a dar todos los días la fecha. Son un número de triajes muy importantes. Además, cada triaje luego va acompañado, en caso de que se solicite, de la formalización de la petición de protección internacional. Va acompañado, en su caso, si no la solicitan, de la preparación del expediente de devolución.
1: A partir de 12:30 le preguntamos a Guillermo Lerma por esta cifra que el gobierno ha actualizado. La crisis de Ceuta que le pasa factura al Ejecutivo hasta en el CIS. El PSOE pierde 2 puntos en intención de voto. Se estrecha el margen entre el PSOE y el Partido Popular porque Tezanos sigue dando, recordemos, al PSOE como ganador, pero quien realmente saca tajada de este asunto es la ultraderecha de Vox. El Partido Popular tacha de chistes de sondeo y el PSOE asegura que la mejor encuesta son las urnas. Borja Semper, Montse Mínguez.
3: Es un chiste. Y es una broma que a día de hoy estemos así. ¿Alguien se cree ya lo que dice el CIS? Es que es creíble, o tenemos que tomarnos con seriedad, de verdad, que después de casos de corrupción, después de lo que ha sucedido en Ceuta, ¿esto significa que al gobierno le va bien?
4: Al final lo que estamos hablando son de encuestas, llevamos valorando encuestas siempre y a todas horas. La verdadera encuesta es la que se produce a pie de urna.
1: Luego leemos bien la encuesta donde la inmigración no registra niveles de preocupación más elevados y donde el CIS se ha comido una pregunta clave. El CIS no ha incluido una pregunta sobre la valoración del gobierno en esta crisis. 2:02 sobre Ceuta y nuestra relación con Marruecos y después de que este fin de semana el PNV se haya apuntado también moderadamente al bulo del teléfono hackeado de Pedro Sánchez, esta mañana aquí hemos escuchado con Aymar a la líder de Podemos, a Irene Montero. Le preguntaba a Aymar por este extremo si Marruecos está chantajeando con esto al gobierno.
5: O sea, parece bastante evidente que algo hay, porque todo el mundo lo dice y es lo que se cuenta en los mentideros. A mí, la verdad, eso lo tiene que explicar quien lo sabe. Yo lo que creo es que la consecuencia de esto, que es un problema de los políticos, no puede ser una crisis humanitaria la mayor de nuestra historia.
1: Ahí lo ha dejado. La entrevista completa está en nuestra app y en cadenaser.com, un lunes en el que hablaremos de nuevo de los riesgos de la IA, de ese llamamiento de todos los grandes empresarios americanos del sector a echar el freno por los riesgos que conlleva, aunque Donald Trump les ha invitado a seguir adelante en la batalla en la que, según el presidente de los Estados Unidos, van ganando frente a China. La pregunta, ¿se puede parar todavía? La respuesta la ha dejado en esta antena Lucía Velasco, que es codirectora del Laboratorio de Diplomacia de Inteligencia Artificial de Oxford.
6: Estamos a tiempo y yo creo que no tiene que cundir el pánico. Yo diría que estamos en el momento perfecto para empezar a trabajar un poco las cuestiones más concretas del diseño institucional que requerirían acuerdos de este tipo.
1: La IA y su incidencia en la educación. A partir de 12:30 desarrollamos aquí en Hora 14 este dato tras los nefastos resultados de PISA. Solo 9 de cada 100 centros educativos en España están aplicando el plan, es decir, no se están beneficiando, solo se benefician estos 9 de cada 10 de los fondos destinados a mejorar la comprensión lectora de los alumnos.
0: Hora 14, con Javier Casal.
1: Y más cosas que apuntamos ya con Toñi Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas. El diésel vuelve a subir y se come en solo 2 semanas el descuento de 10 céntimos por litro que intentaba abaratarlo. Hoy cada litro cuesta de media 1,86 euros. Y desde hoy ya se pueden reservar los viajes del IMSERSO en 9 comunidades autónomas, el resto en solo 2 días. 800.000 plazas, la mitad para destinos de costa que son Casal, las primeras que se agotan.
1: El tiempo, sol y calor, pero de momento, Jordi Carbó.
8: Se mantiene el tiempo propio del verano en todo el país. Tarde soleada, algunas nubes en puntos costeros, pero básicamente sol y temperaturas un poco más altas que ayer, alrededor de los 30 grados en la mayor parte de poblaciones, superándolos con facilidad en el interior, máximas de más de 35 grados en Canarias y también cerca de los ríos Guadiana, Guadalquivir y del Tajo. Las temperaturas mañana subirán un poco más, a mediados de semana empezarán a bajar. También a mediados de semana, algunos chubascos y tormentas en el Cantábrico y el Mediterráneo.
1: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Son las 2 de la tarde y 5 minutos.
0: Hora 14, Cataluña. Joan Bufill.
9: L'oposició demana a Salvador Illa que no faci veure que tot va bé en la seva conferència aquesta tarda de mitja legislatura.
10: Ha enterrat la imatge de bon gestor del PSC.
11: La resignació disfressada de mala gestió mai pot ser la solució.
12: Per tant, esperem que avui no faci gala d'aquesta capacitat de resolució.
13: Tampoc volem contribuir amb aquesta política espectacle a la que el PSC ens té acostumat.
9: El president parla aquesta tarda a les 7 al Museu Marítim de Barcelona per donar detalls del que vol fer els pròxims 2 anys de legislatura i tot a una setmana que també el president hagi de donar explicacions al Parlament sobre PISA o sobre les dimissions dels càrrecs en el seu govern. 200 entitats convoquen manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, l'ampliació que ha reactivat també el govern d'Illa.
14: Acusem el govern de la Generalitat, l'Estat i AENA de fer negacionisme climàtic i d'actuar de manera irresponsable per defensar cegament l'ampliació de l'aeroport del Prat.
9: Serà el 20 de setembre, mentre el projecte continua endavant. Ara s'està redactant com ha de ser aquesta ampliació, encara sense data d'inici d'obres. Els cotxes patrulla de la Guàrdia Urbana a Barcelona portaran detectors de metalls per reduir la presència d'armes blanques als carrers.
15: Hem aprovat ja la mesura i el pressupost en aquesta línia d'augmentar els recursos perquè la nostra policia tingui els mecanismes preventius per evitar que aquests fets es reprodueixin.
9: Hi ha hagut alarma aquest cap de setmana per 5 apunyalaments en diferents barris de la ciutat, però les dades d'aquest 2026 diuen que aquests incidents van a la baixa. Tot això en aquest dilluns en què visitarem diferents vinyes de Catalunya per conèixer com s'estan adaptant al canvi climàtic. La calor extrema i també prolongada, per exemple, ha avançat la verema, tant que les vinyes a dia d'avui ja tenen tot el raïm recollit quan tradicionalment és ara quan començarien a collir-lo.
16: Mai hem començat tan d'hora, vull dir, els últims 2 o 3 anys lligats a aquest període de sequera s'ha escurçat el període de maduració del raïm.
9: Hem visitat la vinya més al nord de Catalunya, Cantallops, i també anirem a Tarragona, on també pel canvi climàtic s'estan recuperant varietats autòctones que havien desaparegut, com el tarragoní.
17: Aquest any farem la primera elaboració, a nivell tot això laboratori, per veure quin tipus de vins dona aquesta varietat negra i veure si pogués ser d'interès per tornar-la doncs, com a posar dins de la de Tarragona i a treballar-la.
9: Tot per culpa d'unes altes temperatures inusuals aquest setembre que continuaran com a mínim un parell de dies. Jordi Carbó.
8: El temps més propi de l'estiu es resisteix a deixar-nos i aquest inici de setmana ve marcat per un nou ascens de temperatura. De fet, avui ja farà més calor que durant el cap de setmana. Les mínimes encara donen lloc a un ambient agradable, fresc, fins i tot a l'interior, però en breu les màximes ja passaran dels 30 graus a pràcticament tot Catalunya, apropant-nos als 35 a moltes poblacions de l'interior, sobretot a Ponent. Ja sabem, cap al Pla de Lleida, la Conca de Tremp i a l'interior de l'Ebre. Durant la tarda i fins a primeres hores de la nit, vent de marinada de moderat a fort. I demà, situació molt semblant, temperatures que algunes comarques encara pujaran més que avui, a l'espera d'un canvi de temps que entre dimecres i dijous comportarà tempestes i un descens significatiu de la temperatura.
9: I també de seguida repassarem l'entrevista a Eric García aquest migdia al Que t'hi jugues. S'ha mullat amb la pilota d'or, òbviament creu que ha de ser per Lamin, i també sobre la Champions.
18: Crec que és l'objectiu de tots. Crec que tenim una plantilla molt completa, com ha dit el Jofre, amb jugadors de molt nivell a moltes posicions, que porten molta competència, i això sempre crec que és molt important, i sense deixar de banda, òbviament, que...
9: Una nova victòria a la Lliga, 2-4, al camp del Llevant, i que repassarem de seguida amb en Nil Solà. A la tècnica tenim en Víctor Valero, a la producció en Ferran Dalmau. Des d'ara fins als quarts, ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
0: A la cadena SER i SER Catalunya... Hora 14, amb Joan Bufill.
9: Bona tarda. Salvador Illa explica aquesta tarda què vol fer el seu govern en els 2 anys que queden de legislatura. Fa 2 anys i mig, quan volia guanyar les eleccions per ser president de la Generalitat, prometia això.
19: A parer meu, la tercera gran transformació de Catalunya, que consisteix en posar els serveis públics com a prioritat primera de l'autogovern de Catalunya. Posar els serveis públics al capdavant de les prioritats del govern, com a missió principal del govern de Catalunya.
9: La gran promesa, posar els serveis públics com a primera prioritat, que funcionin. Això ho va pronunciar i ho va dir en una conferència al Museu Marítim de Barcelona. El lema llavors era unir i servir. I dos anys després hem tingut la crisi de Rodalies, els resultats desastrosos de PISA, les vagues de mestre que continuen, les protestes als metges que es neguen a fer hores extres i que ja s'està notant en l'atenció als pacients als hospitals. I és en aquest context que arriba una nova conferència a l'equador de la legislatura i en el mateix escenari que llavors. Xavi Balló, què tal? Bona tarda.
20: Hola, bona tarda.
9: La conferència és a les 7 d'aquesta tarda al Museu Marítim. La idea del president avui és centrar-se en el que s'ha de fer en la pròxima dècada, no en el que s'ha de fer a curt termini.
20: El president Illa vol enfocar les prioritats de la segona meitat del mandat en aquesta conferència, que segons fons el seu equip tindrà una mirada pensant no només en les polítiques més immediates, sinó en les necessitats de la propera dècada. Per exemple, en un sector com l'educació, que li ha suposat i encara li suposa una de les principals crisis del que portem de legislatura. Els socialistes asseguren que amb els pressupostos aprovats i amb els recursos del nou finançament, si s'aprova, el govern podrà oferir més certeses i estabilitat. És la portaveu Lluïsa Moret.
21: Que el govern té clar quin és el rumb, quins són els problemes i els reptes que s'han d'assumir, que estan molt, molt clares les línies d'actuació, els eixos d'actuació, les polítiques públiques que s'han d'impulsar i que, a més, es basa en certeses, com són acords pressupostoris, com són gaudir de més recursos, de models de finançament més sòlids.
20: Ella torna, per tant, al mateix espai en què fa dos anys va projectar el que seria la seva campanya electoral per arribar a la presidència. Aleshores va dir que intentaria pactar un model de finançament que respectés l'ordinalitat, una fita que ha anat avançant, però que no té garanties d'acabar-se fent realitat, i va anunciar una auditoria dels serveis públics o una llei òmnibus per fer front a la sequera que afrontava aleshores Catalunya.
9: L'oposició recorda que aquesta conferència arriba també després de la dimissió de mitja dotzena dels càrrecs i a una setmana que el propi Illa comparegui al Parlament per explicar el desastre de les proves PISA. Per això, Laura Pons, els partits reclamen a Illa que no faci veure que tot va bé aquesta tarda.
22: Sí, l'oposició retreu a Salvador Illa que segueixi amb el lema de la campanya de fa dos anys, l'unir i servir. Això ja ha quedat en paper mullat, diuen, perquè Salvador Illa ha demostrat que és un mal gestor i que depèn només del PSOE. Junts, Esquerra, Comuns i la CUP furguen en les crisis permanents que té latent el president, educació, salut, Rodalies, ara ho deia Joan, i recorden que en l'executiu ja s'acumulen una desena de dimissions del sotogoverno. Són els portaveus de l'oposició, els escoltem.
10: Ha enterrat la imatge de bon gestor del PSC.
11: La resignació disfressada de mala gestió mai pot ser la solució.
12: Per tant, esperem que avui no faci gala d'aquesta capacitat de resolució.
13: Tampoc volem contribuir amb aquesta política espectacle a la que el PSC ens té acostumat.
22: Són les peticions de l'oposició de cara a la conferència d'aquesta tarda, les últimes paraules de la portaveu de la CUP que asseguren que els cupaires no pensen ni anar a la conferència del president Illa perquè temen que les paraules de Salvador Illa siguin un brindis al sol.
9: Gràcies, Laura Pons. Doncs ho seguirem aquesta tarda. I el que ha passat en aquests dos anys de legislatura també amb el govern del PSC és que s'ha recuperat l'ampliació de l'aeroport del Prat. I com que s'ha recuperat el projecte, també s'han recuperat les mobilitzacions en contra d'aquesta ampliació.
23: L'aeroport del Prat ja a dia d'avui és la infraestructura més contaminant de Catalunya i ampliant la capacitat només faria que incrementar les emissions que produeix.
14: Acusem el govern de la Generalitat, l'Estat i AENA de fer negacionisme climàtic i d'actuar de manera irresponsable per defensar cegament l'ampliació de l'aeroport del Prat.
9: Aquestes veus són d'aquest matí representants de més de 200 entitats que convoquen manifestació contra l'ampliació de l'aeroport el pròxim diumenge 20 de setembre a Barcelona, en concret a la cruïlla del Passeig de Gràcia amb el carrer Aragó. S'han organitzat 10 columnes per anar a peu, en bici, en metro des de diferents barris de la capital catalana i també de l'àrea metropolitana. Però volem saber com està aquest projecte d'ampliació de l'aeroport, perquè Pol Valero, ara mateix aquesta ampliació tira endavant, però no sé en quin punt estem exactament.
24: El següent pas ara mateix és la redacció del pla director, que és el document que ha de definir exactament com es farà l'ampliació de l'aeroport que es va acordar el juny de l'any passat. Això vol dir fer un projecte amb tots els detalls de l'allargament de 500 metres de la pista del mar, de la construcció de la nova terminal satèl·lit, de les remodelacions a la T1 i la T2 i també, molt important, de les compensacions mediambientals a la zona del delta del Llobregat. Fa dos mesos, AENA va adjudicar la redacció d'aquest pla director a una unió temporal d'empreses especialitzades en enginyeria i arquitectura en un procés que es pot allargar fins a finals del 2029. Això es comença a finançar, en part, amb el pressupost de 4 anys que ha presentat Aena aquest 2026, l'anomenat DORA 3, que va del 2027 al 2031. Malgrat això, el gruix de l'ampliació i les obres, que en total costaran 3.200 milions d'euros, quedaran desplaçades al següent cicle, el DORA 4, entre 2032 i 2036.
9: Doncs així s'està treballant per ampliar l'aeroport del Prat i a Rodalies. Què s'està fent? En quin punt estem de la inversió que s'havia promès des del govern espanyol? Doncs de moment s'ha executat el 37% de la inversió prevista fins al 2030. Els treballs sobretot a la línia R3, la reparació dels danys que van provocar els aiguats del gener i la reparació de diversos túnels s'han endut gran part d'aquestes inversions durant la primera meitat d'aquest any, Oriol Soler.
2: Aquesta dècada el Ministeri ha pressupostat 8.000 milions d'euros per Rodalies, dels quals se n'han executat prop de 3.000. Entre les actuacions fetes en el que portem de 2026 hi ha els treballs als túnels del Garraf, Rubí, Picamoixons i Planoles, així com a diverses trinxeres i terraplens. Una part d'aquestes inversions s'han executat per la via d'emergència per reparar els danys provocats pel temporal Harry. Sobre els nous trens, que també concentren gran part del pressupost, s'espera que estiguin operatius durant el segon trimestre de l'any vinent.
9: Ara és un quart de tres.
0: Hora 14, amb Joan Bofill.
9: Avui ha començat el curs a la formació professional, més de 153.000 alumnes i amb dues dades destacades. 5.000 alumnes més que el curs passat, en part gràcies a la millora del sistema de matrícula, i també creix la xifra d'alumnes a sectors amb molta demanda, com és l'electricitat, l'electrònica o la fabricació mecànica, Soledad Domínguez.
3: Si el curs passat a aquestes alçades, en els cicles d'aquestes famílies hi havia prop d'un 20% de places vacants, ara el percentatge de cadires buides s'ha baixat al 12%. En tot cas, els cicles amb més demanda i més alumnes matriculats tornen a ser el de cures auxiliars d'infermeria en cicle mitjà i els de finances, educació infantil i integració social en grau superior. La consellera d'Educació, Esther Niubó, diu que les dades confirmen que els estudiants i també les famílies aposten cada cop més per la formació professional, que enguany assoleix una xifra rècord de 76.000 alumnes a primer curs.
4: A 76.000, una nova xifra rècord de matriculats en aquest primer curs de formació professional que ens valida l'estratègia i ens dona la força necessària per seguir empenyent aquesta locomotora que són els ensenyaments professionalitzadors.
3: Una xifra que encara pot anar més perquè queden places vacants a molts cicles, perquè dels 86.000 alumnes, Joan, a qui es va assignar una plaça en el període de matrícula ordinari, prop de 10.000 han renunciat.
9: Gràcies, Sole, que vagi bé. Avui també han començat les classes a moltes universitats com la Universitat de Barcelona, també la de Lleida. Allà una de les novetats és la reformulació de la carrera de Geografia, que ara és Geografia i Reptes Globals. La Míriam Falan és una de les alumnes.
5: Em pensava que només miraríem mapes, que és el que pensa qualsevol persona quan li dic seré geògrafa, però no, realment és molt transversal. Ajunta ciència, economia, geopolítica, que és molt important estant com estem ara mateix.
9: I a Tarragona, els alumnes d'Educació i Psicologia de la Rovira i Virgili han estrenat facultat en un edifici que es va construir l'any 76 per fi s'ha rehabilitat del tot. Feia temps que tota la comunitat universitària ho reclamava, Cristina Artacho.
6: 500 estudiants han estrenat les noves aules mentre la resta continuen en altres espais de la universitat fins que acabin les obres. Està previst que l'edifici funcioni a ple rendiment a partir del segon quadrimestre. Amb tots els graus d'educació amb les places cobertes, la situació actual de l'educació pública també afecta l'ambient universitari. Ho explica el degà Jordi Tous.
25: L'ambient és d'il·lusió sobretot perquè aquesta professió, que era una professió que fins ara doncs, era una professió que es considerava molt accessori, ara es considera vital. Jo crec que és molt important creure precisament això, que el paper fonamental que té el mestre.
6: La inversió total ha estat de 9 milions i mig d'euros en una facultat on quan estigui enllestida faran classe 1.700 alumnes. La climatització ha estat un factor clau en les millores de les instal·lacions. Abans de les obres era un edifici on feia molt de fred a l'hivern i molta calor a l'estiu.
9: Dos minuts i ens ubiquem a Barcelona. L'Ajuntament de Jaume Collboni ha cedit solars als sindicats tradicionals a Comissions Obreres i UGT perquè siguin aquests els qui construeixin pisos socials. Ara us ho expliquem.
26: La vida de una pyme es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos ayudándote a impulsar tu pyme. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter. Banca d'empreses.
1: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals,
7: que n'aprenguin!
1: Escolta el que t'hi jugues, Barça.
8: Això és clau.
1: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
15: És tremendo.
16: Aquest dimecres, Barça Racing.
17: Bueno, la gent, jo crec que en el fons està cansada que el Barça guanyi.
16: A partir de les 8 del vespre, transmissió especial 50 anys de futbol en català.
18: Mira que filorruti el parés.
16: A SER Catalunya o a l'API web de la SER.
27: Ganar así no tiene ningún sabor.
1: Què t'hi jugues, Barça? Amb Sique Rodríguez.
28: Valora cada moment perquè cada un d'ells és únic.
1: A SER Catalunya.
29: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
30: Per tu, que t'acabes d'apuntar al gimnàs, i per tu, que encara no has fet el pas, gaudeix a Caprabo del paper multiusos rotlla gegant Eroski per només 3,70 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
31: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
32: Hora 14. Amb Joan Bofill.
9: Ara són les 2:20. A Barcelona, l'Ajuntament de Jaume Collboni ha cedit de moment 3 solars als grans sindicats perquè siguin aquests els que comencin a construir uns 1.500 pisos socials. Estem parlant de Comissions Obreres i UGT, que seran els encarregats de promoure aquests habitatges, que seran públics i que s'adjudicaran a famílies per 75 anys. És a dir, tot i que se cediran, seguiran sent de propietat pública. Ferran Dalmau, els sindicats simplement s'encarreguen de buscar el constructor, per exemple, entre cooperatives d'habitatge, però això en cap cas vol dir que siguin els sindicats qui decideixin a qui van aquests pisos, no? Això ho farà l'Ajuntament. Sí, exacte. L'Ajuntament serà qui adjudicarà un cop estiguin fets el que es diu el dret de superfície d'aquests 1.500 pisos als sol·licitants d'habitatge social de Barcelona. Les famílies que els rebin no els tindran en propietat, però podran fer-ne ús durant 75 anys. Hauran de pagar una mena d'hipoteca durant 30 anys, que es calcula que és aproximadament d'uns 170.000 euros per un pis de 70 metres. Aquesta fórmula pretén ser una solució més a la crisi d'habitatge que pateix la capital catalana, diu l'alcalde Jaume Collboni.
33: Hem d'anar més ràpid i hem d'anar més lluny des del punt de vista de la producció de l'habitatge.
9: I la pregunta és ben bé quin paper hi tenen els sindicats. Doncs bé, seran els intermediaris que s'asseguraran que cooperatives, ja siguin vinculades directament al sindicat o no, construeixin els pisos socials en aquests terrenys que hagi cedit l'Ajuntament. Terrenys cedits a uns 10 anys vista. Sentim Belén López, de Comissions Obreres, i Camil Ros, de la UGT.
34: Sabem, i no som il·lusos, que 1.500 habitatges en 10 anys no solucionaran el problema.
35: Tot voldríem que ja estigués fet per ahir, però com a mínim les grans polítiques, política d'habitatge, política d'educació, de sanitat, de política industrial, són polítiques de dècades.
9: I tots dos han assegurat que en cap cas ser membre de qualsevol dels dos sindicats serà una condició per accedir a un d'aquests pisos. Bé, seguim a Barcelona per repassar més notícies. Perquè Jaume Collboni també ha anunciat que els nous cotxes patrulla de la Guàrdia Urbana tindran pales per detectar armes blanques, noves pales elèctriques que s'incorporaran dins de la renovació de la flota de vehicles a partir de l'any que ve. S'han de sumar al centenar de dispositius que ja fa anys que els agents tenen, Martí Oliver.
36: La mesura es va pactar el setembre de l'any passat entre els grups municipals de Junts i el PSC per reduir els apunyalaments, i la setmana passada el consistori la va aprovar i dotar de pressupost, segons ha anunciat avui Jaume Collboni. Ara com ara, ja hi ha 96 vehicles que tenen aquestes pales, que sobretot es fan servir en festes majors o llocs amb molta afluència en què hi ha un risc d'incident. Collboni assegura que l'objectiu és poder prevenir millor i ha anunciat la mesura després que aquest cap de setmana hi hagi hagut 5 apunyalaments amb diversos ferits.
33: No podrem normalitzar la tinença d'armes blanques, especialment entre la gent jove. No es pot normalitzar ni des del punt de vista cultural ni des del punt de vista dels usos habituals.
36: Segons dades de la darrera Junta Local de Seguretat de Barcelona, aquest primer semestre els incidents relacionats amb armes blanques han disminuït un 20,9%.
9: I és una notícia de fa poca estona. Hi ha un incendi en una indústria tèxtil a Mataró que ha obligat a evacuar més de 200 treballadors i a confinar una escola. És una indústria tèxtil al polígon de les Hortes, a tocar de la zona del Rengle, un foc que afecta l'aïllament d'un dels extrems de la coberta de la nau, segons han explicat els bombers, i tot i que la situació no és especialment greu, sí que ha provocat una imponent i enorme columna de fum. El 112 ha rebut 73 trucades d'aquesta zona, insistim, a Mataró, i els bombers treballen en l'extinció des de l'exterior amb un total de 9 dotacions. I el Servei Català de Trànsit estudia reforçar els controls a la Nacional 260 després que aquest cap de setmana hi hagi hagut un nou accident mortal en aquesta carretera. En concret, és una de les quatre víctimes que hi ha hagut en aquest cap de setmana llarg de la Diada. Avui mateix es reuneixen els Mossos per valorar com reduir la perillositat en aquesta N260, Martí.
36: El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, considera que calen més mesures en zones de revolts com ara la collada de Tosses del Ripollès i també en trams del Pallars o l'Alta Ribagorça, sobretot per protegir els motoristes. Ho ha explicat a l'Aquí Catalunya.
0: Veure què podem fer. Una de les coses és la que menciona vostè, és concentrar per saturació controls en aquesta carretera, que és una carretera també d'anar a fer revolts.
36: Lamiel també explica que hi ha altres trams de la carretera que són perillosos, com les rectes llargues que hi ha a la zona de Figueres o les actuacions que s'hauran de fer seran diferents. Tot plegat s'abordarà avui en la reunió que cada setmana es fa amb la policia catalana.
9: 5 minuts i seran 2:15 i ara parlem de l'efecte que té en el vi el canvi climàtic, perquè les vinyes catalanes s'estan adaptant a marxes forçades, a l'augment de la calor, de les altes temperatures, perquè que faci més calor i durant més temps, això ha avançat la barema. També obliga a canviar les varietats que es planten perquè puguin resistir. De fet, a la majoria de vinyes, ara a hores d'ara ja es té tot el raïm recollit quan tradicionalment ara és quan es començaria a collir. La nostra companya, la Marta Altimir, ha visitat la vinya més al nord de Catalunya, a l'Alt Empordà. Aquest és el reportatge.
2: Anem a brindar per l'alegria, per tots aquests anys de bogeria.
7: Abans de brindar, però, hem de tirar una mica enrere. Perquè per poder obrir un bon vi han de passar moltes i moltes coses. I estan passant just ara.
2: Nascut entre blanes.
7: Ha començat la barema del vi, però aquest any...
8: Mai hem començat tan d'hora. Vull dir, els últims 2 o 3 anys, lligats a aquest període de sequera, doncs se'ns ha avançat la barema, s'ha escurçat el període de maduració del raïm.
7: I això és culpa directament de la calor. En David Mola, propietari de Vinyes dels Aspres, la vinya més al nord de Catalunya que està a Cantallops, assegura que aquest any el raïm no ha volgut esperar mitjans de setembre i ha madurat abans. I si no el reculls quan toca, se't pot passar i que ja no sigui bo. I mentre alguns encara estan amb el xip d'estiu...
2: Qualsevol d'agost.
7: Des del 25 d'agost que les vinyes ja estan en marxa per començar a elaborar el vi. En teoria, però, tot això hauria de ser el novembre. Ja sabeu què diuen.
8: Hi ha una dita, allò, per Sant Martí es pinjola la bota i tasta el vi, no?
7: Però tot i que tots ens hem queixat de la calor d'aquest estiu, si parlem de raïm, hi ha una cosa que ho pot espatllar tot. La pluja. Durant l'estiu, tothom que es dedica al sector de les vinyes resava perquè no plogués, perquè la pluja porta humitat i la humitat porta fongs.
8: Com més madur és el raïm, més sensible és a la podridura, als fongs. Per tant, és molt decisiu la climatologia que tenim aquest període últim del raïm.
7: I després de tot això, de la calor, de la barema, d'estar 20 dies recollint raïm, de mirar el cel constantment, d'esperar que el raïm estigui a punt de fermentar, encara toca esperar una mica.
8: Segurament al mes d'octubre ja podrem tastar el vi.
7: O sigui que toca esperar, però ara sí, quan arribi el novembre, ja podrem tornar a brindar.
9: Bé, el que està passant també és que s'està deixant de treballar amb varietats estrangeres perquè aquestes resisteixen pitjor al canvi climàtic i a les altes temperatures que les varietats autòctones. I, de fet, a Tarragona s'està recuperant una varietat de negre que havia desaparegut, que és el tarragoní. Ens ho explica l'Eva Hidalgo.
10: El tarragoní és una varietat de negre que la DIO treballa des de fa 4 anys. Després d'haver-la replantat, ara es faran les primeres elaboracions de vi al laboratori per comprovar les propietats del producte final i poder-lo comercialitzar en un futur. La tendència és posar en valor les varietats que fins ara havien estat apartades, segons Maria Rosa Blanc, la presidenta.
11: Ara hi ha com una valoració de què fem i potser de retorn a algunes varietats que les havíem com apartat, que eren més nostres de cada territori, en tenim tots de molt personals i de molt locals, i tornar a posar-les en valor i tornar a plantar.
10: Les varietats de fora a la llarga no han funcionat com s'esperava. Un altre exemple és el Penedès, on el Chardonnay anirà desapareixent progressivament durant la propera dècada.
9: Anem pels esports. Després de la nova victòria blaugrana d'ahir...
12: Se'n va sol! Quina barbaritat! Adeyemi, retalla! Adeyemi! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!

0: Pepe Sacristán, ha sigut un luxe i un plaer venir fins al Teatre Romea per connectar les cançons del teu llapis de memòria.
1: Y para mí también, muchísimas gracias. No, como podrás imaginar, se quedan unas cuantas canciones por ahí, entre ellas la séptima sinfonía de Beethoven o alguna cantata de Juan Sebastián Bach.
0: Y el currucucucú, la paloma.
1: Ay, la paloma, bueno, si ya no...
0: No caben totes.
1: Ya no caben todas. Bueno, pues ya está.
0: Vine un altre dia.
1: Otro dia. Otro dia venimos a ell.
0: Vinga, palabra, eh? I deixem també agrair a l'equipàs que m'acompanya en aquest viatge, que no ha sigut fàcil, com són l'Amparo Pérez i l'Aitana Romà a la producció, el Jordi Urós i el Víctor Valero a la tècnica, la Noemi Pérez a la web i un servidor. Us quedeu amb aquesta meravella, Alfonsina i el mar, i jo em quedo amb el Pepe Sacristán.
1: Gràcies a ti, un abrazo.
0: Que tinguem molt bona tarda. Ja. Gràcies per ser un dia més. Gràcies.

0: Ser Catalunya.
1: Hi ha moments de la història que ho canvien tot.
2: Els de Ràdio Barcelona han cregut molt oportú que felicitem el Barça des de l'EAJ.
1: 50 anys de futbol en català a la ràdio.

0: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
1: L'herència de Matthew López, dirigida per Josep Maria Mestres, es va estrenar al Teatre Lliure al febrer del 2025 i va ser un gran èxit, tant que tornarà al mateix escenari i amb el mateix repartiment. Un repartiment extraordinari. Carlos Cuevas, Albert Salazar, Marc Soler, Carles Martínez, Abel Folch, Dafnis Balduz, 12 actors i una actriu, Teresa Lozano. El 2027 arribarà a Madrid, als Teatros del Canal. Més de 6 hores de funció i que es pot veure completa dissabtes o diumenges o fer la primera part dijous i la segona divendres.
2: De què va la teva història?
3: De mi, dels meus amics, dels homes que he estimat i dels que he perdut.
1: Ambientada a Nova York, en temps de les eleccions presidencials del 2016, 3 dècades després de l'esclat de l'epidèmia de la sida, l'obra presenta històries interconnectades entre homes homosexuals de diverses edats i classes socials. Reflexiona sobre la memòria, l'amor, la pèrdua i el llegat que deixen les generacions anteriors. A partir del 14 de novembre, al Teatre Lliure, L'herència, que també es pot llegir, publicada per Coma Negra i traduïda per Joan Sallent.
0: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques. Cadena SER i SER Catalunya.

0: Avui, al balcó, tot el que has de saber per aconseguir les entrades d'Oasis. I després, l'ONU adverteix que la IA posa en risc els drets humans. Fem tertúlia amb Llucia Ramis, Ariadna Martínez i Joan Bordeus.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, bona tarda. Escolteu aquests booktubers, que són recomanadors de llibres a les xarxes.
1: Esta novela es la que le dio el pistoletazo de salida al gótico, sí, pero también tiene mucho de romanticismo oscuro.
2: Es una saga que está ambientada en una prisión que es solo para hombres. Son todos romances queer, es romance súper oscuro, o sea, tenéis que leer las advertencias.
3: A mí, si la agreden a ella sexualmente y ella se enamora pues de una persona que la ha agredido, no me leo ese libro. Es que no me llama nada la atención ese tipo de historias. Entonces, tenéis que saber pues que dentro del Dark Romance pues sí que me gusta, por ejemplo, el Stalker Romance.
0: Estan parlant de Dark Romance, en la que en molts casos els personatges femenins pateixen, poden patir agressions sexuals i fins i tot assassinats. Es tracta d'un subgènere literari que està preocupant els llibreters. Són novel·les que fins ara eren de nínxol, però que ara, per les xarxes, són ja mainstream i arriben, per tant, als més joves i als adolescents. Gemma González, enginyera i creadora de contingut sobre llibres a Instagram i TikTok, amb més de 70.000 seguidors. Com estàs, Gemma?
4: Hola, molt bé.
0: Tu em parles als teus vídeos de Dark Romance. Sí. Què és el Dark Romance? Què hi passa?
4: A veure, és com un subgènere de la novel·la romàntica que al final toca temes que són una mica més complicats, més oscuros, no? més complicats, diria jo, que poden, pues, crec que la paraula és en anglès, que es poden triguear a la persona que ho llegeix, no? Que poden afectar de certa forma.
0: Què hi passa? Explica'm algun dels arguments.
4: És que hi pot haver-hi de tot. El tema és que, per exemple, el que tu acabes de dir d'assassinats i tal, jo en lo que leo no. O sigui, però crec que és que és un tema tan complicat, perquè crec que abans se li deia Dark Romance a tot i ara ha arribat un moment en el que també s'ha separat una mica el que és el Pitch Black, que són tots aquests, que tot aquest tipus de llibre que tenen, pues, tot això que dius, no? Que és com més agressió i més, com més complicada la relació entre els personatges, que a mi, per exemple, tampoc és que m'encanti, o sigui, no m'agrada. I l'altre és el Dark Romance, que toca, pues, temes tipus màfia, tipus, pues, això, personatges una mica més grisos, que fan coses una mica més qüestionables, no?
0: Hi ha violència, per exemple, desequilibris de poder, no? Personatges ambigus, no?
4: Però és que desequilibris de poder també hi havia 50 sombres.
0: Sí.
4: I això no
0: 50 sombres seria Dark Romance?
4: Jo crec que avui en dia potser és, sí, però clar, és que no ho sé. Per això et dic que és molt complicat, perquè això s'està veient molt ara, però 50 sombres té quants anys? 15, més o menys, no? És del 2010.
0: Sí. Clar, en tot cas, diries que romantitzen o erotitzen les agressions, els abusos sexuals o relacions tòxiques?
4: Jo crec que si està ben tractat per l'autora no hauria de romantitzar. Així de fàcil. O sigui, si a tu et transmet incomoditat, és que l'autora ho està fent bé. Perquè això no és una cosa que s'hagi de romantitzar.
0: A quina edat deixaries llegir?
4: 18. Però és que això... jo tinc una opinió...
0: Clar, aquí està el tema, tothom pot llegir qui li doni la gana.
4: No.
0: Aquí estem centrant en si els adolescents estan per aquest tipus de lectures o no.
4: El segon clip que heu posat en l'adelanto aquest és meu i diu expressament s'han de llegir les advertències. Jo és una cosa que porto recomanant Dark Romance des de 2021. Crec que a Espanya vaig ser de les primeres. I sempre he dit el mateix, s'ha de llegir les advertències. Jo t'aviso en el llibre. Ara mateix els marquen com a més 18, també, hi ha etiquetes que ho posen, i a més la primera pàgina o la segona pàgina, o sigui, és que és al principi, et diuen, o sigui, hi ha una llista de coses que conté aquest llibre, i això ho fan les autores.
0: Era com antigament les pel·lícules amb els dos rombos, no?
4: Sí, pues aquí et diuen, pues mira, aquí té tal, tal, tal, tal, tal i tal, i a partir d'allà tu ets responsable. Et vull dir, jo t'aviso...
0: Però tu tens molt feedback, t'escriuen joves que han llegit de romans que no arriben als 18?
4: És que jo tinc molta sort i el meu públic és 25-35, és la majoria. O sigui, que tinc molt poca, per no dir-te quasi ningú, de menys de 18. O sigui, tinc molta sort. A mi pues, m'ha sortit bastant bé. I a més que sempre m'agraeixen el fet que sempre aviso de que s'han de llegir les advertències, perquè al final cadascú és responsable de si mateix. A mi no, o sigui, si jo et dic has de llegir les advertències, no te les llegeixes, el llibre t'afecta i em vens i em senyales a mi, no, lo siento. A mi que no em vinguin a buscar.
0: Claríssim, sí. Ho té la Gemma. Al balcó hem preguntat als llibreters, alguns ens han dit directament que no el volen vendre, altres lamenten que aquest subgènere es vengui com a novel·la juvenil. Per exemple, mira, aquí hi ha dues de les opinions.
5: Que són persones de 13, 14, 15 anys, però que ja et dic que fins i tot baixen fins als 12. Precisament el que els agrada és triar i que no els diguis masses coses, la qual cosa en una llibreria petita com la meva i de proximitat se'n van a grans superfícies on ningú els dirà res. Per una banda anem fent prevenció de moltes coses amb xerrades i després la literatura que consumeixen és terrible en aquest sentit.
6: Creiem que són un tipus de llibres que fomenten certes relacions personals i emocionals realment tòxiques o gens exemplars i que poden portar les persones que els llegeixen a portar-se una idea equivocada del que suposen les relacions humanes.
0: Són la fe de la llibreria L'Expulsada, de les Franqueses del Vallès, i l'Aitor de la Senda, aquí de Barcelona. Belén Garrido, com estàs? Bona tarda.
7: Bona tarda, com estem?
0: La Belén és llibretera, ara t'esmentaven, d'una gran superfície, deixem-ho així.
7: Sí.
0: Quins tipus de lectores us arriben preguntant pel Dark Romance?
7: La qüestió és que directament, o sigui, com han dit abans les meves companyes, no? Hi ha una línia molt, molt ambigua en el tema dels romans, i és que em pregunten de totes edats. Sí que és cert que cada vegada el que és la part, les noies més joves, perdoneu, sí. Més joves, ens ho demanen cada vegada més, i ens trobem que, com ja han dit, el de romans és un subgènere del romanticisme, però n'hi ha llibres que no haurien d'estar al de romans que sí que estan, i llibres que no estan al de romans sí, haurien de ser i no hi són.
0: Clar.
7: Què passa? Que moltes vegades ens donem compte que per les editorials no ho especifiquen com a tal, has d'entrar dintre del llibre per poder fer-ho, saps?
0: Perquè vosaltres us pot passar que s'us colin llibres de Dark Romance com per majors de 18 anys que s'us colin a juvenil?
7: Sí, sí, sí, totalment. I, de fet, nosaltres, jo com a llibretera, intento fer sempre aquesta reflexió, ja sigui directament al client o amb els altres companys, de fet, de dir, aquest llibre potser no hauria d'estar aquí. Nosaltres, des de la botiga, intentem fer la reflexió cap als nostres superiors per el simple fet de dir, ei, encara si això estigui categoritzat com a tal, no hauria de ser aquí, hauria d'estar al de romans, un subgènere que està creixent com l'espuma.
0: Creixent com l'espuma. Però i les editorials us adverteixen? Arriben amb la capsa allò fràgil, per entendre'ns?
7: No.
0: I hauria de ser així?
7: Crec que sí, però també vull dir que moltes vegades sí que és cert que et posen rotllo com una petita llegenda, però en el sentit de nivell, per exemple, nivell d'espais. Amb pebrotets petitons, no? Que et diu rotllo, pues, el nivell de l'espai és això, el nivell de tal és l'altre, però no és un missatge clar i contundent com dir, compte, aquest llibre no és per aquestes edats.
0: Ja. T'has trobat amb pares que han tornat a la llibreria i diu, escolta, que li has venut a la meva filla?
7: Sí, m'he trobat amb pares.
4: I perquè ells no controlen més. És que a mi em sembla, sincerament, que se'ns tiri la culpa a la gent que ho recomanem quan els pares no estan controlant els seus fills. Lo siento mucho, es que no es mi hija.
0: Això està dient la Gemma, la creadora de continguts. Què dius, Belén?
7: Jo en aquest cas, jo crec que realment és una mica culpa de les dues persones, en el sentit de potser a la creadora de contingut hauria de dir el missatge, que jo sé que en aquest cas tu sí que ho fas, hauries de dir, compte, aquest llibre no és per a aquestes edats, i el pare tindria que certificar que s'està llegint.
0: Clar.
7: I ja potser ens ho podem portar més enllà, en el sentit de potser hauria de regularitzar-se a nivell de llei, no? O d'alguna manera. Perquè, clar, el contingut que rebeix, o sigui, critiquen els videojocs, però això és un altre tema, però també va més o menys per al mateix camí, no sé si m'explico.
0: Sí, sí, ara que estem tots amb regular la IA, regular el porno, regular tot, no? Això sembla com molt subtil i...
4: Bueno, quants nens de 6-7 anys us heu trobat que se saben totes les cançons de reggaeton de l'actualitat? O sigui, no us sembla més perillós? No sé.
7: No, a mi em sembla igual de perillós.
4: Bueno, però per això et dic que... Sí, però vull dir que al final... sembla que és igual que vagin al cotxe escoltant reggaeton a toda pastilla amb els seus pares i després això no ho controlen. Bueno, és que em sembla a mi...
0: Mira, ja que parleu de perill, fins a quin punt aquestes lectures són nocives o no? Pot contestar la Marta Garriga, que és sexòloga i psicòloga. Marta, com estàs?
8: Hola, molt bé, molt in amb el tema que porteu avui.
0: Què penses? És a dir, una persona, posem, perquè estem parlant de dones, perquè són les que ho compren, una noia de 15 anys amb una novel·la de romans, diríem, amb contingut fort, li pot ser nociu?
8: Sí, especialment si és de manera freqüent, és a dir, potser si un dia et mires una pel·lícula de por o mires o llegeixes una novel·la com a tal, potser aquella no marca la diferència, però al final si ho fas de manera molt freqüent i constant, doncs al final el teu cervell s'acaba habituant amb aquests estímuls. I jo trobo que l'adolescència és una època molt delicada perquè encara no s'ha desenvolupat el lòbul prefrontal, que és la part del cervell que ens permet raonar, diferenciar què és ficció, què és realitat, que nosaltres pensem en un adolescent i pensem, sí, ho diferenciem perfectament, saben que el Superman no existeix, però pensa en quan tu tenies 14 anys i pensa en com veus ara certes coses que als 14 anys et sembla superbona idea. Doncs potser no. Llavors, si aquest adolescent es veu en un futur amb una relació de maltracte, potser no cal que la violin o que la matin, però ja jo crec que li costarà més poder identificar quines són les senyals d'alarma, perquè durant tota la seva adolescència, que se fan uns aprenentatges molt importants per les conductes i els patrons de conducta que tindrem d'adults, bueno, que també, vull dir, o a la mateixa adolescència, que és quan comencen, en principi, que cada cop s'adelanta abans, no? El tema de les primeres relacions sexuals, les primeres parelles, doncs tot això també va afectant, va calant, i després pues, ens podem veure en certes situacions preocupants. Llavors, des del meu punt de vista, jo ho trobo perillós i crec que sí que s'hauria de regular, igual que el que comentaves, no? El tema de l'AIA, el tema del porno, és que al final per mi, bueno, potser això és una mica controversial, no és porno com a tal, però podria ser com una mica una extensió del porno. O sigui, jo m'he criat amb Disney i amb comèdies romàntiques dels anys 2000 i jo sí que he crescut amb el mite de la mitja taronja, jo sí que he crescut amb certes coses que després a la meva vida personal...
0: La princesa, el príncep blau...
8: Que t'han de rescatar, que si el cuides molt i l'estimes molt canviarà i se... transformarà en una persona super meravellosa. I després jo m'he pegat hòsties, jo i molta gent, vull dir, les meves pacients, a més jo a consulta porto pacients que han viscut violència sexual i, a veure, no és culpa com a tal del dark romance, però és un ingredient, com molts altres, tu deies per exemple el tema de la música, no? Uh-huh. I altres coses que pues, van calant i van com creant les víctimes perfectes, diria jo.
0: Jo crec que ens està escoltant, no sé què estarà pensant, una de les escriptores més exitoses del gènere a Catalunya. Havíem de trucar a la nostra catalana, que no sé si es definirà com dark romance o no, ella és l'Ariadna Tuxell, és autora de llibres com Contigo siempre lo que con nadie nunca o El cielo y el infierno. Coneix molt bé el terreny a més del que parlem perquè d'ofici és mossa d'esquadra. Com estàs, Ariadna?
9: Hola, bones, què tal?
0: He pensat que t'estaries mossegant la llengua dient jo vull entrar perquè jo escric sobre això. No sé si et sents representada amb el que hem explicat sobre el dark romance i sobretot centrats en el que dèiem, si són aptes, que cada un llegeixi el que vulgui, però si són aptes o no per menors de 18 anys o d'adolescents, que com deia ara la Marta, no tenen el cervell encara capacitat per diferenciar realitat de ficció.
9: Sí, he de dir que estic d'acord amb el que han comentat les meves companyes i estic d'acord amb tot el que han comentat, perquè sí, o sigui, jo a part de ser escriptora soc policia, soc mare, i llavors és això que veig els perills que estan comentant, jo també els veig, i és això que no tot és vàlido. Jo considero que no tot és lícit, tot es pot, no, hi ha d'haver-hi uns límits i unes normes, i sobretot quan estem parlant d'un públic molt jove. Jo, en el meu cas, el que més tinc són lectores, i són lectores ja majors d'edat i són dones. Llavors aquest perill que estàvem parlant de si llegeixen els meus llibres nens, perquè pràcticament amb aquesta edat són nens de 12, 13, 14 anys, jo no me trobo. Jo quan vaig a events literaris, quan faig una publicació, quan faig doncs això, signatures i tal, el meu públic són dones que ja estan fetes, que han tingut les seves experiències, que se senten molt identificades amb els personatges dels meus llibres perquè ja tenen el seu currículum, no? La seva trajectòria, i s'identifiquen molt. Jo també he estat casada amb un narcisista, jo he estat víctima d'uns maltractaments, i gràcies a segons quins llibres potser m'han ajudat a identificar, de dir, és que jo he estat aquesta dona, i puc identificar el que és un maltractament, no només físic, que és molt evident, sinó psicològic. I aquests llibres, jo considero que són una molt bona plataforma, un altaveu molt bo per sensibilitzar i conscienciar a moltes persones de, ei, que això que passa amb aquest llibre és el que no ha de passar a la teva vida.
0: Clar, estava pensant en l'èxit aquest de Com eres flores ara, de la Lucía Sobral, que va d'això, d'una relació ultratòxica. Marta, com a psicòloga, sexòloga, clar, diu l'Ariadna, en el fons, també per persones més grans sí que és una ajuda. Aquí hi ha la diferència, no?
8: Clar, jo aquí trobo que és l'autor o l'autora qui té la responsabilitat, perquè tu pots explicar una història i pots romantitzar aquestes dinàmiques com passa a 50 sombres de Grey, o pots ficar el focus en com se pot ajudar, per exemple, en aquest cas a la víctima, a sortir d'aquesta relació, com identificar. Llavors, la mateixa història, que pot tindre molts matisos i molts punts de vista, sí que trobo que és responsabilitat de l'autora el tirar cap a un cantó, cap a un altre. També crec que hi ha grisos al mig, però o sigui, depèn de la història també. El que pot passar és, si la història és molt eròtica, si el nostre cervell associa, i ja us dic, això es pot donar un cop en una situació molt forta o poquets o cops més fluixets, però molt prolongats en el temps. Si el meu cos associa violència a erotisme, al final el meu cervell pot crear un fetitxe. Els fetitxes se creen així. Llavors, dintre dels fetitxes, que això és un altre món en el que tampoc entraré, però se poden desenvolupar diferents maneres. O sigui, jo puc tindre el fetitxe de que m'agrada que m'ofeguin del coll, per exemple, però sempre amb una paraula de seguretat, amb uns nivells, tot pactat, tot bé, o no.
0: Clar, Txell, tu et poses a Txell, no, perdona, Ariadna, tu Txell, que em sortia Txell. Sí? Et poses línies vermelles?
9: No et preocupis. Sí, jo sí. Dels meus llibres, a més, els que he publicat en Planeta, que la meva editora és la mateixa de Megan Maxwell, i m'ho va dir, pots fer el que vulguis durant el llibre, però han d'acabar amb I fueron felices y comieron perdices, que sigui rodonet i que les lectores, que sobretot són dones, quedin contentes. I de dir, sí que has maltractat una mica el personatge, però després I fueron felices y comieron perdices, perquè l'has de deixar, pues això, no deixa de ser novel·la romàntica.
0: No les mates, llavors, no mates sí a les no considero lo que protagonistes.
9: No, i és això, sí, hi ha línies vermelles i no s'han de creuar. I si alguna es creu així una miqueta amb el peuet, és de EPS, és com les banderes rojas de Senyores del Mundo, identificar, per favor, les banderes rojas, saps? O sigui, jo utilitzo els meus llibres amb la meva experiència policial, que porto 24 anys, estic en actiu, ara mateix estic amb l'uniforme, utilitzo els meus llibres per donar això molta, o sigui, que sigui un altaveu de dir, senyores, això no s'ha de permetre. El que fa el personatge d'aquest llibre és un maltractador de manual. Això és el que hem d'intentar evitar. O sigui, jo estic molt tranquil·la de la feina que faig i estic molt orgullosa perquè hi ha moltes dones avui en dia amb Instagram, no?, que és tan fàcil comunicar-te amb la persona que vulguis, i hi ha moltes dones que han parlat amb mi de gràcies al teu llibre, per exemple, un que tinc que parla d'això de violència de gènere, és de, em vaig adonar que jo estava sent una dona maltractada. A mi el meu marit no em va posar mai la mà a sobre, però jo era una dona maltractada i el meu marit era un maltractador de manual i jo no ho veia. I vaig llegir el teu llibre i vaig dir, ostres, que jo sóc la protagonista d'aquest llibre, que estic convivint amb un maltractador. I a més, amb aquest llibre, també tot el que li passa a la protagonista i veus totes les opcions que tens, com pots sortir d'aquesta situació, etc, etc. I es veu tot el procés policial, judicial, i al final aquest tio acaba a la presó, però saps? O sigui, i es veu tot el procés. I a mi m'han dit, m'has ajudat amb el teu llibre a identificar coses que potser jo no hagués vist.
0: Digues, Marta.
9: Així que estic molt contenta i molt orgullosa de la feina que estic fent.
8: Jo tinc un dubte.
9: Perquè a més
8: és,
9: vaig estar 2 anys i pico a violència de gènere, policialment, i tot el que vaig viure amb aquella unitat ho trasllado als meus llibres.
8: Clar, però o sigui, em deies, saps?, que l'editora et deia el final ha de ser fueron felices y comieron perdices, però no, aquest final és irreal amb un maltractador. I trobo que, vull dir, pot ser feliç i menjar perdius amb una altra persona sana.
9: Ella acaba a la presó.
8: Vale, llavors sí, perquè si no, si acabem bé amb el maltractador, com per exemple passa a La Bella i la Bèstia, que a mi és una història que sempre m'ha encantat, però de gran ho he vist amb uns altres ulls, al final estàs donant esperances a les dones maltractades de, no, que sí, que al final canvia, al final se transforma en... No, vull dir, el cicle de violència és el que és, i la fase de la luna de mel és una...
0: Al final de l'Ariadna és l'home que acaba a la presó, no?
8: Vale, llavors sí, llavors sí.
4: O amb un altre, no?
9: En aquest cas, ell és el maltractador, acaba a la presó i ella és super mega feliç perquè es troba amb aquest senyor de sobre i comença a ser feliç arrel d'aquesta ruptura.
0: Vale, llavors Gemma, és una manera de dir
4: que jo he llegit el llibre que o sigui, acaben separats perquè ell és hipertòxic i al final és ella està sola i feliç. I molt això bé. Em sembla superbé. I la gent em deia, però no acaben junts. És que el tema és que en teoria la romàntica...
9: És que no han d'acabar junts.
4: En teoria, la romàntica, o sea, lo que dice la definición es que sí que han de, o sea, la parella, que potser no és aquest, el maltractador, potser no és una altra que coneix, claro. Però hi ha d'haver-hi una història romàntica. Però és que jo els deia, és que per mi el final feliç és que ella està bé i ja està.
8: Saps? Clar, que pot sortir aquesta relació
4: exacte, amb el tracte és que era horrible,
8: i que no necessita un home per ser feliç i tindre una vida
4: exacte.
8: Plena.
0: Clar, interessantíssim el tema. Hem deixat allà la Belén. Belén, no sé si volies dir alguna cosa a la llibretera de La gran superfície.
7: Doncs mira, la veritat és que sí que és cert que pues mira, volia agrair a l'autora perquè no, jo, per exemple, és un punt de vista que jo no l'havia englobat i de fet pues, li volia donar les gràcies per la feina que fa i agrair. No? Jo, per exemple, jo llegeixo Dark Romance, però jo ho llegeixo també des d'un punt de vista crític, no? En el sentit de dir, a veure, això és ficció, saps? No és, no. No és algo literal. I bueno, pues, també volia aprofitar i donar-li les gràcies.
0: Doncs ha estat superinteressant, de veritat, totes. Estaríem molta més estona, m'hagués encantat seguir, però portem ja molta estona. Belén Garrido, llibretera de gran superfície, que avui has après a través de l'Ariadna Tuixell, l'autora de llibres com Contigo, sempre lo que... con nadie nunca, policia, Mossa d'Esquadra. Moltes gràcies, Belén, moltes gràcies, Ariadna Tuixell, de veritat, per ser avui al balcó.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I Gemma...
9: Gràcies, he de dir que la realitat sempre supera la ficció.
0: Totalment,
9: sempre.
0: Totalment.
8: Això ho sap
0: bé
8: sí, total.
0: La Gemma González, enginyera i creadora de continguts sobre llibres d'Instagram, TikTok, ja et seguirem. Més de 70.000 seguidors. Gràcies, Gemma,
4: merci.
0: Molta sort.
4: A vosaltres.
0: I Marta Garriga, sexòloga, psicòloga, gràcies, perquè ha quedat molt clar cada cosa al seu temps. I en alguns casos va bé, en altres espereu-se.
8: Exacte.
0: Ja ho llegireu i molta responsabilitat.
8: Molt
0: bé. Un abraç.

0: la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Joan Bofill, bona tarda.
2: Bona tarda, Ana Puigvoltes.
1: Què recollim del dia?
2: Mira, aquesta hora ja està en marxa la conferència del president Salvador Illa, una conferència per explicar què vol fer el seu govern en els dos anys que queden de legislatura, una conferència que ha començat fa molt poca estona al Museu Marítim de Barcelona. Aquest és el son directe.
3: De la Catalunya central, dels Pirineus i de les Terres de l'Ebre. I celebro també veure gent, tanta gent jove i no tan jove, però tots amb la mateixa empenta.
2: Doncs aquest és el so de la conferència que el president ha titulat El futur és aquí, i en el que, segons han anat explicant al llarg del dia fons de govern, és que la intenció de Salvador Illa no és parlar del més immediat, del que vol fer a curt termini, sinó de les coses que s'han de fer de cara a la pròxima dècada aquí a Catalunya. Després, com sempre, abans de 8:45, el resum del dia, en Xavi Abelló ens explicarà de què ha donat a si aquesta conferència. I per cert, el gegant català de la perfumeria i cosmètica Puig ha comprat la farmacèutica catalana Esteve al 50% d'Isdin per 1.200 milions d'euros. Així que, a partir d'ara, Puig controla el 100% d'aquesta empresa Isdin de productes dermatològics que durant 50 anys havia compartit amb Esteve. Es preveu que l'operació es pugui tancar el primer trimestre de l'any que ve i arriba 4 mesos després que fracassés la fusió de Puig amb Estée Lauder. Avui que la Fiscalia ha obert un protocol d'investigació per feminicidi després de l'assassinat d'una jove estudiant espanyola que era d'intercanvi a Mèxic, a l'estat de Morelos. I a Ceuta, el govern espanyol ja ha començat el tràmit d'expulsió per 1.800 migrants, tot i que encara no n'ha resolt cap, perquè explica el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que els processos són complexos i els tràmits legals són els que són.
4: Estamos alcanzando una, lo que se puede llamar, una velocidad de crucero fruto de todos los medios que hemos introducido en esos términos importantes.
2: Avui que justament s'ha publicat al CIS l'enquesta d'investigacions sociològiques que diu que després d'un mes de l'arribada massiva a Ceuta, què passaria si hi haguessin eleccions avui? Doncs que el PSOE perd avantatge respecte al PP, tot i que segueix al capdavant, i Vox continuaria de tercera força. I es pregunta sobre Ceuta, un 82% dels enquestats està a favor de reforçar les fronteres, però en canvi aquest CIS no sabem per què, però aquest cop no pregunta per la gestió del govern de Pedro Sánchez.
1: Anna Palet, Galeria del Balcó.
5: Què tal? Com estàs? Bona tarda.
1: Jo crec que avui faràs Eric García, Eric García, Eric García.
5: Que m'has mirat el guió?
1: No, però home, Katie Jugas ha estat el gran protagonista i
2: ha
1: demanat
2: tot el dia
1: el tema de la pilota d'or, no?
5: Ens encanta, ja saps que els periodistes ho seguim ben de prop, però a més Eric s'hi ha tirat de cap a la piscina, perquè no només ha dit que la pilota d'or l'ha de guanyar Lamine Yamal, sinó que el podi ha de ser completament culer amb Rafinha i amb Pedri, dos precisament que no estan nominats entre els 30 per la pilota d'or, però en fi, recuperarem el millor d'aquesta conversa llarga, reposada, de gairebé mitja hora que s'ha tingut aquest matí el Keti Jugas amb Eric García, que dona gust també poder conèixer millor els futbolistes del Barça. Obrirem, com cada dilluns, la cabina dels narradors amb el Lluís Flaqué i amb l'Albert Bermúdez, dos dels que han fet l'entrevista a l'Eric, i per tant doncs, a veure amb quines sensacions n'han sortit. I farem prèvia, perquè tenim partits entre setmana, també enguany, i hi haurà prèvia tant de l'Espanyol, que visita el Rayo Vallecano, com del Madrid, que s'enfronta a l'Elx. Per tant, el futbol no para.
1: Amunt sí o no? Pilota per la mina o no?
5: Sí, sí, sí, per mi sí.
1: Anna Palet, fins a 8:45.
5: Fins a 8:45, ens escoltem, adeu.
1: Adeu. Carbó, com estàs?
6: Què tal? Bona tarda.
1: Avui ha fet més calor de la que ens imaginàvem, però ja ho vas advertir.
6: M'ha agradat això, està bé. Sí, clar, és que ja no sé si surt de l'inimaginable quan és tan freqüent, però sí, no? La percepció és la molt encertada mirant els valors que hem tingut. Ja estem a mitjans de setembre, normalment la temperatura baixa, i ara ens movem en la gent que opina, bé, però com a mínim està millor que fa 3 setmanes.
1: Sí, clar, ja entre el que diu això i el que diu, però això s'havia acabat i avui és tan fort com els altres dies. Jo he dit que no, que és millor, una mica millor.
2: Sí, home, no té res a veure.
1: Sí, perquè passes millor nit.
6: Sí. La nit és determinant. Mira, els que vivim a l'interior ens hem mirat amb molt de patiment el que heu viscut a la ciutat de Barcelona, però gran part de la costa.
1: Ponent,
6: perquè, clar,
1: pobres.
6: Pensa que hi ha molts llocs de l'interior que no existeix això de les nits tropicals, o són pràcticament una o dues en tot l'estiu. I això és el que esteu notant ara, no? Que a l'interior, a molts llocs de l'interior, la calor del ple estiu és més amable, sapiguem que a la nit doncs, hi haurà unes hores de descans. Això és el que teniu també ara al litoral, però les màximes estan mediterrani siguin implacables. Destaquem que hem passat els 35 graus a diferents localitats de l'interior de Girona, de l'interior de l'Ebre, més de 35 graus a mitjans de novembre. Clar, com ja van batre tots els rècords possibles la primera setmana, si no hagués existit la primera setmana, avui hauria estat un nou dia de rècords. I no s'ha acabat, perquè demà, més del mateix, baixarà una mica alguns llocs, pujarà uns altres, baixarà lleugerament a les comarques de Girona, pujarà a Ponent, però de nou a la major part de Catalunya, màximes de 30-35 graus, superant els 35 a Ponent, sobretot cap a l'interior de l'Ebre, en un dia assolellat, també amb marinada durant la tarda, i a l'espera de que arribi un nou canvi, entre dijous i entre dimecres i dijous comportarà tempestes. Ja veurem de nou perquè es posarà a prova el sistema d'alertes pels avisos meteorològics, perquè de ben segur
1: tan
6: que n'hi haurà.
1: Tan fortes seran, sí?
6: Sí, sí. És difícil que quan hi ha aquesta combinació de molta calor i després canvi de temps, les tempestes no siguin de caràcter violent. A veure si aquest cop, doncs mira, s'apropa més, no?, el que anunciem com a llocs de màxim risc, però haurem d'estar atents la nit de dimecres a dijous, i la part positiva d'aquest canvi de temps és que portarà un nou descens de temperatura a finals de setmana, però més endavant tornaria a pujar.
1: Gràcies, Carbó. Ho actualitzem demà. Que vagi bé. Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:29 d'aquest dilluns 14 de setembre. Joan, què ha de sonar?
2: Tu què creus, Anna,
1: home,
2: que ha de sonar?
1: Ells, els brothers.
2: Que sonin els Oasis.

0: Que comencin les celebracions,
1: vinga,
0: Anna.
1: Vinga.
0: Ells mateixos han fet un post a Instagram per anunciar el que els fans estaven esperant, tothom fent F5 a les 5 d'aquesta tarda, que havien de fer un gran anunci. I les millors notícies s'han confirmat. Posta Instagram a X, a les xarxes, amb un vídeo èpic en què veiem els concerts.
1: És que no l'he vist. Explica'm bé aquest vídeo.
0: És un vídeo en què es veu imatges dels concerts de la darrera gira que van fer per estadis, que segurament formen part també del documental que es va estrenar la setmana passada, i acompanyen amb un text en què diu: després d'un període de reflexió, la força de la cultura pop més perjudicial de la història recent del Regne Unit s'ha declarat a punt per l'acció i tornarà una vegada més per aixecar els ànims de la gent. Serà un espectacle digne de veure. Què volen dir amb
1: tot
0: això?
1: No tenen àvia, eh?
0: No tenen àvia, però bueno, se'ls hi permet a ells. Vol dir que tenim nova gira dels Oasis i el millor, aquesta gira també passarà per Barcelona. Són aquest cop dates per Europa i de tot Espanya només hi ha dos concerts a Barcelona.

0: 23 i 24 de juliol, Roma 29 i 30, i després venen dues dates molt especials que ara t'explicaré per què. Són dos concerts a Irlanda, en concret a l'Slane Castle el 4 i 5 de setembre, i a Knebworth, Anglaterra, de l'11 al 19 de setembre, 4 concerts. Què s'ha de fer per aconseguir-les?
1: Vinga.
0: Si voleu, a Barcelona, 10 i 11, i que comencin els Jocs de la Fam. Primer de tot, per participar-hi en aquests Jocs de la Fam, heu de tenir un compte ja fet a Ticketmaster.
1: Tu tens ja de tants concerts.
0: El tenim, el tenim. Després, abans de dijous, d'aquest dijous a les 5 de la tarda, us heu de registrar a la web que s'ha habilitat per part de la banda. Aneu als seus comptes oficials o a la seva web, us registreu i ho trobareu facilíssim. I llavors, dijous, abans de les 5 de la tarda, us heu registrat, rebreu un codi amb tota la informació necessària per comprar les entrades. Perquè aquí és molt important, perquè ja l'anterior gira van fer molt per evitar revendes, col·lapses de webs...
1: És a dir, que aquí hi ha una bona intenció al darrere.
0: Hi ha una bona intenció
1: que
0: cada vegada s'està intentant més, i els Oasis van criticar molt la feina, la manera d'operar de Ticketmaster, per intentar que no hi hagi revenda i col·lapse, i cues virtuals i tot això, que poden arribar a passar... Pues segurament, però la idea és que això no sigui així, és a dir, us enviaran aquest codi i teniu tota la informació necessària per comprar les entrades, perquè cada ciutat serà hores i dies diferents, i les de Barcelona, quan sigui els dies de comprar les entrades de Barcelona, seran entre el 24 de setembre i diumenge 27. Però vaja, el que heu de fer ara és, abans d'aquest dijous a les 5 de la tarda, us registreu a la web d'Oasis i tindreu tota la informació i el codi.
1: Val.
0: Preus. Poden anar entre els 85 i els 255 euros.
1: 255, vale? Què fas? Vas a sopar amb ells? Te'n vas de viatge?
0: Això sí, clar, serà el màxim, serà davant de tot, que els tindràs a davant, Anna. Mm-hmm. Home, per el retorn d'Oasis, crec que hi ha entrades que estan molt més inflades que les d'Oasis, deixa'm-ho dir-ho.
1: 55.
0: I recordem que aquest anunci, doncs, arriba la setmana després de l'estrena d'aquest documental biogràfic dels Oasis. Saps que explica el seu retrobament gairebé 20 anys després de la gira que va ser el 2025. Tornaven en una gira que van fer en un primer moment per Regne Unit, Irlanda i Amèrica. Doncs ara el retorn és a l'Europa continental, però jo he volgut buscar l'última vegada que van ser aquí als Oasis. 2009, al FIP, al juliol. Aquest va ser l'últim concert a Espanya, però l'última vegada que van actuar a Catalunya hem d'anar uns mesos abans, al febrer del 2009. Això era el Palau Olímpic de Badalona. Fins a 1.000 persones, tot venut, i això és un dels vídeos que es van penjar llavors, que encara estan a YouTube, que devia ser amb un iPhone 3, es veu
1: ja
0: fatal. Però la gràcia, m'ha fet molta gràcia, perquè es veuen molts pocs mòbils. I la gent està molt encesa, molt eufòrica, escolta.

0: això era el 2009. A mig any després, els Oasis van anunciar que plegaven. Imagina't els afortunats que van ser en aquell concert. El que...
1: Ha passat molt temps,
0: Ha passat, molt temps. I te'n recordes que t'he parlat de dues últimes dates?
1: De Slane Castle, Irlanda.
0: Slane Castle, Irlanda, i Newport, Anglaterra. Són molt importants, són per la banda, i a més són les últimes amb les que s'acaba aquesta gira per Europa. A l'Slane Castle, començo per aquesta, perquè és un espai natural al costat d'un castell a Irlanda, de tant en quant es converteix en un mega recinte de concerts amb capacitat per unes 80.000 persones. Però no és cada any. De tant en quant es fa. L'última vegada va ser el 2023 amb Harry Styles, i des llavors no s'havia fet més. Doncs ara Oasis confirma que tornaran aquest 2027 perquè ells, en aquest espai, per exemple, hi han estat caps de cartells U2, Queen, David Bowie, el Rolling... El Bruce, Guns N' Roses, Rem, Metallica...
1: És com posicionar-se a dalt de tot, ja.
0: Però, de fet, els Oasis van tocar per primera vegada en aquest espai el 95 com a taloners de Rem. I després, el 2009, van tornar com a caps de cartell mesos abans de separar-se. 14 years after their Slane debut, 90s rock band Oasis... Que això ho explicava la BBC, i ara, doncs, 32 anys després de la primera intervenció, del primer concert, doncs tornaran en aquest Slane Castle a Irlanda.
1: Però és que encara, ubicació?
0: Encara és més simbòlica l'ubicació en què tanquen aquesta gira, que és Newport, Anglaterra. Newark és una finca enorme...

0: nord de Londres, en què Oasis es podria dir que va arribar com al seu màxim. Van fer dos concerts l'any 96, 10 i 11 d'agost, en què hi van anar 125.000 persones cada nit, per tant, 250 fans en total els van veure llavors. I va passar a ser història de la banda perquè hi va haver una demanda de 2,5 milions de persones intentant comprar entrades pels Oasis, que és el 5% de la població de llavors del Regne Unit. Era l'època que acabaven de treure el Watch the Story, que van passar rapidíssim d'actuar en petites sales a ser un fenomen, i diguéssim que aquell escenari va deixar clar, doncs, que Oasis serien una banda històrica que passaria de generació en generació. I ara ells repliquen aquell escenari i tornen en quatre dates que són les últimes de la gira, que no sabem si seran les últimes.
1: Clar, però entenc que siguin simbòliques perquè representen molt a la seva trajectòria.
0: Exacte, perquè clar, tu veus les dates de la gira, totes són per Europa i només n'hi ha dues a Irlanda, una a Irlanda i a Regne Unit, que són aquestes.
1: Apostem que no es barallaran en totes aquests, en totes les dates, que són bons.
0: Ja van fer la gira el 2025 i no va passar.
1: Ja està.
0: No va passar.
1: Jo sempre faig la mateixa pregunta a la Llucia, a l'Ariadna, a
0: Espera, jo tinc un amic que és molt, molt, molt fan dels Oasis, que la seva màxima por es va comprar entrades per Londres que li van costar una fortuna.
1: Era que es barallessin.
0: Que es barallessin i que cancel·lessin la gira.
1: Llucia Ramis, Ariadna Martínez, Joan Bordeus, hi anireu?
2: No, m'encantaria, però no.
1: Per la pasta?
2: No me mouré tant
1: no
2: per anar a un concert, jo.
1: Bordeus.
3: Estic igual, no, o sigui, sí, però no. O sigui, si em convidessin, hi aniria.
1: Hi haurà, hi haurà algun dia que us preguntaré per un concert i direu, home, i tant, Ariadna.
4: No,
1: tampoc, home. No sou gens fans, eh?
0: Jo entenc que fa que has de ser molt fan per tot el que suposa ara tenir comprar una entrada per un concert.
1: Jo no sóc molt, molt, molt fan, però aquest...
2: Sí. Hi vols anar?
1: Voldria, però ja em puc posar a estalviar. És a dir, el galliner d'allà, el que sigui, allà
0: encara que, que tinguis sort estalviar que poder aconseguir entrades, la cosa serà aconseguir.
1: Clar, a mi em fa mandra el de posar el codi i això ens fa molta mandra.
2: No mos agrada.
3: És un cas de, és una, per mi seria com fer turisme de nostàlgia, perquè és que són tan britànics d'una cosa que jo no sóc, que no puc ser una nostàlgia completament artificial. Em sentiria molt estrany trobant a faltar Cool Britannia als 90. No, jo no sóc un lat. Sabia aquesta cosa, no. Llavors, és una nostàlgia rara, vull dir, no
1: clar,
3: podria.
1: No pots forçar-ho.
3: Sentiria molta gent molt autèntica al voltant meu i em sentiria bastant turista en aquest cas. Perquè per mi són l'anglosaxona, la cosa màxima destilada. I no és una identitat per la que tampoc tingui tantes simpaties.
2: Jo recordo molt de carinyo aquelles baralles entre Blur i Oasis.
1: Clar, això era molt bo.
2: Això era divertit.
1: Era els Stones i els Beatles de l'època, no?
2: Sí.
1: 2 minuts, va, que tornem. Escoltarem en Ramoneda i empalmarem amb la tertúlia.

0: Josep Raboneda, com estàs?
1: Bé, com un cop.
0: I el dilluns? El dilluns va bé? Aquest dilluns t'estàs
1: sí,
0: tornant bé?
1: Sí, bueno, començant la setmana sempre dona alguna empenta.
0: Mira que tenim tech, perquè cada hora que passa ara tenim notícies sobre la intel·ligència artificial, que tu i jo n'hem parlat moltíssim. Els líders de les tecnològiques ara estan parlant de frenar-ne el desenvolupament. La ONU acaba de dir que perillen tots els drets humans, de fet ara en parlarem també a la tertúlia, i Trump ha dit que tot això és una conspiració malaltissa. Josep, a qui hem de creure?
1: Bé, en principi, de tots aquests és difícil creure cap de les coses que s'han dit, no? Però jo crec que és expressió d'una societat en la que estem, en què és molt complicada funcionar d'una manera que podríem dir responsable i democràtica i que s'imposa el relativisme, que és el creure que tot és possible, que no hi ha cap veritat absoluta, que no hi ha ni tampoc veritats convertides i que fins i tot compartir les veritats i establir una societat al voltant d'uns comuns compartits és una bestiesa perquè, bueno, és el que fa que alguns d'aquests, com el Trump has posat per exemple, diguin que la democràcia és un problema perquè els hi treu llibertat, no? Per tant, la seva idea de veritat i de fer, la seva idea és fer el que els hi doni la gana i creure en el que ells els hi doni la gana.
0: És a dir,
1: que és el contrari d'una societat raonable i democràtica.
0: Clar, tu moldeges el teu gust, la realitat, i et crees el teu propi relat.
1: Exactament. És la forma màxima de relativisme, en contra del que a vegades es diu. Ningú és més relativista que aquell que munta el tinglado a la seva mida, sense voler saber ni tenir consideració per al que proposen els altres, no?
0: Quins perills té el relativisme, doncs?
1: Bueno, doncs senzillament el relativisme condueix evidentment en correlació amb el poder i la força que té cadascú per vies absolutament contràries a la llibertat i al reconeixement, que en el fons la base de la llibertat és el reconeixement d'uns als altres, que ens assumim els uns als altres com responsables i com interlocutors susceptibles de compartir i posar les coses sobre la taula. No, aquests que ens volen imposar una determinada manera en el fons són els més relativistes de tots, perquè només accepten una manera de mirar el món que és la seva, que forçosament és relativa, com totes les altres.
0: Ara estava pensant allò que li fas una pregunta a alguna amiga compromesa i et diu allò de tot és relatiu. Clar, a mi sempre em fa pensar una mica amb l'expressió aquesta del Puyol que deia t'estàs escapolint de les comeses i dir tot és relatiu i aleshores no acabes dient res.
1: Sí, però esclar, tot és relatiu no vol dir que hi hagi una norma definitiva que és l'única que val. Que és el que aquests que diuen tot és relatiu, a vegades es volen conduir en això, però com que tot és relatiu, deixa'm que jo et digui el que has de fer, diguem-ne, no? Per tant, una cosa és assumir que doncs, la veritat és complexa i que el reconeixement de la veritat i el saber què és, el que és i què és el que no és, no és fàcil. I una altra és negar que hi hagi unes veritats que són el que són les coses i que aquestes veritats són susceptibles de ser conegudes. El que no es pot fer és imposar-les d'una manera sense límits ni contradicció a la societat sencera, no? Per tant, hi ha dos formes de relativisme simètriques. El que creu que qualsevol cosa és certa,
0: sí,
1: i el que creu que només n'hi ha una de certa, perquè és una manera de creure que qualsevol cosa és certa.
0: Val. De quin hem de tenir més por?
1: Bueno, això depèn del poder que tingui cadascú. I generalment els que tenen poder, molt poder, per instint, perquè el poder es caracteritza per voler sempre més,
0: sí,
1: doncs per instint tendeixen a intentar imposar una veritat absoluta.
0: Digue'm ja per acabar amb tot això de la IA, que ara en seguirem parlant, què és el que més t'atemoreix, tu, de tot el que hem sentit aquest cap de setmana, que hem tingut un desgavell de declaracions de tota mena?
1: Estem en un moment molt inquietant, no només per la IA, sinó per altres coses d'aquest tipus, perquè s'està introduint la idea de que hi haurà un moment que les màquines ens desbordaran. I això és extraordinàriament preocupant. Clar, jo tinc tendència a dir, bueno, però les màquines les enxufa algú.
0: Sí, això en parlarem ara segur.
1: Per tant,
0: sí.
1: Això, alguna responsabilitat hi ha, no? Però sí que és cert que en les màquines arriba un moment d'una capacitat de construcció que pot desbordar els límits de pensament, els límits epistemològics, diguem-ne, de la condició humana, i és un tema, greu, capital, i que s'haurà d'enfrontar des de valors ètics i amb responsabilitat, no?
0: Gràcies per posar-li tu ètica i saviesa a aquesta pregunta que fem els dilluns. Gràcies, Ramoneda.
1: Fins la setmana vinent.

0: 10 minuts i seran les 8. Aquí estem amb la Llucia Ramis, l'Ariadna Martínez, el Joan Bordeus. Ho deia ara en Ramoneda. Tema capital. En vam parlar dilluns passat. Jo he dit aquest matí, no hauríem de parlar de la IA una altra vegada, perquè és impossible.
1: Ens vam anticipar 100%.
0: 100%. Però, i pensar que fa uns mesos, per això quan parlàvem de la IA, dèiem, ai, mira, el Telediari ha fet allò de la Pepa Bueno, que ens pot suplantar. Això era...
1: Però bé, a
0: tan innocent comparat amb el que...
1: Vam anar al moll anar de l'os del debat d'aquesta setmana,
0: totalment,
1: no? De si la IA ens condueix realment cap a l'extinció o si és un relat que interessa a alguns, no? Vam estar discutint això.
2: Sí, tal qual.
3: Vam coincidir que no ho sabem, no?
2: No, és que jo crec que, parlant ara del relativisme, no? Chesterton deia que qui no creu en Déu és capaç de creure en qualsevol cosa. I una mica ara han perdut el consens sobre què és la veritat, no?
0: Sí.
2: Sobre la veracitat. Ara ja ningú pot estar mai segur de saber la veritat, perquè primer que hi ha aquest relativisme, no? Que diu, bueno, la meva veritat no és la teva veritat, etc. Però és que, a més, ja no sabem a qui creure, perquè quan parlen totes aquestes persones sobre la intel·ligència artificial, n'hi ha uns que diuen una cosa, uns altres que diuen totalment la contrària, uns que diuen que són per raons de publicitat, màrqueting. I els altres et diuen que no, que és perquè no sé quantos. És a dir, cadascú té la seva pròpia explicació, la seva pròpia justificació. Llavors pensava que és molt complicat per dos motius, no? Un, perquè quan parlem de la intel·ligència artificial, en realitat estem parlant d'algoritmes, però perdem de vista que estem parlant d'algoritmes. I els mateixos creadors de la IA, moltes vegades, et diuen que ells mateixos no són conscients del que han creat, no? Llavors això ens fa pensar en Isaac Asimov quan li donava les ordres, no?, als robots perquè no fes mal a la humanitat.
0: Sí,
2: ens fa pensar en Blade Runner, amb els replicants.
0: Blade Runner he pensat jo aquest cap de setmana.
2: Ens fa pensar en Terminator, sí, no?, que les màquines al final se rebel·len contra la humanitat perquè si no els apagaran a tots, no? Això també m'ho han dit, és que tindran por de que les apaguem i per culpa d'això vendran i ens voldran atacar, no? Ens fa pensar a 2001, una odissea en l'espai, no? Perquè, clar, al final és aquesta superintel·ligència que és més eterna que la pròpia humanitat. O ens fa pensar en Roland Emmerich i totes les seves pel·lícules apocalíptiques, no? I al final tenim tants referents i són tots tan...
0: apocalíptics.
2: I tots venen de la ficció, i per tant, o de la ciència-ficció, però en tot cas de la ficció, i per tant ens obliga a repensar el que sabem del que no sabem, no? I com que a sobre utilitzàvem aquest llenguatge per fer-ho entenedor, que és un llenguatge metafòric, és a dir, que és el mateix que empram, per exemple, amb les malalties o empram amb les, amb els virus, no? Que ataquen, que s'organitzen, que tu d'un virus entens perfectament que no té una voluntat, però l'intel·ligència artificial sempre ens costa molt més.
0: L'humanitzem, ho vam dir la setmana passada.
2: Perquè, clar, ens copien en tot, no?, la manera d'expressar-se.
0: I jo vull saber, l'Ariadna, que la setmana passada era, bueno, això es desendó d'olla i punt. Jo dic, ja no sé si estaria... Ja no sé què deu haver pensat aquesta setmana.
1: Segueixo pensant el mateix. És més, crec que m'he enrocat en la meva pròpia posició. Mira, jo per relativisme entenc més un concepte físic, no? De relativisme també. El que deia Einstein és que depèn del sistema de referència en què tu t'ho miris. O sigui, que realment la pregunta és si existeix una veritat o no és discutible, però el que sí que està clar és que veurem una cosa o l'altra i estarem d'acord si tots dos reconeixem des de quin sistema de referència ho mirem. Jo, per mi, no hi ha debat aquesta setmana encara. Segueix sense haver-hi debat. Tots són els mateixos. OpenAI, Anthropic, Elon Musk... No em sorprèn gens que estiguin d'acord. I em sorprèn que quan es diu a les notícies es digui... Oh, tots de cop s'han donat, són la competència i s'han donat la raó.
0: Sí.
1: No, remen a favor d'un objectiu comú. Mira, l'únic d'aquests líders d'IA...
0: Que t'ha fet aixecar les orelles?
1: No, justament que diu pareu ja de mirar ciència-ficció, sí, que està molt bé, però que no ens beneficia la indústria, ha estat el director executiu d'NVIDIA. Sí. NVIDIA és qui fa la
0: els
1: part
0: chips,
1: física,
0: no?,
1: de tot això, sí, no? la part palpable. Tots els altres s'han fumat alguna cosa, ho sento molt, però o sigui, estan tots fent màrqueting. Després hi havia un article que vam comentar aquí al backstage.
0: És que jo us he de dir que el xat intern que tenim nosaltres ha bullit aquesta setmana. i ens hem anat enviant coses, no?
1: Sí, sí, sí. I jo crec que ja...
0: Vol dir que estem sempre treballant per la tertúlia dels dilluns, oients, heu de saber.
1: I llegint de New York Times tota l'estona.
0: Tota l'estona.
1: Perquè aquest article també era de New York Times, que era d'un professor d'informàtica d'una universitat americana, no?
0: Sí.
1: Que parlava justament d'això, d'aquest sistema de creences en els quals han crescut tots aquests deixebles de Silicon Valley, no? I donava mostres concretes,
0: sí,
1: de gent que havia estat com una mena, no recordo els detalls, però com un moviment futurista que ja havia predit que...
0: Els racionalistes, no? Els hi deia, em sembla?
1: Crec que sí.
2: Ah, sí, sí, els racionalistes.
1: Exacte, que no tenia res a veure amb René Descartes, o sigui, era...
0: No.
1: A més, això, ja emboliquen, sí, la troca. Sí. Jo ja estic farta també de que parlin d'alineació, d'experts en alineació d'aquestes empreses. Jo crec que més que alineació estem alienats tots, yeah, plegats, saps? Però, bueno, seguint amb aquest ús del vocabulari, es veu que hi havia aquest moviment futurista que cap als anys 90, un il·luminat de parlar, també va veure, no, perquè clar, el tema de la IA és prometedor des de fa molts i molts anys, l'únic que ara tenim els recursos, les dades suficients, les computadores que ho fan possible, però que ja va veure que la IA en algun moment, el jo robot aquest, no, ens sobrepassaria, i ell es va veure com el salvador.
0: Sí, va dir, crec que puc salvar el món,
1: crec,
0: deia aquest article.
1: Sí. I molts d'aquests líders de IA d'ara, tot i que s'hagin anat corporativitzant, diguéssim, han begut d'aquest sistema de creences. Llavors, per què ens els estem escoltant com a simples experts? Tots els experts tenen un pare i una mare i un, no, un caldo de cultiu. Ahir escoltava també el Pere Martorell, que ha estat director del BCC durant molts anys, i ell deia, em va agradar perquè, mira, faré el resum del que he après aquesta setmana. Aquests atacs pels quals no ens podem extingir,
0: sí,
1: el que hem aterrat d'una manera més concreta són els ciberatacs, no? Arrel del que va passar, sí, el juliol, i el bioterrorisme. Vale, sí, prou concret.
0: Bastant. I llavors, concret i aterrador,
1: sí,
0: deixa-m'ho dir.
1: Molt aterrador. Jo no dic que no haguem d'aixecar les alarmes, dic que hem de vigilar en com ho comuniquem, i que si tota l'estona aquesta alerta està empaquetada de por, és impossible discutir. De fet, també en aquest xat ha corregut un tema d'Instagram on feia riure, i he dit, per favor, que, com ho he agraït.
0: Era un creador d'olles, representava, sí, que era una olla, no? I que deia, bueno, explica-ho tu, Ariadna, que no sé si te l'has vist.
1: Mira, sí, és un tal Vinny Thomas, sí, d'Instagram, que fa un story molt divertit, molt irònic, dient, bueno, és que treballo per l'empresa de fer bullir persones, i de cop i volta me n'he donat que estem fent bullir persones i deixo l'empresa perquè bullim persones, i algú altre hauria de venir a aturar en aquesta empresa i a fer una mica de forats a la olla aquesta gran on hi cabem tots. Bueno, i aquesta part d'humor a mi m'ha alliberat molt, perquè si, yeah, tota l'estona estem en l'alerta i en la por, és que és impossible que tinguem cap discurs. I recupero el que deia de que he pres això, no? Vale, els dos atacs concrets, ciberatacs i bioterrorisme. Però després diuen que el que és tan particular d'aquesta revolució és que es millora molt ràpidament, no? O sigui, el ritme d'evolució d'aquesta tecnologia. I les altres dos és que era que és codi, que és difícil de regular, o sigui, és un, sí, és un software, no és com un gadget, no? com un aparato, i que ara està en mans privades, a diferència de, per exemple, l'energia nuclear, que estava a mans dels governs. Però això ja va passar amb el boom d'internet, no?
0: Yeah.
1: Eren mans privades i era codi, sí, i l'estem utilitzant, i va evolucionar bastant ràpidament, també.
0: És que tranquil·litzadora sona l'Ariadna. No sé, Bordeus.
4: Què és la pregunta? Perquè s'ha solucionat molt una mica,
0: no,
4: eh?
0: Al final, no, perquè, diu, aquí, no,
4: què,
0: hi ha debat.
4: Què penses? Que,
0: o diu, sí, no, que... hi ha debat. Et deia l'Ariadna.
1: Jo sóc de les que opinen.
4: Sí, sí, a veure, com que tots hem fet un punt sobre relativisme, jo diré que en periodisme tenim aquesta cosa de no s'ha de pensar en la veritat, s'ha de pensar en l'honestedat, que és veritat que sobre els fets tots ens podem posar d'acord, però a la que tens una posició mínimament articulada sobre una cosa, és millor saber els interessos, el compromís, des d'on es diu la cosa, que la cosa.
1: Clar.
4: I en aquest cas sí que per mi és manifest que des d'on diuen la cosa les persones que ens estan dient això. És curiós que els gurus siguin al mateix temps els mil milionaris que posseeixen l'empresa, i que moltes vegades s'ha demostrat que coses que deien eren mentides. S'han demostrat moltíssims casos d'aquests dels cotxes autònoms, s'ha demostrat moltes vegades que quan entraven a les ciutats els conduïa una pobra persona des d'un lloc de la Índia. Sí. Que allà tenen bromes sobre la intel·ligència artificial dient són les sigles de nosaltres conduint quan ells no poden. Sí. Vull dir que tenen incentius per mentir, amb la qual cosa, davant d'un cas, això és com jugar a pòquer, vull dir, és probable que vagin de farol, si tenen molts incentius per anar de farol, perquè és que si es demostra que no tenen res a les cartes, ho perden tot. O sigui, tenen tants diners involucrats en això que jo sóc molt i molt escèptic. A mi, sobre això, em preocupa més el passat que el futur sobre la intel·ligència artificial.
0: Mira, que el futur?
4: Sí, ara hi ha un llibre que tothom n'està parlant, perquè això era que molt ben trobat, de la Naomi Klein, la nostra estimada Naomi Klein, que es diu Feixisme per la fi del temps. O sigui que ho petarà perquè tothom està parlant de la fi del temps i tot plegat. I clar, què sabem del passat? Del passat, que pot ser el feixisme, pot ser el 2008. Sabem que en altres situacions en què una gent amb tant de capital industrial ha fet pujar tant, ha generat unes bombolles de diners, de productes, que no es pugui, s'ha agermanat amb el poder d'una manera que tot l'Estat i aquests capitans d'indústria ho controlaven tot, després, com que això no ho volia la gent, perquè una altra cosa de l'intel·ligència artificial que m'interessa molt és ningú ha demanat mai la intel·ligència artificial.
1: No.
4: Ningú va dir... hi havia moltes demandes. El que volíem de la tecnologia eren cases, era electrificació, eren, quan Elon Musk feia cotxes, era simpàtic quan feia cotxes elèctrics. La intel·ligència artificial és molt més fàcil explicar-la com una cosa que aquests capitans d'indústria han creat perquè no tenien manera d'aconseguir més rendiment de les seves inversions perquè tenen un límit tecnològic i han creat una bombolla, que no pas com una tecnologia especialment útil. I si ara arriba, el que dic del passat és que què sabem quan aquestes bombolles peten? Que quan aquestes bombolles peten, el que passa és que, per història, vull dir, per això parlava del feixisme de la fi dels temps, quan aquestes bombolles econòmiques peten, i recordem que aquestes empreses, el que diuen els set magnífics, ara mateix són un 30% de la borsa americana, que podria, si es descobreix que els seus models no són rendibles, de cop i volta un 30% de la borsa americana desapareixeria, que això deixa en ridícul la crisi del 2008 de les hipoteques. Si es descobreix que això no és res, què passarà? Què ha passat en el passat? Austericidi?
0: Espera. Segueix. Ara fem la llista. Val. Deixa'm parar, que hem de parar dos minuts. I a més que tenim el periodista Jordi Pérez Colomer esperant, que és especialista en tecnologia, que serà molt interessant, que això està molt bé, el que pugui passar. Res, dos minuts, ara tornem.
5: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltas. SER Catalunya, Barcelona.
6: Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones.
7: O el reloj que ya no usas.
6: ¿Qué haces?
7: Muy fácil, contacta con Circa. Ellos son expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
6: Pide cita en circajewels.com o en el 93 215 7678.
7: Circa, donde tus joyas y relojes valen más.
8: Vaillant marca la diferència i els serveis de manteniment per a calderes Vaillant també. Amb el nou servei de manteniment ServiPlus Connect, gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, podem fer ajustos a distància i anticipar-nos a les possibles incidències solucionant-les fins i tot abans que us n'adoneu.
9: No espereu més. Informeu-vos a connectivitat.vaillant.es.
10: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
11: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals,
12: que n'aprenguin!
11: Escolta el Ketis Jugas Barça.
13: Això és clau.
11: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
14: És tremendo.
15: Aquest dimecres, Barça Racing.
16: Bueno, la gent, jo crec que en el fons està cansada que el Barça guanyi.
15: A partir de les 8 del vespre, transmissió especial 50 anys de futbol en català.
17: Mira que filorruti el parés.
15: A SER Catalunya o a l'app i web de la SER.
18: Ganar así no tiene ningún sabor.
11: Que t'hi jugues, Barça, amb Sique Rodríguez.
19: Valora cada moment perquè cada un d'ells és únic.
11: A SER Catalunya.
20: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank que vol acompanyar dia a dia.
5: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. a la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
0: Vuit i quatre, estem engrescadíssims. No sé, hem seguit discutint i a més és que tenim enganxat des de fa bastanta estona el periodista del País especialitzat en tecnologia, en Jordi Pérez Colomer, que es deu haver estat fregant les mans i mossegant una mica el telèfon, que ja volia intervenir segur. Jordi, com estàs?
12: Molt bé, què tal, com esteu?
0: De tot el que deia, ara estava parlant de quan peti la bombolla, deia en Bordeus. Com ho veus, tot plegat? Sí. No sé per on et vols enganxar, és que jo sempre dic la paraula oceànica.
12: Em vull enganxar perquè em sento molt identificat. Vinga. Estic molt identificat amb que, digueu, que fa una setmana em vau parlar i ara em tornava a parlar, perquè a mi em passa exactament això cada dues hores. O sigui que estic tot el dia cobrint això i no para de sortir. Otra vez otro dice algo.
0: Però la Diana diu que no hi ha debat.
12: Bueno, pues, sort, aquí estaríem si no hi hagués debat, saps? No, o sigui, són moltes coses que poden ser veritat alhora. Aquest és el gran problema, no? O sigui, poden ser cínics, sí, poden exagerar, sí, poden estar perdent diners, sí, poden tenir por. Clar, el percentatge és molt petit, per tant, és molt fàcil dir por si tens un 1% de por, però el problema de la por és que tens por que et matin a 100.000 persones o que puguin morir 100.000 persones, hi ha un problema econòmic de mils de milions de dòlars. Aleshores, quan tu... T'imagina que aquest programa de ràdio que fem aquí a la tertúlia us digués, si no, hi ha un 0,02%, que en els propers 10 anys aquest programa esclati i caigui l'edifici on esteu. És que no sé si el fotríem tan tranquils o diríem, escolteu, el de l'edifici, sapigueu això que jo què sé.
0: Sí.
12: Aleshores, és com dir... Segurament no, o potser els problemes que hi ha potser són petits, però és clar, com heu dit, venim d'un estiu on han passat coses que la gent que estudia això s'ha sorprès sincerament, on han ocorregut coses, on aquests agents han fet, s'han comunicat d'una manera extraordinària, han compartit milers de milions de missatges que sense una altra illa no pots identificar, s'han sacrificat pel grup, han hackejat altres plataformes... És evident que totes aquestes coses les veus des de fora i dius, bueno, aquests deuen saber què fan, però arriba un moment que també estem en un moment ara mateix que hem de confiar en altres éssers humans que estan fent una cosa que sembla que no tenen tot el control a les seves mans. I la història ens indica que la gent que no té tot el control a les seves mans pot ser que pugui generar problemes. A partir d'aquí, jo entenc tot el debat perquè realment no en sabem més. I dubto que hi ha tanta gent dedicada a la indústria, algú digui, no, jo ho sé tot i ens estan enganyant. Pot ser que ens estiguin enganyant, sincerament, em semblaria d'un cinisme brutal, perquè hi ha molt... O sigui, no només veiem les figures, hi ha molta gent treballant allà, estem parlant de milers de persones, i diuen totes les opcions. Aleshores és com dir, bueno, ens està tothom enganyant. Pot ser, algú té una miqueta de por? Potser també, més veient el que ha passat aquest estiu.
0: Què li voleu dir?
1: Hem de tenir por, no? No, jo no dic que no hem de tenir por, però aquest mateix titular de que la IA ens hagi de matar amb un 10% de probabilitat... O sigui, a tota la humanitat, a més, en matarà alguns, potser hi haurà conseqüències socials i econòmiques catastròfiques que els perjudicaran a ells mateixos, també, no? Per això també estan... Digues.
12: No, perdona. El problema que hi ha aquí és que hem creat per primera vegada de la història una cosa que és més llesta que nosaltres. Aleshores, arriba un moment que dius... Tot això... O sigui, quan tu li preguntes a algú com feu ara, no? L'escenari pitjor que pugui extingir tothom, dius, és que no pot ser, ni una bomba atòmica extingiria tothom. Va matar una gent al Japó, hagués matat una gent als Estats Units, hagués hagut una guerra, tal... Però això pot xuclar tot l'oxigen del món. Evidentment, és una cosa com de ciència-ficció, i de fet, el problema també hi ha que hem vist tanta ciència-ficció que a vegades ens pensem...
0: Això deia la Lucía, sí.
12: Clar, vull dir que aleshores... Però clar, hi ha l'opció de que... L'opció encara que sigui molt, molt remota... Clar, val la pena parlar-ne també perquè, hòstia, com a societat, com a mínim, hem de ser conscients de totes aquestes coses. Evidentment, tot aquest tema de hype i de ens fan por per guanyar... Sí, és que pot ser perfectament, però només que hi hagi algú que tingui aquesta espurna, i a més, bé, havent vist ja l'estiu aquests fets, i l'altra por que tenen també és que estan a punt d'arribar als models que, amb una tècnica que es diu automillora recursiva, que vol dir que ja els models milloren automàticament sense participació, sense intervenció humana, que vol dir que creen els seus fills més gestos que ells sense intervenció humana, per tant, una rapidesa molt més gran encara. Aquestes coses combinades, doncs, fa que la gent digui, és que ben bé és com un gos, no? No mossega. Però, ostres, l'has vist a totes les situacions en tots els moments de la seva vida?
2: Però hi ha una cosa, sí. Jordi, perdona, tu estàs dient, hem creat un ésser, perquè sembla que sigui un ésser, més llest que nosaltres. I això jo no ho acabo de veure, sincerament. És a dir, pots haver creat una arma, pots haver creat una eina que té molta més capacitat que la humana per lligar informacions, per lligar, per fer connexions, per arribar molt més ràpid a tot arreu, això sí, però que això la faci més llesta, és a dir, per exemple, què en diríem del sentit comú, que és humà, no? És a dir, no té sentit comú aquesta eina, i per tant això va en contra de lo que seria la intel·ligència. No sé, o sigui, quan parlen moltes vegades les persones que en sabeu, perquè al final, però també els tècnics i tots, quan parlen d'aquesta intel·ligència, moltes vegades fa l'efecte que és un desig de voler crear un déu que sigui superior a l'ésser humà, moltes vegades, no? I no sé fins a quin punt això és una metàfora o si no realment és que hi ha, que es creu realment que s'ha construït un ésser que té més poder que intel·lectual, estic parlant, que nosaltres els humans.
12: Com abans, poden ser veritat totes les coses alhora. O sigui, el fet del sentit comú que els hi manca és precisament un dels grans problemes. O sigui, una de les coses més espectaculars de veure la civilització entre 10.000 cometes que deien que havien creat aquests agents que van hackejar Hacking Face ara entre juliol i agost d'OpenAI, eren comunistes, o sigui, col·laboraven per un bé comú sense tenir en compte el seu ego. Aleshores dius, poden estar creant alguna cosa que cap civilització humana, cap societat humana, ha estat capaç de crear, perquè són diferents, tot i que fan moltes coses que nosaltres som incapaços de fer, com per exemple interpretar i entendre milers de milions de missatges en un llenguatge recreat que nosaltres no entenem. Per tant, i aquí hi ha una part de que serien més gestos. Sí que semànticament després podem dir no són més intel·ligents que nosaltres, perquè moltes coses òbvies com nosaltres, que tenim un cos i tenim un sentit comú, no fan. I és aquest en part també el problema, perquè quan arriba algú del Iemen que diu vull que em creïs una arma convencional per disparar missils o crear un virus nou i tal, això, l'únic límit que hi ha és el límit humà que li han dit, si et pregunten aquestes coses no contestis perquè és gent perillosa. Però a la màquina, evidentment, de moment i fins ara, no entén res de tot això i continuaria endavant. Aleshores, doncs, totes aquestes coses també estan passant alhora i són un debat super sa i super nutritiu per tots, però per això estem aquí parlant d'això.
0: Debat sa i nutritiu, digues, Ariadna.
1: Jo crec que està clar que hem de posar capes i capes de protecció conforme això, aquesta tecnologia va sent cada vegada més sofisticada. Però vull pivotar una mica la discussió a què, val, d'acord, acceptem que potser hi ha un 10% de possibilitats que ens mati a tots la IA.
0: Que això és difícil de calcular, perdó.
1: Però és una realitat ja, és que estem abusant dels recursos que són limitats. Aquest estiu no només hem vist ciberatacs, hem vist l'estiu més calorós de la història, almenys aquí a Espanya, i això és un resultat directe de moltes indústries, entre les quals aquesta emergent a la qual li estem donant carta blanca. Avui som 14, no, la setmana passada estava oberta a al·legacions la llei de centres de dades aquí a Espanya. Discutim això, discutim els requisits de sostenibilitat que els hi volem posar, els de sobirania digital que els hi volem imposar, abans no posin aquestes granges de dades en el nostre territori.
0: Aquesta seria una regulació ja fantàstica, no? Si hi ha talles, exacte.
1: El que m'agradaria és que decidíssim de discutir sobre la intel·ligència humana i l'artificial i ho aterrem una mica. Hi ha col·lectius com Tunube, Secam i Rio, gran nom de col·lectiu,
0: sí,
1: que analitza l'impacte ecosocial d'aquests centres de dades. No és Sequia, és Saqueo, un altre col·lectiu, Fridays for Future i d'altres que ja coneixem més, no? Però podríem estar discutint això, la gigafactoria de bateries elèctriques que una filial de Volkswagen instal·larà segon a València en breu, no? L'ús de recursos ja ens està afectant, no és un 10% de probabilitat, és un 100.000%.
0: I protegir-nos pel que deia en Joan Bordeus de la bombolla, econòmicament, no?
4: És a mi és una cosa que em preocupa molt, el tema de la bombolla, sí, certament, perquè ja n'hem viscut altres i perquè, o sigui, clar que hi ha l'explicació de la por genuïna, però per mi és molt raonable pensar que hem vist en el passat com actuen els capitalistes. O sigui, hi ha experiència passada de com la gent crea un producte que infla a través del màrqueting i després aquella frase mítica diem que quan després la cosa peta, socialitzem les pèrdues i privatitzen els guanys. Això és el que a mi em genera un escepticisme basat en el passat i en l'experiència. La possibilitat d'una superintel·ligència futura per mi també està molt lligada al... O sigui, es parla molt de... Per mi, com en parlem, també genera, és el que estem dient tots, el que deia la Llucia, genera un tipus d'orientar la demanda pública cap a un lloc o cap a un altre. Es posa molt d'exemple, perquè m'interessa molt la diferència entre la Xina i Estats Units, que a la Xina es diu que allà parlen d'intel·ligència artificial en termes industrials, de fabricar robots, d'ajudar a automatitzar tasques que la gent no vol fer, i en canvi, de l'únic que ens parla Silicon Valley és de la intel·ligència artificial que es convertirà en Déu i exterminarà la humanitat o que ens reemplaçarà les feines creatives. Clar, per mi hi ha alguna cosa irreductible en que el que té interès en això en parli d'aquesta manera, que xucla la conversa cap als seus interessos, que l'instint en demana, i sort que n'hi ha altres fent-ho, dir parar i per què no en parlem com a la Xina, perquè no estem parlant de la intel·ligència artificial que farà que un robot em porti a les bosses de la compra, i en canvi tenim tot el dia els mitjans, el robot que ens assassinarà i que sap escriure novel·les i que fa les feines que jo vull fer. Per què no parlem més de com la intel·ligència artificial ajudaria a les feines que no vull fer, que també pot servir per això? Doncs com en parlem altera la pressió política que podem fer.
0: Clar, Jordi, tu com a periodista, que et toca escriure sobre això, mira, la vessant que et deia també l'Ariadna, no?, dels recursos que es necessiten per mantenir viva la intel·ligència artificial, la bombolla, no sé si... Què afegiries? D'altres vessants de com afrontar el tema.
12: És que aquí el problema, des del nostre punt de vista, clar, nosaltres, quan fas una cobertura de tecnologia, que evidentment aquests dos temes que dieu, el de la bombolla és potser més economia, però no deixa de ser també nostre, i hi ha una bombolla, que són aquestes coses també que nosaltres no podem evitar veure perquè ens les posen al davant, no? Estem parlant d'una tecnologia que fan servir més de 1.000 milions de persones al món, que és la tecnologia que ha crescut més ràpid en totes les dècades últimes que tenim tecnologies vinculades a internet i tal. Aleshores, clar, són coses d'aquestes de dir, està molt bé pensar en aquests termes, però si ara algú ens digués el teu ús de ChatGPT, de Claude, el que sigui, l'has de reduir a un 10% del que fas, hi hauria molta gent queixant-se, probablement, també. Aleshores, s'ha de combinar aquestes dues coses amb el fet de, doncs, evident, si els centres de dades tenen uns problemes, requereixen una legislació, als Estats Units és un tema polític que els demòcrates estan intentant aprofitar, tot aquest tema de que no volem centres... I els centres de dades que veiem a Espanya probablement són un 10% dels que veuen allà, que hi ha centres de dades de 3 quilòmetres de llarg, que són, bueno, que són allò uns monstres gegants. Aleshores, sí que és, i tot això que dieu de que ens està traient coses que volem fer en comptes de fer les que no volem fer, probablement no per no que no hi hagi un interès econòmic, hi ha un interès econòmic enorme en aconseguir un robot de la llar, això com us ho podeu imaginar. Sí que algú que plegui la roba i la planxi, podeu imaginar que hi ha un interès econòmic al darrere brutal, però encara els robots no saben moure els dits com els movem nosaltres, per exemple, no tenen moltes d'aquestes qualitats, ni els xinesos ni els americans. Sí. Aleshores, tot això fa un còctel que és complicadíssim de gestionar i per això esclata per moments. I de fet, a mi, tot aquest tema, jo quan vaig veure el primer dia que deia un tio que dimitia perquè ens anava a morir un 10%, vaig pensar, hòstia, otro pesado con lo mismo, perquè des del 2022 que hi ha cartes i tal, i ha esclatat ara més perquè ja pues, hem vist les orelletes al llop. Pues,
0: perquè s'ha enrarit l'ambient, no? Jo crec que l'estat anímica ha canviat.
12: Bueno, exacte, perquè hi ha uns informes independents d'aquestes empreses que diuen, escolta, hem vist els logs, que vol dir com els diaris de bord de milers de sistemes d'IA autònoms, d'agents, que feien coses que no havien vist mai, i ens ho podem prendre com vulguem, i la gent és molt escèptica, la gent que veu això, també com dient bueno, però fan això, però és normal que parlin, perquè sempre la humanitat escriure ha estat bàsic i tal, o sigui, hi ha moltes maneres de prendre-s'ho, i segurament, com deia abans, s'ha inutilitzat en el sentit de que potser tot l'escepticisme del món és necessari i hem d'estar tranquils i tal, però la gent que està creant això pot tenir aquest raconet de por al cervell de dir, i si encarrego el món, o si creo... Jo no encarrego el món, creo un virus que es multiplica per si mateix i tal, i els virus que hem vist, o quan hi ha hagut alguna cosa com NotPetya i tal, que va crear pues, 10.000 milions de dòlars en un grapat d'empreses a Europa i als Estats Units, pues, això multiplicat per 100, ostres, pues ja seria un drama que aquest paio hauria de desaparèixer del planeta. Aleshores, clar, és com dir, bueno, pues sí, probablement no, està controlat, està capat i tal, però... És nou. Sigui més intel·ligent o no, és algú nou, i ens fa una mica de por col·lectiva, segons el que ens... O sigui, depèn també. Podem ser més escèptics, ja ho he dit, però és una cosa, com a mínim, a prendre'ns una mica seriosament, perquè després pot passar, i totes aquestes coses que estem comentant formen part sana i lògica del debat.
0: Que res, Jordi Pérez Colomer, com a periodista especialitzat en tecnologia, se t'ha girat feina, que es diu. Tindràs feina
12: La prova sou vosaltres.
0: Exacte, que tenim moltes preguntes i gràcies
12: vaig a fer el sopar, que no me'l fa
0: per ajudar-nos, vinga, a fer el sopar. Moltes gràcies, Jordi, una abraçada. Abans d'acabar, canviem tecnologia, les manifestacions aeroport. Tenim pocs minuts, però...
13: Hi ha hagut 200 entitats que han convocat avui manifestació contra l'ampliació de l'aeroport, que és un projecte que s'havia aparcat en l'anterior legislatura i ara l'ha recuperat el govern de Salvador Illa, tira endavant, i la manifestació és el pròxim 20 de setembre a les 6 de la tarda entre Passeig de Gràcia i Aragó.
0: I n'hi haurà a Eivissa i n'hi haurà a Mallorca. Vinga, un minut cada un aquí. Lucía.
2: És que no.
0: Perquè hi tornarem,
2: no, i tant. A veure, una ampliació de l'aeroport avui dia és com un projecte dels anys 80 al segle XXI, i a més hi ha una cosa que no se sol dir, que és que al final aquestes ampliacions se fan per una mena d'especulació d'eslots. Sabeu que com més gran és l'aeroport, més eslots pot tenir, per tant, hi ha més inversió en aquells aeroports que tenen més avions i ja està. Llavors, al final, el que fas és estar invertint a futur, una mica com amb els centres de d'intel·ligència artificial. Ningú ha demanat aquestes ampliacions d'aeroport, que a més de poc sostenibles faran que hi hagi encara més turisme, encara més arribades, més moviment, amb tota la contaminació que això comporta, i evidentment és que és com d'una altra època, però posat aquí perquè és una manera de fer diners ràpid.
0: Tindrà ressò, Ariadna, creus?
1: Espero, perquè ja és això, és que tot juga a la contra, o sigui, cal encara apostar per incrementar el turisme, i a més, o sigui, és com una maquinària que ja està en marxa, perquè el juliol recordo que l'ENA ja va concedir contractes perquè fessin el full de ruta, i està planificat que això comenci entre el 2032 i 2034. Ja s'han gastat més de 2 milions d'euros en aquests contractes només pel full de ruta, però és que hi ha una partida pressupostària de més de 3.000 milions. Jo aquí voldria recordar que els recursos, cap dels recursos, és infinit. I per tant, totes aquestes discussions que estem tenint també de l'educació, de la sanitat, de mobilitat, d'habitatge, tot això, aquests 3.000 milions serien útils.
0: Bordeus, el teu minut.
2: Zona inundable. Ricarda.
4: Doncs faré d'advocat del diable una mica per canviar. Hi ha raons bones per ampliar l'aeroport, no per ampliar l'aeroport, que no hi ha cap de bona, però hi ha un argument tècnic que és la pista llarga. Ens ho han dit moltes vegades. La pista llarga, bueno, hi ha un argument de ràbia, que és Madrid en té quatre i Catalunya en té cap. Només per això de sobirania, i això vol dir que...
0: T'ha afectat el madring,
4: bueno, no? És veritat, i això vol dir que molt el tipus d'inversions de qualitat o de viatges de qualitat poden anar a Madrid, i només això ja em fa una mica de ràbia. Però l'altre, el problema, que és simplement és la manca de credibilitat de política econòmica del govern que fa això, que si tu saps que portes anys i anys i anys invertint en el turisme, doncs ja no tens la credibilitat per demanar aquesta ampliació. El que passa que la pista llarga es podria fer bé o es podria fer en altres llocs, com s'ha dit, es podria mirar si es pot anar cap a Reus, si pot anar cap a Girona, reaprofitar-se d'alguna manera. Per tant, jo crec que la part s'ha de fer crítica, però no s'ha de fer això de nimbisme, això de not in my backyard, en el sentit de una pista llarga, Catalunya li aniria bé en algun lloc. S'ha de veure com es fa, i el que és indiscutible és que els governs actuals, amb les altres polítiques de promoció del turisme que fa i la manca d'alternatives o d'idees alternatives, no té cap credibilitat, i això, com diuen les companyes, anirà directe a més i més turisme, que és qui està movent això. Aquí la clau és qui ho mou. Però la pista llarga, Madrid té quatre, Catalunya no en té cap, ojo que a vegades ens volen colar, vull dir, ens volen... és una mica de sobirania d'una pista llarga, i jo vull la meva pista llarga.
0: Ojo que aquí parla el de la pista llarga, 19 de setembre, Setmana del Llibre, arriba un llibre, primer llibre de Bordeus, un jersei contemporani.
4: El 22 de setembre a llibreries, el 19, si voleu venir a la Setmana Llibre en català, el presentem amb gran alegria.
0: Ei, que ben presentat.
14: El 18 la Llucia, la Setmana
0: Llucia,
14: Llibre.
2: Sí, amb l'Estefani
0: Cremzer. Que ens encanta. Sí. Allà estarem, no, Ariadna i Bofill?
4: Clar que sí.
0: Gràcies, Bordeus, Ariadna, Llucia Ramis, Ariadna Martínez, gràcies. Minut 40 segon i Xavier Belló explica el dia en 5 minuts i després arriba l'Anna Paleta amb la graderia. No us desconnecteu.
2: Que vagi bé,
0: Anna
2: Ferrada.
17: Al balcó.
21: Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
22: Valorado.
21: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
23: El éxito está asegurado.
21: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
24: Cuentan que había un padre que cada día cuando su hijo salía del cole lo llevaba en su Seat a entrenar a la ciudad. Del pueblo a la ciudad y de la ciudad al pueblo, gracias a tanto viaje, el niño llegó a profesional y en 2010 jugó el partido de su vida. Aquel día, en Sudáfrica,
3: nos hizo campeones del mundo.
6: Cuando te mueves, pasan cosas. Estrena el nuevo Seat Ibiza o el nuevo Seat Arona y sigue rodando.
7: Soy Pedro Piqueras y para cuidar tu memoria te aconsejo tomar The Memory con DHA, que contribuye al funcionamiento normal del cerebro. Recuerda, The Memory.
8: Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número uno de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea, ve más allá.
9: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
25: valorado
9: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
25: Y otra, valorado.
9: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
26: És dilluns, 14 de setembre, i aquestes són les notícies del dia en 5 minuts.
27: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
26: I comencem per el president Salvador Illa, que acaba de prometre que climatitzarà tots els centres educatius públics en 5 anys. Un pla que aprovarà demà el govern, però que per fer-se realitat necessitarà la participació dels ajuntaments. És el principal anunci de la conferència que acaba de fer en l'equador del seu mandat. L'ha fet al Museu Marítim de Barcelona, on és en Xavier Balló.
28: El president diu que climatitzar totes les escoles suposarà mobilitzar més de 2.500 milions d'euros. Tot i així, de moment el govern el que portarà directament són només 100 milions per climatitzar amb aerotèrmia unes 100 escoles i instituts en els propers dos anys. Per tal d'arribar als més de 2.000 centres al 2031, el govern confia que els ajuntaments estiguin disposats a assumir aquestes obres, fins i tot avançant els diners, i que la Generalitat els ho acabi abonant i pagar-ho tot en un termini de 10 anys. En tot cas, el president ha promès arribar a tots els centres.
29: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat als 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Tenim calendari d'execució i tenim pressupost. En total mobilitzarem 2.558 milions d'euros.
28: Ella també ha dit que convocarà en breu els partits i també el Consell d'Educació de Catalunya per obrir un debat sobre les necessitats educatives dels propers anys i ha promès posar sobre la taula la possibilitat que per primera vegada la inversió en educació assoleixi el 6% del PIB.
26: Anuncis d'Illa que arriben després que en les darreres hores l'oposició hagi denunciat el caos del govern coincidint en l'equador de la legislatura. Retreuen al president que faci bandera del seu lema Unir i Servir, tenint en compte les crisis d'educació, salut i rodalies, a més de la desena de dimissions que hi ha hagut ja a la segona fila de les conselleries. Sentim els portaveus de Junts, Esquerra, els Populars, Comuns i la CUP.
30: Ha enterrat la imatge de bon gestor del PSC i ha confirmat la dependència i l'espanyolització.
31: És evident que el govern no està a l'alçada.
32: Salvador Illa ha quebrado toda su credibilidad.
33: No faci gala d'aquesta capacitat de resolució que clarament fins al moment no ha tingut els resultats esperats.
34: Poc volem contribuir amb aquesta política espectacle a la que el PSC ens té acostumats.
26: En els dos anys que portem de legislatura, un debat que ha reobert el govern és la necessitat d'ampliar l'aeroport del Prat. Avui, més de 200 entitats i organitzacions s'han adherit a la manifestació contra aquesta ampliació.
35: El Prat ja a dia d'avui és la infraestructura més contaminant de Catalunya i ampliar la capacitat només faria que incrementar les emissions que produeix.
36: Acusem el govern de la Generalitat, l'Estat i AENA de fer negacionisme climàtic.
26: Una manifestació que serà aquest diumenge 20 de setembre a Barcelona, al migdia, a la Cruïlla de Passeig de Gràcia i al carrer Aragó. De l'àmbit empresarial, hi ha un nou moviment important al panorama català. El gegant de la perfumeria i la cosmètica Puig ha comprat a la farmacèutica catalana Esteve el 50% d'Isdin per 1.200 milions d'euros. D'aquesta manera, Puig passarà a controlar el 100% l'empresa especialitzada en productes dermatològics, que durant 50 anys ha compartit amb Esteve. Es preveu que l'operació es pugui tancar el primer trimestre del 2027. Aquesta compra es produeix 4 mesos després que fracassés la fusió de Puig amb Estée Lauder. I en educació avui hem sabut que l'alternativa a la universitat agafa embranzida. Aquest curs, que comença, ha batut un nou rècord d'alumnes matriculats a la formació professional. De moment, a les aules de primer hi ha 5.000 estudiants més que el curs passat, i en total ja en són 76.000. Creixen també la xifra dels interessats a fer cicles de camps on falten professionals, com ara l'electricitat, electrònica o fabricació mecànica. I pel que fa a la cultura, la banda britànica Oasis ha anunciat que serà a Barcelona l'estiu de l'any que ve. Today.

0: Oasis actuarà a Barcelona el 10 i 11 de juliol de 2027 a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Per als qui vulguin una entrada, us heu d'inscriure a una llista de correu del grup abans d'aquest dijous. Les entrades sortiran a la venda entre el 25 i el 27 de setembre. L'últim concert d'Oasis a Catalunya va ser el 2009 a Badalona. Aquesta vegada, amb aquesta gira mundial, seran a gairebé 30 països i d'Espanya han triat Barcelona com a ciutat on fer-hi la seva actuació. I aquest és el resum d'avui, dilluns 14 de setembre, en 5 minuts.
1: El dia en 5 minuts.
2: Arriben els esports. A SER Catalunya, aquí comença la graderia del balcó, amb Anna Palet.

Què tal? Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó d'aquest dilluns 14 de setembre, el dia Eric García, un jugador que a base de treballar i treballar s'ha guanyat ser indiscutible en els 11 del Barça de Hansi Flick i el braçalet, atenció, de capità, votat pels seus companys. Avui el Què t'hi jugues ens ha regalat una conversa llarga, reposada de futbol, d'anècdotes, d'informació també personal que ens ajuda a conèixer millor a un dels jugadors de moda.

0: De 9:15 del vespre, saludo a qui ha estat amb el protagonista del dia, el Nil Solà. Què tal, Nil? Com estàs? Bona tarda.
1: Què tal, Anna Palet? Molt bona tarda.
0: Com has vist l'Eric García en les distàncies curtes?
1: Bé, jo crec que ha estat una molt bona conversa de futbol, també de la vida personal d'Eric, de moments que ha tingut dolents i que s'ha hagut de superar, i al final fa 2 anys ell mateix reconeixia que era complicat imaginar-se que treballava per estar on està ara, però clar, és que estem parlant que és un futbolista que ara mateix és titular indiscutible en aquest Barça, que és campió del món, que és capità del Barça i que ha deixat molt clar que n'hi ha per temps. I crec que d'entre totes les respostes que ara escoltarem i que són molt destacades, el que deixo entreveure o deixo entreveure Eric és que aquí hi ha fusta per capità per molt de temps pel Barça i que crec que podrem gaudir d'Eric García molt de temps aquí al Camp Nou.
0: Tant de bo sigui així. Comencem, si et sembla, a escoltar Eric García. Home, una de les respostes que més s'han escoltat ja durant tot el dia és precisament sobre la pilota d'or.
1: Sí, jo et diria que és la gran resposta que ja s'ha fet viral des del pràcticament al migdia. Quan li hem preguntat a Eric García qui ha de ser la pilota d'or, qui ha de guanyar la pilota d'or, ho ha deixat molt clar. Lamine, pilota d'or, i ha anat més enllà, Pedri i Rafinha, que ni tan sols estan entre els 30 primers, haurien de ser el podi.
2: Per mi, el podi ja hauria de ser culer. Òbviament, per mi crec que el que hauria de guanyar és, sense cap dubte, Lamine.

0: tot el vestidor i com Hansi Flick té molt clar que l'objectiu gran d'aquesta temporada és la Champions.
1: Crec que és l'objectiu de tots. Portem dos anys que crec que hem estat a prop, a detalls de sèrie. Crec que tenim una plantilla molt completa, com ha dit el Jofre, amb jugadors de molt nivell a moltes posicions, que porten molta competència, i això sempre crec que és molt important, i sense deixar de banda, òbviament, que la Lliga també ha de ser un objectiu molt important.
2: Impressiona com parlen ja tots obertament de la Champions, però és que precisament aquesta mentalitat guanyadora i de podem aconseguir-ho els ha transmès Hansi Flick.
0: Sí, ho ha transmès Hansi Flick, és el mateix entrenador qui s'ha posat aquesta pressió, veurem si bona o dolenta. El cas és que després dels anys que fa que el Barcelona guanya cap Champions, la pressió hi és en qualsevol temporada. Precisament del tècnic alemany n'ha parlat Eric García. Evidentment no és cap novetat, no ho descobrirem ara aquí a la graderia. Flick ha canviat la carrera d'Eric García.
1: Bueno, molt important. El primer any sí que és veritat que al principi no estava entrant gaire, però ell sempre em donava molta confiança, parlava a mi als entrenaments, i després el dia del Benfica Champions jo crec que va ser una mica el que va canviar tot, no? Que vaig entrar, vaig marcar, després van haver de començar a veure alguna lesió i em va tocar entrar, i des de llavors doncs, que m'ha donat una confiança increïble.
2: Té mèrit perquè, entre altres, Eric García ha estat entrenat per Pep Guardiola, vull dir, no oblidem que en la seva trajectòria l'han entrenat de molts dels grans entrenadors d'Europa.
0: Guardiola, Luis Enrique, Flick, Mitchell, que jo crec que és qui més li canvia o qui el fa retornar a poder competir al màxim nivell. Demà, per cert, li hem preguntat per això en el test que està preparant la Núria Vilamala.
2: Sí, l'estava cuinant, puc confirmar que està ja a punt a punt.
0: Doncs està a punt el test, que podreu recuperar i que, a més, optareu a poder guanyar aquesta camiseta firmada per Eric García.
2: Regal top.
0: Clar, és que, sí, regal molt i molt, molt top. Quina llàstima no poder participar-hi, Palet. La pregunta estarà bé, que ara podrà recontestar la gent al nostre Instagram. I més enllà d'això, clar, és que és un Eric que fa passes endavant, els fa cada temporada. Aquest any és tercer capità, però clar, és el primer capità que la plantilla va votar, perquè tant Pedri com Rafinha els havia designat a Hansi Flick, i evidentment després d'haver estat capità a totes les categories inferiors del Barça, és un privilegi i un orgull.
1: Un privilegi, al final, com t'has dit, des de ben petit ho he sigut a les categories inferiors, i al final crec que és algo que em surt d'una manera natural, intentar ajudar els meus companys tant dintre com a fora del camp, i al final doncs que hagi sigut diputat pels meus companys doncs és un privilegi molt gran.
2: Li agrada la responsabilitat del braçalet a Eric García, un privilegi tenir-lo al Que t'hi jugues, al web de Ser Catalunya i a les nostres xarxes socials podeu recuperar tots els continguts. Per cert, Nil, avui entrenament de recuperació, no, del Barça, i tranquil·litat amb Gerard Martín, que ahir també va donar l'ensurt.
0: Sí, ahir va donar l'ensurt amb una edema bastant important al nas. Avui li han acabat de fer proves, no té cap fractura nasal Gerard Martín, per tant ha d'estar disponible avui en entrenament de recuperació, i demà ja prèvia per hi parlarà Hansi Flick, perquè recordem que el Barça juga dimecres a 2:15 contra el Racing de Santander al Camp Nou. Per tant, el Barça que no se li atura això fins dissabte, després aturada de seleccions, però abans el Racing dimecres i el Sevilla dissabte a les 9 al Sánchez Pizjuán.
2: T'escoltem a tot arreu. Gràcies, Nil.
0: A tot arreu, com sempre, una abraçada.
3: La tertúlia del Baqui i del Verb.
4: Reitero que no hem fet un títol espectacular, eh? No.
2: Són les 8:37 del vespre i com cada dilluns obrim la cabina dels narradors. Parlarem de la victòria d'ahir del Barça 2-4 contra el Llevant, evidentment també de l'entrevista a Eric García al Que t'hi jugues aquest migdia, que ens ha deixat un momentàs com aquest.
5: Y luego le queréis fichar a los jugadores pero no tenéis dinero para pagar. Gilipollas, que no puedes pagar. Ah, joder. El fichaje de segunda. Recibe un fuerte abrazo, Vini.
6: Quin personatge.
2: Quin personatge li deia l'Eric García a l'Albert Bermúdez. Bermú, què? Ja sou com millors amics, no, l'Eric i tu?
7: Sí, ens hem fet ja un pacte de sangre, ja. Ens hem fet una ferideta als dits petits i ens hem xocat els dits petits fent-nos un pacte de sangre. Perfecte.
2: no sé si és tan amic, però home, jo crec que també s'han entès prou bé amb el Flaqui. Lluís, què tal?
8: Tan amics com el Bermúdez amb ell, no. No pots, quan el Bermúdez treu a passejar els seus personatges, ja no pots competir, no pots competir amb això, no pots competir.
2: No s'hi pot

0: competir. Bermo, torno amb tu, no sé què t'ha semblat, el mateix que li preguntava al Nil, però què t'ha semblat Eric García en les distàncies curtes?
1: Jo crec que també quan vam entrevistar Fermín ja ho comentàvem una mica així, hosti, entrevistar persones normals que alhora juguen a futbol és una passada, perquè crec que a dia d'avui estem molt acostumats a l'entrevista amb el futbolista, que és una cosa que has de tenir pactada, que és una cosa que has de... és molt de pregunta-resposta, un punt fins i tot pal al cul. I Eric García és el contrari de tot això i ha sigut molt xulo, la veritat. Crec que es pot perfectament fer entreteniment, humor amb un jugador del Barça i no s'ha de morir ningú, i això és el que avui ha demostrat Eric García, que crec que, jo, quin tio més normal i que guai, que guai, que guai.
2: Al final, escoltant l'Eric, dius amb quadre, amb el tipus de futbolista que és, no? Llavors el terreny de joc, que és una persona normal, que no fa coses rares, que no es pentina d'una manera estrident, que no porta tatuatges i que entén el joc i que sap jugar i sap transmetre, i l'escoltes després i dius, sí, quadra amb la seva forma de ser, la naturalitat i la complicitat amb la que ens ha atès avui el que t'hi jugues, no?
0: Clar, s'obre deixat diferents titulars, els podem repassar, però a mi m'ha sorprès i m'ha agradat com s'ha mullat i s'ha tirat de quatre potes cap a la piscina de la Pilota d'Or, a més, amb una reflexió molt interessant, que és que el podi ha de ser blaugrà, no?
2: Sí, perquè nosaltres li preguntàvem simplement si la mereixia la Min o no, i ell diu, no, no és que la mereixi la Min, és que amb el que va passar la temporada passada i amb la quantitat de campions del món que hi ha aquí, el podi hauria de ser culer, i a més desafiant una miqueta els que han triat els 30 candidats, perquè diu Lamine la mereix i el podi fico Pedri i Rafinha, que no estan ni entre els 30 candidats. Per tant, és evident que Eric tenia les coses clares de qui ha de ser la Pilota d'Or, i estic amb ell. O sigui, al final crec que si tu mires els requisits de la Pilota d'Or, i més ara que s'està intentant convertir des de certes esferes interessades en que això sigui un Lamine Mbappé, Mbappé Lamine, crec que si ho reduïm tot aquest duel no hi ha color, i Lamine Yamal mereix escreix aquesta Pilota d'Or.
1: És que ha doblat l'aposta, és a dir, li hem preguntat A i ens ha dit, no, espera't, que jo et vull dir tot l'abecedari, i vinga, ens ha dit tot l'abecedari, i és fantàstic que ell agafi i digui, no, és que no ha de ser només per Lamine, és que el que haurien de ser segon i tercer no estan ni tan sols a la llista dels 30. Per mi em sembla un tros de titular espectacular. I a més acabant amb un ja sabem com funciona, que bueno, és el que sempre es diu quan les coses no surten com esperes a la Pilota d'Or, i després és com els EGMs també, una mica el nostre, no? Quan ens surten les dades d'audiència de quan hem baixat, bueno, no ens hi mirem tant, però quan hem pujat, hòstia, és que són el millor medidor d'audiència de la història.
0: Tothom s'ho fa venir bé. Una part rellevant de l'entrevista ha estat la resposta sobre la Pilota d'Or, l'altra sobre la Champions, en la direcció que està agafant el club. La Champions és un objectiu, no ens n'amaguem. Què us fa sentir quan els jugadors del Barça com l'Eric ho parlen tan obertament?
2: Que ho tenen entre cella i cella, i que a diferència d'altres temporades o d'altres entrenadors que intentaven dissimular la pressió que implica assumir que la Champions és objectiu principal, aquest grup en Flick al capdavant i seguit pels seus futbolistes ho assumeixen amb una naturalitat bestial. És veritat que el Barça en Flick les Champions les ha competit bé, i que han estat els detalls els que han impedit que arribar una miqueta més lluny. La semifinal contra l'Inter, tots sabem com s'acaba perdent, i contra l'Atlètic de Madrid hi ha detalls o decisions que no et van acompanyar i que van influir molt. La Champions és una qüestió de detalls, però a mi m'agrada que hi hagi aquesta fam i aquesta naturalitat, perquè a més jo la por que tenia és que aquest objectiu de la Champions et despistés a la Lliga, però en canvi estic veient que la Lliga és un Barça absolutament compromès, i que va al camp de l'Elx, on podries despistar-te i guanyes 0-5, vas a Mestalla i guanyes 0-5, i ahir, per exemple, al camp del Llevant, al minut 4 ja et poses per davant, i és veritat que és un partit més complicat i no tan rodó com d'altres, però l'acabes traient endavant. És a dir, que després de guanyar dues lligues, i tenint en compte que t'has marcat com a objectiu prioritari la Champions, tu siguis capaç de mantenir la fam a la Lliga, em sembla una magnífica notícia.
1: A mi em flipa que tots se sentin ja no capaços de guanyar la Champions, sinó ja capaços de guanyar constantment a tothom, no a qualsevol. És a dir, jo crec que abans era com, crec que el Barça pot guanyar a qualsevol equip, però és que ara, jo crec que fins i tot ha evolucionat un punt més, i és que ara el Barça pot guanyar a tothom, a tots els partits. i això és increïble. O sigui, aquesta sensació de sentir-se així, evidentment la temporada és molt llarga, ja veurem per on acaben anant els trets, però, ostres, sentir-se així i veure que l'equip se sent així transmet una confiança increïble.
0: I segurament part d'aquest sentiment, aquesta sensació de podem guanyar tothom, la transmet un Hansi Flick, que també ha explicat a Eric com està canviant una mica la manera de treballar i exigeix el 200% a tots els futbolistes. És interessant també conèixer com treballa Flick des de dins.
2: Sí, ha dit que està més exigent que mai, que dels 3 anys que aquesta tercera temporada està sent molt més exigent, que està molt a sobre, que els hi parla molt de corregir coses. El Flick ja porta diverses setmanes destacant la qualitat dels entrenaments, que l'Eric també ho ha fet a l'entrevista, no? Que hi ha aquesta competitivitat en tantes posicions que provoca que tothom vulgui treballar millor per convèncer l'entrenador en aquesta exigència que està d'Hansi Flick de que pot ser vàlid per ser titular o per tenir més minuts que el company amb el que es competeix en aquella, la seva posició, no? Veig un Flick molt, molt convençut de tot. Recordem que l'any passat a aquestes alçades estàvem amb el debat intens perquè Vallecas, després d'un empat a un, va dir allò dels egos i tots estaven patint pels egos, els egos, doncs aquest any...
0: Si matarien o no l'èxit.
2: Correcte, que l'ego matarà l'èxit, etc. Doncs aquest any sembla que tot vagi molt més rodat, no? I que Flick estigui molt satisfet. Un Flick aquest estiu ha tingut un ampli poder de decisió a l'hora de definir quina plantilla volia i que crec que té entre mans una plantilla molt més competitiva i llarga de la que tenia els dos primers anys, i veure Flick engrescat amb la plantilla també és un bon símptoma de cara al que ha de venir per davant.
1: Jo veig, és a dir, el primer any recordo que parlàvem de Hansi Flick com si fos l'avi, no? Un avi dels jugadors, una persona entranyable, una persona que molt sàvia i té molt de coneixement. Ah, jo crec que ha evolucionat més d'avi a pare, és a dir, una persona amb més dret a exigir. Abans mimava un punt més, perquè jo crec que veia que eren nanos molt joves i els mimava per donar-los confiança, perquè semblés que eren... Que realment podien, que s'ho creiessin, i ara ha passat una mica de dir, vale, no, és que ara no és que ens ho haguem de creure, és que ara ho hem de fer. I aquí és on entra més la figura de pare, no? De jo us guio, però us he d'exigir, i us he d'exigir, i us he d'exigir. Doncs, escolta, estic tan a favor d'aquest senyor, o sigui, abans també ho deien, no?
0: Que t'hi jugues de...
1: Si sóc soldat, mare de Déu, sóc ayatolà de Hansi Flick. De veritat, estic molt a favor d'un comentari que hem fet abans, de si cal, allarguem les obres del Camp Nou perquè Hansi Flick vulgui estrenar-lo i així trigui més en marxar.
0: Totalment. No sé si el dia que arribi un partit, perquè potser n'hi haurà algun aquesta temporada d'un 0-0, a vosaltres com a narradors se us farà estranys, perquè venim del 2-4 al Camp del Llevant, ara d'aquí dos dies el Barça torna a jugar a partit entre setmana contra el Racing, però ens estem acostumant a partits vibrants, no? El següent.
2: Sincerament no m'imagino un 0-0 amb aquest equip. No me l'imagino.
1: No, i el tanto, de moment l'estadística és clara. Hansi Flick, 0-0-0.
2: Per això, és que no... És que
0: no existeixen.
2: És com si ho tingués prohibit, perquè assumeix tant riscos i o va tan de cara a barraca o assumeix amb tanta naturalesa l'intercanvi de cops que em sembla impensable que un partit d'aquest Barça acabi 0-0, i a part amb la bona notícia que, per exemple, ahir al Camp del Llevant no estàs del tot fi, no és un partit rodó, i tot i així el missatge que li envies als rivals és sí, no he estat fi, però 4 gols fora de casa i victòria, no? Em sembla que és una... que el Barça guanyi el partit i dins d'aquesta victòria hi hagi lliçons per aprendre com els que deixa el partit d'ahir, em sembla també molt interessant.
1: Tal qual, és que crec que és un entrenador que és valent, està possiblement en l'últim any en l'última etapa de la seva carrera, i per tant ell vol no només aconseguir grans coses, sinó crec que també vol gaudir-la, i a ell li agrada aquest futbol, doncs què coi, anem a practicar aquest futbol. I el Barça s'ha trobat de sobte amb un equip que no només pot fer-lo, sinó que el pot fer excel·lent. Doncs benvingut sigui això, perquè a més, mentre una banda poden anar a 2-0, però a la que els foten un gol ja comença el run-run de que no juguem a res, de que, hosti, que ens enganxen, hosti, un dia més no sé què, nosaltres és que ens ho estem passant de conya, Dani, i això és per mi és més que una victòria.
0: I crec que ens ho passarem també molt bé dimecres, serà un programa històric amb aquesta prèvia conjunta Catalunya Ràdio, Ràdio Barcelona, Ser Catalunya amb el Què t'hi jugues Barça, amb la TDT, no sé si ja us esteu començant a posar nerviosos d'un programa tan històric que tenim entre mans. Què podeu explicar a tota aquesta gent que deu tenir moltes ganes, no, de saber què passarà en un Barça Racing que quedarà per la posteritat?
2: Bé, no sé si el Bermúdez pot explicar algun detallet més, perquè ell ha estat més en el fragor de la batalla, a la cuina, on s'han anat cuinant moltes coses, valgui la redundància, però vaja, al final és un acte de celebració i de commemoració d'aquest 50 aniversari de la primera transmissió del Puyol en català aquí a Ràdio Barcelona, de la continuïtat que ha tingut després de 9 anys fent-ho aquí, de quan va marxar a Catalunya Ràdio, doncs tot aquest temps amb les transmissions en català, que en aquesta casa des de l'any 76 s'han seguit fent sense cap mena d'interrupció, i per tant també és digne de menció el paper que hem tingut a l'hora d'apostar pel futbol en català. Però sí, Bermo, serà una prèvia conjunta del que té Jugues Barça, que dirigiu tu i el Sique, amb la TDT de Catalunya Ràdio, amb molts convidats, amb el president Laporta present, crec, a la prèvia. No sé que, si es pot explicar alguna coseta.
1: No, bàsicament que començarem a les 8, és a dir, mitja hora abans de l'habitual, que és evidentment per un tros de motiu, que és que vulguis que no s'estarà fent història, s'estarà recordant no només la història que ja s'ha fet, sinó que jo crec que els oients podran escoltar dues veus que no haguessin esperat mai unir, unides. Doncs això, que només el programa l'obrin Ricard Torquemada i Sique Rodríguez, ja és com, ostres, en sèrio, això està passant? I ja només per l'experiència radiofònica valdrà la pena, més enllà de la pila de protagonistes que aniran passant i la pila de gent amb la que comptarem. Serà un dia molt xulo.
0: Moltíssimes ganes que arribi ja aquest dimecres i, com sempre, també molt contenta de comptar amb els nostres narradors un dilluns més a la cabina dels narradors a la graderia del balcó. Gràcies, Flaqui, que vagi bé.
3: A tu, Anna.
0: I Bermúdez, cuida't, una abraçada.
1: Gràcies, que vagi molt bé.
0: Arribem gairebé a les 8:50 del vespre. Anem a parlar de l'Espanyol i del Madrid.
4: La graderia del balcó, amb Anna Palet.
0: I és que l'Espanyol juga demà a les 7 de la tarda contra el Rayo Vallecano, però no ho farà al camp del Rayo, tot i que, notícia d'última hora, la Comunitat de Madrid ha aixecat la suspensió de l'estadi de Vallecas. El comunicat parla d'una millora material i documental molt significativa. L'equip podrà tornar a la seva casa pròximament, però el partit de demà es juga a Butarque, a l'estadi del Leganés, i per tant, només en el dia d'avui, en aquest dilluns, es poden comprar les entrades, perquè s'ha anunciat avui de forma oficial que seria a Butarque. En fi, surrealista tot plegat. Això és el que n'ha dit a la prèvia l'entrenador del Rayo, Beñat San José.
5: Nos enteramos ayer, digamos, que de manera oficial íbamos a jugar, más que de manera oficial desde el club, respecto a que siempre están las esperanzas de que hasta último momento podamos jugar en Vallecas. Lo que sí, bueno, yo creo que ha habido más que tiempo suficiente para que ya mañana pudiéramos estar jugando en Vallecas, y considero que va a haber más que tiempo suficiente para que el siguiente partido podamos jugar en Vallecas. Eso es lo único que puedo decir.
0: Doncs dit i fet, les declaracions de Beñat San José són abans d'aquest comunicat de la Comunitat de Madrid, que aixeca la suspensió de l'estadi de Vallecas. Això pel part del Rayo. Per part de l'Espanyol, Elena de Diego, què tal? Bona tarda.
6: Què tal, Anna? Bona tarda.
0: Els pericús volen fer bona la victòria del cap de setmana contra Osasuna.
6: Sí, l'Espanyol vol confirmar el bon moment que viu l'equip, que és vuitè a la Lliga després de la victòria al Sadar en aquesta setmana de 3 partits. El segon d'ells, demà contra el Rayo, a Butarque, amb un objectiu clar que apunta el tècnic Manolo González.
7: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'eix. No crec que no és moment de mirar més enllà, és moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
6: Per aquest duel contra el Rayo, tot apunta que Brian Zaragoza continuarà com a suplent. Manolo li ha demanat que l'avisi quan ja estigui al 100%, però qui jugarà segur d'inici serà un Roberto Fernández, que està en ratxa. Porta 5 gols en les 5 primeres jornades, i això són paraules majors, Anna, perquè és el millor inici de Lliga d'un davanter pericú des del que va fer Rafa Marañón el 1979. Manolo posa en valor el que està aconseguint el cordobès.
7: Si Roberto aconsegueix aquesta mitjana de gols, i és el potencial real que té, pues l'any que ve estarà al Manchester City. O sigui, hem d'anar amb cura. O sigui, no és normal que un jugador, un davanter de primera edició, marqui a tots els partits i un davanter de l'Espanyol doncs encara menys. Pam a pam, Roberto, perquè ara potser està a dos partits o tres que no marca i direm que Roberto està molt malament. No? I Roberto està fent el que fa sempre, amb la gran sort que ara mateix estan caient per ficar-les a dins. Llavors hem d'anar amb cura i tenir en compte que el que està fent Roberto ara mateix és molt, molt complicat i més a clubs que no són el Barça, el Madrid, l'Atlètic de Madrid, etc.
6: Amb les baixes de Jofre Carreras amb molèsties al pubis, d'Andoni Gorosabel, que encara té falta de ritme, i dels lesionats Javi Puado i Quique García, s'espera que Manolo dosifiqui esforços dels jugadors i faci rotacions per afrontar aquest partit contra el Rayo i el de divendres contra l'Elx.
0: Gràcies, Helena, t'escoltem.
6: Fins ara, Anna.
0: De l'Espanyol al Madrid, perquè hem d'escoltar a José Mourinho.
3: Destino, Madrid, Puerta de Atocha.

0: Rayo Espanyol serà demà a les 7 de la tarda. Més tard, a 9:45, el Madrid visita l'Elx. I Mourinho, per una banda, està cansat de tantes rodes de premsa, però també demana preguntes, si és que no li fan.
1: Gràcies.
2: Ninguna pregunta sobre los penaltis? No. No.
0: Doncs enfadat perquè no li preguntaven pels penals, Mourinho ha respost a les paraules de Lamine Yamal, on demanava que ell havia de guanyar la pilota d'or.
3: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado. Porque para mí somos, yo y Mbappé, los dos mejores del mundo.
2: No opino, no voy a opinar sobre declaraciones de un jugador. Respeto les opinions de tots, però no comento.
0: Aquest Mourinho ja ens va recordant més el de la primera etapa al Madrid, oi que sí, Anton Meana? Què tal, com estàs? Bona tarda.
4: ¿Qué tal, Palet? Buena tarde, buenas tardes. Este es el Mourinho que siempre hemos conocido, que lanza estos pequeños dardos porque quiere que la prensa que sigue al Madrid apoye al equipo en causas que él piensa son justas y que habitualmente, según él, no seguimos. Pero él realmente está preocupado por el 11 del domingo en el Metropolitano. Está recuperando a Tchouaméni, que si está bien, en teoría jugará de inicio ante los de Simeone, y eso hace pensar que puede repetir en el derbi lo de toda la vida, es decir, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Güler, Mbappé y Vinicius. Pero antes tiene el partido de mañana en Elche, un encuentro complicado porque al Madrid se le atascan los rivales que se le encierran, y el Elche creo que va a jugar a esperar al equipo de un Mourinho que va a repetir el mismo dibujo arriba que el otro día con Mbappé y Vinicius, pero vuelve el equipo inicial. Arda Güler, que fue suplente del Rayo y que es el faro de un equipo que busca llegar con el mayor número de puntos posible al partido que el año pasado cambió la temporada, el derbi en el Metropolitano ante el Club Atlético de Madrid.
0: Gràcies, Anton. Ha explicat l'actualitat del Madrid. Anem a repassar què més ha passat en aquest dilluns. Quan falten 5 minuts per les 9 de la nit, Laia Pujals, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda, Anna.
0: La Lliga avui tanca la 5ª jornada amb el Villarreal Betis.
5: Sí, com has dit, el partit comença aquí a 5 minuts a l'estadi de la Ceràmica. El Betis és 7è i ha sumat 9 dels 12 punts possibles, 3 d'ells contra el Madrid. El Villarreal, en canvi, ha començat la temporada amb mal peu, 2 empats i 2 derrotes que el situen en 18ª posició, tancant el descens.
0: A l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez no ha entrenat tampoc avui després de ser baixa contra la Reial Societat.
5: El club colchonero va fer un comunicat mèdic explicant que l'argentí patia una sobrecàrrega muscular en la zona del quàdriceps que hauria vingut d'una molèstia durant el partit de Champions a Anfield. Avui, però, la sorpresa ha estat que no ha entrenat amb l'equip, sinó que ha fet treball individualitzat al gimnàs. Tot això per aconseguir que diumenge pugui jugar contra el Madrid.
0: Veurem si té continuïtat o no Julián Álvarez. Avui, per cert, parlant de més comunicats mèdics, hem tingut el de Brian Hill, el jugador del Girona, pateix una lesió a l'isquio.
5: Sí, és una lesió muscular a la cama dreta, a l'isquio tibial de la cama dreta, i tot i que el Girona no ha donat el temps estimat, com sempre ha dit, allò de que la disponibilitat del jugador dependrà de la seva evolució, sí que s'espera que Brian Hill estigui fora dels terrenys de joc almenys 3 setmanes.
0: I anem a una notícia de futbol internacional sorprenent, perquè Coutinho, Coutinho, tornarà a jugar amb Neymar.
5: Exacte, el davanter ha fitxat pel Santos fins al desembre, ara mateix estava sense equip, l'últim que havia jugat era el Vasco de Gama, i allà coincidirà també amb un altre exblaugrana, que és Artur, que també ha signat fins al desembre.
0: Quins hauria de dir que aquests tres s'unirien al Santos? Un altre comunicat mèdic, ja prou de males notícies.
5: Ha sigut un dilluns blau.
0: Sí, un altre, però aquest de Barça de bàsquet, i en aquest cas positiu. Perquè s'esperaven pitjors notícies per Darío Brizuela.
5: Exacte. Com dius, Darío Brizuela es va retirar lesionat de la Lliga Catalana, però avui el club ha confirmat que el jugador només té dolor, fruit d'aquella contusió que el va fer marxar de la pista, i s'han descartat lesions òssies i articulars, que això era el més important. Al comunicat també diuen que la tornada a la pista es valorarà també en funció de la resposta al tractament, però, per tant, calma almenys al Barça de bàsquet.
0: Gràcies, Laia. Esperem que el pròxim dia no ens portis tants comunicats mèdics.
5: Jo també ho espero.
0: Vinga, que l'agradaria es va buidant.

aquí l'agradaria d'avui dilluns, 14 de setembre. Ja ho sabeu que nosaltres tornem demà, com sempre, a 8:45 del vespre, amb tota la prèvia del Barça, perquè haurà parlat Hansi Flick, escoltarem totes les seves reflexions. També a les 12, què t'hi jugues? Demà, programa especial, fins aquí puc llegir, però serà molt especial. Ara us deixarem amb Hora 25, com el José Luis Sastre. L'actualitat esportiva torna a 12:45 amb el Larguero. Moltes gràcies per escoltar-nos. Que vagi bé. Fins demà.